comença amb parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...
4: Ara mira'm bé, passo ràpid.

A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: mon pare. No sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un la bubu.
1: La bubu!

0: out of here.
1: Eat Zucchini.

0: iCat, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: a partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a iCat.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

0: perquè seria. La resta està escrita. És una de les cançons més emblemàtiques del món de la música i es considera el tema que va consolidar-los com una de les bandes més importants del rock. El single es va publicar als Estats Units el 6 de juny del 65 i, oh sorpresa, el tema va escandalitzar alguns sectors conservadors per la seva insinuació sexual i el seu to rebel. Però, com també acostuma a passar, precisament això la va convertir en un himne juvenil dels anys 60. I amb la satisfacció d'haver arribat a la meitat de setmana, arrenquem el programa d'avui dimecres i, com deia l'enyorat Jordi Tardà, us prometem una hora de pura cafeïna. Paraula d'estona.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Doncs vinga, Pol Foradada, què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell?
2: Doncs seguirem molt pendents de l'Ondius, que és aquest creuer de luxe, ara que sabem que en les últimes hores l'Organització Mundial de la Salut i el govern espanyol han acordat finalment, després d'hores d'estira i arronsa, que aquest creuer, recordem, infectat per antivirus, en mor ja 3 persones i n'hi ha més d'infectades, doncs anirà cap a les Canàries. Ara està fondejant davant les costes de Cap Verd. Primer s'evacuaran per via aèria els malalts, els contagiats o els sospitats de contagi que tenen símptomes més greus perquè se'ls pugui atendre en un hospital, i la resta dels passatgers, vora 150, aniran finalment cap a les Canàries. Seguirem parlant de seguretat i de la percepció d'inseguretat que generen els últims incidents amb arma blanca als carrers de Catalunya. Avui parlarem amb una testimoni, una amiga de la víctima a Esplugues, amb la Gin, i ens visitarà l'estudi la Montserrat Iglesias, que és la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat i una eminència en aquests temes. I també parlarem amb els Mossos, amb el cap d'investigació de la Policia Catalana, amb el Toni Rodríguez. I seguirem també en temps d'àgora parlant del tema que ahir ens avançava l'Andreu Merino, aquestes xifres i aquests testimonis de gent que viu al carrer a Barcelona. I avui escoltarem l'Ajuntament, escoltarem la comissionada d'Acció Social, Sònia Fuentes. I després, per últim, no us perdeu el testimoni que tenim a quarts d'onze del Miguel Barreno López. És una persona, és un home que ara ha arribat a l'estat espanyol després d'estar 6 mesos, mig any, detingut per l'ICE, que és la policia aquesta migratòria que s'ha fet tan famosa els últims mesos als Estats Units. Testimoni en primera persona avui al matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això a partir de les 6 amb Ricard Ostrell. Gràcies, Pol.
2: Fins ara. Fins ara.
0: 3 minuts, arribem a un quart de 6 del matí. T'han tret a tu els queixals del seny, Àlex, o no?
3: Sí.
0: Dic algun cop. Dic...
3: Dos de dalt, sí.
0: Dos de dalt, eh, vosaltres?
4: Fan molt de mal, jo no en tinc cap, ja.
0: Jo tampoc? Ah, però perquè te'ls han tret?
4: Sí, els 4.
0: I a tu, l'Ara?
4: A mi m'han de treure un i no m'han tret mai cap.
0: Jo no tinc queixals del seny.
4: Pues
3: nota.
0: Quan m'ho va dir el dentista, dic, no sé per què no m'estranya, senyor dentista. És un dels meus temors, que em treguin un queixal, t'ho dic, perquè he de dir que tinc una boca fantàstica.
3: No, es fa molt de mal.
4: Ah, sí, molt mal.
0: Sí, sí, fa mal, sí, fa mal. Sí, fa mal. Sí. Bé, en tot cas, volem saber també a aquestes hores què passa amb el moment de dormir.
5: Doncs mira, has arrencat amb música dels Stones.
0: Sí.
5: I precisament aquesta matinada han presentat els Stones a Nova York el seu nou disc.
6: Ladies and gentlemen, the Rolling Stones!
0: Que ben cosidet, això.
5: Sí, sí, ho han fet en un hotel amb un aforament limitat i la presentació, ara el sentíem, ha anat a càrrec del popular presentador nord-americà Conan O'Brien, que ha dit que ha escoltat el disc una vintena de vegades i que és boníssim. Recordem que Mick Jagger i Keith Richards tenen 82 anys i que Ronnie Wood en té 78. Però els hem vist en les imatges i aparentment estan en plena forma, eh? El disc es titula Foreign Tongues i es publicarà el 10 de juliol, tot i que a les plataformes de streaming ja hi ha 2 cançons penjades. I una cosa més, per si us interessa. Aquesta matinada hem sabut que l'actriu Angelina Jolie ha posat a la venda la seva mansió a Los Angeles, situada al barri de Los Feliz. Data del 1913 i originalment era del mític productor Cecil B. DeMille. Angelina Jolie la va comprar l'any 2017 arran de la seva separació amb Brad Pitt. Aleshores va pagar-ne 24 milions i mig de dòlars. Ara, 9 anys després, la ven per gairebé 30 milions, és a dir, uns 5 milionets més.
0: Ah, mira.
5: La casa està situada en una gran parcel·la envoltada de jardins. Té més de 1.000 metres quadrats,
0: sí.
5: 6 habitacions,
0: mare
5: i 10 bany.

0: 10 banys. A mi, un dels banys d'aquestes cases sempre... Perquè hi ha 3 habitacions i 25 banys.
1: Això a mi m'agrada molt. Quants a mi també. Molt bé.
0: No sé. Perquè no hagis de córrer si has d'anar al lavabo.
1: Sí, bueno, que vingui qui vulgui, que no vagis al lavabo tranquil·lament. T'agrada.
2: Ja sabeu els motius de parlament. Bàsicament és perquè els seus dos fills més petits, els bessons, tenen ja 18 anys. Es veu que això ja, el divorci estava mig que s'havia de quedar a viure a Los Angeles mentre els nens fossin petits. Ara ha dit que ella vol plegar veles i que se'n va a viure fora dels Estats Units. Per tant...
3: Oh, fora dels Estats Units. On anirà?
2: Qui està mirant pisos aquí a...
1: Sí, al Turó Park.
0: Gràcies, Àlex.
2: Sí, encara.
0: Vinga, va, que avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor gràcies a iniciatives com la que lideren la Fundació Tot Raval i la Universitat de Barcelona per combatre l'abandonament escolar al Raval. L'objectiu és reduir aquest abandonament en un 25% durant els propers 5 anys. Ara mateix la realitat és que a Ciutat Vella el 20% de l'alumnat no assoleix les competències bàsiques a 6è de primària i que un de cada 4 alumnes acaba l'ESO sense obtenir el títol.
0: Hem arribat ja a un quart de 6 del matí i un minut. També volem saber de què parlarem poc aquest matí, Marta.
3: Doncs mira, perquè a partir d'ara el futbol femení entrarà també a la quiniela. Després de 80 anys d'existir aquest famós joc d'apostes, per primera vegada el futbol femení també arribarà al 16... per primera vegada el futbol i les quinieles també arribarà als 16 equips de la competició femenina i no només als 42 de la categoria masculina com fins ara. Avui el Consell de Ministres és una cosa que ha d'aprovar. Evidentment, això és una molt bona notícia, no només per l'impacte econòmic que tindrà, sinó que també ajudarà a que el futbol tingui molt més impacte i molta més visibilitat que la que té ara.
0: Si sou de Cambrils, tenim una bona notícia per engegar aquest matí.
3: Doncs sí, perquè aquest estiu tindran 2 noves zones de bany. No llega el calor, los chicos se
0: enamoran, es la brisa y el sol. Canta-la, però canta-la.
3: Bueno.
0: Va, una miqueta, no? Espera, escoltem-la. Lo malament que es portaven, per favor.
3: Ai, sí,
0: això ha acabat com el Rosari de l'Aurora. A veure, explica'm això.
3: Aquest estiu a Cambrils tindran 2 noves zones de bany adaptades per persones majors i amb mobilitat reduïda, que es col·locaran a la platja de l'Ardieca i a la de la Llosa. Aquestes zones entraran en funcionament el 15 de juny. A la Llosa hi posaran una plataforma de 20 seients a l'ombra per tal que els banyistes amb mobilitat reduïda puguin entrar a l'aigua còmodament i de manera segura. I també hi posaran unes baranes i una línia de boies molt llarga perquè la gent s'hi pugui aferrar i nedar o fer exercici.
0: Molt bé, doncs escolta, bones notícies pels que... Aneu a la platja de Cambrils. M'encanta.
3: Sí,
0: perquè estàs allà, que si tens mobilitat reduïda...
3: No, clar, no t'hi pagues, és que ho haurien de posar totes les platges perquè tothom s'hi pugui banyar. Molts... I la gent gran, que no s'aguanten.
0: Sí,
3: I
0: els que acaben de dinar al xiringuito també. Que els acompanyin cap a la platja.
3: Faran de boia.
0: Ja tenim preparat Lot Serra, que ja sabeu que Lot és una persona eclèctica que cada dia ens explica un motiu per saltar del llit. Tot Serra, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit o per tornar-s'hi a ficar és sentir homes imitant la brama del cèrvol.

0: Aquests són alguns dels participants al concurs que cada any se celebra a Dortmund, Alemanya. Amb més de 100 anys d'història, ja s'ha convertit en un clàssic entre els caçadors. Vestits com si anessin al bosc, utilitzen instruments de tot tipus. Copes, cilindres de materials diversos, banyes de bou... Qualsevol cosa que serveixi per afinar la tonalitat i acostar-la a això. Antigament, saber fer aquest soroll ajudava els caçadors a apropar les seves preses abans de disparar.
1: Jo, la veritat, eh? A més mal que hi ha la cara bé d'aquest món, eh?
2: El que passa que o està molt fotut o no hi acabem de tocar. No ho acabo d'entendre massa.
3: M'encanta.
2: Perquè va ser la setmana passada, no?
3: Les gavines.
2: Les
3: gavines.
2: Que...
3: Però jo crec que l'Ot tenia ganes d'explicar una notícia així d'animalons i crits. Sí. Fa ell els crits.
2: Sí, sí, sí. De fet, el podria haver contribuït a aquest concurs i haver fet ell també el so. Aquestes hores del matí, també una missió conjunta per ICAT, volem saber... Com batega el cor?
3: Doncs batega amb Lola Lolita i Berto Romero. Els dos han passat per la Revuelta i David Broncano els ha volgut presentar en directe perquè es veu que no es coneixia.
2: Ah, mira.
3: De fet, sembla que Lola Lolita, recordem, la influencer, sembla que no sabia ni tan sols qui era Berto Romero.
4: ¿Conocías a Berto?
3: Sí,
4: hombre.
3: Cara.
5: Sí, sí.
4: ¿O conocía y
5: pues
4: no?
5: Pues es lo principal porque es lo que yo llevo por delante.
6: Claro. Y divino, me encanta tu barba.
5: Muchas gracias. Y a mí me encanta tu cara también.
4: Bueno.
5: Y tu ausencia de ella.
4: Ya está, una presentación.
5: Oye, encantado de conocerte.
6: Igualmente.
5: La verdad, que te vaya muy bien.
6: Igual.
4: ¿Quieres comentarle algo a Berto? ¿Alguna pregunta, alguna cosa antes de que
5: sin,
4: se vaya?
5: Sin obligación, ¿eh?
6: No sé, ¿algún consejo tú que tienes mucha...?
5: ¿Consejo? No, yo...
4: Mucha experiencia en el show business, que ya lleva menos tiempo.
5: ¿Consejo? Claro. No dar consejo. Me da mucha rabia dar consejo.
6: Genial, muchas gracias.
5: Vale. Haz lo tuyo a tu manera.
2: M'encanta el parell de bufetades
3: sí,
2: que li ha
3: fotut
2: Berto Romero. I l'altre anava rient.
3: Home, si li més era tu cara, a veure...
2: Però bueno. És que, bé, no sé, com que viuen només al món de les xarxes,
3: sí.
2: Però amb Alberto és molt conegut.
3: I tant, sí, sí.
2: No? Que si no saps qui és, ho pots dissimular una mica més, no?
3: És que ella sí, també és bastant que... tal com raja, eh?
2: També t'he de dir que li han fotut bastantes bufetades a la Lolita per la seva conversa amb el Broncano a...
3: A xarxes, eh?
2: A la Revuelta, sí. Bé, en tot cas, alerta perquè el cor també batega aquest matí amb Robbie Williams.

0: estat força entretingut, Rodrigo Williams.
1: Sí, la cosa va de dents, avui.
0: La cosa va de dents, perquè recordem que mai el Roger li han tret el queixal del seny. I què li ha passat ara a Robbie Williams amb les dents?
1: Robbie Williams sí que pot parlar, però es veu que se li ha trencat una dent de davant, com de la pala. Se l'ha trencat a Miami.
0: És un altre malson meu, també t'ho dic, eh?
1: Us recomano que recupereu la foto perquè realment em fa molta gràcia. Es veu que se l'ha trencat a Miami mentre està assajant uns concerts per encara fet aquí unes setmanes. Ell mateix ho ha explicat amb molt d'humor al seu Instagram. Diu que s'havia acabat de rentar les dents i se n'ha a dormir, va dir-li bona nit a la seva dona i aquesta el va veure i es va posar a riure, li va dir que semblava, de fet, a tret d'una pel·lícula de dos tontos muy tontos.
0: Pobre, quina escàs.
1: Sembla un pirata, sí.
0: Però quan se't trenca la dent de davant, la pala et fa lleig sí o sí.
1: Sí o sí.
2: Però li deu fer com un xiulet, saps? L'aire ja és...
0: Deu passar aire.
1: Sí, sí, sí. A veure, no està gaire guapo, però...
0: No, però a veure, Robbie Williams és guapo, partint de la base que és més
1: sí,
0: que atractiu.
1: Sí, però fa gràcia aquesta foto. I aquí es veu que no... Sí, sí, és que fa molta gràcia. Es veu que no li ha agradat gaire tampoc és a la seva filla que li ha soltat això.
3: No t'ofenguis, però la dent que has perdut és horrible.
1: Ja està. Directament així.
0: Jo,
1: és clar, impossible.
0: Quan et cauen alguna dent de davant, de sobre o de sota...
1: Pobre tio. A veure, és que si tens 3 anys fas gràcia. Bueno, 3 no. A quina edat et cauen les dents? Al 6?
0: No, és que no ho sé.
1: Abans, no?
0: A veure, els pares de l'estudi, quan comencen a caure les dents dels nens petits? És que no en tinc ni idea. A quina edat? Als 5, 6? 6?
1: No?
0: Es
1: ratoncito Pérez? O què? Ai. Bueno, doncs escolten els nens.
0: Va, avancem, per favor. Amb només 7 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Bon dia a tots els que ja esteu escoltant el primer programa en directe de la ràdio en català. També volem saber, a aquestes hores, quins sons deixa la ràdio.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, l'escriptor Sergi Pàmies va reflexionar sobre la innovació i la creativitat amb l'excusa de la Met Gala.
5: La innovació sempre és el que sustenta el progrés de la humanitat. Gràcies a la innovació, avancem. La creativitat, en canvi, és traïdora. Tota innovació vol creativitat, però hi ha molta creativitat que no necessita, que no és innovadora, sinó que és una pura bestiesa. Tu només has de mirar aquells vestits i te n'adonaràs que hi ha d'innovació molt poca, de creativitat molta, d'imbecilitat també.
0: I alerta, matiners, que és hora de fer baixar la bola de discoteca.

0: Ens imagineu tots tres a la pista de ball amb els quadrats de colors, amb uns pantalons de campana. També m'imagino els oients que ara mateix ens estan escoltant, movent una miqueta la cintura amb el primer cafè del dia. Staying Alive de Vigis, Marta.
1: Sí, avui, un 6 de maig del 1978, la banda sonora de Saturday Night Fever començava una gran carrera d'èxits. De fet, s'estaria 18 setmanes al número 1 a les llistes del Regne Unit i 24 a la dels Estats Units. De fet, la banda sonora amb Vigis va deixar temes com aquest que sentim, també How Deep Is Your Love o Night Fever, i tant l'àlbum com la pel·lícula van ser claus, ara ho deies, per la música de disco. I per cert, que el 2014 és el que la Biblioteca del Congrés dels Estats Units va afegir Saturday Night Fever al seu registre nacional de gravacions.
0: I de la música disco a la música esotèrica, per saber quin dia ens espera astrològicament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 6 de maig, Plutó comença la seva retrogradació a Aquari fins al 16 d'octubre. Ara s'obre un temps per revisar transformacions que ja han començat. Plutó va al fons. Aquari ens pregunta quin futur estem construint i quines cadenes del passat encara arrosseguem. Potser hi ha idees, grups, temes tecnològics o maneres de pensar que ja no ens fan lliures, sinó dependents. Podem somiar en gran, però primer toca mirar què hem de deixar enrere abans d'avançar amb consciència. Bon dia!
0: Avui és dimecres 6 de maig i també volem saber qui bufarà espelmes.
1: Avui 6 de maig fa anys la meravellosa actriu Clara Segura, bufarà 52 espelmes.
0: Molt bé, Clara! Felicitats!
1: I d'actriu actor també fa anys l'etern guapo de Hollywood, George Clooney, avui en fa 65.
0: Molt bé, també, Clooney!
1: I d'actor a cantant, la sarandonga Lolita Flores celebra que en suma un mes i arriba als 68 anys.
0: També, Lolita! Aplaudeix, Marta!
1: I de cantant a polític.
3: Sí, senyor!
1: Toni Blair, avui en fa 53. Que tingueu un molt bon dia i que us regalin les orelles amb paraules boniques.
4: No hace falta ser guapo ni rico para escuchar cada mañana Catalunya Radio. Yo escucho els matiners, no te lo pierdas, desde las 5 de la mañana. Soy Cristiano Ronaldo y os amo, Catalunya.
5: Els matiners.
0: I un 6 de maig, però de l'any 78, es va formar el grup de NAC i poc després triomfaven amb la seva gran cançó. És aquesta que es diu Mai Xerona. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Catalunya.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio continuarem abordant la situació del sensellarisme a Barcelona. Com cada dimecres, Ricard Ostrell passejarà amb Albert Om. Francesc Garriga repassarà la crònica negra amb Rebeca Carrango a la tarda. I també resoldrem els dubtes sobre la jubilació amb un consultori. El Catalunya Nit viatja a l'Àrtic amb la Cèlia Cernades, directora del Mapa Mundi, podcast de la secció d'Internacional de Catalunya Ràdio.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 6 de maig. En Alfonso, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Molt pendents un dia més del creuer afectat per un brot d'antivirus que ha provocat 3 morts.
3: El govern espanyol ha acceptat desembarcar-lo a les Illes Canàries. Dóna resposta així a la petició que li ha fet arribar l'Organització Mundial de la Salut en coordinació amb la Unió Europea, apel·lant al dret internacional i a criteris humanitaris. Ara mateix el creuer és a Cap Verd, on s'ha confirmat que s'evacuaran 3 persones. Els portaran als Països Baixos en avions medicalitzats. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que traslladaran en avió a les Canàries el metge del creuer, que està greu.
2: I ahir la nit on va parlar Oriol Mitjà?
3: Ho va fer al Catalunya Nit. El metge investigador especialitzat en malalties infeccioses no descarta que es detectin nous casos positius.
4: S'espera o seria possible que hi hagi nous casos entre les persones que ara són contactes. I també ens han explicat molt bé que aquestes persones que ara estan al creuer estan fent totes unes mesures d'aïllament, utilització d'higiene de mans, etc.
3: De fet, com que tampoc es descarta que s'infectessin abans de pujar al creuer, l'OMS busca més de 80 passatgers d'un vol a Johannesburg, a Sud-àfrica, perquè haurien estat en contacte amb una de les víctimes mortals per antivirus.
2: Presó provisional i sense fiança per l'home acusat de matar una veïna d'Esplugues de Llobregat en ple carrer el passat dissabte.
3: Aquest crim i el del cap de setmana al barri del Raval de Barcelona han reobert el debat sobre la inseguretat del país, i el govern aposta per reforçar el pla d'AGA per retirar armes blanques de la via pública.
5: Creiem que és una bona estratègia, que cal reforçar, que cal amplificar. Hem de continuar ampliant la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra per treballar millor des de l'àmbit de la proximitat, des de la prevenció.
3: Però part de l'oposició creu que no n'hi ha prou i adverteix que Catalunya té un problema d'inseguretat. Sentim els portaveus al Parlament del Juntaire, Salvador Vergés, i dels populars, Juan Fernández.
6: La percepció d'inseguretat que hi ha en aquests moments a Catalunya és molt greu i la qüestió s'ha descontrolat totalment per part del govern socialista, del govern Illa.
7: A Salvador Illa se le ha ido Catalunya de las manos. Catalunya está descontrolada cuando hablamos de inseguridad.
2: Avui quedarà vist per sentència el judici pel cas de les mascaretes.
3: Els acusats, recordem-ho, són l'exministre socialista José Luis Ábalos, el seu exassessor Koldo García i l'empresari Víctor de Aldama. El PP defensa que Aldama pugui evitar la presó i el govern espanyol acusa els populars de connivència amb el cervell de la trama. Els tres acusats tindran dret a l'última paraula.
2: Donald Trump ha anunciat que atura momentàriament l'operació naval per escortar vaixells comercials a través de l'estret d'Hormuz, l'anomenat Projecte Llibertat.
3: Que va entrar en vigor tot just dilluns. En una publicació a la seva xarxa social diu que ho fa per facilitar les negociacions amb l'Iran i pel gran progrés que hi ha hagut en aquestes converses de cara a assolir un acord amb el règim dels ayatolàs.
2: A més, el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, diu que donen per acabades les operacions de combat contra l'Iran.
3: L'operació que anomenaven Fúria Èpica. Rubio havia dit que ara es concentraven plenament en l'operació de protecció de vaixells comercials a l'estret d'Hormuz, que va qualificar de missió defensiva i humanitària.
8: L'operació Fúria Èpica s'ha acabat. Hem aconseguit els objectius. Ara preferiríem el camí de la pau. El president vol un acord, però és una opció que fins ara l'Iran no ha triat. Des dels Estats Units hem de fer alguna cosa per obrir una ruta per l'estret d'Hormuz, per recuperar totes les mercaderies que hi ha bloquejades allà i rescatar les persones que hi estan atrapades.
2: I un apunt de teatre.
3: Les companyies T de Teatre i La Calòrica uneixen forces per primer cop a l'obra Les dones Pinheiro, una història familiar i de gènere en què des d'una fàbrica de calderes les protagonistes narren lluites com la de l'equiparació salarial o les tancades per acabar amb la discriminació laboral de les dones. Ho explica Carme Pla de T de Teatre.
9: Parla d'una família, també parla de classe, de gènere, d'identitat i sobretot parla de la lluita sindical i obrera de les dones de la dècada dels anys 80 que ha quedat molt silenciada i molt invisibilitzada.
3: Les dones Pinheiro es podrà veure al Poliorama a partir del febrer del 27.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
10: Què tal, bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
11: Bon dia.
2: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
12: Doncs avui amb el creuer del brot d'antivirus en totes les portades, de fet amb la decisió confirmada a última hora d'ahir de dur-los a les Canàries. La Vanguardia, llum verda perquè el creuer de l'antivirus recali a les Canàries. Això és cap a on anirà. L'Ara, en canvi, es fixa on és ara, d'on prové, i titula Davant les coses a Cap Verd, ho acompanya d'una gran foto del mar amb el vaixell de fons.
11: L'altre gran tema de portada és l'ocupació. Llegim al periòdico que Catalunya recupera el lideratge de l'ocupació a Espanya. A La Vanguardia, un número. Espanya supera els 22 milions d'ocupats gràcies a l'hostaleria.
12: A la premsa de Madrid, ulls posats en la crònica politico-judicial. El Mundo diu en portada que Ábalos i el PSOE s'alineen per desacreditar la col·laboració del Dama. El País, però, mira cap a una altra banda i parla de l'excomissari Villarejo, condemnat a 3 anys i mig pel cas d'Illa.
11: I altres temes de portada. El periòdico Barcelona rebrà el Papa amb una trobada massiva a Montjuïc. El País, mor Soledad Gallego Díaz, referent del periodisme ètic. I l'Ara du en portada que la seva directora i col·laboradora també del Matí de Catalunya Ràdio, Esther Vera, ha estat distingida amb el Premi Nacional de Comunicació.
2: Avui a les pàgines d'opinió dels diaris hi trobem reflexions sobre la ultradreta i sobre el judici del cas de les mascaretes.
11: L'editorial de l'Ara va dedicada a Vox i la seva estratègia per alimentar la idea que el govern de Pedro Sánchez prepara una tupinada de cara a les eleccions previstes per l'any vinent.
12: El diari lamenta l'actitud trumpista i responsable del partit d'ultradreta i lamenta que és d'Abascal. Els d'Abascal juguen a erosionar la confiança en les institucions i destruir la noció de la veritat.
11: En una línia similar, el diari El País es fixa en les trampes electorals que pretén fer Donald Trump als Estats Units de cara a les eleccions de mig mandat dels Estats Units, que són d'aquí a 6 mesos.
12: El rotatiu de Prisa assenyala que davant la possibilitat de perdre la majoria a la cambra de representants, Trump ha demanat als republicans que facin servir totes les mesures al seu abast per alterar les regles electorals.
11: També trobem articles d'opinió sobre el judici del cas de les mascaretes, que està a la recta final. La Vanguardia destaca en l'editorial que Ábalos ha evitat durant el judici xocar amb el govern de Pedro Sánchez.
12: El diari del grup Godó diu que sigui quina sigui la sentència, ja és irreparable el dany que ha causat l'aliança dels càrrecs públics aparentment corruptibles amb corruptors que han presumit en el judici de suposats pagaments.
11: Per la seva part, Alex Salmond, membre del comitè editorial del periòdico, diu que Ábalos és un maleante friki, són paraules textuals.
12: I afegeix que siguin culpables o no, Ábalos, Koldo i Aldama han mostrat un grau de vulgaritat i prepotència difícil de superar.
11: Mentrestant, el periodista Federico Jiménez Los Santos escriu a El Mundo que Ábalos té tanta gràcia com Pedro Sánchez. És a dir, cap ni una.
12: Jiménez Los Santos diu que la impunitat de Sánchez i Ábalos fa fàstic i subratlla que tots dos van crear un monopoli en la compra de mascaretes, prohibint que les comunitats autònomes n'adquirissin.
2: 6:15 del matí, 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
13: Hola, bon dia.
2: Amb la Sílvia, com cada matí, repassem la premsa digital. I alerta, una segona vida per antics hotels.
13: Sí, davant la falta de pisos socials, el consell assessor de la Rambla de Barcelona proposa reconvertir antics hotels i edificis buits de la Rambla en habitatges. És una de les principals propostes d'aquest òrgan que té l'encàrrec de repensar aquest passeig. Admet que són mesures a llarg termini, però ho veuen com una sortida en un lloc on no es poden construir més. Ho veiem al web de BTV.
2: I alerta perquè s'acaba estendre la roba al balcó.
13: Sí, almenys pels veïns de l'Horca, Múrcia, que ens queda una mica lluny.
2: Però sí, però...
13: L'Ajuntament d'aquest municipi posarà multes que poden arribar als 1.500 euros. Sí, llegim al Mundo, l'Ajuntament ha pres aquesta mesura per millorar l'estètica, diu, dels carrers i aconseguir una ciutat ordenada, atractiva, segura i respectuosa. No és que no es pugui estendre la roba dins pròpiament del teu balcó, però sí que no es podrà penjar a l'exterior, allò que a vegades veiem penjat a la finestra...
2: La Barceloneta, no?, per exemple.
13: Exacte. Sí, sí, sí. Doncs això... I, a més, no només és la roba, tampoc es podrà deixar bombones de butà als balcons o aquells que apilen matalassos i tot això per la imatge de la ciutat.
2: Té el seu puntet, eh?
13: Sí.
2: Guanya
13: sí.
2: Personalitat a les ciutats, als barris, no?
13: Sí,
2: no.
13: Depèn de quina ciutat. Sense això ja no seria el mateix.
2: Exactament. La notícia que agradarà als fans de patinar sobre gel.
13: A tu t'agrada?
2: Gens. És un odi total.
13: Sí?
2: És que vaig anar-hi un cop i dic, no hi tornaré mai més. Em sembla perillós, innecessari, un fred. Vaig dir, no tornaré a repetir.
13: Bé, no tothom pensa com tu.
2: No, clar, clar, m'hi has preguntat.
13: Sí, sí. I els que no pensen com tu, Barcelona torna a tenir des d'avui pista de gel.
2: Bé.
13: El Barça obre avui la seva nova pista de gel. Avui entrarà ja en funcionament, tot i que la inauguració oficial encara trigarà unes setmanes. L'equipament serà l'única instal·lació d'aquestes característiques operativa a Barcelona. L'hora després que durant la pandèmia va tancar el míting escàtic.
2: I el metge d'Alacant, a qui va mossegar un tauró, recuperat. Quina bona notícia.
13: Sí. Es recupera en un hospital asiàtic. Recordareu que estava fent una mica de snorkeling i va passar per l'Ebre d'Oro i va menjar el que no havia de menjar,
10: sí.
13: Ha penjat una imatge d'ell i la seva parella per celebrar el mes de casats, ja que recordem que estaven de lluna de mel. Ha lluat els 30 dies de casats entre bromes i ha dit un comencem fort, no? Sense oblidar això, el repte, que diu que ha sigut l'episodi més cruel i salvatge de les seves vides. Ho recull a Punt Mèdia.
2: Moltes gràcies, Sílvia. Celebrem doncs la recuperació d'aquest metge d'Alacant. A veure, remuntadeta pel que fa al temps, Marc.
12: Sí, avui hi ha més sol que ruixats, i això no ho podíem dir ni ahir ni abans d'ahir. Un matí assolellat amb boira a l'interior, a la tarda lluirà el sol. Només al Pirineu, al massís del Port i les comarques de Girona hi podria haver algun ruixat. Precipitacions més intenses, però que afectaran la Garrotxa, l'Empordà, el Gironès i també el Pla de l'Estany.
2: Doncs en 5 minuts arribem a 3 quarts de 6. I aquestes hores del matí, com sempre, amb la Marta Viana repassem alguns apunts culturals. I alerta, perquè comencem parlant de musicals. Ara m'estic imaginant tots els oients despertant-se amb aquesta cançó, sortint del llit, posant la ràdio, amb un bon cafè...
13: Bon humor.
2: I fent que aquest matí sigui com un petit musical.
13: Exacte. Avui hem de parlar dels Premis Tony, perquè ja sabem quins són els musicals més nominats. Són The Lost Boys i Schmigadoon. Lideren 12 candidatures cadascun. Aquests guardons, recordem, s'entregaran el 7 de juny al Radio City Music Hall de Nova York. I d'aquests premis també hem de destacar la nominació de l'actor britànic Daniel Radcliffe.
2: Sí.
13: El de Harry Potter.
2: Sí.
13: Aquest haurà de competir amb un altre actor protagonista, com són Nathan Lane per Mort d'un viatjant o John Lithgow per Gegant.
2: I què més tenim?
13: Doncs hem de tornar a parlar.
2: Home!
13: Va venir!

0: No cantaré, cantaré.
1: No aconseguiré, aquesta temporada. Poc a poc, poc a poc. Bueno. Potser sí, potser en un moment donat t'arrenques una miqueta.
0: Sí.
1: La nostra Rizzo de gris. Veure.
0: A veure, queden poquíssim perquè vingui a Barcelona, queden un parell de setmanes amb aquests concerts que farà l'Estadi Olímpic. Les entrades, recordem que estaven esgotadíssimes, però, atenció, hi ha molt bones notícies, teniu una nova oportunitat, perquè Live Nation ha anunciat que aquest divendres sortiran a la venda més entrades pels concerts que farà tant a Barcelona com a Madrid, i atenció perquè ho faran dues modalitats. Hi ha unes entrades que es diuen Los Vecinos, que són unes entrades que estaran ubicades al mateix escenari on Bad Bunny munta una
1: sí,
0: caseta,
1: sí.
0: Doncs allò sí que tindran molt poca visibilitat o...
1: Pràcticament clar, nula, molt, perquè el tindran d'esquenes, clar.
0: Exacte. I és on normalment, però, on hi ha la gent més VIP. I després l'altra categoria es dirà Pit, i el que serà per la gent que s'ubicarà als laterals de l'escenari. Tampoc tindran gaire bona visibilitat, però evidentment seran molt i molt a
1: molt
0: prop
1: bé.
0: Del cantant. Aquestes entrades, això sí, no estaran numerades i per tant s'espera que es faci realment moltíssima cua hores abans d'aquest show.
1: Vinga, Marta, hi ha alguna previsió per avui mateix?
0: Doncs mira, un parell de coses. La primera és que Kate Tempest conversarà avui amb l'escriptora francesa Virgin Depend, ho farà a la sala Paral·lel 62. Si avui no hi podeu anar, doncs teniu una nova oportunitat per veure-la, perquè serà el dijous amb Paul Guasca en una xerrada que faran a la llibreria Finestres. I la segona previsió, hem de parlar d'una estrena a la sala petita del Teatre Nacional de Catalunya, on s'estrena El Firmament, una obra protagonitzada per Sílvia Abril, Norbert Martínez i Montplans.
1: 2 minuts, pràcticament arribem a 6:45 del matí. Esteu escoltant Els Matiners a Catalunya Ràdio, i avui, i aquestes hores més concretament, volem saber cap on movem el dial. Jan Soteres, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui que fa anys Lolita Flores, movem el dial al novembre del 1995, quan Antoni Bassas entrevistava la cantant al matí de Catalunya Ràdio. En el moment de l'entrevista feia menys de 6 mesos que havien mort la seva mare, Lola Flores, i el seu germà, Antonio Flores.
3: El programa hoy a las 9, cuando decíamos que te íbamos a entrevistar, que difícilmente ibas a olvidar este año. Y yo no sé si hasta qué punto ya estás en esa etapa en que se empieza ya a recoger lo bueno de una época muy mala, ¿no? Cuando uno ha pasado un proceso muy malo...
4: Pero yo creo que estoy recogiendo algo no solamente de un año, de este año, ¿no? Yo llevo 20 años dentro de la música, entonces yo creo que ya es hora de que Lolita tenga un puesto... No sé si muy arriba o muy abajo o muy en medio, pero que sí tenga un puesto dentro de la música, ¿no? Ha sido un año malo a nivel personal y creo que ha sido un año muy bueno a nivel profesional, ¿no? Yo creo que ya más sorpresas no me va a dar la vida, ¿no? Por lo menos sorpresas malas.
1: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, a Hong Kong, falten 16 minuts per les 12 del migdia. Per tant, ja hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Per tant, li diem bon dia, Guillem.
5: Bon migdia, matiners. Avui us porto una celebració d'aquelles molt, molt, molt particulars. És el festival de Cheung Chau. I atenció, perquè l'atracció principal és l'escalada d'una torre de panets. Tal com ho heu sentit, es tracta d'una competició per veure qui dels participants arriba abans a dalt de tot d'una torre de bambú de 18 metres i que està coberta amb tot de panets tradicionals xinesos. Diuen que com més panets facin caure durant l'escalada, més sort tindrà la població. El festival també celebra òperes xineses, de danses i cerimònies religioses, i és un dels més grans per les comunitats rurals d'aquella zona. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Hong Kong, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: D'aquí 15 minuts comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Marc Jurado, què teniu preparat per avui?
6: Doncs avui, Canàlies, un matí molt pendent, un dia més dels diversos casos de la crònica de successos que han sacsejat el país des d'aquest cap de setmana. Entrevistarem en temps d'àgora l'intendent dels Mossos, Toni Rodríguez, i donarem, evidentment, si estan preocupats des dels Mossos i què fan concretament. També abans haurem conversat amb la directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la Universitat Autònoma, Montserrat Iglesias, i amb la Gin, que és amiga de la víctima d'Esplugues de Llobregat. També avui, per cert, seguirem parlant, Canàlies, del sensellerisme, després de les dades que hi vam avançar al matí de Catalunya Ràdio. En parlarem amb la comissionada d'Acció Social de l'Ajuntament de Barcelona, amb Sònia Fuertes, i això en un dia en què, vaja, també entrevistarem una persona que ha estat mig any detinguda per l'ICE, la policia migratòria dels Estats Units. També passejarem amb l'Albert Tom i farem telesèries amb la Mariola Cubells i el Darío Porras.
1: Que ràpid que ho has fet.
6: Veus? És que...
1: Aquestes hores de matí vas com una fletxa, Marc. Picadet. Avui alerta, que recordem que a Mariola Roja li han tret el queixal del seny, que tenim despertant...
0: La fera.
1: I per tant, avui tenim Dada Jurado. A veure, Marc, porta't bé, que és el primer dia que fas aquesta dada, sí. I en aquest estudi ens en recordem de tot. Ah, molt bé, Marta.
6: Segurament.
1: Mai se sap.
6: De moment, avui, emissari del rei Mayol, demà, a priori, ja hauria de venir.
1: A veure, explica'm.
6: Va, escolta'm, avui que el Mayol no pot parlar per aquesta visita al dentista, dada sobre la boca.
1: Crec que m'agrada més la música que posa el Mayol, perquè això està preparat per Mayol Roger, les coses com siguin,
6: sí, sí.
1: Que la pròpia dada.
0: Ja,
1: a veure,
0: ja.
1: Dades de la boca.
6: Ja, podria haver posat alguna cosa de Rocío Jurado, que ha sigut Pantoja. Però...
1: Home, i tant, sempre Jurado.
6: La música d'Isabel Pantoja, que es recorda pel seu mític Dents, allò del dientes,
1: és el que les jode.
6: Exacte. Pregunta, quants tipus de bacteris tenim a la boca?
1: Avui el Mayol s'està passant. Quants tipus de bacteris?
6: Sí.
1: Jo anava a dir 50.
0: Jo anava a dir milers.
6: Quants milers? Perquè segons com...
0: Pues
1: va, ara, va, que hi ets.
0: Ja hi ets. 30.000.
1: Perquè quin gall.
6: 700.
0: 700.000 o 700?
6: No, 700 i prou.
0: Tu has dit mil.
6: No, perquè he dit milers.
1: Si porteu-vos bé amb el Marc,
6: Cada vegada més a la vora la Lara que no pas al Canadà.
1: 700, eh?
6: 700.
1: Déu-n'hi-do.
6: 700 tipus de bacteris diferents, segons els experts, per cada mil·límetre. Atenció, de saliva podem tenir entre 10 i 100 milions de bacteris. La gran majoria sans, però recordeu, això sí, renteu-vos les dents per la vostra salut mental i ni que sigui també per la salut olfactiva dels
1: però després, clar, quan et fas petons amb algú, comparteixes tot això.
0: Es creuen.
6: Sí, sí.
1: Falla, hi ha un mar
6: de teus. Tipus, n'hi ha 700. Altra cosa és quan se'n tinguis tu la boca en aquell moment.
1: Clar, una festa muntada.
6: Ara.
1: Déu-n'hi-do. Feu-vos petons.
6: Imagina't.
1: Gràcies, Marc.
6: Salut, fins ara.
7: Els matiners som un programa per emmarcar.
8: Pues mira, jo m'aixeco a les 4 perquè vist fora de Barcelona i a les...
1: 9-3-2-0-7-4-7-4, el telèfon per participar en directe, la Lara García aquí serà. Diu 13. Deixem-me saludar a aquesta hora a oients que ja estan desperts, com en Josep Font. Josep, molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: Què tal, Josep, com estàs?
9: Bé, despertant-me amb vosaltres.
1: A quina hora et despertes tu habitualment, Josep?
9: A les 5.
1: Home, com nosaltres.
0: Ah, molt bé.
1: Bé, com nosaltres. Nosaltres comencem a les 5.
0: Sí.
1: Com portes això del despertador, Josep?
9: Bé, força bé. Diguem-ne, vaig a Barcelona des de Mollà i prefereixo baixar ben d'hora i evitar així les cues i poder, diguem-ne, tenir una entrada a intentar que sigui tranquil·leta.
1: Suau, no?, aquestes hores del matí. Perquè a què et dediques tu?
9: Bé, treballo en un departament de la Generalitat i com que estem allà a la zona franca, doncs no és fàcil, diguem-ne, passar per la ronda litoral i, per tant, diguem-ne, he d'anar molt de matí per poder arribar a temps.
1: A quina hora comences a treballar?
9: Diguem-ne que m'hi poso quan obren les oficines, a les 7, una cosa així.
1: Clar, i prefereixes, entenc, arribar potser mitja hora abans o tres quarts d'hora abans i fer un cafè tranquil·lament?
9: Exactament, sí. Aquest és el meu matí, diguem-ne, que començo més relaxat impossible. Allò, entrar amb molt de temps i m'ho agafo amb molta calma.
0: A quina hora plegues?
9: A les 3 o 4 o 4.
1: Clar, la tornada no la deus tenir tan complicada? Sí, a les 3 quarts de 4 les rondes també deuen anar una mica plenes,
9: sí.
1: No?
9: Sí, està complicadet. Però vaja, es tracta això de, diguem-ne, la ràdio sempre acompanya.
1: Home, això sempre.
0: I què fa, Josep? Diners a la feina o diners a casa?
9: No, dino a la feina.
1: Clar, perquè és que, clar, si agafes la ronda 3 quarts de 4 te'n vas cap a Mollà, també deus arribar...
9: Missa petita, sí, que ja és hora de berenar. Sí.
0: Clar.
1: És que a vegades ho penses que perds molt temps a la carretera, Josep, o no?
9: Sí, és una cosa que fes, això.
1: I aquella cosa de dir a molta gent que ve a Barcelona a treballar, que, a més, el que fa el Josep està molt ben tirat, que és estalviar-te, almenys al matí. Mm,
0: clar,
1: perquè jo a vegades veig la gent a les rondes parada cada dia per sistema, que perden molt temps, i la gent realment és que s'ha de desesperar les rondes de Barcelona, que són, a vegades, una autèntica ratonera, que s'acostuma a dir, eh? Josep, doncs, escolta, moltes gràcies per passar pels matiners. Deus estar a punt d'agafar el cotxe, per tant, paciència i carretera i manta, com s'acostuma a dir.
9: Molt bé, gràcies, i gràcies per desvetllar-nos cada dia.
1: Molt bé, gràcies, Josep, per seguir-nos. Una abraçada.
9: Adeu.
1: Que vagi bé.
9: Adéu.
1: Jo això també ho he fet alguna vegada, que anava a treballar i dic, mira, saps què? Marxo una hora abans i m'estalvio estar una hora parat. Prefereixo estar fent una hora, no?
0: Durant una hora fent el cafè.
1: Exactament.
0: Un cafè i un croissant.
1: Ah! Alerta. Ui. És que ara m'ha vingut.
0: Inscrit.
1: Ahir a la Trapa'm si pots va passar una cosa èpica.
0: Ah?
1: Una cosa èpica, que recordarem d'aquí uns moments.
7: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
10: En un món de respostes simples, et portem la solució.
11: Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
10: De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
11: 12.
10: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
12: Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
7: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
13: A mi sempre em passa que oblido que he esmorzat, per això escric en el mòbil. A veure...
14: Sí, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem això i tu has apuntat, eh?
13: Sí, sí, apuntat. Té matxa, sí. Ous. Truita.
14: Sí.
13: Palmeretes de xocolata.
14: Sí.
13: I una galeta de dàtils.
14: Sí.
13: Que van fer la meva parella. Sí.
14: També potser si esmorzessin menys coses. Ens en recordaríem.
7: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
15: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
7: Arriba la gala de la 5a edició dels Premis Sonor. Coneix els 12 podcasts escollits entre més de 220 candidatures d'arreu dels països catalans.
16: Moltes gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició del Premi Sonor.
7: Gala dels Premis Sonor, des de l'Auditori 1899 del Futbol Club Barcelona, amb els guanyadors del talent i la creativitat del podcast.
16: I el guanyador del Premi Sonor, el millor podcast.
7: Aquest dijous a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. I si ho vols seguir en directe, connecta't a l'app de Catalunya Ràdio o a la plataforma 3CAT. Els matiners som un programa per emmarcar.
8: Pues mira, jo m'aixeco a les 4 perquè visc fora de Barcelona i a les 5 menys poc estem a la barca i a les 5 i poc pues, sortim cap a fora i a navegar per estar pescant a les 6 i mitja, 7, així per poder estar pescant perquè tenim una distància fins al caladero i després pues, fins a les 4 i mitja, 5 de la tarda que entrem al moll.
1: Àngel, què és el més dur d'aquest horari de llevar-se aquestes hores?
8: Pues bueno, que no t'acostumes mai perquè a les 4 del matí no vas aixecar-te aviat. És una hora perquè dius, hòstia, a les 6, les 7 però a les 4 del matí és la nit.
7: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: Els que sou seguidors de La Trapa amb si pots, programa que podeu veure cada dia a TV3, presentat per Llucià Ferrer, ja sabeu què va passar ahir. Alerta, a mi m'encanten els concursants, els participants d'aquests concursos, que són gent que van remant, van treballant per aconseguir el pot, i això és el que va passar ahir. La Mercè, que es van portar al pot de La Trapa amb si pots. Alerta, eh? 82 programes i 177.000 euros.
17: Oh. Arregues correcte, va, que ens queda una música aquí, compositor.
0: Chopin?
17: És correcte! Sí, senyora! És correcte, és Frédéric Chopin! És el dia que avui la Mercè s'emporta al pot de La Trapa amb si pots. I avui hi deixaré la gola, perquè aquesta concursant de Manresa és de les millors concursants que hem tingut a La Trapa amb. Ja s'ha posat per tu venir aquí a La Trapa amb si pots. Que jo segueix moltes coses.
18: Tot. Vaig començar a venir, que just començava a sortir d'una situació bastant difícil, i el fet de venir aquí, que m'acollíssiu tots tan bé, que em tractéssiu tan bé, necessites esperança a la vida. I el que no tenia ja era això. Al final ho vam aconseguir.
17: 177.000 euros que s'emporta la Ferrer. Ho mereixes moltíssim, Mercè, de veritat. Has estat una concursant brillant, de veritat. He disfrutat molt amb tu. I ets de les millors, per no dir, gairebé la millor concursant que ha passat aquí a La Trapa.
1: Home, que bé, que bé, perfecte. 177.000 euros. És que és una meravella, això. Moltíssimes felicitats a la Mercem. 82 programes, eh? I allà anar picant pedra, anar picant pedra, anar picant pedra. I al final s'han portat aquest fantàstic pot de 177.000 euros.
0: Mare, escudíssim.
1: Sí, senyor. I alerta perquè l'Alba Riera ahir... l'està passant de TV3, va estar comentant que la princesa Leonor... bé, escolteu el que va comentar.
19: Vinc a parlar de la princesa Leonor. Ha decidit estudiar Ciències Polítiques. No li ha calgut fer la selectivitat.
20: Per què?
19: Perquè com que ha estudiat a l'estranger, li convaliden la nota que ha tret el batxillerat d'allà. Que això de marxar a l'estranger per estalviar-se preguntes, suposo que ho haurà pres del seu avi.
20: Ah!
19: Compaginarà la seva vida acadèmica amb la seva vida laboral, que és una feina duríssima.
1: Aviam.
19: Ser princesa.
1: Has de pentinar els ponis.
19: No, espera.
20: Tu saps el que cansa pentinar poni? M'excusa, no puc quedar, estic pentinant el poni.
21: Ho estic cantant amb els canelobres màgics. No sé què fan les princeses, jo només sé del que dic a la Bella i la Bèstia.
20: Estic perseguint la tatera.
19: I el més important, on anirà a fer les canyes de després de classe? Doncs a El Esquinazo. Es veu que és un dels bars guais que hi ha a aquella zona?
20: No pot ser un bar guai que es diu El Esquinazo.
21: És a Getafe.
19: Espero que almenys ella convidi els seus companys de classe. Aquí. És a dir, que serem tots nosaltres qui convidarem els seus companys de classe.
1: Bravo.
19: També.
20: Clar.
1: Ai, Déu meu, senyor, la princesa Leonor. Haurem d'anar a l'Esquinazo, a Getafe, a veure si la veiem.
0: Sí, home, que bé que s'ho passarà.
1: I tant. I que poc es gastarà.
0: Sí, això també.
1: No? M'ha encantat, sí, això de perseguir tateres. Deu ser així, no?
0: Estic pentinant ponis, tirant
1: ponis. Sarsuela, deu ser així. Què fas? Estic pentinant el ponis, que tenen tota la raó.
0: És que sí.
1: Ai, Déu meu, Marta Viana, Lara García. Voleu saludar l'Eloi?
0: Eloi!
22: I tant.
1: Què tal?
22: Bon, aquí, pentinant ponis.
1: Home, tu pentinant ponis no, però agafant ous de gallina, suposo que sí, no?
22: Sí, sí, sí, cada dia en surten 3 o 4.
1: Oh, veus? Quantes gallines tens?
22: 4.
1: Oh, poquetes no, Eloi.
0: Escolta, bueno, però està bé, ha un suficiència.
1: A veure, un moment, més que tu, jo he vist un pis a Vilassar que si he de fotre 4 gallines al pis he de marxar jo. Però l'Eloi viu allà amb una extensió de terreny perquè ell és terratinent. Després té allà una casa amb una extensió brutal, amb cabres i tot.
22: Sí, sí, l'extensió no és meva, eh? Ja t'ho vaig dir un dia. Jo tinc la casa i la resta és de l'Ajuntament, però bueno, és igual.
1: I tens cavalls, també, o no?
22: No, cavalls no.
1: I ponis? Tampoc.
22: Tampoc.
0: Pentina cabres,
22: Ens quedem amb les cabres, que no es pentinen, en principi. Hi ha un gos que sí que s'ha de pentinar una miqueta,
1: tant,
22: si no se li foten uns nusos, que déu-n'hi-do. I les gallines, que pobres. Hi ha un gall una mica malparit i que les pica una mica.
0: És que els galls...
22: Sí.
0: Normalment...
22: Estem valorant el gall, a veure si...
1: Sí, sí, sí. Sí, què? Sí, si em pum, patapum.
0: Si em la cassola,
1: diu. Alhora que tindrem els animalistes, ara que veuràs tu, eh?
0: Engreixa-li per Nadal.
22: Escolta'm, les gallines ho estan passant malament per culpa d'aquest gall.
1: Que hi hagi pau al corral, que hi hagi pau al corral. Doncs escolta'm, no hi ha gaire diferència entre la princesa Leonor i tu, pel que veig, eh? Esteu allà, Eloi.
22: Bueno,
1: vinga, Marta, Lara, gràcies.
0: Adéu.
1: Eloi, vinga, va, que ens espera. Bon, què ens espera per avui?
22: A veure, avui un dia de moment al matí amb sol, sí que hi ha alguns fangs de boira, núvols baixos, una altra vegada, sobretot cap al nord de Catalunya. I després a la tarda tindrem tempestes, però també avui molt concentrades cap al nord. Pirineu i nord de les comarques de Girona poden arribar a la Costa Brava. A la resta, avui, un dia força més tranquil·let, amb una temperatura baixa. Aquesta hora cal abrigar-se, al migdia arribarem entre els 18 i 24 graus, segons el lloc.
1: Molt bé, doncs escolta'm, estarem pendents d'aquest canvi de temperatura que portem un parell de dies una miqueta...
22: Com la notes, la fresca? La portes bé o no?
1: Sí, sí, sí. Mira, ja el tinc per aquí. Espera, que acaba d'entrar Ricard Ostrell a l'estudi de Catalunya Ràdio.
23: Bona tarda.
1: Bon dia. Bona nit, bona nit. Que encara no ha sortit el sol. Què tal, Ricard, tot bé?
23: Bé. Canvis, perquè avui el nostre tècnic habitual de les 6 se'n va anar a un concert, es veu, de Dan Peralbo, i no puc venir.
1: No tens el Cesc.
23: El Cesc.
1: Perfecte.
23: Jo diumenge aniré a veure el Barça a Madrid, doncs tampoc vindré dilluns, perquè així descansaré una mica i...
1: Gràcies, Eloi. Gràcies, matiners. Engega el matí de Catalunya Ràdio. Vinga. Ricard Ostrell. Fins demà.
24: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.
25: Ei, mira, escolta, tot el que mostres et puc dir que no m'importa. Jo sóc feliç amb el que tinc, la vida és curta. Tu no et pregunten el que val, sinó el que et costes.

0: dels experts, amb Roger Seró.
1: Ui, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: celebrem els 20 anys d'ICAT i els 10 anys de desconcerts. Per tant, ara és el moment de fer el nostre particular...
1: Top 5.
0: Amb els millors moments d'aquests 10 anys de desconcerts.
2: Per exemple, en el número 5, en Jair Domínguez i l'Òscar Andreu versionant a Camela.
3: Escúchame, comprendelo, es imposible.
2: He vist el vídeo i s'hi pot veure en Roger Seró al costat del Jair Domínguez i l'Òscar Andreu ballant de forma suntuosa. Sí,
0: a l'escenari?
2: Sí, sí, a l'escenari, damunt de tot.
4: Era l'any 2018. No tens cap record, no?
2: Saps què passa? Que era com acabava aquell desconcert. Ah. Acabàvem fent una mica l'I Will Survive. Lo, lo, lo, lo, lo. I quin... se't veu a tu al costat, però primera fila.
0: Quin any, dius?
2: 2018.
0: Val, val, recordo. L'any.
2: Era la cançó Sueños Inalcanzables, Inalcanzables, i així acabava, com diem, aquest desconcert, que abans també ens havia deixat un altre gran moment. Era els Amics de les Arts versionant els Rage Against the Machine. Sí, sí. Cridant com molt fort. Com
4: sí,
2: dient,
4: sí, van cridar molt fort aquell dia.
2: Anem aquí a partir la pana. En el número 4, Ginestà i Joan Dausà. Els germans Serrasolsa es van unir-se al Dausà l'any 2022 convertint el Jo Mai Mai en una cançó punk, com se'n diu, que tot feia pensar que acabaria amb en Joan Dausà saltant damunt del públic. Però no va ser ell qui va acabar saltant.
5: Us juro que saltaria perquè us tinc confiança. Però de veritat que tinc el genoll una mica tocat. Jo veig que el Pau està dubtant.
6: Sí o no? Sí o no? Tothom em mira i ningú veu!
2: Exacte. Va acabar saltant en Pau Serrasolses.
4: I el vam recollir, el vam recollir.
0: Clar, clar, recollir, és que els concerts s'hauria de fer, això.
4: Sí.
2: Va haver-hi un moment que es va fer una mica el buit allà mig, i el Pau no ho veia clar, però sí, sí.
0: Bueno, ja quan li fas un Jo Mai Mai he fet a crowd surfing, en Pau haurà de veure.
2: Exacte. En el número 3, els Tiets i la Dharma.
7: No vull saber res, intento no clavar-te la mira.
2: A veure, ara ja tothom ha acabat fins al monyo del Goti per Goti, però penseu que l'edició del 2023, la cançó dels Tiets tot just començava a ser un èxit.
0: Clar, era abans de l'estiu, encara.
2: Totalment. I aquell moment viscut amb la Dharma, fent ballar sardanes a tot l'Apolo, en els quals hi van prendre per nosaltres amb una rotllada.
0: I la gent els passos els sabia, la gent, els llargs i els curts.
2: Absolutament.
4: Va, que t'esperaves.
2: Va acabar a rotllo Dharma, saps? Allò, una mica de rotllo
4: escà, molt xulo. Sí, sí, molt bé, molt bé.
2: En el número 2, Alosa i Svetlana. L'Apolo va esclatar l'any passat amb la unió de dos dels grups del moment, Svetlana i Alosa, que ens van regalar aquesta versió frenètica de la Sergé, que es va acabar convertint en la cançó de l'estiu de l'any passat d'ICAT, eh? I és que no era per menys. Veurem si alguna de les d'enguany esdevé la cançó d'ICAT.
4: Exacte, a veure, llistes tal.
2: I sí, ho hem dit per activa i passiva. En el número 1, la Peu Gang i Manel.
8: Com veu, Peu Gang, de Manel de Fax, són poderadors, però són una vista sòrdics, però si
2: no sentiu la gent com flipava veient els Manel en aquesta tessitura tan trapera i tan estranya, eh?
4: Espectacular.
2: Era el desconcert de l'any 2017 davant d'un públic totalment entregat.
9: Retos lamentables sense el teu cap entès.
10: I quina desafiació d'adonar-se que només us fa gràcia a vosaltres el vostre diccionari de paraules inventades i amb quina rapidesa passaríeu del trap i la jove rimeta si sentíssiu la meitat del que se sent el pantano estany en venda.
11: Pena i també de la festa. Les portes obertes, sopar a la fresca. Un rajol i sal, un sabor ancestral. Cridar-nos, besar-nos, deixar-nos endur pel bater col·lectiu que ens encén cada estiu. El misteri del foc, incendis d'amor. Música de banda i joves que canten. T'estime, t'estimo, t'estima amb la gossa. Vinc del misteri que amaga la moma. Jupetitges, pardenyes, fandangos i jotes. Vindem a la guenyes, vindem.

0: el diari de Guillem, el que tinc ara a les mans, just pocs dies després que s'ha commemorat el 33è aniversari de l'assassinat de Guillem Agulló, i justament, doncs, com us dic, amb aquesta coincidència, ha arribat a les llibreries també fa pocs dies el diari de Guillem, aquesta biografia en format còmic que publica Sembra, que dic biografia, però, Laia, digueu-t'ho bé, que tu te l'has llegit, és la seva vida, és el seu cas, és el final de la seva vida?
1: És el final de la seva vida, a partir de testimonis escrits d'ell ficcionats, és a dir, no és veritat que siguin d'ell, això ho sabreu al final del llibre, perdoneu que ja us ho he dit, però crec que és interessant, però ho hauria pogut ser. És a dir,
0: és el diari de Guillem, que no té per què ser el seu diari.
1: Exacte,
0: no?
1: El que hauria pogut ser.
0: S'ha escrit d'aquesta manera, en forma de dietari personal.
1: Exacte, en forma de diari personal secret dels últims mesos. Recordem que Guillem Agulló mor amb 18 anys, per tant, jo diria que això parteix a partir dels 14, més o menys, amb esquetxos de la seva vida, que ens permeten conèixer un Guillem Agulló diferent del que coneixíem fins ara, o si més no, molt més profund. O també tenim molt més context, perquè sí, tots coneixem els fets del seu assassinat. Sabem que Guillem Agulló militava en diverses organitzacions juvenils de l'esquerra independentista com Maulets i que per això el van assassinar un grup de feixistes. Però potser no sabíem alguns detalls, doncs, de la seva vida d'un adolescent o d'un jove qualsevol de la seva edat, no? I, per exemple, doncs, veiem, doncs, com li anaven els estudis, com li costaven, com tenia altres interessos, com encaixaven uns grups i en uns altres no, com anava definint la seva personalitat i la seva ideologia política, què el movia, per què s'anava amb uns i no amb els altres, per què donava tanta importància, doncs, a la reflexió i a l'estudi, i llegia molts documents, estaven amb els seus companys subscrits a revistes angleses per entendre el moviment Sharp, per exemple, o, per exemple, també com vivia l'esport, perquè ell era gairebé, hauria pogut ser nedador professional si no hagués tingut un accident que va tenir en
2: era molt atlètic.
1: Era molt atlètic perquè era nedador, i ell hauria, de fet, tenia opcions d'anar a les Olimpíades de l'any 92 a Barcelona. El que passa és que va tenir un accident i va haver de deixar, a més d'un dia per l'altre, la natació. És una cosa que també va afectar moltíssim a la seva vida, i això també veiem que el marca, no?
2: Ja ho veuríem si hagués volgut representar Espanya, no?
1: Bueno, ell va anar ja com a representant d'Espanya en alguns... O va guanyar el campionat d'Espanya, perdona, surt això, eh? I també surt com vivia tot plegat, no? També, al final, les parelles que va tenir, la seva vida sentimental, més o menys, ja veiem esquetxos, però sí que és molt interessant, per exemple, una cosa que jo no havia imaginat. A mi recordo perfectament la pel·lícula, que segur que heu vist, La mort de Guillem, del Marquès Marcet, que explica molt aquest episodi concret de la mort i el judici, però tot el que és l'anterior, l'abans, jo no el tenia tan clar. I m'ha agradat molt llegir aquest còmic perquè et dona tot el context de societat absolutament polaritzada i una situació molt violenta als carrers de València, com aquests grups, que ells eren realment pacífics, estaven molt amenaçats perquè es movien els grups de feixistes amb una impunitat. Són gent que sortien amb bats de beisbol a caçar, que deien ells, nazis directament, que sortien a caçar gent. I com deia el còmic d'en Guillem, diu, tant se val si trobaven, doncs, catalanistes, com si trobaven homosexuals, com si trobaven negres, era igual. El important era anar com a la cacera de víctimes per poder-los apallissar. I en una d'aquestes batudes és on va morir assassinat Guillem Agulló, i que no va ser una casualitat, que no va ser una baralla, perquè realment hi havia grups de feixistes que actuaven amb total impunitat de la policia i de l'Estat, i això va tenir conseqüències com la mort de Guillem.
3: Els experts i tant.

0: diu tal qual, aquest compte d'Insta.
1: Medievalismes. Medievalismes el porten Gabriel Sánchez. Té gairebé 15.000 seguidors, poca broma. I, efectivament, ell no se n'amaga, divulgació del patrimoni cultural. I, efectivament, en
0: medieval.
1: Els seus... cultural, diu ell. Ah. Ell diu divulgació del patrimoni cultural.
0: Amb l'edat mitjana va morir la cultura.
1: I en tot cas, ell fa tant coses, diguéssim, més dins de Barcelona, per exemple, com se'n va pel territori i se'n va a destacar, doncs, des del petit capitell a grans edificis, tots en el seu context històric.
0: Ho dius com si Barcelona hi hagués més coses romàniques.
1: Bueno, n'hi ha, en tot cas. Jo pensava, justament pensava que no n'hi havia pràcticament, en canvi et destaca algun moment també coses de Barcelona, se'n va buscar tal edifici una mica amagat.
0: Ja saps que jo em fixo molt als capitells.
1: Exacte. Mira, si voleu us he posat el vídeo que va fer quan va anar a Sant Salvador de l'Entorn.
2: Per fi he parat amb el cotxe i he pogut visitar una ermita molt especial. Mil vegades he passat per aquesta carretera i no hi havia manera de parar i pujar fins aquí per veure Sant Salvador de l'Entorn. Es troba totalment encastada sota una bauma. És de caire popular i data del segle XIX, tot i que s'hi aprecien restes de...
1: Veieu, aquí, per exemple, se'n va anar fins a aquest lloc i comença a explicar-nos una petita visita guiada, no?
3: Molt xulo, molt bé.
1: Però altres dies, per exemple, ens fa un recull. En té un, per exemple, molt xulo, que el trobo estar interessant. 5 carrers empedrats encantadors. I és veritat que, quan mires les fotografies, són precioses, eh? Per exemple, un és el Conflent, l'altre és aquí a Pedralbes, al monestir de Pedralbes a Barcelona,
3: sí.
1: Però un altre és el Priorat, a Torroja de Priorat, o un altre és a Vulpellà, que el Baix Empordà. Ell ha seleccionat, no, uns carrers empedrats que considera, doncs, els més bonics.
3: A Vulpellà, jo diria que hi he estat.
1: És que és la zona aquesta d'Empordà bastant turística.
3: És per allà, per a Tallada i tot això.
1: Sí, jo diria que sí. Mira, no sé, també se'n va a llocs a fora de Catalunya, eh? Un dia va visitar una església al cor de Londres, que també va trobar, i llavors explica la història de com va patir amb els bombardejos de Segona Guerra Mundial, etc. Vull dir que el tio és molt viatjat i fa sempre aquest punt de vista de història de l'art, que a mi m'encanta, i trobant perles on no sempre nosaltres les veuríem, no? M'encanta.
0: @medievalismes, si el voleu seguir... a l'Instagram.

0: Doncs avui, amb cançons a reivindicar, avui posem a la palestra les filles de Cassandra, aquest duet gallec, que per cert jo vaig tenir el plaer de descobrir a Galícia, de casualitat, en una festa major, que estaven tocant, i em vaig quedar a veure el concert de la Baix, i a l'acabar encara vaig anar parlant amb elles, i vaig dir, m'ha gustat molt.
1: Doncs jo avui no la toco gens i tinc moltes ganes que m'expliquis qui són les filles.
0: Sí, explica
2: qui
0: són.
2: A veure si us en això.
0: Va.
2: Aquesta i l'anterior són les que se'ls van viralitzar més en aquest duet gallec, que com molt bé deia el Roger, són dues noies molt joves, la Sara i la Maria, que van decidir doncs, que s'ajuntaven per fusionar una mica el que és la tradició i l'electrònica, eh? Ja ho veieu.
1: Ja sí. M'estan cantant ja d'entrada.
2: Sí, és que està tot bé d'aquest grup, vale? Llavors són dues ties molt joves, no fa gaire que van començar. De fet, avui no faig ben bé cançons infravalorades, sinó grup infravalorat, en general, perquè és un grup prou recent, sí, és una banda emergent, però que penso que des d'aquí a Catalunya els hem de mirar molt perquè tenen un rotllo que en realitat aquí nosaltres estem replicant molt clarament amb Melosa, amb Gregotecno, amb totes aquestes coses que fusionen una mica tradició i modernitat.
1: Un Estellat, un altre Retenic.
2: Un Estellat, exacte.
3: La Maria, també.
2: La Sandra Montfort, és com molt aquest estil, però en gallec. I clar, també és una cosa de dir llengua minoritzada, també recolzem-la i també programem-les aquí perquè segurament som el mateix tipus de públic, no? Llavors, bueno, elles es diuen Filles de Cassandra, que ja d'entrada el nom a mi em crida l'atenció perquè Cassandra, doncs ja sabeu que és aquest ésser mitològic, no?, del món clàssic.
0: És la que va dir, el cavall de Troia hi ha gent dintre, i la gent borratxa van dir, què dius?
2: Calla!
0: A fregar, dona! Que és el que li passa a aquests personatges femenins de la cultura clàssica.
2: Exacte, que era una visionària i ningú li feia cas. I jo crec que és exactament el que passa amb aquest grup, que són unes visionàries i no és que ningú els hi faci cas perquè crec que cada cop creixeran més, però sí que m'agrada que portin aquest nom. I, de fet, tot el seu primer àlbum, que es diu Acrópole, cada títol té relacionat un mite grec amb els noms i amb la lletra, per tant, ja d'entrada a mi això em funciona moltíssim, però és que a part les cançons són boníssimes. Destruiron Troia por no creernos como
0: siempre. L'últim disc no l'havia sentit jo, ara.
2: Aquest és el primer, eh?
0: Ah, val. Doncs no tenia present aquesta cançó.

0: Dios, és que jo em poso ja pell de gallina només d'escoltar-les així gravades.
1: És molt guapa aquesta.
0: El directe és un puto espectacle. Jo les he vist dues vegades, les vaig descobrir com el Roger de casualitat al Festival Cruïlla de l'any passat, que jo també s'ha de dir que anava en un entorn i en un ambient que ja animava que t'agradés això.
1: Val.
0: Però, tot i així, vam sortir tots flipats d'aquell concert dient, mare de Déu, el que acabem de veure i no ens ho esperàvem, perquè em sembla que era el típic entretemps que estàs esperant per veure un grup més gran que ja vens de casa pensant que el vols veure, no? I és com, bueno, què fem amb aquesta estona morta? Anem a l'escenari petit del Cruïlla. I tocaven elles...
2: Va, anem a veure aquesta fricada, no?
0: Bueno, alguna cosa havíem escoltat, perquè també som un perfil de gent que ja ens agrada a casa fer-nos la playlist de tots els grups que no coneixem per tenir-los una mica tocats, i sí que alguna cosa ens havia agradat, però és que, clar, el directe jo vaig al·lucinar perquè són quatre noies, o sigui, la Sara i la Maria, que són, diguem-ne, les vocalistes, però van amb sempre dues o tres músiques més, amb les panderetes i amb un joc de llums i de ball, fins i tot, molt, molt potent i molt acompanyat d'aquesta electrònica, que també sentiu, que és una música que també et convida molt a la festa.
2: Home, i tant.
0: Llavors, jo vaig dedicar-me a perseguir-les per tot arreu que pogués. T'ha de dir que aquí a Catalunya no és que tinguin moltíssims bolos, però de tant en tant van venint, perquè jo penso que els hi passa això, que se senten molt representades amb el tipus de cosa que fem aquí, i viceversa.
1: Sí, jo crec que aquí tenen un públic important, dintre de fora de Galícia, per dir alguna cosa, segur que és els llocs on tenen més.
0: Exacte, i van anar al Mercat de Música Viva de Vic,
1: veus?
0: On jo penso que es van fitxar per tots els llocs on ara us explicaré que van aquest estiu per aquí a Catalunya. I el Mercat de Música Viva de Vic, tot i ser un concert de mostra, diguem-ne, a les 12 del migdia, en un lloc que feia una calor espantosa perquè tocava una solana increïble al setembre, jo ho vaig gaudir, tu. Jo estava a la primera fila pensant, sisplau, 8 hores d'aquest concert. No només tenen cançons seves pròpies en gallec, sinó que també tenen alguna versió curiosa com aquesta. Ai,

0: Ja ho veieu, a elles els agrada molt experimentar també amb els sons, amb cots trencats, amb crits, amb xiscles, amb sorolls del vent, de la pluja. A mi això em funciona moltíssim, també m'agrada molt, i em recorda una mica el que fa a nivell de producció la Valeria Saurí, la Venus. Sí, tampoc és una mala col·labo, això, vull dir, apunteu-vos-la.
1: Per cert, haureu reconegut que és Mari Carmen de la Pegatina, aquesta cançó que estan versionant les filles de Cassandra.
2: Tu filla està en l'after.
1: Exacte.
0: Clar, una altra cosa que fan molt és també lletres, evidentment, feministes. No des d'una cosa molt, no sé com dir-ho, molt evident i molt cansina, no?, d'aquesta cosa tan... que ara ja ha passat una mica de moda, que podria haver relacionat molt amb un roba estesa del 2015, que en aquell moment era molt necessari, però que ara hem canviat una mica el discurs o la manera d'explicar-lo, i elles això, agafen històries i agafen tradicions gallegues també, intenten reflexionar sobre com això ha estat masclista sempre i s'ha d'anar canviant, no? Però des d'un punt de vista molt festiu també, que no és una cosa de la pena i de del victimisme, sinó de l'empoderament. També han comptat amb elles, doncs, arrel d'aquesta clara definició feminista, per fer bandes sonores de pel·lícules com, per exemple, la de Nevenka, documental
3: regidora, per la... no? De la història de la regidora aquella del PP... Ai, no, perdona, de socialista...
2: Sí, sí. No,
3: era del PP, exacte, de PP.
0: Sí, exacte.
3: Que van abusar, sí.
0: I que era protagonitzada per la Mireia Oriol i van fer una de les cançons de la banda sonora.

0: Clar, jo aquest documental, bueno, documental, sèrie documental, el vaig veure per pur interès per la història de la Nevenka, i de cop i volta sento les filles de Cassandra i dic, són elles, no m'ho puc creure. Bueno, aquestes sorpresetes que són agradables. Mm-hmm. Llavors, les ties van explotar al màxim l'àlbum aquest del 2023 d'Acròpole, però jo pensava, venga, noies, a treballar, doneu-me coses noves.
1: Mandanga nova, va.
0: I l'any passat, el 2025, van treure un petit EP amb quatre cançons que es deia Hibernarse.

0: Home, qui es pensés que anaven avall, malament.
1: No, no, no.
0: Perquè
1: és que,
0: això
1: més,
0: ha incrementat decibels, eh?
1: Total, i tenen molt talent en combinar els dos moments, saps? Un moment de màxim silenci, que se't fot la pell de gallina en directe, de només una solista cantant una melodia supertranquil amb la pandereta, tal, i cada cop i volta peti i et foti un pelotazo d'electrònica que et s'aixeca tota la platea. M'encanta.
2: Controlen molt, eh, tots aquests canvis de ritme, això és guai.
1: L'escenografia, el vestuari, les mirades, són dues ties molt expressives, bueno, de veritat, aneu-les a veure.
3: Les Tartar Helenes podrien accelerar de tant en tant, no?
1: És que és una mica Tartar Helena a moda...
3: Sí. Speed.
1: Sí,
3: perquè jo les he vist fora de l'escenari i són unes cuerguistes, saps? Vull dir, no crec que els hi costés massa.
0: És veritat.
1: No, bueno, seria una molt bona col·laborada, també.
0: Dia d'aquest, sí, sí, sí.
2: Saps que recorda també a la Lídia Sanz, una mica? La Lídia Sanz també té aquest punt, no?
0: Sí.
1: És que d'això, aquí tenim tot de referents semblants en català i crec que és perfecte pels nostres cartells. Aquest 2026 han tret un altre treball sencer, un bon disc amb les seves 11-12 cançons que es diu Tertúlia i que és un àlbum conceptual, que a mi això sempre m'agrada molt. Ho fa molt Jorge Drexler també, i ho fa molt artistes així com que tenen aquesta tendència, i és un àlbum tot, de totes les cançons estan relacionades amb el fet del parlar, no? El treure les cadires a la fresca i parlar al carrer, del safreig...
0: Això que feien els nostres avis i àvies, eh?
2: Sí.
1: Exacte, i la primera que van treure així com avançament es diu Saïra Fresca.

0: mica de campana de l'església, allò Rosalia Lux, també, com una cosa eclesiàstica. Bueno, és que m'encanten, ja ho esteu notant, no?
1: I amb la Maria Jaume també podríem fer alguna cosa, ara que estic pensant, eh?
0: Sí,
1: perquè
0: sí,
1: en el seu últim disc, Sant Domingo Forever, que incorpora també campanes i sons de totes les festes del seu poble, de Lloret de Vistalegre.
0: Sí, coses folklòriques.
1: Sí, també té aquest punt.
0: A Tertúlia, ja us deia, tot va sobre el parlar i el xiu-xiuejar, i també tenen una cançó que es diu Cuchicheo.

0: que jo estaria escoltant-les tot el matí.
1: Llavors ja us deixo amb la última, que és una mica el single d'aquest disc Tertúlia, que es diu efectivament Tertúlia, i us convido a que, si us plau, a casa li feu una bona escoltada a tota la discografia de Filles de Cassandra, que tampoc és tan llarga, vale? Vull dir, ja us dic, són dues ties molt joves, van començar el 2021-2022, tenen aquests dos discos, aquest petit EP, i penso que estaria molt interessant que us miréssiu el calendari, perquè tenen algunes actuacions a Catalunya. La primera és a l'Ambassa de Sabadell, d'aquí res, 15 dies, perquè aquest cap de setmana estrena el disc Tertúlia a Galícia, a casa seva, però és que gairebé la següent parada ja és aquí. Per tant, anem a fer-los i veure que aquí les volem, que volem que les programin més, i que abans que programar grups en castellà, que ja se'n programen molts, jo, sincerament, prefereixo que em programin a les ties que canten en gallec.
2: Molt bé, clar que sí. Doncs, si et sembla, acabem amb Tertúlia, aquesta cançó que ens deies.

0: The Times has 7,000 pages detailing how the White House has been lying about the Vietnam War for 30 years.
1: Un fragment d'aquella pel·li The Post de l'any 2017. És la pel·li del Tom Hanks, no?
2: Ah, I la Meryl Streep.
1: És aquella que era un diari encara petit i que la Meryl Streep era com la propietària, una mica senyora rica, i dubtava si seguir fent senyora rica i seguir el corrent o destapar un escàndol de veritat, no?
3: Totalment.
2: Penseu que era una editora que estava totalment al marge de tots els grans editors dels diaris americans, justament per això, pel fet de ser dona, sobretot. I la tia, amb dos parells ovaris, va dir, escolta, vaig aquí a trencar una mica una llança en favor del periodisme i a mostrar, doncs, a tot el que estava fent malament els successius governs americans durant la guerra del Vietnam, que era amagar una mica totes les morts que s'anaven succeint.
1: Allò era la guerra del Vietnam, el que explicava aquesta pel·lícula, basada en fets reals, eh? Doncs tornem a l'actualitat i a la realitat, perquè el Washington Post segueix excel·lint, acaba de guanyar el Premi Pulitzer.
2: Sí, els Premis Pulitzer, que distingeixen cada any el bo i millor del periodisme als Estats Units, han guardonat el diari el Washington Post amb el seu premi més prestigiós, el de servei públic. Per què? Doncs per fer una sèrie de reportatges sobre les retallades a l'administració Trump. Aquesta distinció posa en valor la feina del Washington Post, que ha passat també per una retallada molt dràstica de plantilla. S'han acomiadat un terç de tots els treballadors, més de 300 periodistes. Qui en té la culpa? Pam! Jeff Bezos, el propietari d'Amazon, que recordem que va comprar el diari i de moment, doncs, ja ha acomiadat un terç de la plantilla. El Pulitzer d'investigació ha estat per l'equip de The New York Times. Per què? Per una sèrie de reportatges sobre com Trump ha beneficiat el seu entorn familiar i polític. I també s'ha premiat l'agència d'informació britànica Reuters per les informacions que documenten com la Casa Blanca ha ampliat l'abast del poder executiu. Ja veiem com tots els premiats han tingut el mateix denominador comú, la nefasta gestió del president dels Estats Units.
3: Home, és que si vols fer bon periodisme i vols revelar la veritat als teus conciutadans allà en aquell país, suposo que és urgent doncs, fixar-te en què fa Trump.
1: Ara de la periodista i escriptora bielorussa, la Svetlana Alexievich, guanyadora del Premi Nobel de Literatura, que recuperarà el personatge de l'home roig en el que serà el seu proper llibre que confia tenir enllestit ja l'any vinent. De fet, jo tinc molt bon record d'aquesta Fi de l'home roig, un llibre que publica Raig Verd en català, us el podeu pillar, un llibre extens, profund, sobre les últimes dècades de la Unió Soviètica i també de les conseqüències de la seva dissolució a nivell polític i també molt a nivell social i personal. Doncs ara podem sentir les seves paraules en una entrevista aquí al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, en què l'autora bielorussa ha explicat que ja havia donat per acabat aquest personatge centrat en el final del règim soviètic i que apareixia en aquest llibre Temps de segona mà, la fi de l'home roig. Aquest és el títol sencer del llibre que us acabo de dir. Ara, però, se n'adona que arran de la guerra de Rússia contra Ucraïna encara queden moltes coses per explicar.
4: Em va semblar que jo ja havia acabat la història de l'home roig. Va ser una utopia. No sospitava que al cap d'uns anys aquest home roig començaria a disparar contra Ucraïna. La seva història no havia acabat. En aquest temps he reconsiderat moltes coses. Escric de nou ara un nou llibre sobre l'home roig.
5: Pasar 10 días borracho mirando en el metro cuadros, conocer a Eduard y Mare Legionario.
1: Segons Alexievich, el règim de Putin ha comprat els russos perquè no protestin ni acceptin la guerra. En el cas de Bielorússia, l'escriptora té clar que el president Lukashenko no entregarà el poder sense sang i ella descarta jugar un paper polític, tot i les propostes que li han fet. Alexievich, juntament amb el nicaragüeny Sergio Ramírez i el nord-americà Martin Baron, van rebre ahir a Barcelona el Premi Ortega y Gasset, que atorga el diari El País en reconeixement de la seva trajectòria. Els tres han alertat sobre el perill que corre avui en dia la llibertat de premsa davant l'auge dels líders autocràtics i la violència que avança a diferents punts del món. Alexievich s'ha preguntat en el seu Parlament en quin moment se'ns ha escapat el feixisme de les mans, les seves paraules recents. I per cert, preocupació per un altre Premi Nobel, en aquest cas de la Pau, una altra dona, la Narges Mohammadi, Premi Nobel de la Pau iraniana, empresonada per la seva campanya en defensa dels drets de les dones al seu país i contra la pena de mort. El seu germà, que està exiliat a Noruega, ha explicat que aquest cap de setmana l'han traslladat a un hospital després de patir una crisi cardíaca i d'haver perdut la consciència fins a dues vegades. Afegeix que la vida de la seva germana, Premi Nobel de la Pau, està en perill a Iran i que necessita almenys estar un mes fora de la presó amb un tractament mèdic adequat.
6: Els experts i CAT.

0: ja s'ha estrenat la nova sèrie documental, la nova sèrie d'investigació de Carles Tamayo, aquest investigador, documentalista, youtuber, periodista català, que seguim des del principi, des que feia vídeos a YouTube i s'infiltrava llocs, com ara sectes, i ara ja ha fitxat per Televisió Espanyola, per tant, penseu que a RTV teniu... Hi ha moltes pel·lis que estan a plataformes pagant, però RTV Play estan gratis, i a més fan producció pròpia.
1: Encara sí. Du la samarreta amb el logo dels Jocs Olímpics de Barcelona?
0: I la gorra al revés de la camisa de quadres? No.
2: Home,
0: s'ha
2: d'actualitzar l'estètica, de la gent.
0: Com que ell li agrada fer una mica el gonzo, li agrada fer-nos enriure, posar el dit a la nafra, ens mostra el seu dia a dia, com és el seu estudi, els seus companys, a la seva productora, hi ha un maniquí on té posada la gorra, la samarreta i la camisa. Es veu una mica de fons. Però no, anem al tema, Laura, perquè si en Carles té una virtut, és que a mi em fa riure molt quan toca temes terribles. I el primer, penseu que s'han penjat dos capítols, ja aniran apareixent més, el primer toca el tema que preocupa més a les persones humanes d'aquest país, que és l'habitatge, i veureu casos terribles i tristíssims. I com la gent que fa negoci no se n'amaga, no, Laura? Vull dir,
2: mira, tema molt encertat i molt arriscat per un primer capítol, perquè penso que amb tots els que tenia per triar i tots els que anirà fent, segur, en aquesta sèrie documental que es diu Se nos ha ido de las manos, cada setmana treu un capítol, potser el de l'habitatge, per tal com està el tema de calent, des de la televisió pública se'l podrien haver o estalviat o posposat per més endavant. I ell, suposo que també per la tossuderia que té Carles Tamayo, que ho és i molt de tossut, va dir, no, això el primer, perquè és que això serà una bomba.
1: I vaig al moll de l'os.
0: Jo vaig pensar exactament la mateixa. Començaré amb el primer capítol, que és el que pot apelar més
2: gent. Totalment, artilleria pesada. Us explico més o menys com funciona la dinàmica d'aquests documentals, perquè és que a mi és el que em sembla més de geni i de tenir una ment absolutament privilegiada, que és que té un rotllo semblant als seus vídeos, si alguna vegada n'heu vist algun, infiltrant-se a sectes, no? Que ell vacila molt a la gent que està dintre. Sí. O sigui, ell realment, la seva manera d'infiltrar-se és que tu, com que ho estàs mirant com a espectador, sabent que s'infiltrarà, ho llegeixes tot irònicament i pensant, els està vacilant a la cara, però ho fa amb prou intel·ligència i prou gràcia com perquè la gent que està realment fotuda a l'all... No creu que els estigui vacilant, o sigui, ells es pensen de veritat que és una persona interessada en la seva activitat i que vol unir-se al seu plan, no?
0: A banda de sectes, també s'ha infiltrat en piràmides aquestes de Crypto Brothers, sí, gent que fa ayahuasca de forma descontrolada,
2: òbviament. És que per mi tot sectes.
0: I en aquest cas, el greu és que és una cosa legalíssima, que és fer negoci amb un dret com és el de l'habitatge.
2: Exacte, o sigui, ell el que intenta fer en aquest primer capítol és crear un fons d'inversió.
0: I el crea, no us penseu que s'ho inventa.
2: I el crea.
0: Va un notari.
2: Un fons que es diu, ni més ni menys, perquè ningú sospiti res, que Voltor en Voltor.
0: I la gent no ho pilla, perquè
2: la gent no ho pilla, perquè la gent és imbècil, també.
0: Com es diu, aquella fira immensa que fan a Fira Gran Via?
2: De District.
0: Sí,
2: de District. Intenta entrar a The District per publicitar el seu fons d'inversió, i com que ell es diu, és Carles Tamayo, i clar, la gent al final sap qui és, doncs no el deixen entrar. Bueno, escolteu una mica el tràiler, perquè jo crec que ja ho explica.
3: Aquí empieza el tràiler. Un fondo de inversión ha conseguido 14 pisos y dos locales por 110.000 euros el piso.
4: Tremendo chollo, ¿eh?
5: Paradísimo.
4: Quintuplicas o sextuplicas las ganancias por el mismo inmueble.
5: Correcto.
6: Una cosa vale lo que alguien está dispuesto a pagar.
7: Se están alquilando habitaciones por 500, por 600, por 700 euros.
3: ¿Por qué no podríamos conseguir nosotros pisos a una tercera o una cuarta parte de su valor si nos convertimos en un fondo de inversión?
8: Ya tenemos nuestro fondo buitre, Voltor and Voltor.
3: Voltor and Voltor.
9: Si quieres convertirte en pez, tienes que ir a bañarte con los peces.
0: Sí que se'n va a una fira de Màlaga, Espanya.
2: És increïble.
0: I allí sí que la fira d'habitatge de Màlaga, que és la gran festa de l'especulació, amb menjar i beguda, fer paradeta, Stan, Voltor and Voltor, la seva companya de producció fa com de venedora, de comercial, fa conferències.
2: No, però és que ho heu de veure, perquè hi ha com un contrast molt fort entre la ficció i la realitat. És a dir, ell està intentant incidir en la realitat, investigar una cosa de la realitat, que és el negoci de l'habitatge, i que és cruíssim i molt dur de veure, perquè és que sents aquests... És que, bueno, els insultaria
10: directament.
2: Ja, és que tenen
10: moltes ganes de posar-te amb dia.
2: Aquests voltors, autèntics buitres de la dignitat humana, parlant de persones que viuen en pisos llogats, com si fossin, mobles, bitxos, no? Com ells venent-se entre ells pisos que ja estan llogats. Per tant, hi ha veïns allà que estan pagant un lloguer, i en Carles i el seu equip van a buscar aquestes persones i preguntar-los, i vosaltres sabeu que s'està venent aquest edifici? I la majoria de llogaters no en tenen ni idea. Se n'enteren per ell, que els hi pica el timbre i els hi diu, estic fent un reportatge, us vinc a dir que us estan venent l'edifici per aquest preu i que us faran fora de casa, perquè és que el seu objectiu és rendibilitzar. Que és que fan servir tota aquesta mena d'eufemismes per dir que volen treure més pasta d'aquell immoble i, per tant, faran fora els veïns per pujar els lloguers. I és que és aquest contrast entre aquesta realitat tan crua i, evidentment, una part molt còmica que a mi em fa molta gràcia, que és ell performant que realment és un inversor immobiliari en una fira d'inversors.
10: Que és un dels xungos, no?
2: Exacte, per intentar extreure doncs, informació de com funciona aquest negoci i també treure declaracions molt bèsties de gent real que es dedica a això, dient doncs, el que heu sentit, com les coses valen, el que la gent està disposada a pagar. Fa com una mena de padrinatge amb un tio que és com un expert inversor immobiliari que l'ensenya.
0: Li fa de coach.
2: Exacte, l'ensenya i li diu, doncs això que tu has de fer si vols vendre més barat o més car, és això, l'altre. De fet, és la persona que li ha de comprar l'edifici que ell... Bueno, o sigui, que li ha de vendre l'edifici que ell vol comprar, no? I li va dient, home, però a mi em sap una mica de greu per la gent que viu allà, perquè, clar, jo he anat a parlar amb ells i hi ha una senyora de 92
1: això
2: anys.
1: Això de Mayo, eh?
2: Sí, sí, sí. I a mi em sap greu que aquesta gent se n'hagi d'anar a la casa seva.
1: Què li respon?
2: Que és perfectament legal, sí, fins i tot que és ètic.
1: Que és ètic, eh?
2: Sí, que el problema, doncs, és que la gent està vivint per sobre les seves possibilitats en un espai on els lloguers són massa alts per ells.
0: I aquestes persones s'han de readaptar al mercat i, com ho diu Albert, crec que és desplaçar.
2: Reubicar-se. És a dir, anar-se'n a viure a la puta Xina, d'on sigui que treballa o que han viscut tota la vida, perquè, clar, no es poden permetre viure al centre de Barcelona.
0: Hi ha una cosa, a banda d'aquest moviment purament capitalista, n'hi ha una altra que no era prou conscient i ara he après, que és això que es diu que sempre, com més capital tens, més pisos pots comprar, per tant, menys gent pot comprar pisos, per tant, més gent ha de viure de lloguer, i si vius de lloguer no pots estalviar per comprar-te un pis, però a banda d'això...
2: És que era el mite de Sísif.
0: Però a banda d'això de l'oferta i la demanda, és que si tens prou capital per comprar un edifici sencer, si fas una divisió, que pots fer a mà, cada pis et surt per un terç del que li costaria a un individu. Clar. És a dir, compres un edifici sencer i et
2: no, fas una divisió... No, és que hi ha una divisió... conversa molt,
10: però, molt divertida. Però llavors estem perdent el temps, no? O sigui, hauríem d'estar associats... O sigui, comprant edificis des d'allà, fent una cooperativa.
2: El raonament del Carles Tamayo al principi del vídeo, que evidentment ell ja sap que li sortirà malament, però és una mica aquest raonament de persona lumpen del carrer que diu, què he de fer jo per fer-me ric? Ah, fer un fons d'inversió, no? Anem a intentar-ho, deu ser fàcil. I lo fort és que te n'adones que poder sí que ho és, si ets una persona sense escrúpols.
0: Clar.
2: Llavors,
0: clar.
2: Escolteu un tros de la conversa amb aquesta mena de seu coach inversor que representa que li ha de vendre l'edifici, perquè és que, pell de gallina, el convenciment amb el que ell diu i troba lògic fer fora gent de casa seva per treure més rendiment d'un edifici.
5: Ahora paga 400 euros. Se le va a subir a 1.000 euros si no puede pagarlo por el sueldo que está cobrando. ¿Sabes? O sea, esa persona se puede...
11: La gente se suele centrar en que los pisos y las propiedades están subiendo mucho. Y cuando tú estás en una posición en la que estás en el centro de una ciudad en la que el alquiler es muy caro, tú tienes que tener un poder adquisitivo correspondiente a la zona en la que vives. Es justo. Creo que sí.
5: Imagínate que, por ejemplo, una de esas familias es un albañil que cobra 1.300 euros al mes y ahora le vamos a subir a 1.000 euros al mes. Esa persona se tendrá que ir, pero su lugar de trabajo está en esta zona.
11: No, no por la necesidad de una persona puedes poner un alquiler que se ajuste a esa persona. Tienes que ajustarla a todo el mercado.
2: És que és flipant, és que a més ella està molt convençut del que està dient.
10: També et diré una cosa.
2: És que no el veus ni mala persona en aquest noi.
10: Et diré una cosa, o sigui, el capitalisme juga això. És a dir, al final de què ens sorprèn? O sigui, el problema que tenim és que hem acceptat un sistema
2: totalment
10: social i econòmic que et diu que si no fas això, ets tonto i no sobreviuràs.
1: El que passa és que dins aquest sistema creiem que hi havia un, no sé, un sentit comú o una ètica.
2: No, hi ha un factor d'empatia humana que és el que busca tota l'estona. Carles, anant a picar els timbres.
10: Però que no hi és, que no hi és, perquè estan parlant d'un sistema econòmic que l'únic que premia és fer-te cada cop més ric i no fer-ho és anar en contra del sistema econòmic.
0: Insistim que una de les tesis d'aquest documental és que és totalment legal i hi ha una cosa que no hem dit, que hi ha mil que no direm, però perquè no tenim temps, però una és que hi tenen exempcions fiscals immenses.
2: Sí.
10: Sobre això, clar.
2: És això, que la gent que està invertint en aquests edificis no van mai a picar el timbre de la gent a qui tenen els pisos llogats, perquè és que tu només veus un minut dels 80.000 fragments que et posa el Carles Tamayo parlant amb els veïns, una senyora que viu en un baix terrible de 85 anys, que és que ja només de veure una senyora així vivint en aquell tipus de baix penses és que això ja no és digne per una persona gran, que l'estan volent fer fora de casa seva per poder reformar el pis i posar un lloguer més alt. És que només de veure aquest fragment de vídeo, tu com a persona que estàs jugant a aquest negoci...
1: Violenta, sí.
2: Penso, com pots no tenir ni una part del cervell connectada a l'empatia?
10: No, està clar que no. O sigui, han desconnectat, han posat en dos canals diferents. Una és l'empatia i l'altra és el seu sistema econòmic i, diguéssim, de rendibilitat. I, per tant, no es troben mai aquests camins.
2: Bueno, i per no parlar ja del fàstic que fot la fira aquesta immobiliària de Múrcia,
10: bueno,
2: que veus tothom allà menjant pernil, cervesa... O sigui,
10: clar.
2: Ells van allà a fer...
10: jugar al Monopoli.
2: A fer la festa major. No, no, no, és que és flipant, Laia, és que a més no parlen ni de negocis a la fira aquesta. O sigui, la gent va allà com a fer el pica-pica, saps? A xerrar, i a, ja t'ho diuen, ells diuen, ah, no, és una feina molt agraïda, perquè a més de fer feliç a la gent que es vol comprar pisos, no? Perquè ells es pensen que fan això, vens aquí a la fira i mira, et fots les botes. Bueno, això... la veritat, mireu-ho, perquè és que fot la pell de gallina tant per la part dolenta, que és horrorós i tant de bo faci, que molta gent obri la mirada, perquè tinc la sensació que encara hi ha moltes persones de classe treballadora que es creuen el discurs de que es mereixen el que tenen i de que els especuladors tenen tot el dret a fer-ho, i també que hi ha una part de conya que penso que t'enganxa molt, sí, sí, i que dius, mira, és que com a mínim riem-nos-en perquè...
10: I també que ens hem de donar que les normatives i les lleis estan mal fetes perquè permeten tot això. És a dir, el que s'ha de fer és canviar les normatives perquè tot això no, no sigui,
2: sí,
10: permès.
2: Sí,
10: perquè...
2: també se'n parla.
10: No ens en podem refiar de que aquesta gent siguin bones persones un dia per l'altre, però és evident que això no passarà.
2: Però és que això va dir la ministra de Treball. Això surt en el documental. El dia que la ministra de Treball o de no sé què diu... No, és que els propietaris han de tenir empatia amb els llogaters, no?
10: No, no, no, això no passarà.
2: Que és com, depèn de que l'empresari li doni la santa gana de dir, ai, pobres, no els hi pugem el lloguer.
1: Ho podem veure, ho podem recuperar a RTV
2: Play,
1: Plus,
2: sí,
1: no?
2: Sí,
1: Play.
2: És gratis.
1: Perfecte.
2: I aprofitar per dir que és una pena que no s'hagi pogut fer això des d'aquesta casa, perquè es parla la meitat del documental en català, perquè l'equip que fa aquesta producció són tots catalans i estan a Barcelona. I a mi, de veritat, que em sap un greu que no
10: ho veu ni imaginar. I per què no s'ha fet des d'aquí?
2: Doncs no ho sé, li preguntem als nostres jefes.

Benji, hey, Domi, Oscar Lenji, Rama i el Ninja Tori, som bo pel Manetes i la vaca Connie, som Mario i Sonic, la bala al teu cap abans que soni, un ull a la pasta i un ull a la money, hey, digue'm...

0: gran hobby. Com entro al terreny, podria pitjar pel Paris Saint-Germain. Unem-se al quadrat, no Einstein. Estic sonant a llistes, no Epstein.
1: S'està fent de nit, però hi ha ganes de suar. Tenim un secret que no es pot explicar.
2: Anna, tenim aquí una nova edició de la Fira de Música amb Arsenio Familiar, per tant, la Fira de Música de Vilaseca.
3: Sí, déu-n'hi-do, a més la que tenen preparada per aquests dies de Vilaseca. Si ordenem els concerts per dies, dijous Lil Dami i Senyor Chen al matí faran un espectacle pensat per tots els públics, petits i grans, en dues sessions. Al vespre serà el torn de Cristena i del grup Oc Déu, que presentaran el seu últim disc, Gràcies, molt amable. Fins aviat al Castell de Vilaseca. Pel que fa divendres, ja veureu que és un dels dies més potents de la fin. Sí,

0: seran els ponis que divendres presentaran la seva versió per a tots els públics al Castell de Vilaseca. I, per cert, aprofito per dir-vos que els ponis seran dissabte també a l'Hospital Clínic de Barcelona. Tornant a la programació familiar de la FIM, divendres també hi haurà Rigui per Xics i De Paper. Pel que fa a les altres actuacions musicals, a Vilaseca també hi serà l'artista valenciana Naina, per exemple. També hi seran la publicitat i la guanyadora del Sona Nou de l'any passat, la Chloe Riumbau, al migdia, i a la nit, actuació de la Uineta. Dissabte serà el torn d'un dels caps de cartell de la Fira de Música Emergent i Familiar. La FIM també comptarà amb els lleidatans Saxeni, que presentaran el seu nou EP amb només música. L'artista d'origen nigerià instal·lat a Lleida, Kelly Azaia, també passarà per Vilaseca amb el seu primer disc en solitari, Odaro. Makuka també hi serà, Sorgen o els tarragonins Sodi. Dissabte la programació familiar quedarà a càrrec de l'espectacle Tra-tra-tro de Filomena, i de fet tots aquests són alguns dels artistes i espectacles que hi haurà a la FIM, però el cartell és molt més llarg i podeu consultar la llista al web fim.cat. I de la FIM passem a les festes de maig de Badalona. Festes de maig van començar la setmana passada. Fins ara hi han passat Saxeni, Alosa, Mishima i Guillem Roma, entre d'altres. Pel que fa als concerts d'aquesta setmana, divendres serà el torn del grup d'Aigua Freda, els Catarres, que presentaran el seu últim disc per a caigudistes i els seus hits més sonats, i també hi actuarà l'andalús Álvaro de Luna. L'endemà dissabte l'escenari l'ocuparà un dels badalonins més internacionals, Juan Magán, i de fet tots aquests concerts, per cert, seran gratuïts i es faran al Passeig Marítim de Badalona. Si tornem als concerts de divendres, una de les actuacions més destacades és la de Morat a Girona. Aquest serà l'únic concert que l'artista de l'Hospitalet de Llobregat farà a Catalunya aquest 2026. De fet, és un dels concerts més esperats de l'escena musical, perquè fa més de 2 anys que Morat no trepitja un escenari català. L'última aparició seva va ser en un escenari, el concert solidari organitzat per Act for Palestine al Palau Sant Jordi. Morat, doncs bé, aquest divendres serà al Palau de Fires de Girona, dins de l'Ítaca, i encara queden algunes entrades de la venda. A Girona, per cert, divendres també hi actua Gago Lent.
1: Vull tenir-te sempre a prop, si vaig de copilot, ficar la pota i preguntar-te encara queda molt, i és que ara tant...
0: Serà a la sala Montsalvatge de l'Auditori a les 8 del vespre. Martí Galán presentarà Copilot, un àlbum que aprofundeix en la importància de la figura del copilot, una persona que no està al centre de l'acció, però que és essencial perquè el pilot compleixi el seu objectiu. Per aquest concert encara queden entrades i les trobareu a la web de l'Auditori de Girona. Parlem ara de Guillemino. Jo...

al Cafè del Teatre de Lleida. Guillemino compartirà escenari també amb l'Eduard Gené, que també estrenarà el seu nou projecte, Cardener. La nit del sol català a Lleida començarà a les 10 de la nit. Divendres, a Reus, hi toca el llegendari grup barceloní liderat pels germans Ricky i Albert Gil. Hemos tenido mucha suerte. La gente que nos protegió. Són els Brighton 64 que en els propers mesos tancaran la seva exitosa trajectòria de 40 anys. Aquest concert s'havia de fer al febrer, però finalment es farà aquest divendres al Teatre Fortuny. Promet ser molt especial perquè d'una banda presentaran el seu nou disc Se Traspassa i de l'altra el grup ja ha anunciat a xarxes que a l'escenari hi seran tant els membres de Brighton 64 com també el públic. Així que si els hi voleu dir adeu, doncs divendres tindreu oportunitat de fer-ho a Reus. Trobareu les entrades al web del Teatre Fortuny. I aquest cap de setmana a Lleida arrenca la Festa Major de Sant Anastasi. Caminant al teu costat. Dissabte hi haurà concert de Renaldo i Clara, el projecte de la Clara Vinyal. Serà a les 8 del vespre a l'escenari Festes de Lleida. A 2:15 de la nit serà el torn de Sexy Febres, que presentaran el seu disc Bravo, i després Mamaduixa.

0: Maduixa presentarà el seu disc més madur i personal, Tothom té raó. Ho farà a la una de la matinada. La festa continuarà diumenge amb l'actuació de Selva Nua, l'escenari Glorieta, a les 9 de la nit i tot seguit concert de Durruti, T'estimo. I a l'escenari Festes de Lleida, a 2:15, 31 fam.
1: Hi ha hagut un avís, un segon avís. Dins el club estan baixant el curs sense permís.
0: Tot seguit serà el torn d'Auxili, que continuen amb la gira Feu que rebente Tour. Els d'Ontinyent doncs, saltaran a l'escenari a la una de la matinada per després d'una pas a Banda Neon a 3:15 de la matinada. Deixem de banda Lleida i marxem fins a Premià de Dalt.

seran els caps de cartell de la cinquena edició de l'Endofest, el festival que té com a objectiu la visibilització i la recollida de fons que es destinaran a l'estudi de l'endometriosi i, en general, doncs, per conscienciar sobre aquesta malaltia ginecològica.

0: la xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern espanyol ha acceptat la petició de l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea d'acollir a les Canàries el vaixell que viatja amb passatgers afectats amb un brot d'antivirus. Ara mateix l'embarcació és a Cap Verd i és previst que arribi a les illes espanyoles d'aquí a uns 3 o 4 dies. Tot plegat mentre el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties fa un examen exhaustiu per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència. Hi ha 7 contagis d'aquesta infecció respiratòria, 3 persones han mort i el metge de la nau es troba en estat greu i avui mateix serà traslladat en un avió medicalitzat a les Canàries. L'Agència de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen en aquest creuer es troben bé. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 6 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Preacord entre l'empresa i el comitè de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts es van tornar a trobar ahir al vespre i, segons informen els sindicats, han estat negociant durant tota la matinada. Avui es presentarà davant la plantilla. Els jutges hauran d'escoltar la versió dels infants independentment de la seva edat i no es podrà establir custòdia compartida quan hi hagi indicis que això pot afectar negativament la seva salut física, psíquica o emocional. Són mesures per reforçar la seguretat dels menors, incloses en la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència, aprovada pel Consell de Ministres. Avui es constitueix la taula de negociació per l'expedient de regulació d'ocupació presentat per la direcció de Nestlé, amb l'objectiu d'acomiadar uns 300 treballadors. A Catalunya, la destrucció de feina afectarà les plantes de Reus, Girona i Esplugues de Llobregat. Israel allarga com a mínim fins diumenge la detenció dels 2 activistes pro-palestins arrestats la setmana passada mentre navegaven amb la Global Sumut Flotilla rumb a Gaza. Centenars de persones s'han manifestat en les darreres hores davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per exigir a les institucions comunitàries que moguin fitxa per l'alliberament de Saif Abu Keshek i Tiago Ávila. Dels esports, el Barça buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol. Rep el Nantes al Palau, amb l'avantatge dels 2 gols aconseguits en l'anada a la pista francesa. Els blaugranes buscaran ser a Colònia per 8è any consecutiu i lluitar per aixecar la 13a corona continental. I en cultura, el primer festival de cinema polític de Catalunya tindrà fins a 4 seccions i neix amb l'objectiu de donar eines per detectar notícies falses i frenar l'ascens de l'extrema dreta. El Veus Film Fest se celebrarà del 26 al 29 de novembre a les Borges Blanques, a les Garrigues. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem un dia més amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres amb retencions que a poc, doncs, a hores d'ara ja van agafant més intensitat, sobretot a les entrades i accessos dels voltants de Barcelona. Comencem des del Llobregat perquè tenim 2 quilòmetres de congestió a la B23 a l'altura del Papiol, amb enllaç també amb la AP7, també a la A2, i a retencions des de Pallejà de manera intermitent en direcció Barcelona. Al sector del Vallès també tenim cues puntuals a la AP7 en direcció Tarragona, al punt de Barberà del Vallès. També trobem aquesta lentitud habitual d'un quilòmetre i mig, 2 quilòmetres aproximadament, a la C-17 i a la C-59 a Parets del Vallès i a Caldes de Montbui. També arreu de la C-58, des del terme de Sabadell, en sentit sud, hi ha retencions que van directament al nus de la Trinitat i també que deixen de retruc cues a les dues rondes de Barcelona, amb cues precisament a la B-20 fins a Vall d'Hebron i a la B-10 fins la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Els trens circulen ara mateix amb retards de fins a 20 minuts entre les estacions de Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac per una incidència a la línia R2 Nord de Rodalies. I pel que fa a la previsió del temps, ens ho explica tot plegat Lluís Miquel Pérez. Bon dia.
3: Bon dia, comença aquest dimecres amb temperatura una mica més baixa que no pas ahir a aquesta hora. Per tant, hem d'agafar una bona jaqueta a tot el país i també compta amb les boires, que avui sobretot són molt més denses a les valls del Pirineu, també al nord de la Catalunya central, així com a molts racons de les comarques de Girona. A la resta del país més tranquil·litat, però aquesta tarda Sant Tornem-hi amb els ruixats. De fet, a partir del migdia, els primers els tindrem al voltant de les Gavarres, a les muntanyes del Montnegre i al Corredor, i ja avançada la tarda compta amb els ruixats que apareixeran a tocar de França, per tant, l'Alt Pirineu i també a l'Empordà. Aquí, amb alguna calamarsada. També tindrem algun xàfec al sud de Tarragona. Pel que fa a la temperatura de la tarda, recuperarà alguna posició respecte a ahir. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: El govern espanyol ha acceptat acollir a les Canàries el vaixell amb el brot d'antivirus, on s'haurien produït fins a 7 contagis després que l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea li ho hagin demanat per raons humanitàries. L'embarcació es troba a Cap Verd i té un trajecte d'uns 3 dies fins a l'arxipèlag canari. Mentrestant, el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties està fent un examen exhaustiu del vaixell per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència al mateix Cap Verd. En paral·lel, el govern espanyol també ha acceptat una petició de l'executiu dels Països Baixos per acollir el metge de la nau, que es troba en situació greu i que serà transportat avui mateix a les Canàries en un avió hospitalitzat. Aquest virus provoca una infecció respiratòria que per ara ha causat 3 morts. Al creuer hi viatgen 5 catalans que estan bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no descarta que hagi existit contagi entre persones dins del mateix vaixell. Té més detalls la Maite Polo.
4: El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril, un dia no especificat, va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva de rosegadors infectats amb el virus, però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
5: El vaixell, pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt, no? Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original de les dues persones que malauradament ja han mort, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar. Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació, si teníem alguna cosa i consell de com actuar, se'ls ha donat, estan bé.
4: Tres de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i dos tripulants.
1: El Consell de Ministres ha aprovat una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre tots els nens, tinguin l'edat que tinguin, en els processos judicials i investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència. Un text que converteix Espanya en el primer país que prohibeix també l'anomenat síndrome d'alienació parental. És una crònica d'en Jordi Casino.
6: La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Regos, la ministra de Joventut i Infància.
7: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria.
6: La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors amb formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
1: Encara relacionat amb la infància, la Fiscalia manté la petició de presó als pares investigats per maltractar i abusar sexualment del seu nadó. Vol evitar que puguin influir en els testimonis d'altres familiars que encara han de declarar. I també veu risc de fugida davant les altes penes de presó que afronten. Els advocats del pare i la mare, per contra, n'han demanat la posada en llibertat en una vista que s'ha celebrat a l'Audiència Provincial de Barcelona. La Fiscalia creu que hi ha indicis contundents i inequívocs

0: negociant durant tota la matinada. Avui es presentaran les condicions pactades davant la plantilla i en espera que l'Assemblea la ratifiqui, l'aturada encara es manté. Sigui com sigui, la plantilla havia convocat aquest matí una manifestació de protesta que havia d'anar des de la plaça de la Sardana al Parc de la Devesa fins a la plaça del Vi. En un comunicat, els sindicats informen que s'ha desconvocat perquè precisament serà quan se celebri l'Assemblea de Treballadors per presentar el preacord. Mentrestant, aquest dimecres es constitueix la taula de negociació arran de l'expedient de regulació d'ocupació presentat per la direcció de Nestlé amb l'objectiu d'eliminar uns 300 llocs de treball. La multinacional no ha concretat encara com distribuirà els acomiadaments, però apunta cap a les àrees d'oficines, equips de vendes, centres de distribució i producció que, en el cas de Catalunya, afectaria les plantes de Reus, Girona i Esplugues de Llobregat. La reestructuració, anunciada ara fa 6 mesos, afectarà mundialment 16.000 treballadors, l'equivalent al 6% de la plantilla global. Catalunya bat rècords històrics d'ocupació amb prop de 4 milions de treballadors en actiu. Tot plegat en el mes d'abril amb menys atur dels darrers 18 anys gràcies a l'inici de la temporada turística de Setmana Santa. Si es compara amb fa un any, la desocupació ha caigut un 3,4%. Ens n'informa la Carina Bellver.
1: A l'abril, Catalunya va assolir el màxim d'afiliats a la Seguretat Social des que hi ha registres, ara fa 22 anys. En un any ha sumat gairebé un 2% de treballadors en actiu i ja frega els 4 milions. Això mentre l'atur va caure per segon mes consecutiu a un ritme del 2,8% i amb unes 11.200 persones menys que l'any passat i la millor xifra dels darrers 18 anys per a un mes d'abril. Baixa a les 4 províncies i en tots els sectors. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues, continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
1: Des dels sindicats alerten que la reducció de l'atur és temporal perquè afecta el sector serveis i reclamen al govern mesures davant l'increment d'eros que s'estan produint a Catalunya davant la crisi de l'Iran. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical de la UGT.
3: Per això reclamem unes polítiques d'ocupació arrelades al territori, el desplegament de l'orientació laboral a tot el territori i, sobretot, que el govern prengui mesures pel mes de setembre, que és quan realment ens pot afectar aquest augment de l'atur.
1: Amb més de 314.500 persones aturades, Catalunya és la segona autonomia amb més reducció mensual de l'atur després d'Andalusia. Al conjunt d'Espanya, l'atur ha baixat en un 2,6% mensual i se situa per sota dels 2,4 milions de persones per primer cop en 18 anys.
0: Precisament el president de Pimec Lleida, Borja Solans, assenyala que el fet que l'atur baixi gairebé un 3% a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran durant l'abril és una gran notícia. De fet, el mes ha tancat amb 414 desocupats menys. Creu que elements com la regularització dels nouvinguts i la industrialització poden ajudar l'economia catalana i lleidatana.
4: El que era anormal és que tinguéssim una taxa d'atur tan gran quan totes les empreses i tots els sectors necessitaven ocupació. Vale? Realment doncs, és una cosa que s'està filerant. Nosaltres doncs, sempre diem que el tema de la productivitat era un aspecte doncs, que teníem que millorar, que estem millorant. Doncs, el tema del tamany de les empreses, 7 de cada 10 empreses doncs, volen guanyar tamany, només 4 ho aconsegueixen. Per aquesta falta d'ocupació, sembla que a poc ho estem trobant, sembla que amb l'aspecte de regularització de l'ocupació, aquesta extraordinària de les persones nouvingudes, doncs, també això ajudarà que les empreses doncs, vagin guanyant tamany. Per tant, nosaltres doncs, és una bona notícia.
0: La Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement per a l'economia catalana a causa de la guerra a l'Iran. Situa el PIB en el 2,2%, dues dècimes menys, i la inflació en el 3%, un punt més. L'entitat alerta que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5%, amb un fort impacte en el creixement econòmic.
5: En el seu informe sobre la conjuntura econòmica, elaborat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, la Cambra deixa clar que la guerra, principalment per l'encariment dels preus de l'energia i dels derivats del petroli, ja ha impactat en l'economia catalana. Per això, baixa la previsió de creixement fins al 2,2% del PIB i augmenta la de l'inflació un punt, fins al 3%. Això en el millor dels escenaris, que el conflicte acabi aviat. Però si s'allargués, com ha explicat el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics, Joan Ramon Rovira, el Producte Interior Brut podria situar-se en l'1,4% i també tindria un fort impacte en els preus.
6: Teníem una previsió alineada amb l'objectiu del Banc Central del,

0: del 2% i l'hem augmentat un punt sencer. I aquí una altra vegada, si el conflicte finalment persisteix, enquista i s'intensifica, bueno, la podrien revisar a l'alça fins al 4 o al 5%.
1: Tot i això, la cambra veu empreses i llars preparades per afrontar l'impacte de la guerra, gràcies a que en els darrers anys han augmentat la seva capacitat d'estalvi. Tampoc no preveu un fre a l'ocupació si el conflicte no s'allarga.
2: A l'Orient Mitjà, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat la suspensió de l'anomenat Projecte Llibertat, la missió que havia engegat fa dos dies per guiar els vaixells atrapats a l'estret d'Hormuz. Ho ha dit durant un acte al despatx Oval per signar un memoràndum. És un moviment aconsellat pel Pakistan que ha fet de mediador en el conflicte. Tot plegat, mentre hores abans els Estats Units anunciaven la destrucció de llanxes militars iranianes encarregades d'impedir el pas en aquest punt estratègic. Segons els Emirats Àrabs Units, també ha continuat els atacs iranians contra el seu país amb drons i míssils. I el tribunal israelià d'Ashkelon ha decidit allargar com a mínim fins diumenge la detenció dels dos activistes pro-palestins arrestats la setmana passada mentre navegaven amb la Global Sumud Flotilla rumb a Gaza. Centenars de persones s'han manifestat en les darreres hores davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per exigir a les institucions comunitàries que moguin fitxa per l'alliberament de Saif Abu Keshek i Tiago Ávila. Tots dos continuen aïllats, encaputxats durant els trasllats i les revisions mèdiques i sotmesos a llum intensa les 24 hores del dia i en vaga de fam des de dissabte. Tot i que la justícia israeliana assegura que té proves secretes que els incriminen, les defenses sostenen que no s'ha presentat cap càrrec formal contra ells i que van ser detinguts en aigües internacionals. Mentrestant, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha ratificat la denúncia presentada davant l'Audiència Nacional contra el govern d'Israel per crims de guerra, tracte inhumà, detenció il·legal i segrest. Tot plegat per l'assetjament a les flotilles per Palestina. Tal com ha explicat abans d'entrar a declarar al tribunal, es vol fer pressió per acabar amb la impunitat d'Israel i evitar noves detencions com les dels dos tripulants de la segona flotilla.
3: Celebramos que Fiscalía recibió nuestras denuncias y decidió abrir diligencias y por lo tanto estamos hoy aquí para confirmar, para ratificarnos en nuestra denuncia donde acusamos al gobierno de Israel, como decía, de crímenes de guerra, de deshumanidad, de trato inhumano, de detención ilegal y secuestro, entre otros delitos.
2: Barcelona obre el pavelló 2 de la Fira Montjuïc per agilitzar els tràmits de regularització d'immigrants. Aquesta setmana donaran cita i a partir de dilluns que ve facilitaran els informes per a persones residents que no estan empadronades. Des de l'inici del procés, l'Ajuntament ha entregat més de 94.000 volants i certificats d'empadronament i més de 17.000 informes de vulnerabilitat. Ens ho explica l'Ester Minguell.
4: A partir de les 10 del matí a la Fira de Montjuïc es començarà a donar dia i hora per tramitar els informes de vulnerabilitat als residents a Barcelona sense padró i que, per tant, han d'acreditar amb altres documents que viuen a la ciutat. Aquest nou espai permetrà guanyar qualitat d'atenció i d'espera, ho explica Raquel Gil, tinenta d'alcaldia.
5: Ens ha d'ajudar a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs o menys, es facin en una situació on si plou la gent pugui estar resguardada, on hi hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hagi un accés. Això ho hem anat fent en cadascun dels punts, però ens ho facilita molt més també l'atenció i ens permet doncs, aquesta atenció més especialitzada en casos que poden requerir com a mínim d'una comprovació extraordinària de documentació i que per tant poden fer una mica més llarg també la tramitació i creiem que és important que tant els treballadors i les entitats que estiguin de l'Ajuntament com les persones que estaran fent aquest tràmit ho facin amb la millor de les condicions.
4: Es mantenen els tràmits a la resta d'equipaments, però amb la intenció d'alliberar properament les oficines d'atenció ciutadana perquè puguin fer tasques ordinàries. A partir de dijous, l'horari d'atenció al pavelló de Montjuïc serà de les 8 del matí a les 10 de la nit.
2: L'Ajuntament de Girona i una trentena d'entitats han denunciat a la Fiscalia discursos d'odi difosos per les xarxes socials. Posen el focus en el responsable d'un perfil d'Instagram en el qual l'autor diu que es dedica a caçar moros textualment quan s'avorreix. Ens en dona més detalls l'Àngel Martínez de Televisió de Girona.
6: Les entitats han fet una roda de premsa davant del Palau de Justícia i han posat el focus en el responsable del perfil d'Instagram Girona Perduda, Agustín Gómez, que va aparèixer en un vídeo dient textualment que quan s'avorreix es dedica a caçar moros. I justificava dient que ho feia perquè la majoria són delinqüents.
7: No es pot establir una relació causal entre la població migrant i la delinqüència, això ho tenim molt clar. L'expressió caçar moros criminalitza milers de persones honrades i treballadores.
8: Aquí, en aquest moment, el que estem fent és denunciar això mateix, que la llibertat d'expressió, evidentment, no serveix per fer dir i qualsevol cosa. Justament el límit en el Tribunal dels Drets Humans és aquí.
6: També denuncien atacs per part de grups feixistes de les seus dels Ateneus 24 de juny i Salvador Acatà, que formen part, de fet, del grup de denunciants.
2: El jutjat d'Esplugues de Llobregat ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per l'home detingut per l'assassinat d'una dona al municipi dissabte passat. La causa està oberta pels delictes d'assassinat, homicidi amb temptativa, lesions, amenaces greus i danys. Davant d'aquest cas, i també el de l'home mort al barri de Raval de Barcelona, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es reforçarà el pla d'aga dels Mossos per retirar armes blanques dels carrers. D'altra banda, el Departament d'Igualtat i Feminisme ha confirmat que la mort d'una dona de 60 anys a Tortosa el passat 17 de març va ser un feminicidi. Es tracta del segon crim masclista enguany a Catalunya. Ja són 161 les dones que han mort per violència masclista des que va començar el recompte oficial l'any 2012. Avui, a les 12 del migdia, es farà un minut de silenci davant de l'Ajuntament de Tortosa en record a la dona morta. Recordem que la Generalitat posa a disposició de les víctimes el telèfon d'atenció 900 900 120. És gratuït i confidencial i funciona les 24 hores del dia. En cas d'emergència, cal trucar al 112. I encara sobre seguretat ciutadana, els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una jove durant la celebració de la Fira d'Abril de Barcelona al Parc del Fòrum. Els fets haurien passat dissabte a mitjanit. La policia s'ha fet càrrec del cas després que la noia hagi interposat una denúncia. Per ara no hi ha, però, detinguts.

0: En 8 minuts arribarem a 8:15 del matí. Obrim la plana esportiva parlant-vos del Barça, que buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol. Rep el Nantes al Palau a partir de 9:15 del vespre, amb l'avantatge, això sí, dels 2 gols aconseguits en l'anada a la pista francesa. Els blaugranes volen ser a la fase final per 8è cop consecutiu i lluitar per aixecar la 13a corona continental. La cita es disputarà un any més a Colònia, al cap de setmana del 13 i 14 de juny. El tècnic, Carlos Ortega, i Dica Mem expliquen com afronten el duel.
1: Dos goles hoy en día en el balonmano moderno tan rápido, con dos equipos juegan muy rápido, eso no es nada. Y yo creo que el otro día fuimos más superiores y no llevamos una renta mayor. Algunas cosas tenemos que mirar a nosotros y otras cosas, yo creo que el arbitraje estuvo bastante desafortunado en la línea de 7 metros en un lado y otro, ¿no?
2: Jugamos un equipo que está muy en forma y que viene con nada a perder, o sea que van a jugar sin presión y así pues se le hace más peligroso.
0: I s'ha presentat el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que desembarcarà a Montmeló la setmana vinent. A banda de la categoria reina, la prova inclourà també les curses de Moto2 i Moto3 i estrenarà diverses novetats. Aquesta 35a edició comptarà amb un nou centre mèdic, millores en les mesures de seguretat del circuit i amb una fanfest a la plaça Catalunya els dies 13 i 14 de maig. El pilot de proves de KTM, Pol Espargaró, considera que la iniciativa permetrà apropar el motociclisme a la ciutadania.
3: La gent pugui connectar una mica més amb els pilots, que hi hagi sinergies entre els pilots i la gent que potser, gent que estarà en el circuit, però gent potser que no ha seguit mai les motos, que no coneix què és això de MotoGP i que surti una mica de la bombolla del circuit de Catalunya, que és un lloc on ens tracten molt bé i és un lloc on es viuen emocions increïbles, però potser portar-ho aquí al centre de Barcelona fa que gent li cridi una mica més l'atenció, que intenti entendre què és aquest esport.
0: Tortosa acollirà el dissabte 23 de maig la 14a edició de la Rider 1000, una activitat motociclista de caràcter esportiu i turístic. La cita, que s'ha presentat en el marc d'Expo Ebre, ja compta amb 2.000 inscrits. És una informació de Canal 21 Ebre amb Vicky Maigí.
4: Enguany, la Rider 1000, que organitza el Motoclub Manresa, tornarà a tenir el pavelló firal de Remolins com a centre d'operacions. La cita comptarà amb diferents recorreguts, com explica Pep Requena, responsable de la Rider 1000.
5: Ara es fan 4 itineraris, un de 300 quilòmetres, un de 500, un de 700 i un de 1.000. I cadascú, segons les seves possibilitats o habilitats d'anar amb moto, escull la categoria o l'itinerari que li va més bé.
4: Per la seva part, Ton Marcinyac, president del Motoclub Manresa, mostra el seu agraïment a Tortosa.
6: Ja vam tenir una gran acollida el 2022 i ara doncs, continuem tenint i la nostra esperança és poder tornar a venir molts més anys aquí a Tortosa.
4: La 14a edició de la Rider 1000 coincidirà també amb el 80è aniversari del Motoclub Manresa.
0: Ja coneixem els detalls de la primera edició del Veus Film Fest, el Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya, que es farà del 26 al 29 de novembre a les Borges Blanques, a les Garrigues. En total hi haurà 4 seccions amb 3.000 euros en premis, amb l'objectiu principal de donar eines per detectar les fake news i frenar l'auge de l'extrema dreta. Ens ho explica el Julen Andrés Carralero, de Lleida Televisió.
7: 4 seccions oficials, 2 de curtmetratges i 2 de llargmetratges de ficció documental i a banda de seccions paral·leles. En total faran que es projectin 36 pel·lícules en el que serà el primer festival de cinema polític de Catalunya que neix amb un objectiu molt clar.
8: D'aquest auge de testimonis falsos que neixen cada dia a les xarxes socials i que només fan que embrutar, diguéssim, el debat democràtic i són molt perjudicials per a tota la societat des d'un punt de vista democràtic. Tothom els coneix, no diré cap nom, però són personatges que tenen molt de ressò a les xarxes socials i aquest festival neix, entre altres coses, amb aquesta voluntat de rebatre aquests missatges d'odi, de rebatre aquestes fake news.
7: De fet, també hi haurà debats amb persones del món de la política i les xarxes per parlar de tot plegat i sessions amb les escoles.

0: La xarxa de comunicació local.
1: A l'anada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
2: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
1: Un impuls.
2: Un refugi.
1: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
2: I fer-se sentir.
1: Això és el que volem que sigui l'alenada.
2: Ens acompanyes?
3: L'alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
4: Propostes en xarxa.
5: La pedra forma part de la història de Maldà, a l'Urgell, des de temps ancestrals. Els primers pobladors ibers de Maldanell, les tombes excavades directament a la roca o la presència d'un dolmen en són els millors testimonis. Però també ho podeu comprovar gràcies a un festival. Maldà en la Pedra és el Festival d'Intervenció Socioartística a la Pedra de Maldà. Tot un homenatge al territori i a la tècnica de la pedra seca, declarada Patrimoni Cultural Immaterial per la UNESCO. Per això, en plena Vall del Corb, entre el 7 i el 17 de maig, podreu veure, tocar i admirar creacions en pedra. No només perquè hi haurà 5 artistes creant en viu, sinó perquè la cita compta amb un programa farcit de propostes per reivindicar-ne el seu ús cultural i artístic. A Maldà, la pedra és tot això i molt més, però sobretot identitat. Ho entendreu tot veient com treballen Albert Gràcia, Marta Fresneda, Juan Gutiérrez, Rita Pereira i Ruth Juan. Del 7 al 17 de maig, 6a edició de Maldà en la Pedra a Maldà. Més informació a maldanlapedra.cat.
0: La xarxa.
6: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el govern espanyol ha acceptat la petició de l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea d'acollir a les Canàries el vaixell que viatja amb passatgers afectats amb un brot d'antivirus. Ara mateix l'embarcació és a Cap Verd i és previst que arribi a les illes espanyoles d'aquí a uns 3 o 4 dies. Tot plegat mentre el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties fa un examen exhaustiu per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència. Hi ha 7 contagis d'aquesta infecció respiratòria. 3 persones han mort i el metge de la nau es troba en estat greu i avui mateix serà traslladat en un avió medicalitzat a les Canàries. L'Agència de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen en aquest creuer es troben bé. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 6 de maig. Preacord entre la direcció i el comitè d'empresa de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts han estat negociant durant tota la matinada i, de moment, han suspès la manifestació prevista aquest matí per presentar les millores a la plantilla en assemblea. Arrenca el calendari de mobilitzacions convocat pels sindicats de docents contraris a l'acord entre el govern català i Comissions Obreres i UGT. S'han convocat accions prèvies que serveixen com a tret de sortida per aquesta agenda farcida de protestes a partir de la setmana vinent. I anirem tot seguit en directe a l'Hospitalet de Llobregat per veure com arrenca tot plegat. Els jutges hauran d'escoltar la versió dels infants independentment de la seva edat i no es podrà establir custòdia compartida quan hi hagi indicis que això pot afectar negativament la seva salut física, psíquica o emocional. Són mesures per reforçar la seguretat dels menors incloses en la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència aprovada pel Consell de Ministres. Parlarem sobre les implicacions d'aquest canvi tot seguit en conversa amb Fran Hodar, portaveu de la secció alternativa per la resolució de conflictes del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Pel que fa als esports, el Barça buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol. Rep el Nantes al Palau, amb l'avantatge dels 2 gols aconseguits en l'anada a la pista francesa. Els blaugranes buscaran ser a Colònia per 8è any consecutiu i lluitar per aixecar la 13a corona continental. I en cultura, el primer festival de cinema polític de Catalunya tindrà fins a 4 seccions i neix amb l'objectiu de donar eines per detectar notícies falses i frenar l'ascens de l'extrema dreta. El Veus Film Fest se celebrarà del 26 al 29 de novembre a les Borges Blanques, a les Garrigues. Passen 3 minuts de 8:15. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, destaquen els 2 quilòmetres de congestió a la B23, al Papiol, en l'enllaç amb l'AP7 i a l'A2 des de Pallejà fins a Cornellà. Al Vallès, cues puntuals a l'AP7 entre Montornès i Barberà del Vallès en direcció Tarragona i a la C17 i a la C59 a Parets i Caldes de Montbui. Lentitud també a la C58 des de Sabadell i fins al Nus de la Trinitat, que afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, els trens circulen ara mateix amb retards de fins a 20 minuts entre les estacions de Sant Andreu, Comtal i Montcada i Reixac per robatori de coure a la línia R2 Nord de Rodalies. I pel que fa al temps, comencem el dia amb un ambient més fresc que no pas ahir. Caldrà abrigar-se bé i també parar atenció a les boires més denses a punts del Pirineu, al nord de la Catalunya central i a moltes comarques de Girona. A la tarda tornen els ruixats. A partir del migdia arribaran els primers al voltant de les Gavarres i també al massís del Montnegre i el Corredor. Més avançada la tarda, també descarregaran a l'Alt Pirineu i a l'Empordà amb alguna calamarsada i de manera més puntual al sud de Tarragona. La temperatura recuperarà algun grau respecte a la d'ahir.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Doncs ara sí, un cop tancada la portada, entrem de ple en matèria explicant-vos que el govern espanyol ha acceptat acollir a les Canàries el vaixell amb el brot d'antivirus, on s'haurien produït fins a 7 contagis, després que l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea li ho hagin demanat per raons humanitàries. L'embarcació es troba ara mateix a Cap Verd i té un trajecte d'uns 3 dies fins a l'arxipèlag canari. Mentrestant, el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties està fent un examen exhaustiu del vaixell per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència a Cap Verd mateix. En paral·lel, el govern espanyol també ha acceptat una petició de l'executiu dels Països Baixos per acollir el metge de la nau que es troba en situació greu i que serà transportat avui mateix a les Canàries en un avió hospitalitzat. Aquest virus provoca una infecció respiratòria que per ara ha causat 3 morts. Al creuer hi viatgen 5 catalans que estan bé per ara, segons ha informat a la xarxa el secretari de Salut Pública Esteve Fernández, que no descarta que hagi existit contagi entre persones dins del vaixell. En té tots els detalls la Maite Polo.
8: El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril, un dia no especificat, va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva d'arrossegadors infectats amb el virus, però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
9: El vaixell, pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat, que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt, no? Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original de les dues persones que malauradament ja han mort, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar. Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació, si teníem alguna cosa i consell de com actuar, se'ls ha donat, estan bé.
8: Tres de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i 2 tripulants.
7: Avui arrenca el calendari de mobilitzacions convocat pels sindicats de docents contraris a l'acord entre el govern català i Comissions Obreres i UGT. Aquest dimecres s'han previst accions prèvies que serviran com a tret de sortida per a aquesta agenda farcida de protestes. En total, els sindicats contraris a l'acord han anunciat fins a 17 dies de vaga repartits per territoris fins que acabi el curs. Per avui s'esperen accions als mateixos centres educatius, però també al carrer. Anem, doncs, cap a una d'aquestes protestes, en concret a l'Hospitalet de Llobregat, on hi tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns.
10: Bon dia, Helena. Sí, els sindicats contraris a l'acord al qual van arribar el govern català i els sindicats Comissions Obreres i UGT han desplegat diferents actes de protesta al carrer. Actes de protesta al carrer que es concentren bàsicament a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. I són precisament a l'Hospitalet de Llobregat el punt de confluència entre Travessera de les Corts i la carretera de Collblanc. Aquí un grup de 20 persones aproximadament tallen el trànsit i aquest acte, insistim, s'emmarca dins aquest extens calendari de protestes que comença avui i acabarà pràcticament a final de curs amb la convocatòria de 17 vagues. I amb Xavier Vilanova, ell és delegat del sindicat UCES, sindicat majoritari entre el col·lectiu docent i també un dels que lideren aquest calendari de protestes. Xavier, bon dia.
11: Hola, bon dia.
10: Volem conèixer quines són les raons que us porten a fer aquest tall de trànsit.
11: Bé, les raons són les mateixes amb les que estàvem, que és que el departament reobri la negociació i que nosaltres tenim una sèrie de demandes doncs, que en cap cas s'han vist doncs, reconegudes amb aquell pacte que van fer amb dos sindicats minoritaris.
10: Xavier, tot i això, sembla que les coses no canvien gaire, que el govern català ha insistit que l'acord al qual van signar amb Comissions Obreres i UGT s'anirà desplegant. No teniu cap reunió agendada? En quin punt es troba el contacte, les negociacions amb el govern?
11: Bé, la consellera va dir que estava disposada a reobrir el diàleg, doncs volem que reobrin aquest diàleg, amb la qual cosa doncs, que posin un calendari per tal de reobrir un altre cop les negociacions.
10: S'obre a partir d'avui un extens calendari de protestes, 17 jornades de protestes i de vagues. Confieu que abans de final de curs pugui haver-hi algun tipus de trobada, consens?
11: Sí, confiem perquè les vagues seran un altre cop un èxit, perquè el clam del col·lectiu docent doncs, continua igual i, per tant, com que les vagues seran massives, hi ha un clam de, no només del col·lectiu docent, sinó també de les famílies que ens han donat suport i al final és un clam de país perquè el que volem és millorar les condicions del sistema educatiu català.
10: Xavier Vilanova, des del sindicat USTEC, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. Helena, en aquest tall de trànsit entre Travessera de les Corts i la carretera de Collblanc, que continua en aquests moments, fa uns 10-15 minuts que els docents, aquest grup de 20 docents, han iniciat aquest tall de trànsit.
7: Una prèvia, doncs, la que ens expliques, Anna, a la vaga que demà ja comença, em sembla que són en els centres de 0 a 3 anys a les escoles Bressol. Gràcies, doncs, per aquesta fotografia. Mentrestant, el govern manté la prova pilot d'introduir agents dels Mossos d'Esquadra als instituts i insisteix en el caràcter voluntari tant de la prova com del pla. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha dit que qui no s'hi vulgui adherir, que no ho faci.
12: Fins i tot quan es converteixi en un recurs més enllà d'un pla pilot, continuarà tinguent el caràcter voluntari. Per tant, jo crec que això fa que, en fi, si algun institut, comunitat educativa, direcció, pensa que aquest no és un recurs adequat en el seu espai educatiu, en el seu institut, com que hi ha caràcter voluntari, doncs no hi ha més que no adherir-s'hi.
7: Un pla, però, aquest, que està generant un fort rebuig entre la comunitat educativa. Precisament a aquesta hora del matí hi ha en marxa una altra protesta, en aquest cas a Sabadell, davant l'Institut Escola Joan Sallarès i Pla. La convoca el col·lectiu Assemblea Docent contra aquest pla, insistim, per incorporar agents dels Mossos de Paisà a 14 instituts catalans. A les portes d'aquest centre educatiu hi tenim a l'Elisa Castellseguer i el Josep Cullell, de Televisió de TV Sabadell Vallès. Bon dia, Josep. Què reclamen els manifestants? Què us diuen?
13: Què tal? Bon dia. Estem aquí, doncs, just a la porta d'aquest institut, on hi ha convocada a aquesta hora, a 7:45 aquesta protesta. Els convocants, bàsicament, es mostren contraris a aquest pla d'introduir Mossos d'Esquadra de Paisà a dintre de les aules, però volem saber els motius, volem saber què és el que provoca aquest rebuig, i per fer-ho tenim aquí nosaltres a la Nani Romero, de CGT. Nani, molt bon dia.
14: Bon dia.
13: Explica'ns una mica quins són els motius que us fan estar en contra d'aquest pla proposat per al govern català.
14: Doncs mira, que precisament ara, en les mobilitzacions que tenim, que no hem parat des del febrer i més enllà, des del 2025, estem reclamant recursos. Aquests recursos, aquest curs, precisament les orientadores i TIS no els han, o sigui, els han desestimat, i ara resulta que ens fiquen Mossos a les escoles, quan nosaltres això no és el que reclamem. Reclamem recursos que estiguin pedagògicament als centres.
13: Què us semblen els motius que s'ha esgrimit des del govern, no? de parlar de la convivència, de parlar d'aquesta figura de la gent, una figura més pedagògica, no? Dels Mossos d'Esquadra? Imagino que són arguments que no us han convençut.
14: Un Mosso d'Esquadra no és un mestre, no és un professor, no és un docent, no saben, ells no han estudiat per estar a les escoles. Vull dir, ells tenen la seva tasca, que faci la seva tasca i que deixi als professionals la tasca que els hi pertoca, una tasca pedagògica com són les orientadores i les TIS.
13: Sentíem...
14: psicòlegs, o sigui, és que al final, que m'estàs dient? Que tu no poses recursos i que em poses un mosso? Jo no sé quina formació té aquell mosso, però no és la que li demanen per entrar a Mossos. A Mossos no li demanen tenir un grau en pedagogia.
13: Nani, ja per acabar molt ràpidament, imagino que si aquest pla no s'atura, això continuarà, no? Les mobilitzacions continuaran.
14: Home, jo no sé si ho heu vist, però les mobilitzacions continuen. Tot el mes de maig anirem al juny i si cal, potser, no sé si començarem l'imminent. O sigui que nosaltres volem l'escola pública de qualitat i el que no pot ser és que ens posin aquest nyap de dir un mosso a una escola. Per què? Per estigmatitzar els alumnes, perquè tinguin por. O sigui, les coses no es solucionen així, es solucionen en recursos personals, que són psicòlegs, orientadors, personal laboral i, bueno, i aquestes TIS que tant ens falten es fa.
13: Doncs Nani Romero, de CGT, gràcies per estar aquí amb nosaltres aquest matí.
14: Moltes gràcies a vosaltres.
13: Els companys, ja heu sentit, no, els motius que esgrimeixen aquí els manifestants, que esgrimeixen aquí els sindicats convocants d'aquesta protesta per mostrar-se en contra d'aquesta prova pilot instaurada pel govern de la Generalitat.
7: Un exemple més, doncs, Josep, d'un final de curs que ja es veu caldejadíssim. Gràcies, bon dia.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
7: I quan són 3:15, us expliquem que el Consell de Ministres ha aprovat una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre tots els nens, tinguin l'edat que tinguin, en els processos judicials i investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència. Un text que converteix Espanya en el primer país que prohibeix també l'anomenat síndrome d'alienació parental. És una crònica d'en Jordi Casino.
15: La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Rego, la ministra de Joventut i Infància.
16: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria.
15: La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors amb formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
7: Doncs explicats els principals canvis d'aquesta reforma de la Llei de Protecció a la Infància, volem saber si aquesta actualització és realment útil, si respon al que demanaven els professionals i si pot millorar de veritat la protecció dels infants. Li preguntem a Fran Jodar, portaveu de la secció alternativa per la resolució de conflictes del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Senyor Jodar, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
17: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
7: Ho sentíem ara, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha dit que Espanya tenia un deute amb la infància. Comparteix que aquesta reforma era necessària? Què faltava per protegir millor els infants?
17: Efectivament, és un avenç important. Els professionals que treballem amb famílies i amb nens i nenes que pateixen violència especialment sabien des de fa temps que era una reforma necessària perquè siguin escoltats i que siguin tenint en compte les seves necessitats. Llavors, celebrem bastant aquest avanç, però no és suficient. Necessitem també que els professionals estiguin formats, que s'articulin instruments i procediments adients per portar-lo a terme.
7: Un dels canvis clau és que els infants, vostè ara ho deia, hauran de ser escoltats sempre en qualsevol procediment. Això, a la pràctica, com pot canviar la manera de treballar d'aquests professionals?
17: A la pràctica, doncs, pot canviar d'una manera molt semblant de la que es va produir quan es va avançar en el tema de la prova preconstituïda en casos de violència sexual, per exemple, la declaració de menors. Els menors han d'estar acompanyats per professionals que no només es deixin parlar en un judici o una declaració, sinó que també es proporcionin les condicions adients perquè puguin parlar amb seguretat, amb protecció i amb la confiança de que el que poden dir, doncs, no tindrà cap conseqüència negativa cap a ells, sinó que tindrà un benefici de ser escoltes les seves necessitats.
7: També ho explicàvem, la reforma prohibeix, i això s'ha destacat moltíssim, prohibeix del tot, deia, el denominat síndrome d'alienació parental, una teoria que s'ha utilitzat en molts processos de custòdia. Quin impacte real pot tenir també aquesta prohibició en la protecció dels infants?
17: Doncs que es deixi de fer un mal ús de tècniques i eines professionals per recolzar doncs fenòmens que no estan validats científicament per cap testament ni científic ni internacionalment reconegut, i que es deixi de desacreditar mares i fills i filles que estaven patint violència i que es feia servir aquestes eines per desacreditar-les.
7: Acabo ja amb una darrera pregunta. La reforma, s'ha de dir també, encara no entrarà en vigor immediatament. Què cal perquè aquests canvis es notin de veritat? Vostè deia ara que falten encara professionals i recursos per aplicar-la bé?
17: Sí, sempre els avenços legals comporten una bona notícia, però en la majoria de vegades el que fallen són els procediments, els instruments materials i els professionals que es doten, no? En aquest cas, doncs, articular tots els procediments, instruments i professionals garantint que tinguin la formació adient en perspectiva de gènere i també en trauma, ja que són disciplines que són pràcticament obligatòries d'estar formats com a professionals per proporcionar una atenció adient, ja que si no tenim aquesta formació darrere o no ens assegurem que els professionals tinguem aquesta perspectiva, doncs, tot i que existeixin els instruments, l'ús que es poden fer d'aquests instruments potser no és el millor.
7: Fran Jódar, del Col·legi de Psicologia de Catalunya, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Gràcies, doncs, de nou, i bon dia.
17: A vosaltres. Adéu.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
7: I de l'àmbit laboral us expliquem que hi ha hagut un preacord, o s'ha arribat a un preacord entre la direcció i el Comitè de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts es van tornar a trobar ahir al vespre i, segons informen els sindicats, han estat negociant durant tota la matinada. Avui es presentaran les condicions pactades davant la plantilla i, en espera que l'Assemblea la ratifiqui, l'aturada encara es manté. Sigui com sigui, la plantilla havia convocat, recordem-ho, aquest matí una manifestació de protesta que havia d'anar des de la plaça de la Sardana, al parc de la Devesa, fins a la plaça del Vi. En un comunicat, els sindicats informen que de moment s'ha desconvocat aquesta manifestació perquè precisament serà quan se celebri l'Assemblea de Treballadors per presentar el preacord que haurien assolit. I encara en aquest àmbit laboral, aquest dimecres es constitueix la taula de negociació arran de l'expedient de regulació d'ocupació presentat en aquest cas per la direcció de Nestlé amb l'objectiu d'eliminar uns 300 llocs de treball. La multinacional no ha concretat encara com distribuirà els acomiadaments, però apunta cap a les àrees d'oficines, els equips de vendes, centres de distribució i producció que, en el cas de Catalunya, afectarien les plantes de Reus, Girona i Esplugues de Llobregat. La reestructuració anunciada ara fa 6 mesos afectarà mundialment 16.000 treballadors, l'equivalent al 6% de la plantilla global. El Barça buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol. Rep el Nantes al Palau a partir de 9:45 del vespre, amb l'avantatge, això sí, dels 2 gols aconseguits en l'anada a la pista francesa. Els blaugranes volen ser a la fase final per 8è cop consecutiu i lluitar per aixecar la 3ª corona continental. La cita es disputarà un any més a Colònia, el cap de setmana del 13 i 14 de juny. El Barça celebrarà avui amb l'afició el títol de la Lliga F aconseguit matemàticament ja fa dues setmanes. L'equip oferirà el trofeu a l'afició després del partit davant del Llevant, que arrencarà a 7:15 a l'estadi Johan Cruyff. Amb la Lliga i la Supercopa al Sarró, venen ara dos partits intranscendents de Lliga abans de les dues finals. La de la Copa de la Reina, el 16 de maig, davant l'Atlètic de Madrid, i la de la Champions contra el Lió, el dia 23 a Oslo. El tècnic, Pere Romeu, diu que veu el vestidor enfocat en els objectius, malgrat la rumorologia sobre les possibles sortides de jugadores com Mapi León, Ona Batlle o Alexia Putellas.
18: Els estic gestionant amb total normalitat. Sé que formen part del joc, sé que forma part del business, sé que forma part de que si estem al mes de maig i en algunes coses doncs, encara no estan tancades, és normal que es vagin parlant, però jo et puc assegurar que dins del vestuari l'únic que parlem és del partit de demà, de poder celebrar el títol de Lliga amb la nostra gent, del partit del diumenge a Tenerife, que ens prepari bé per la següent final de la Copa de la Reina i després la final de la Champions.
7: El Tour podria modificar el recorregut de la segona etapa per la pesta porcina. La Generalitat ha demanat que el traçat, que ha de travessar Collserola, es modifiqui per no interferir en les tasques de control sanitari. L'organització veuria amb bons ulls el canvi que evitaria el pas de la ronda ciclista per la zona afectada. S'espera que en els propers dies es confirmi el nou traçat de l'etapa que tindrà la sortida a Tarragona i l'arribada a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. I el DP World Tour de golf aterra aquesta setmana a Terrassa amb el Catalunya Championship. El torneig marca l'inici del camí cap a la Ryder Cup de 2031 a Camiral. Ens ho explica en Marc Casulleres, de Canal Terrassa.
19: Terrassa centrarà les mirades del món del golf aquesta setmana. Del 7 al 10 de maig, el Reial Club de Golf al Prat acollirà una parada del DP World Tour, el circuit europeu que reuneix alguns dels millors golfistes de l'actualitat, en l'anomenat Estrella Damm Catalunya Championship. Entre els principals reclams hi ha el campió de l'Open britànic, Francesco Molinari, i jugadors com Jayden Shaper, Bernd Wiesberger o Mateo Manacero. Dels participants espanyols destaca el barceloní Pablo Larrazábal, que compta amb 9 tornejos del circuit al seu palmarès i que fet un símil futbolístic per mirar de guanyar el desè.
20: Para mí 19 años no son suficientes. 9 victorias y 65 top 10. El Real Madrid tiene 15 Champions. No pararé hasta que tenga 15 torneos. Quiero pasar al Real Madrid en torneos del European Tour ganados.
19: Durant la jornada inaugural, el dijous 7 de maig, el torneig farà un homenatge a Severiano Ballesteros, coincidint amb el 15è aniversari de la seva mort.
7: I amb la cultura arribarem a l'hora en punt. Ja es coneixen els detalls de la primera edició del Veus Film Fest, el Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya, que es farà al novembre a les Borges Blanques, a les Garrigues. Ens ho explica el Julen Andrés, de Lleida Televisió.
21: 4 seccions oficials, 2 de curtmetratges i 2 de llargmetratges de ficció documental i, a banda, de seccions paral·leles. En total faran que es projectin 36 pel·lícules en el que serà el primer festival de cinema polític de Catalunya, que neix amb un objectiu molt clar.
22: D'aquest auge de testimonis falsos que neixen cada dia a les xarxes socials i que només fan que embrutar, diguéssim, el debat democràtic i són molt perjudicials per a tota la societat des d'un punt de vista democràtic. Són, tothom els coneix, no diré cap nom, però són personatges que tenen molt de ressò a les xarxes socials, i aquest festival neix, entre altres coses, amb aquesta voluntat de rebatre aquests missatges d'odi, de rebatre aquestes fake news.
21: De fet, també hi haurà debats amb persones del món de la política i les xarxes per parlar de tot plegat i sessions amb les escoles.
7: I satisfacció a aquesta casa pel Premi Nacional de Comunicació que ha rebut la docusèrie Hospital de Proximitat, tal com ja us vam anunciar ahir. Coproduïda per TV Mataró i La Xarxa, el jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari. Ens n'apropa els detalls Laura Cera, de TV Mataró.
23: L'Hospital de Proximitat ja acumula 2 temporades i 24 capítols de mitja hora, però també un premi Zapping i un premi Zoom. Ara, a aquest palmarès s'hi suma un Premi Nacional de Comunicació, la màxima distinció en l'àmbit comunicatiu.
1: L'Hospital de Proximitat és una producció local, però d'interès nacional, perquè situa Mataró en el context de Catalunya i fa que Mataró estigui en el centre i que la resta giri al seu voltant. I aquesta és una de les funcions que tenim com a televisió pública i que reivindiquem.
23: En aquest cas, el jurat ha valorat especialment la capacitat del programa per apropar amb sensibilitat la realitat del sistema sanitari als espectadors.
2: El dia a dia té moltes interaccions i generalment són positives. En canvi, és fàcil que surti allò que no va bé i és més difícil que surti el que va bé, que és el que es viu cada dia milions de vegades. I aquesta sèrie ajuda que això sigui així.
23: La coproducció liderada per TV Mataró, al costat de la xarxa, s'ha emès a través de diverses televisions locals i també està disponible a la plataforma La Xarxa Més. Un cop estrenada, va ser adquirida per Ràdio Televisió Espanyola, per això també s'ha pogut veure a la 2CAT i actualment es pot recuperar a RTV Play.
0: La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
3: El pebrot. El pebrot, capsicum annuum, és el fruit de la pebrotera, importada per Cristóbal Colón des d'Amèrica, tot i que actualment el gran productor és la Xina. Pertany a la família de les solanàcies, igual que la patata, l'albergínia o el tomàquet, i se'n poden trobar moltes varietats en funció del color, vermell, groc i verd, de la mida, des de ben petits a ben bé un pam, del sabor, de més dolços a més picants, o fins i tot de la forma, de rodons, cònics, allargats, de campanes, rectangulars o de quatre morros. Un 90% del seu pes és aigua i és ric en fibra, per tant, és poc calòric i força saciant. Si es consumeix cru, és una gran font de vitamina C i també de betocarotens, interessants per la pell, la vista i les mucoses, per millorar l'absorció del ferro i bons antioxidants. A més, els pebrots picants contenen capsaïcina, un alcaloide natural que millora la salut cardiovascular i metabòlica i amb poders analgèsics. A la cuina es pot consumir en cru les amanides, però també com a protagonista de cremes fredes com el famós gazpacho o de plats com l'esqueixada de bacallà. Cuit es pot fer al forn escalivat o bé saltejat per guarnir d'altres plats de cereals, llegum, truites, peix o carn, fer-ne samfaina o fins i tot farcir-lo. I també el trobareu en conserva. Finalment, es pot usar per condimentar plats com a espècia, que s'aconsegueix després de secar i moldre diferents varietats de pebrot dolç, pel pebre vermell dolç o picants pel pebre vermell picant. És un aliment d'allò més interessant, però si veus que et costa de pair, prova de retirar-ne la pell, que és on es concentra la major part de solanina. És el temps de donar color als plats i a les amanides, i un gran aliment per fer-ho pot ser el pebrot.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern espanyol ha acceptat la petició de l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea d'acollir a les Canàries el vaixell que viatja amb passatgers afectats amb un brot d'antivirus. Ara mateix, l'embarcació és a Cap Verd i és previst que arribi a les Illes Espanyoles d'aquí a uns 3 o 4 dies. Tot plegat mentre el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties fa un examen exhaustiu per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència. Hi ha 7 contagis d'aquesta infecció respiratòria. 3 persones han mort i el metge de la nau es troba en estat greu i avui mateix serà traslladat en un avió medicalitzat a les Canàries. L'Agència de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen en aquest creuer es troben bé. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 6 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Preacord entre la direcció i el comitè d'empresa de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts han estat negociant durant tota la matinada i, de moment, han suspès la manifestació prevista aquest matí per presentar les millores a la plantilla en assemblea. Els jutges hauran d'escoltar la versió dels infants independentment de la seva edat i no es podrà establir custòdia compartida quan hi hagi indicis que això pot afectar negativament la seva salut física, psíquica o emocional. Són mesures per reforçar la seguretat dels menors incloses en la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i a l'Adolescència aprovada pel Consell de Ministres. Ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa el portaveu de la secció alternativa per la resolució de conflictes del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Fran Jodar.
2: Els menors han d'estar acompanyats per professionals que no només es deixin parlar en un judici o una declaració, sinó que també es proporcionin les condicions adients perquè puguin parlar amb seguretat, amb protecció.
1: Avui es constitueix la taula de negociació per l'expedient de regulació d'ocupació presentat per la direcció de Nestlé amb l'objectiu d'acomiadar uns 300 treballadors. A Catalunya, la destrucció de feina afectarà les plantes de Reus, Girona i Esplugues de Llobregat. I entrarem a fons tot seguit en connexió amb Pablo Esteban, secretari general d'Intercentres de Comissions Obreres de Nestlé a Espanya. Pel que fa als titulars, el Barça buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol. Rep el Nantes al Palau, amb l'avantatge dels 2 gols aconseguits en l'anada a la pista francesa. Els blaugranes buscaran ser a Colònia per 8è any consecutiu i lluitar per aixecar la 13a corona continental. I de la cultura destaquem que el primer Festival de Cinema Polític de Catalunya tindrà fins a 4 seccions i neix amb l'objectiu de donar eines per detectar notícies falses i frenar l'ascens de l'extrema dreta. El Veus Film Fest se celebrarà del 26 al 29 de novembre a les Borges Blanques, a les Garrigues. Quan passen 3 minuts i mig de les 8 del matí, us hem de donar un apunt de serveis pel que fa al transport públic, en concret un robatori de coure entre les estacions de Sant Andreu i Montcada, afecta els sistemes de senyalització i provoca retards de fins a 20 minuts de mitjana a les línies R2, R2 Nord i R11. Tècnics de DIF treballen per reparar ara mateix la incidència. Pel que fa a la previsió del temps, un dia de molta més llum i de molt més sol, però no a tot arreu. Aviam, Lluís Miquel Pérez, detalla'ns-ho això. Bon dia.
3: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, com a mínim el dia comença radiant al 80% de Catalunya i tindrem, de fet, moltes hores de sol a gran part de comarques del país. Avui una treva en les tempestes més aviat generals que hi ha hagut les últimes tardes. Però el que hem de destacar d'hores d'ara és que hi ha algun raconet on el sol no s'hi veu i on la boira és present i l'ambient bastant fred, per cert. Aquests núvols que són més presents, per exemple, a les comarques de Girona, arribant fins a l'Almaresme. Aquest matí també aquesta boira ben densa a gran part de la Catalunya central i les valls del Pirineu. Remarquem amb un ambient que ha refredat bastant. Sí que fa sol a moltes comarques, però no escalfa, lògicament, a aquesta hora del matí. La tarda, doncs, alguna excepció al sol, doncs la tindrem bàsicament al sud de l'Ebre, on tindrem alguna tempesta, i sobretot al nord del país, a tocar de l'Alt Pirineu. També al nord de Girona. Compte a l'Alta Garrotxa i a l'Alt Empordà, perquè aquí aquesta tarda hi haurà alguna tempesta amb calamarsa important. com va passar ahir, per exemple, en algunes comarques del prelitoral barceloní. Però aquestes tempestes avui seran més concentrades, ja diem, en aquesta banda nord del país. A la resta el que farà és més sol i, per tant, la tarda acabarà més amable que no pas la d'ahir, una miqueta més càlida. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 8 i 5, entrem de ple en matèria. El govern espanyol ha acceptat acollir a les Canàries el vaixell amb el brot d'antivirus, on s'haurien produït fins a 7 contagis, després que l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea li ho hagin demanat per raons humanitàries. L'embarcació es troba a Cap Verd i té un trajecte d'uns 3 dies fins a l'arxipèlag Canari. Mentrestant, el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties està fent un examen exhaustiu del vaixell per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència al mateix Cap Verd. En paral·lel, el govern espanyol també ha acceptat una petició de l'executiu dels Països Baixos per acollir el metge de la nau, que es troba en situació greu i que serà transportat avui mateix a les Canàries i en un avió hospitalitzat. Aquest virus provoca una infecció respiratòria que, per ara, ha causat 3 morts. Al creuer hi viatgen 5 catalans que estan bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no descarta, però, que hagi existit contagi entre persones dins del mateix vaixell. En té més detalls la Maite Polo.
4: El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril, un dia no especificat, va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva d'arrossegadors infectats amb el virus, però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
5: El vaixell, pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat, que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt, no? Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original de les dues persones que malauradament ja han mort, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar. Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació, si teníem alguna cosa i consell de com actuar, se'ls ha donat, estan bé.
4: Tres de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i dos tripulants.
1: Però avui també us expliquem que el Consell de Ministres ha aprovat una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre tots els nens, tinguin l'edat que tinguin, en els processos judicials i investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència. Un text que converteix Espanya en el primer país que prohibeix també l'anomenat síndrome d'alienació parental. És una crònica d'en Jordi Casino.
6: La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Regos, la ministra de Joventut i Infància.
7: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria.
6: La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors amb formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
1: Des del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya veuen aquesta reforma com un avenç important, tot i que encara insuficient, ja que afirmen que encara falta formació i eines concretes per dur-lo a terme. El portaveu de la secció alternativa per la resolució de conflictes d'aquest organisme, Fran Hodder, explica com els professionals hauran de guiar els infants en aquests processos. Ho ha explicat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: els menors han d'estar acompanyats per professionals que no només es deixin parlar en un judici o una declaració, sinó que també es proporcionin les condicions adients perquè puguin parlar amb seguretat, amb protecció i amb la confiança de que el que poden dir doncs, no tindrà cap conseqüència negativa cap a ells, sinó que tindrà un benefici de ser escoltats les seves necessitats.
1: Preacord entre la direcció i el comitè de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts es van tornar a trobar ahir al vespre i, segons informen els sindicats, han estat negociant durant tota la matinada.

0: 6 de maig, Nestlé i els sindicats s'asseuen per primera vegada a la taula per negociar l'ERO que pot afectar fins a 301 treballadors arreu de l'Estat. És una reunió clau. L'empresa ha de concretar l'impacte centre per centre, també a Girona, Reus i Esplugues de Llobregat. Tot i això, arriba després d'un any de beneficis i facturació rècord per a Nestlé, un context que fa que els sindicats considerin que aquest ERO és innecessari i està injustificat. En parlem amb Pablo Esteban, ell és secretari general de la secció sindical Intercentres de Comissions Obreres a Nestlé Espanya. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
1: Bon dia, què tal?
0: Avui Nestlé ha de concretar, ho explicàvem ara, quants acomiadaments vol fer a cada centre. Quina afectació espereu en concret a les plantes que ens afecten més de prop geogràficament? Parlo d'Esplugues, de Girona i de Reus. Què seria per vosaltres una línia vermella?
1: Bueno, a veure, el tema està que, clar, nosaltres hem rebut informació a nivell europeu, que és confidencial, però per la informació que hem rebut entenem que, lògicament, per números, el centre d'Esplugues i el de Girona, que tenen una plantilla doncs, bastant extensa en comparació a la plantilla que tenim a Reus, doncs el percentatge serà bastant elevat en aquests dos centres. Línies vermelles, lògicament, línies vermelles per nosaltres és un acomiadament. És a dir, en el moment que l'empresa ens presenta un expedient d'aquest calibre, pues, lògicament nosaltres ens posem en contra, revisem tota la situació econòmica que ha tingut l'empresa en els últims anys, sobretot en el nostre estat, en el nostre país, i la veritat, no entenem aquesta decisió. Per nosaltres volem, lògicament, pues, defensar des del primer treball fins al 301.
0: Com s'explica que una empresa amb beneficis rècord i vendes a l'alça plantegi un ERO d'aquesta magnitud? Quina és, segons vosaltres, la veritable motivació?
1: Nosaltres entenem que la motivació, encara que l'expedient és objectiu, entenem que és totalment econòmic. És a dir, és una trista dinàmica que ens hem trobat amb totes les multinacionals. Hem vist un filon amb l'intel·ligència artificial, volen automatitzar tots els processos, i tot el que sigui reduir plantilla, per ells directament és un cost directe, i la veritat no ho entenem, perquè Nestlé sempre ha sigut una empresa que sempre ha tingut un eslògan, un lema de que cuida les persones i vol estar amb els seus treballadors i treballadores, i al final doncs, han entrat aquest joc que ja, per exemple, Amazon o altres multinacionals anys enrere ja ha iniciat.
0: Des dels sindicats parleu d'alternatives d'estalvi per evitar acomiadaments. Quines mesures concretes posareu sobre la taula perquè Nestlé no retalli plantilla?
1: Clar, nosaltres el primer que farem és que avui rebrem una informació bastant clau, perquè lògicament primer hem rebut a nivell europeu informació continental, no? Però avui rebrem una informació estatal i lògicament amb els nostres experts auditarem i validarem primer que aquest procés és legal, que realment demostra que tot el que al·lega l'empresa és correcte, i el que nosaltres volem fer és reduir l'impacte al màxim possible, és a dir, validar que això és correcte, intentar que l'impacte no sigui tan real i buscar fórmules perquè no sigui així, com recol·locació d'aquestes persones que estan ara mateix en aquesta situació tan crítica, i buscar doncs, reestructuracions, etc., que no suposin d'acomiadaments directes. I, lògicament, un cop finalitzat tot això, millorar aquestes condicions de sortida i que siguin, doncs, si poden ser prejubilacions o persones amb certa d'edat, ja que estiguin propers a la jubilació, doncs que no siguin sorties tan dramàtiques.
0: Doncs Pablo Esteban, gràcies per atendre'ns aquest matí. Evidentment estarem pendents d'aquesta taula d'avui. Que vagi bé.
1: Perfecte. Jo m'agradaria acabar, perquè és algú que hem rebut aquest matí. Nosaltres, com a sindicat, vam anar al Departament de Treball i vam fer una instància, vam activar un protocol preventiu que es diu transnacional, perquè hi ha dos conflictes, a l'europeu i a l'estatal, i com que hem rebut informació per les dues vies, hem demanat a l'Inspecció de Treball que ens doni el seu suport, i ens ha donat, ahir vam tindre la reunió fa dos dies, i avui ens han donat l'acte a primera hora del matí, i l'Inspecció de Treball ens dona la raó, ens diuen que realment l'empresa no ha actuat de bona fe i que nosaltres com a sindicat volem avui proposar a la taula una que se posponga l'ERO aquí a Espanya i a Catalunya fins que no finalitzi el període d'informació i consulta a nivell europeu.
0: Important aquest matís, perquè això vol dir que d'entrada la llei us dona la raó a vosaltres. Doncs n'estarem pendents encara més. Gràcies, que vagi molt bé.
1: Molt bé, bon dia, gràcies.
2: Notícies en xarxa. Actualitat local.
0: És ara mateix 8:45 del matí. Barcelona obre el pavelló 2 de la Fira Montjuïc.

0: Montjuïc per agilitzar els tràmits de regularització d'immigrants. Aquesta setmana donaran cita i a partir de dilluns que ve facilitaran els informes per a persones residents que no estan empadronades. Des de l'inici del procés, l'Ajuntament ha entregat més de 94.000 volants i certificats d'empadronament i més de 17.000 informes de vulnerabilitat. Ens ho explica l'Ester Minguell.
1: A partir de les 10 del matí a la Fira de Montjuïc es començarà a donar dia i hora per tramitar els informes de vulnerabilitat als residents a Barcelona sense padró i que, per tant, han d'acreditar amb altres documents que viuen a la ciutat. Aquest nou espai permetrà guanyar qualitat d'atenció i d'espera. Ho explica Raquel Gil, tinenta d'alcaldia.
2: Ens ha d'ajudar a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs o menys, es facin en una situació on, si plou, la gent pugui estar resguardada, on hi hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hagi un accés. Això ho hem anat fent en cadascun dels punts, però ens ho facilita molt més també l'atenció i ens permet aquesta atenció més especialitzada en casos que poden requerir, com a mínim, d'una comprovació extraordinària de documentació i que, per tant, poden fer una mica més llarg també la tramitació. I creiem que és important que tant els treballadors i les entitats que estiguin de l'Ajuntament com les persones que estaran fent aquest tràmit ho facin amb la millor de les condicions.
1: Es mantenen els tràmits a la resta d'equipaments, però amb la intenció d'alliberar properament les oficines d'atenció ciutadana perquè puguin fer tasques ordinàries. A partir de dijous, l'horari d'atenció al pavelló de Montjuïc serà de les 8 del matí a les 10 de la nit.
0: I encara parlant del procés de regularització, el 100% dels arrelaments pendents a Catalunya quedaran resolts en qüestió de 5 o 6 dies. A més, s'espera que els pròxims dies s'ampliï el nombre d'oficines que ofereixen cita per a la regularització. Ara n'hi ha 56 a tota Catalunya. Així ho ha indicat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, després d'una reunió amb representants d'institucions, entitats del tercer sector i sindicats.
3: Dic que els veïns d'estrangeria a Catalunya estan resolent tots els reglaments que tenien pendents. Les veïns d'estrangeria de Barcelona, per exemple, ja han resolt més del 60% dels reglaments en apenas 10 dies i esperem en 5-6 dies hàbils més fer el 100% dels reglaments que tenien pendents, que eren un total de 46.500 a Catalunya.
0: L'Ajuntament de Girona i una trentena d'entitats han denunciat a la Fiscalia discursos d'odi difosos per les xarxes socials. Posen el focus en el responsable d'un perfil d'Instagram en el qual l'autor diu que es dedica textualment a caçar moros quan s'avorreix. Ens en dona més detalls l'Àngel Martínez, de Televisió de Girona.
4: Les entitats han fet una roda de premsa davant del Palau de Justícia i han posat el focus en el responsable del perfil d'Instagram Girona Perduda, Agustín Gómez, que va aparèixer en un vídeo dient textualment que quan s'avorreix es dedica a caçar moros. I justificava dient que ho feia perquè la majoria són delinqüents.
5: No es pot establir una relació causal entre la població migrant i la delinqüència, això ho tenim molt clar. L'expressió caçar moros criminalitza milers de persones honrades i treballadores.
6: Aquí, en aquest moment, el que estem fent és denunciar això mateix, que la llibertat d'expressió, evidentment, no serveix per fer dir i qualsevol cosa. Justament el límit en el Tribunal dels Drets Humans és aquí.
4: També denuncien atacs per part de grups feixistes de les seus dels Ateneus 24 de juny i Salvador Acatà, que formen part, de fet, del grup de denunciants.
0: El jutjat d'Esplugues de Llobregat ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per l'home detingut per l'assassinat d'una dona al municipi dissabte passat. La causa està oberta pels delictes d'assassinat, homicidi amb temptativa, lesions, amenaces greus i danys. Davant d'aquest cas, i també el de l'home mort al barri del Raval de Barcelona, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es reforçarà el pla d'aga dels Mossos per retirar armes blanques dels carrers. I d'altra banda, el Departament d'Igualtat i Feminisme ha confirmat que la mort d'una dona de 60 anys de Tortosa el passat 17 de març va ser un feminicidi. Es tracta del segon crim masclista enguany a Catalunya. Ja són 161 les dones que han mort per violència masclista des que va començar el recompte oficial l'any 2012. Avui, a les 12 del migdia, es farà un minut de silenci davant de l'Ajuntament de Tortosa en record a la dona morta. Recordem que la Generalitat posa a disposició de les víctimes al telèfon d'atenció 900 900 120. És gratuït i confidencial i funciona les 24 hores del dia. En cas d'emergència, cal trucar, però, al 112. I encara sobre seguretat ciutadana, els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una jove durant la celebració de la Fira d'Abril de Barcelona al Parc del Fòrum. Els fets haurien passat dissabte a mitjanit. La policia s'ha fet càrrec del cas després que la noia hagi interposat una denúncia. Per ara, però, no hi ha detinguts. I els alcaldes de l'Associació de l'Arc Metropolità volen esprémer al màxim les possibilitats que obre la reforma legal aprovada al Congrés dels Diputats per endurir les penes als multidelinqüents. Tot i que sovint es tracta de delictes menors i sense violència, l'impacte, asseguren, va molt més enllà del dany material perquè afecta la convivència i alimenta, sobretot, la sensació d'impunitat d'aquests lladres. Ara avisen, però, que aquesta reforma només serà efectiva si el seu desplegament és immediat i coordinat. Més detalls en aquesta crònica de TV Mataró.
7: Per tal d'exprimar al màxim el nou marc legal, l'entitat reclama instruccions precises i, sobretot, criteris compartits. Els ajuntaments de la segona corona metropolitana demanen que s'estableixin les pautes a seguir a l'hora de personar-se com a acusació en les causes judicials.
8: Els ajuntaments establir instruccions igualment orientades als secretaris generals i als assessors judicials sobre com impulsar i personar-se en els procediments judicials com a acusacions particulars contra multireincidents, i a la justícia, evidentment, aquesta dotació de majors recursos i la capacitat de gestió per poder tramitar els judicis de multireincidència amb el major nombre i celeritat possibles.
7: Amb l'objectiu de passar de la teoria a la pràctica, l'entitat ha sol·licitat formalment al Departament d'Interior la convocatòria urgent d'una sessió extraordinària de la Comissió de Policia de Catalunya.
0: El Barça buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol. Rep el Nantes al Palau a partir de 8:45 del vespre amb l'avantatge dels 2 gols aconseguits en l'anada a la pista francesa. Els blaugranes volen ser a la fase final per 8è cop consecutiu i lluitar per aixecar la 3ª corona continental. La cita es disputarà un any més a Colònia el cap de setmana del 13 i el 14 de juny. El Barça, que celebrarà avui amb l'afició el títol de Lliga F aconseguit matemàticament ja fa 2 setmanes. L'equip oferirà el trofeu a l'afició després del partit davant del Llevant, que arrencarà a 6:45 a l'estadi Johan Cruyff. Amb la Lliga i la Supercopa al Sarró, venen ara 2 partits intranscendents de Lliga abans de les 2 finals, la de la Copa de la Reina el 16 de maig davant l'Atlètic de Madrid i la de la Champions contra el Lió el dia 23 a Oslo. El tècnic, Pere Romeu, diu que veu el vestidor enfocat en els objectius, malgrat la rumorologia sobre les possibles sortides de jugadores com Mapi León, Ona Batlle o Alexia Putellas.
9: Els estic gestionant amb total normalitat, sé que formen part del joc, sé que forma part del business, sé que forma part de que si estem al mes de maig i hi ha algunes coses doncs, que encara no estan tancades, és normal que es vagin parlant, però jo et puc assegurar que dins del vestuari l'únic que parlem és del partit de demà, de poder celebrar el títol de Lliga amb la nostra gent, del partit del diumenge a Tenerife, que ens prepari bé per la següent final de la Copa de la Reina i després la final de la Champions.
0: El Tour podria modificar el recorregut per la segona etapa per culpa de la pesta porcina. La Generalitat ha demanat que el traçat, que ha de travessar Collserola, es modifiqui per no interferir en les tasques de control sanitari. L'organització veuria amb bons ulls el canvi que evitaria el pas de la ronda ciclista per la zona afectada. S'espera que en els propers dies es confirmi el nou traçat de l'etapa, que tindrà la sortida a Tarragona i l'arribada a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. I ja s'ha presentat el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, que desembarcarà a Montmeló la setmana vinent. A banda de la categoria reina, la prova inclourà també les curses de Moto2 i Moto3 i estrenarà diverses novetats. Aquesta edició comptarà amb un nou centre mèdic, millores en les mesures de seguretat del circuit i amb una fanfest a la plaça Catalunya de Barcelona els dies 13 i 14 de maig. El pilot de proves de KTM, Pol Espargaró, considera que la iniciativa permetrà apropar el motociclisme a la ciutat.
10: La gent pugui connectar una mica més amb els pilots, que hi hagi sinergies entre els pilots i la gent que potser, gent que estarà en el circuit, però gent potser que no ha seguit mai les motos, que no coneix què és això de MotoGP i que sortir una mica de la bombolla del circuit de Catalunya, que és un lloc on ens tracten molt bé i és un lloc on es viuen emocions increïbles, però potser portar-ho aquí al centre de Barcelona fa que gent li cridi una mica més l'atenció, que intenti entendre què és aquest esport.
0: Ja es coneixen els detalls de la primera edició del Veus Film Fest, el Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya, que es farà al novembre a les Borges Blanques, a les Garrigues. Ens ho explica el Julen Andrés, de Lleida Televisió.
11: Quatre seccions oficials, dues de curtmetratges i dues de llargmetratges de ficció documental i, a banda, de seccions paral·leles. En total faran que es projectin 36 pel·lícules en el que serà el primer festival de cinema polític de Catalunya que neix amb un objectiu molt clar.
12: D'aquest auge de testimonis falsos que neixen cada dia a les xarxes socials i que només fan que embrutar, diguéssim, el debat democràtic i són molt perjudicials per a tota la societat des d'un punt de vista democràtic, són... Tothom els coneix, no diré cap nom, però són personatges que tenen molt de ressò a les xarxes socials i aquest festival neix, entre altres coses, amb aquesta voluntat de rebatre aquests missatges d'odi, de rebatre aquestes fake news.
11: De fet, també hi haurà debats amb persones del món de la política i les xarxes per parlar de tot plegat i sessions amb les escoles.
0: La 19a edició del Festival de Teatre Esbaiolat ja escalfa motors. Esther Ridàneu es prepara per acollir una nova entrega d'aquest festival que té com a objectiu apostar pel talent jove. Circ, titelles, dansa, jocs, tallers, música i teatre és el que es podrà veure del 16 al 19 de juliol en aquest municipi del Pallars Sobirà. Les entrades es podran comprar a partir del 3 de juny.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Tenim la cuina mediterrània tan integrada que potser sovint no la valorem prou. Per sort, hi ha iniciatives que la promouen alhora que posen en valor els beneficis d'una alimentació conscient, de qualitat i de proximitat. Entre el 8 i el 10 de maig, la 12a Fira Empordà Cuina i Salut omplirà Torroella de Montgrí d'activitats gastronòmiques, saludables i familiars. Des d'aquest municipi del Baix Empordà ens proposen tornar als orígens, posant al centre els productes de quilòmetre zero i l'slow food. Per posar-ho en pràctica, la fira compta amb tallers de cuina saludable, xerrades, tastets, espectacles, cercaviles i un mercat ple de parades per descobrir aliments de tot tipus. També hi haurà show cookings, demostracions amb Ada Parellada, Laura Serra i Alba Pernia. A banda de cuina en directe, a la programació hi trobareu propostes com el taller Memòria de Peix per descobrir els secrets antics de la pesca de riu, un itinerari per conèixer la fauna invasora i protegida del riu Ter, un taller de planter de temporada o un d'abelles i insectes pol·linitzadors. Del 8 al 10 de maig, 12a Fira Empordà Cuina i Salut a Torroella de Montgrí. Més informació a agendatorroella.com.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí. Avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern espanyol ha acceptat la petició de l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea d'acollir a les Canàries el vaixell que viatja amb passatgers afectats amb un brot d'antivirus. Ara mateix, l'embarcació és a Cap Verd i és previst que arribi a les illes espanyoles d'aquí a uns 3 o 4 dies. Tot plegat mentre el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties fa un examen exhaustiu per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència. Hi ha 7 contagis d'aquesta infecció respiratòria. 3 persones han mort i el metge de la nau es troba en estat greu i avui mateix serà traslladat en un avió medicalitzat a les Canàries. L'Agència de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen en aquest mateix creuer es troben bé. Parlarem tot seguit de les característiques de l'antivirus amb Núria Bruguera, que és doctora del grup de malalties infeccioses de la Societat Catalana de Pneumologia. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 6 de maig. Preacord entre la direcció i el comitè d'empresa de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts han estat negociant durant tota la matinada i, de moment, han suspès la manifestació prevista aquest matí per presentar les millores a la plantilla i fer-ho en assemblea. Els jutges hauran d'escoltar la versió dels infants independentment de la seva edat i no es podrà establir custòdia compartida quan hi hagi indicis que això pot afectar negativament la seva salut física, psíquica o emocional. Són mesures per reforçar la seguretat dels menors incloses en la reforma de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència aprovada pel Consell de Ministres. Ho ha valorat fa pocs minuts al Notícies en xarxa el portaveu de la secció alternativa per la resolució de conflictes del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, en Fran Jòdar.
2: Els menors han d'estar acompanyats per professionals que no només es deixin parlar en un judici o una declaració, sinó que també es proporcionin les condicions adients perquè puguin parlar amb seguretat, amb protecció.
1: Els sindicats demanaran avui la suspensió de l'expedient de regulació d'ocupació presentat per Nestlé i que preveu l'acomiadament de 300 treballadors en part a les seves seus de Reus, Girona i Esplugues de Llobregat. Reclamen que no es faci cap moviment fins que acabi el període d'informació i consulta a nivell europeu. N'ha parlat al Notícies en xarxa el responsable d'Intercentres de Nestlé a Comissions Obreres, Pablo Esteban, el dia que ha de començar justament la taula de negociació.
3: Nosaltres entenem que la motivació, encara que l'expedient és objectiu, entenem que és totalment econòmic. És a dir, és una trista dinàmica que ens hem trobat en totes les multinacionals. Hem vist un filon amb l'intel·ligència artificial, volen automatitzar tots els processos, i tot el que sigui reduir plantilla, per ells directament és un cost directe.
1: Israel allarga com a mínim fins diumenge la detenció dels 2 activistes pro-palestins arrestats la setmana passada mentre navegaven amb la Global Sumut Flotilla rumb a Gaza. Centenars de persones s'han manifestat en les darreres hores davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per exigir a les institucions comunitàries que moguin fitxa per l'alliberament de Saif Abu Keshek i de Thiago Ávila. Dels esports, destaquem que el Barça buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol. Rep el Nantes al Palau, amb l'avantatge dels 2 gols aconseguits en l'anada a la pista francesa. Els blaugranes buscaran ser a Colònia per 8è any consecutiu i lluitar per aixecar la 13a corona continental. I en cultura, el primer Festival de Cinema Polític de Catalunya tindrà fins a 4 seccions i neix amb l'objectiu de donar eines per detectar notícies falses i frenar l'ascens de l'extrema dreta. El Veus Film Fest se celebrarà del 26 al 29 de novembre a les Borges Blanques, a les Garrigues.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars. El govern espanyol ha acceptat acollir a les Canàries el vaixell amb el brot d'antivirus, on s'haurien produït fins a 7 contagis, després que l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea li ho hagin demanat per raons humanitàries. L'embarcació es troba a Cap Verd i té un trajecte d'uns 3 dies fins a l'arxipèlag canari. Mentrestant, el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties està fent un examen exhaustiu del vaixell per determinar quines persones han de ser evacuades d'urgència d'urgència a Cap Verd mateix. En paral·lel, el govern espanyol també ha acceptat una petició de l'executiu dels Països Baixos per acollir el metge de la nau, que es troba en situació greu i que serà transportat avui mateix a les Canàries en un avió hospitalitzat. Aquest virus provoca una infecció respiratòria que per ara ha causat 3 morts. Al creuer hi viatgen 5 catalans que estan bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no descarta, però, que hagi existit contagi entre persones dins del mateix vaixell. En té tots els detalls la Maite Polo.
4: El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril, un dia no especificat, va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva d'arrossegadors infectats amb el virus, però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
5: El vaixell, pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat, que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt, no? Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original de les dues persones que malauradament ja han mort, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar. Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació, si teníem alguna cosa i consell de com actuar. Se'ls ha donat, estan bé.
4: Tres de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i dos tripulants.
1: Doncs el que dèiem arran d'aquest cas detectat en aquest creuer de luxe, avui volem aclarir dubtes. Què és aquest virus, com es contagia i si ens ha de preocupar? Ens ho explica la doctora Núria Bruguera. Ella és pneumòloga del grup de malalties infeccioses de la Societat Catalana de Pneumologia. Doctora Bruguera, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
1: Què és exactament un antivirus i per què gairebé no n'havíem sentit a parlar fins ara?
6: Bueno, és un virus que per nosaltres anomenem zoonosi perquè és típic dels animals. Aleshores, sí que és cert, no?, que sobretot els rossegadors, les rates, poden contraure aquest virus i es van contagiant entre elles. És molt raro, sobretot en el nostre ambient, que tinguem brots o que tinguem infeccions per aquests virus, no?, perquè habitualment en el nostre ambient, no?, estem en països, no?, en una civilització, hi ha una sèrie de mesures preventives. Aleshores, és molt difícil que tinguem aquestes malalties.
1: Quins són els símptomes i com es detecta? I sobretot, si té tractament i quin és el pronòstic habitual?
6: Com tots els virus, tenen una simptomatologia que pot ser molt diferent. Des de persones que es poden contagiar i pel seu sistema immune, que és molt bo, desenvoluparan molt poca malaltia, molts pocs símptomes, a persones que poden desenvolupar malaltia greu. El més habitual és que presentin uns símptomes semblants inicialment a un procés gripal, amb malestar general, tos, febre, dolor muscular, i en casos que això pot anar progressant, pot produir-se des d'un edema pulmonar, que és l'entrada de líquid als alvèols, i això provoca una insuficiència respiratòria amb una taxa de mortalitat molt elevada, de gairebé el 50%, o fins i tot poden presentar també afectació a nivell renal en forma de febre hemorràgica i una hemorràgia, una pèrdua de sang a través de l'orina, dels ronyons.
1: Doctora, ens deia que es contagia entre animals i és molt difícil el contagi entre persones, però com s'ha contagiat en aquest cas? Què ha passat?
6: Clar, el més habitual és que ens contagiem nosaltres per estar en contacte, sobretot amb les femtes o amb els orins dels rossegadors. Entre persones és molt difícil, però no és impossible. Si tenim un contacte molt estret amb secrecions respiratòries o amb saliva de persones contagiades, ens podem arribar a contagiar. El que és més habitual són quan aquests rossegadors, per exemple, entren en els sistemes d'aire condicionat i poden contaminar. Aleshores, a l'obrir doncs, aquests sistemes d'aire condicionat, alliberen aquestes nanopartícules i ens podem acabar contagiant sense haver vist o haver estat en contacte directe amb els excrements dels rosegadors.
1: Interessant aquesta explicació. Una última i molt ràpida. Quin risc real té per ara la població? Hi ha perill per a la població de Cap Verd, de Canàries o de Catalunya, tenint en compte que hi ha 5 catalans en aquest vaixell?
6: D'entrada, dir que si estem en perill, no, si es fan bé les coses. No? Això amb la Covid ho vam aprendre, no? Que quan tenim un focus infecciós el millor és fer un aïllament, i hi ha els casos índex fins que demostrem que la infecció ha passat. Per el que he escoltat, perquè jo tampoc és que tingui informació directa, sembla que faran un desembarc a Canàries i això ho haurien de coordinar de la forma de que tinguin el mínim contacte aquests passatgers amb la població del port on atraquin.
1: Doncs, doctora Núria Bruguera, en teoria això ens hauria de deixar més tranquils. N'estarem pendents de tota manera. Gràcies, que vagi molt bé. Bon dia.
6: A vosaltres, bon dia.
1: Abans d'arribar a 9:15, també us expliquem que el Consell de Ministres ha aprovat una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre tots els nens, tinguin l'edat que tinguin, en els processos judicials. I, a més, investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència. Un text que converteix Espanya en el primer país que prohibeix també l'anomenat síndrome d'alienació parental. És una crònica d'en Jordi Casino.
7: La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Regos, la ministra de Joventut i Infància.
8: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria.
7: La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors amb formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
1: Des del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya veuen aquesta reforma com un avenç important, tot i que encara insuficient, ja que afirmen que encara falta formació i eines concretes per dur-lo a terme. El portaveu de la secció alternativa per la resolució de conflictes d'aquest organisme, Fran Hodar, explica com els professionals hauran de guiar els infants en aquests processos. Ens ho ha explicat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa.
2: Els menors han d'estar acompanyats per professionals que no només es deixin parlar en un judici o una declaració, sinó que també es proporcionin les condicions adients perquè puguin parlar amb seguretat, amb protecció i amb la confiança de que el que poden dir no tindrà cap conseqüència negativa cap a ells, sinó que tindrà un benefici de ser escoltats les seves necessitats.
1: De l'àmbit laboral, destaquem el preacord entre la direcció i el comitè d'empresa de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries a la ciutat. Les dues parts es van tornar a trobar ahir al vespre i, segons informen els sindicats, han estat negociant durant tota la matinada. Avui es presentaran les condicions pactades davant la plantilla i, en espera que l'assemblea la ratifiqui, l'aturada encara es manté. Sigui com sigui, la plantilla havia convocat aquest matí una manifestació de protesta que havia d'anar des de la plaça de la Sardana al Parc de la Devesa fins a la plaça del Vi. En un comunicat, els sindicats informen que s'ha desconvocat perquè precisament serà quan se celebri l'Assemblea de Treballadors per presentar el preacord. Els sindicats de Nestlé demanaran avui la suspensió de l'expedient de regulació d'ocupació presentat per l'empresa i que preveu l'acomiadament de 300 treballadors, en part a les seus de Reus, Girona i Esplugues de Llobregat. Reclamen que no es faci cap moviment fins que acabi el període d'informació i consulta a nivell europeu. N'ha parlat al Notícies en Xarxa el responsable d'Intercentres de Nestlé Espanya a Comissions Obreres, Pablo Esteban, el dia, justament, que ha de començar la taula de negociació.
3: És una trista dinàmica que ens hem trobat amb totes les multinacionals. Hem vist un filó amb l'intel·ligència artificial, volen automatitzar tots els processos, i tot el que sigui reduir plantilla, per ells directament és un cost directe, i la veritat no ho entenem, perquè Nestlé sempre ha sigut una empresa que sempre ha tingut un eslògan, un lema de que cuida les persones i vol estar amb els seus treballadors i treballadores, i al final doncs, han entrat aquest joc que ja, per exemple, Amazon o altres multinacionals anys enrere ja iniciat.
1: També us ho hem dit en titulars, Israel allarga com a mínim fins diumenge la detenció dels dos activistes pro-palestins arrestats la setmana passada mentre navegaven amb la Global Sumut flotilla rum a Gaza. Centenars de persones s'han manifestat en les darreres hores davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per exigir a les institucions comunitàries que moguin fitxa per l'alliberament de Saif Abu-Keshek i Tiago Ávila. Avui dimecres s'obre el pavelló 2 de la Fira de Barcelona per ampliar el dispositiu d'assessorament del procés de regularització extraordinària. És el primer dia que es posarà en funcionament aquest nou espai a la ciutat que donarà cita prèvia als migrants per ser atesos després a les oficines d'atenció ciutadana. I una altra novetat pel que fa a aquest procés de regularització i és que Barcelona ha instal·lat fonts d'aigua potable perquè les persones que estan fent cua davant d'aquests equipaments municipals puguin hidratar-se. A les portes de la Fira hi ha Lluís Sánchez i Anna Ruiz. Explica'ns, Anna, quina és la fotografia que veus aquí.
9: Hola, Elena, bon dia. A partir de les 10 del matí s'obrirà el pavelló número 2 de la Fira de Barcelona. Aquest equipament s'ha habilitat amb l'objectiu d'alleugerir la pressió que s'estaven visquent a les portes de les oficines d'atenció ciutadana i la resta d'equipaments de la ciutat que tramitaven la documentació necessària perquè els migrants puguin regularitzar la seva situació. Aquest espai, així, haurà d'alleugerir aquesta pressió, tot i que hi ha desenes de persones les que estan esperant en aquests moments per poder accedir a partir de les 10 del matí a aquest pavelló número 2 de la Fira de Barcelona. És veritat que la fotografia, Elena, no té res a veure amb el que hem vist les últimes setmanes a la Fira Sant Miquel, a la plaça Sant Miquel, per exemple, o a la Farga de l'Hospitalet, on la pressió era total, excessiva, i les imatges de gent esperant era també molt impressionant. Aquí la situació és de total normalitat, són desenes de persones les que a partir de les 10 del matí podran obtenir cita prèvia per continuar amb la tramitació dels papers, la tramitació burocràtica a la resta de les oficines d'atenció ciutadana que s'han habilitat a la ciutat de Barcelona amb aquest objectiu. I serà la setmana vinent quan els tràmits també es podran fer aquí, al pavelló número 2 de la Fira de Barcelona, un servei que a més s'adreçarà de manera específica a aquelles persones que resideixen a la ciutat de Barcelona però que encara no s'han empadronat. Fins al mes d'abril passat, quan es va iniciar aquest procés de regularització, Barcelona ha expedit 94.000 documents de padró i uns 17.000 informes de vulnerabilitat, i moltes de les persones que estan fent cua en aquests moments necessiten aquests dos documents. Tot i això, insistim, Elena, que avui, a partir de les 10 del matí, el que podran obtenir en aquest espai és la cita prèvia a la qual tindran accés a dia i hora per continuar els seus tràmits amb alguna de les oficines d'atenció ciutadana habilitades a la ciutat de Barcelona per fer els tràmits en aquest procés de regularització extraordinària de migrants.
1: Doncs ens n'alegrem moltíssim que encara que una mica tard es vagi posant remei i solució perquè aquestes persones tan resilients no pateixin tant. Gràcies, Anna. Bon dia. I Camp de Bànol, el Ripollès, ha estat el municipi triat per acollir la celebració del Dia d'Europa al món rural. Una jornada de debat i intercanvi d'experiències on s'han presentat projectes innovadors liderats per joves i on s'ha parlat també sobre els reptes de futur del territori. En té més detalls en aquesta crònica de televisió del Ripollès, la Laura Segú.
10: L'inici de la celebració del Dia d'Europa ha començat a Can Davano com a punt de projecció de la realitat rural en àmbit europeu. Aquest dimarts s'hi han reunit autoritats que representen el sector empresarial i institucional per celebrar, a més, el 40è aniversari de l'entrada de l'Estat a la Unió Europea.
11: S'estan ja prenent mesures a nivell de diferents directives o lleis que van mirant cada cop més cap a les poblacions petites. Avui mateix es parlarà d'una llei que parla per ajudar a promocionar l'habitatge a poblacions de menys de 2.000 habitants. Però estem els que en tenim entre 2 i 5.000 que també tenim problemes i no ens acull aquesta llei.
12: Tenim un pla d'acció europeu pel món rural, un pacte pel món rural, al qual, per exemple, associacions com l'Associació de Municipis Rurals i Marítims de Catalunya participen.
10: La jornada commemorativa es tancava amb la taula rodona enfocada als reptes del món rural i el desplegament d'una bandera europea de grans dimensions a la plaça de l'Església.
1: Encarem ja la recta final del Notícies en Xarxa i ho fem d'entrada amb els esports i amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
13: Bon dia.
1: El Barça, que buscarà avui el bitllet per ser a la Final Four de la Champions d'handbol.
13: Sí, rep el Nantes al Palau Blaugrana a partir de 3:15 i ho fa amb dos gols d'avantatge aconseguits en el partit d'anada disputat a la pista francesa. Els blaugranes volen ser a la fase final per 8è cop consecutiu i lluitar per aixecar la 13a corona continental. La cita es disputarà un any més a Colònia el cap de setmana del 13 i el 14 de juny. El tècnic Carlos Ortega i Dick Amem expliquen com afronten el duel.
14: Dos goles hoy en día en el balonmano moderno tan rápido, con dos equipos que juegan muy rápido, eso no es nada. Y yo creo que otro día fuimos más superiores y no llevamos una renta mayor. Algunas cosas tenemos que mirar nosotros y otras cosas, yo creo que el arbitraje estuvo bastante desafortunado en la línea de 7 metros en un lado y otro, ¿no?
15: Jugamos un equipo que está muy en forma y que viene con nada a perder, o sea que van a jugar sin presión y así pues se le hace más peligroso.
13: Avui arrenca la localitat portuguesa de Coimbra, la final a 8 de la Lliga de Campions d'Hockey Patins. Hi participen dos equips catalans, el Reus i el Barça. Els rojinegres ja debutaran als quarts de final contra el Benfica avui a partir de les 11 de la nit. Ens apropa la prèvia des de Canal Reus, el Joel Gomis.
16: Els rojinegres se les veuran amb el monstre portuguès, un equip fet i dissenyat per aixecar la màxima competició europea. Jordi Garcia, entrenador del Reus, té clar que la pressió en aquest duel és pel Benfica.
17: Per nosaltres és un premi haver arribat allí i així ho vivim com una situació xula. El que no fa és que nosaltres vulguem guanyar també i tinguem ganes de passar a semifinals i estem treballant molt perquè així sigui, però evidentment la pressió, i més després de l'any passat que no va guanyar cap títol, encara la té més el Benfica. No?
16: Jordi Garcia tindrà a la seva disposició a tota la plantilla, sense baixes ni lesions d'última hora. El partit entre lisboetes i reusencs es jugarà a les 11 de la nit, hora catalana.
13: Berta Busquets, capitana del Palau, deixarà l'hoquei patins de màxim nivell a final de curs després de 15 temporades a l'elit. Totes les ha viscut a l'hoquei Lliga Femenina, la màxima categoria estatal, amb el conjunt ballesà. Natural de Palau, Busquets tanca l'etapa com a jugadora després d'aixecar 13 títols amb l'equip palauenc, tots els que té l'entitat, entre els quals destaquen 5 lligues i 3 Champions. A més, ha guanyat 3 Mundials i 3 Europeus amb la selecció espanyola. Busquets marxa satisfeta amb tot aquest bagatge.
18: És el projecte de la meva vida, he complert molts somnis i sempre formarà part de mi. Sóc una afortunada per haver pogut gaudir de l'esport que estimo al poble on he nascut. He viscut el brutal creixement del club, vam pujar des de l'última categoria fins a l'Oquiga i aquí hem tocat el cel, hem guanyat lligues i Champions i també les hem perdut. I ho he pogut fer amb la meva gent, les meves amigues i a casa. Sóc una privilegiada.
13: I el Barça celebrarà avui amb l'afició el títol de Lliga F aconseguit matemàticament ja fa 2 setmanes. L'equip oferirà el trofeu a l'afició després del partit davant el Llevant, que arrencarà 6:45 a l'estadi Johan Cruyff. Amb la Lliga i la Supercopa al Sarró venen ara 2 partits intranscendents de Lliga abans de les 2 finals, la de la Copa de la Reina el 16 de maig davant l'Atlètic de Madrid i la de la Champions contra el Lió el dia 23 a Oslo. El tècnic Pere Romeu diu que el vestidor enfocat en els objectius malgrat la rumorologia sobre les possibles sortides de jugadores com ara Mapi León, Ona Batlle o Alexia Putellas.
19: Els estic gestionant amb total normalitat, sé que formen part del joc, sé que forma part del business, sé que forma part de que si estem al mes de maig i en algunes coses doncs, encara no estan tancades, és normal que es vagin parlant, però jo et puc assegurar que dins el vestuari l'únic que parlem és del partit de demà, de poder celebrar el títol de Lliga amb la nostra gent, del partit del diumenge a Tenerife, que ens prepari bé per la següent final de la Copa de la Reina i després la final de la Champions.
13: Doncs aquest Barça-Llevant a 6:45, intrascendent, però hi ha aquest al·licient de veure com celebren el títol de Lliga.
1: I demà explica'ns tots els detalls de la celebració.
13: I tant que sí.
1: Gràcies, Cristina. Fins demà. Vostès, si els interessa el cine, estigueu al cas, o estiguin al cas, perquè ja es coneixen els detalls de la primera edició del Veus Film Fest, el Festival Internacional de Cinema Polític i de Pensament de Catalunya, que es farà del 26 al 29 de novembre a les Borges Blanques, a les Garrigues. Ens ho explica en Julen Andrés, de Lleida Televisió.
20: Quatre seccions oficials, dues de curtmetratges i dues de llargmetratges de ficció documental i, a banda, de seccions paral·leles. En total faran que es projectin 36 pel·lícules en el que serà el primer festival de cinema polític de Catalunya que neix amb un objectiu molt clar.
21: D'aquest auge de testimonis falsos que neixen cada dia a les xarxes socials i que només fan que embrutar, diguéssim, el debat democràtic i són molt perjudicials per a tota la societat des d'un punt de vista democràtic, són, tothom els coneix, no diré cap nom, però són personatges que tenen molt de ressò a les xarxes socials i aquest festival neix, entre altres coses, amb aquesta voluntat de rebatre aquests missatges d'odi, de rebatre aquestes fake news.
20: De fet, també hi haurà debats amb persones del món de la política i les xarxes per parlar de tot plegat i sessions amb les escoles.
1: I la 19a edició del Festival de Teatre Esbaiola ja escalfa motors. Esther Ridanau es prepara per acollir una nova entrega d'aquest festival que té com a objectiu apostar pel talent jove. Circ, titelles, dansa, jocs, tallers, música i teatre és el que es podrà veure del 16 al 19 de juliol en aquest municipi del Pallars Sobirà. S'hi oferiran 88 activitats repartides en 13 espais. A més, el 38% de la programació és internacional. Doncs fins aquí el Notícies en Xarxa d'avui. Us esperem demà, que ja és dijous. Ja tenim la setmana al peu al coll. Gràcies, fins demà.
22: La xarxa de comunicació local.

Benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Sergio Guardeño i Emma Balea. Dir-vos avui parlarem precisament de la Fira de Sant Ponç, que tindrà lloc a la nostra ciutat en el dia de demà. També tindrem a l'espai del CIES al Piles, concretament serà alumnat de l'Institut Vicenç Plantada el que ens acompanyarà en aquesta franja horària que sempre compartim amb els centres de secundària de la ciutat. I a la recta final del programa avui us parlarem del burnout maternal, concretament en l'espai de psicologia. Això vol dir, doncs, sabeu allò quan un està cremat a la feina? Doncs també quan una dona acaba de ser mare, també de vegades sent aquesta pressió social, ens en parlarà la Teresa Prades. Però per començar, com sempre, ho fem amb l'apunt informatiu que ens apropa la nostra companya, Carla Ramos. Comencem.

0: Fer referència a temes que van ser actualitat en la tarda d'ahir a la nostra ciutat i, i en els actes que va ser-hi present Ràdio Mollet. Carla, per on comencem?
1: Doncs bon dia, Emma. Sí, comencem parlant d'actes que tenien lloc tot just ahir a la tarda, com apuntaves, i comencem parlant de la Cambra de Comerç de Barcelona del Vallès Oriental, que ha celebrat el Dia de la Cambra aquest dimarts, una jornada que ha reunit la comunitat empresarial de la comarca i representants de l'àmbit polític per destacar el valor afegit i el paper clau de les empreses. L'acte que s'ha dut al campus Fundació de Mollet ha estat especialment significatiu per la ciutat, ja que, dintre de les empreses reconegudes, la Fundació Sanitària Mollet ha estat una de les protagonistes. Els reconeixements Cambra 2026 s'entreguen a empreses i entitats del Vallès Oriental que destaquen per la seva trajectòria, sostenibilitat, innovació i compromís social, entre d'altres. Jaume Duran, director de la Fundació Sanitària Mollet, s'ha mostrat orgullós pel reconeixement.
2: Bueno, és un orgull, la veritat és que és un orgull que la Cambra, que és una entitat que representa el món industrial, de la petita, la mitjana empresa, el teixit d'emprenedoria del país, ens reconegui en el Vallès aquesta posició de sostenibilitat i innovació. Per nosaltres, doncs, bueno, és un reconeixement que agraïm moltíssim, perquè precisament no ve del món de la salut, que és el que estem acostumats als hospitals, no?, i les entitats de salut. I per tant, bueno, només això, estar agraïts i cofois, molt cofois, perquè la Cambra és una entitat de molt de prestigi, molt arrelada al país, vertebra Catalunya de dalt a baix. Per tant, que la Cambra ens digui això, doncs ens fa especialment contents, sí.
1: Les altres empreses i entitats reconegudes han estat Segalers per la seva trajectòria empresarial, la Fundació El Xipre pel compromís social, Relats per la seva internacionalització i Abel Artesans, arrelat al comerç. El Dia de la Cambra és doncs una jornada on, més enllà d'aquests reconeixements, també es fa balanç de l'any anterior i s'exposen els projectes en els quals s'estan treballant i aquells que s'han de desenvolupar a futur. Paral·lelament als reconeixements, l'acte també ha comptat amb una conferència central a càrrec de l'expert en intel·ligència artificial Carlos Escapa, que ha exposat als participants com aplicar aquesta tecnologia amb criteri, claredat i resultats tangibles.
0: Molt bé, doncs aquesta era una de les activitats que tenia lloc en el dia d'ahir a la nostra ciutat, concretament a l'auditori de la Fundació Campus, però prèviament hi havia un acte d'homenatge que any rere any tenim de celebrar aquí a la nostra ciutat.
1: Exactament, eh? Aquest dimarts s'han complert 81 anys de l'alliberament del camp de concentració i extermini de Mauthausen, i l'associació amical Mauthausen, de la mà de l'Ajuntament de Mollet, s'han sumat un any més a aquesta commemoració de la data tan assenyalada i que, de fet, doncs, toca tan de prop a la ciutat. Representants polítics, entitats locals, veïns i veïnes i també famílies s'han reunit aquest dimarts a la plaça amical Mauthausen per retre homenatge als 5 molletans que van morir en el camp de concentració, que són Vicenç Bach, Pere Cuyàs, Joan Molins, Joan Turà i Antoni López. Tots ells van ser víctimes del nazisme i els seus familiars s'asseguren que la seva memòria no quedi en l'oblit. Mireia Dionisio, alcaldessa de Mollet, ha refermat el compromís de la ciutat amb la memòria democràtica, afirmant que és un acte de dignitat, de reparació i que interpel·la el moment present.
3: Al final, Mollet sempre s'ha manifestat com una ciutat altament compromesa amb la memòria democràtica, i ho fem perquè la memòria democràtica és dignitat, és recuperar la dignitat de totes aquelles persones que van patir el feixisme. També ho fem com un acte de justícia, com un acte de reparació, que creiem que és superimportant fer tot el possible per reparar a totes les víctimes del feixisme, i també ho fem com un acte que ens interpel·la en el present, no? I per tant, davant dels discursos d'odi, davant de la discriminació, davant de la vulneració de drets, Mollet no vol quedar neutral, no? Per tant, en aquest acte, un any més, el que Mollet fa és mantenir el seu compromís, doncs, amb no callar i amb recordar, i per sobre de tot, doncs, manifestar que és una ciutat compromesa amb la dignitat humana.
1: Com és habitual, l'acte compta amb la presència dels fills de Joan Tura, que són els darrers que queden de la resta de deportats. Josep Tura, en el seu discurs, ha parlat de la importància de defensar la llibertat i respectar el que és la pluralitat.
0: Molt bé, doncs aquests, com dèiem, eren actes que tenien lloc en el dia d'ahir a la nostra ciutat, que recollirem avui a l'informatiu Mollet al dia, junt amb altres informacions també destacades, així que no s'ho perdeu, a la una, no?
1: A la una. Exacte, a la una més informació. internacional.
0: A això. Moltíssimes gràcies, Carla.
1: Que
0: vagi
1: bé.
0: Molt bé. I igualment anem a saber ara de la previsió meteorològica. Sembla ser que venen unes jornades més tranquil·les, a veure si és veritat, perquè demà tenim Fira de Sant Ponç, ara en parlarem. Així que anem a sentir en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
4: Bon dia, una jornada una altra vegada regirada, sobretot al nord de Catalunya, però en general tindrem treva pel que fa als ruixats de la resta del país. Sí que aquesta tarda tornarà a ploure, sobretot al nord de Girona, també a gran part del Pirineu, o cap a les Terres de l'Ebre, al sud de l'Ebre, bàsicament, amb alguna tempesta. I compte perquè, per exemple, a l'Empordà sí que esperem que plogui amb intensitat. A l'Alt Empordà especialment. També destacar les boires que hi ha hores d'ara a les valls del Pirineu, en alguns racons de Girona, també de la Catalunya central, boires que es desfaran. I un ambient molt contrastat. Al matí desperta més fred que ahir i la tarda, en canvi, acabarà sent una mica més càlida que no pas el dimarts. N'estem pendents a la xarxa.
5: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Aquesta trobada que va molt més enllà de la venda de productes, això ens ho explicarà la regidora responsable de l'Institut Municipal de Serveis a les Persones amb Discapacitat, que és Laura Jara, i que ens acompanya en el dia d'avui. Benvinguda.
1: Hola, molt bon dia.
0: Dèiem això, que la Fira de Sant Ponç és quelcom més que la venda de productes, no?
1: Bueno, és una fira que representa moltes coses, doncs segurament ara entrarem en el detall, però sobretot s'està convertint en una fira històrica i molt arrelada a la nostra ciutat. 44 edicions ja, déu-n'hi-do.
0: Doncs sí, ja pot dir que és històrica, perquè sí, això sí. Doncs, és un dels projectes, jo crec, que més emblemàtics de l'Institut. Té molts, el tema de les dones d'aigua el tenim molt present, però la Fira de Sant Ponç ho és també. L'Institut aplega diferents institucions i una de les que també participa en aquesta fira és la residència La Vinyota. En la seva representació ens acompanya l'Erika Cruces, que és integradora social. Molt bon dia, Erika.
2: Hola, bon dia.
0: Amb l'Erika també parlarem una miqueta, doncs això, que ens expliqui com es viu aquesta fira en aquest centre residencial que acull a persones amb discapacitat psíquica, no? Intel·lectual.
2: Sí, bueno, La Vinyota és una residència per a persones amb discapacitat intel·lectual i està dins de la Fundació Sanitària Mollet. Uh-huh. A més, pues, és important participar a la fira perquè més enllà dels productes, que el que realment es vol és donar visibilitat a les capacitats dels nois, el treball que fan al llarg del temps, perquè el que es fa és un taller durant 3 mesos abans previs per començar a fer les manualitats, a més els productes, i bueno, és un treball que no es comença un mes abans, sinó que té molt temps.
0: Té tot un període, no? Sí, de preparació. L'Erika ha dit allò que la residència La Vinyota depèn de la Fundació Sanitària Mollet. Entenem que des de la Fundació, i ara ens adrecem a la regidora, es van posar en contacte amb l'Institut.
1: No, aquest seria, no? També... Portem molts anys treballant de la mà. Tot el que serien els serveis que tenim dins de l'organisme de l'IMSD, de l'Institut Municipal de Servei a les Persones amb Discapacitat, però la residència La Vinyota és una peça més de tot l'engranatge i de tot el servei que tenim adreçat a les persones amb discapacitat. És veritat que la gestió es fa des de la Fundació Sanitària Mollet, però bueno, jo crec que la col·laboració és constant. De fet, totes les activitats que s'organitzen des del centre ocupacional, ara fa poc les jornades esportives, centre ocupacional, des del centre especial de treball, Can Vila, sempre hi participen i hi ha una molt, molt, molt bona entesa. Sí, molt bona relació.
0: Deia l'Erika, a la residència, 3 mesos abans ja estem treballant. Jo crec que en els diferents, les diferents equipaments que té l'Institut, no? Recordem l'Escola d'Educació Especial Can Vila, el Centre Ocupacional al Bosc, el Centre de Treball Alborada... Gairebé és tot l'any que es treballa aquesta fira.
1: Bueno, ja no? Sabem que tenen una activitat tant el Centre Especial de Treball com el Centre Ocupacional, ja sigui amb el tema de la reposteria, de les magdalenes, dels càterings, de les dones d'aigua. Hi ha una activitat al llarg de tot l'any, però sí que és veritat, doncs, que els últims mesos es dediquen a fer aquests treballs de posada a punt per la Fira de Sant Ponç, que com bé sabem, doncs és una mostra és treure al carrer tot el que fan al llarg de l'any.
0: Bé, com cada any tindrem magdalenes, pans de pessic, no?
1: Herbes, olis aromatitzats, sabons, plantes, ceràmica, que jo em van haver de frenar l'any passat perquè crec que vaig comprar...
0: De tot.
1: És maquíssim, de veritat, recomano a la gent que doni una volta per allà perquè hi ha una varietat de productes molt interessants.
0: Demà des de primera hora del matí a 9:15 fins a les 6 de la tarda, doncs hi haurà aquestes parades al bell mig de la Rambla de Mollet.
1: Sí, a veure si el temps ens acompanya, que sembla que sí.
0: Sembla que sí, que
1: la Fira de Sant Ponç a vegades té aquestes cosetes que aquestes dates són, però bueno, no, sembla que sí, que tot tirarà endavant i llavors molt contents.
0: De fet, Sant Ponç és el dia 11, si no m'erro, però sempre a l'entorn d'aquesta data, el dijous, no?
1: Sí, la tradició és fer-ho dijous,
0: sí, ja sigui el d'abans, el de sí. Després, doncs en aquest cas ha estat a l'avançada. Des de la residència, Erika, que comentaves allò, 3 mesos abans ja comencem a preparar, bàsicament vosaltres feu manualitats, no?
2: Sí, nosaltres el que fem són manualitats, sí que és veritat que tenim ajuda de voluntaris que ens ajuden a fer coses com més artesanals també per vendre-les, però sí, nosaltres fem les manualitats. I, bueno, intentem com incloure productes nous amb novetats per, bueno, una mica, no?
0: Ai, tenim novetats aquest any?
2: Aquest any, sí.
0: A veure, què tenim?
2: Què tal? Sí, animo la gent a que vingui.
0: Però digue'ns quina novetat.
2: Ui, bueno, són com unes tote bag, que no es feien abans i ara es comencen a fer i, bueno, doncs això, els nois, doncs ho dibuixen i ho pinten.
0: Quina, més enllà, clar, parlem dels productes perquè després és el que la ciutadania hi veu en aquestes parades.
2: Exacte.
0: I adquireix, però... quins beneficis vosaltres trobeu, no?, que... entre els usuaris o, bueno, entre els residents, no?
2: Bueno, realment, doncs, el que, treballant amb ells, doncs el que es busca també és que es sentin com més integrats, no?, de cara, perquè si es veuen els seus productes, doncs diuen, mira, estan aquí presents. I també, doncs, desenvolupa molta creativitat.
0: Uh-huh.
2: I doncs, de cara a treballar amb ells va molt bé.
0: Imagino que també el tema de psicomotricitat, no?, allò de...
2: Bueno, és que nosaltres com tenim diferents activitats,
0: sí.
2: Llavors una d'elles és el que utilitzem per aquestes, no?, per aquestes festes, doncs és la creativitat.
0: Uh-huh.
2: I doncs allà es desenvolupa molt bé.
0: També hi ha usuaris que es traslladen a la fira, allò.
2: Exacte.
0: Per estar...
2: Sí. Farem, bueno, nosaltres el que fem és que durant el torn del matí el que estem allà, doncs els usuaris quan tenen el seu horari de passejos, doncs en comptes de fer el passeig, doncs venen i estaran allà amb nosaltres. Després a l'hora del menjar tornen. I el mateix per la tarda.
0: Molt bé.
2: Sí.
0: Bé, de fet, amb això que descriu l'Erika, imagino que és... La finalitat de la fira, no? No només allò de mostrar allò que... No? Sempre diem allò de les persones amb discapacitat i en altres ocasions hem dit, bé, les persones que tenen altres capacitats i que ens les mostren precisament en aquesta jornada, no?
1: Bueno, és una manera, doncs, de practicar la veritable inclusió, no? De demostrar... Que són presents i que formen part activa de la societat i que la seva feina doncs pot estar integrada en el dia a dia d'una ciutat i bueno, per nosaltres és molt rellevant. És veritat que nosaltres aquí a Mollet tenim la sort que l'IMCD com a institució, la Vinyota i les persones amb discapacitat estan molt presents en el dia a dia dels molletans i molletanes, perquè qui no coneix una dona d'aigua, qui no ha comprat unes magdalenes a la Fira de Sant Ponç o a la Fira d'Artesans, vull dir, estan molt en el dia a dia de Mollet, però bueno, és una clara mostra de que amb voluntat poden estar presents i poden estar al carrer venent els seus productes i venent les seves creacions que
0: bé,
1: són de veritat.
0: De fet, des del consistori també es dona molt de suport perquè sempre que hi ha doncs, algun acte institucional en el que s'ha de fer doncs, un tastet d'algun producte, són productes que venen precisament, no?
1: Sempre. Nosaltres sempre truquem al centre ocupacional i al centre especial de treball, que a vegades ens han de dir, és que no donem a l'abast el seu necessitat. Necessiten certa antelació perquè, bueno, vulguis o no, doncs requereix d'uns tempos, però nosaltres sempre, a nivell institucional, sempre acudim. I, bueno, i tenim dones d'aigua, que a mi se m'omple la boca de dir-ho, però tenim dones d'aigua arreu del món. És que és una passada.
0: Aprofitem per dir que el calendari institucional d'aquest 2026,
1: també,
0: precisament, tot el que queda recollit són dones d'aigua.
1: Sí, va quedar preciós, la
0: sí.
1: Veritat.
0: Parlant de la part aquesta creativa, també volem destacar el cartell de Sant Ponç. Sabem que des de l'institut es promou allò un sorteig, no? Un concurs de dibuixos. I volem felicitar, perquè ho hem vist per xarxes, que el Xavi i la Lucía han estat els guanyadors i autors d'aquest cartell. També han quedat finalistes, i també enumerarem, a la Júlia, la Melanie, en Dani i el Roger. que també, doncs, evidentment...
2: Enhorabona, tant. Sí, sí, una gran feina. I molta responsabilitat de tenir l'encàrrec de fer el cartell de la Fira de Sant Ponç.
0: Erika, tu que vens ara de la residència, no? Explica'ns, avui què fareu? Veieu tots els preparatius.
2: Sí, és veritat, avui bueno, tenim un dia una mica llarg perquè hem de preparar tot el que encaixa i ficar-ho
0: dins. Jo m'imagino que per això de l'institut han dit que vingui la regidora, perquè també tenim molta feina.
2: Sí, sí, hi ha bastant feina perquè hem d'acabar de fer les últimes cosetes, preparar-ho tot i bueno, demà a veure perquè és un gran dia per nosaltres.
0: Llavors, digues.
2: Bueno, que jo volia dir que a més la fira afavoreix el retrobament entre alumnes i professors i fins i tot entre ells mateixos, ja que molts es tornen a veure després de molts anys. I això doncs, fa que es despertin records d'altres èpoques, com la infància o l'escola a la primària. I a més es creuen com moments doncs, molt bonics i de retrobament.
1: Sí, és veritat, jo comparteixo el que diu, és veritat que com tenim la sort de tenir des de l'escola de primària de Can Vila i tenim després d'altres equipaments, és veritat que és un moment de trobada d'alumnes, sí, de mestres, de professionals, és un moment molt maco, la veritat, és un dia molt, molt maco.
0: Que ho disfruten tant usuaris com usuàries, com ciutadania, però també els professionals precisament que hi són al capdavant, no?, d'aquests centres que hem anomenat. La regidora, m'imagino que demà reservarà jo alguna franja horària per visitar la fira. Nosaltres també intentarem d'acostar-nos.
2: Sí, normalment intentem quadrar-ho amb l'alcaldessa, que ja sabeu que la seva agenda, déu-n'hi-do, pobra. Però bueno, sí, farem la volteta, gastarem diners per allà, perquè jo ara en aquest moment tot el tema de la ceràmica i tot això em té, i llavors bueno, ens veiem per allà i convidar i animar a tota la gent doncs, que gaudeixi d'aquest dia d'inclusió, de participació activa i de... I, bueno, i que comprin molts productes, sobretot.
0: De fet, jo crec que és una de les fires que estan més consolidades, no? És a dir, també entre la ciutadania, que hi ha persones que diuen però quan és la Fira de Sant Ponç, no?
2: Bueno, jo tinc entès que hi ha persones que estan esperant aquesta fira per comprar sobretot el tema de les herbes, de les plantes aquestes aromàtiques. Hi ha molta gent que està esperant la Fira de Sant Ponç per adquirir certs productes que només poden, només, però bueno, que és un...
0: Que ja ho tenen allò al calendari, no?
2: És un espai per poder-ho trobar i per tant, doncs, bueno, que seguim 44 anys més.
0: Sí. Ja sabeu, 44 anys, com deia la regidora, celebrant la Fira de Sant Ponç, evidentment segur que anirem sumant més, i per nosaltres també és tota una festa que volem recollir en aquests micròfons. No sé si l'Erika, és la primera vegada que vius la Fira de Sant Ponç, tu?
2: És la primera vegada que he vist la Fira de Sant Ponç des de dins, perquè, bueno... Quan són els altres anys, doncs si passes, fas una volta, però bueno... Quan
0: la dius, has anat com a compradora.
2: Exacte, sí.
0: I què és el que t'havia robat fins ara al cor, allò quan passaves per la Fira de Sant Ponç,
2: bueno,
0: Erika?
2: Sí que és veritat, no?, que, com hem dit abans, que les hem mencionat, les magdalenes que es venen, doncs, bueno, és el que es diu, que estan molt bones.
0: Estan molt bones,
1: sí. Ai, el pastís de formatge, que m'acabo d'en recordar. Sí, està boníssim.
2: Bueno, tots els pastissos, però jo que tinc debilitat pel
1: està
2: de formatge,
1: està bo, sí.
2: Tota la reposteria, tot el producte. És que tot és artesanal.
1: Exacte.
2: I tot és fet amb molta cura, amb molt carinyo i amb molt detall.
0: I que penseu això, doncs, que tenen allò totes les normes de seguretat i higiene, això està regulat,
2: vull dir
0: que sempre ens ho han dit, que des de l'obrador ho tenen supercontrolat.
2: Es compleix tota la normativa, tot el producte passa pels seus controls pertinents i
0: aprofitem per fer una crida demà, Fira de Sant Ponç, des de 8:45 fins a les 6 de la tarda es podran fer aquestes compres, però que penseu que a l'obrador del Centre Ocupacional del Bosc podeu fer encàrrecs al llarg de tot l'any i les dones d'aigua també es poden comprar a diferents punts de la ciutat, al museu, a la Fundació Sanitària Mollet, que també té la botiga, al propi taller Alborada. És a dir, que aquestes comandes, si demà ho teniu malament en aquesta franja horària per apropar-vos a la Rambla de Mollet, que es poden adquirir més productes al llarg llarg de tot l'any. Moltíssimes gràcies a l'Erika Cruces per haver-nos acompanyat com a integradora social de la residència La Vinyota.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I gràcies també a la regidora responsable de l'Institut Municipal de Serveis a Persones Discapacitades, Laura Jara. Ens veiem demà
3: gràcies.
0: A la fira.
3: Ens veiem,
2: Ens veiem demà.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Adéu.
4: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Bon dia, som els alumnes de segon d'ESO de l'Institut Vicenç Plantada i us parlarem de diversos temes. Bon dia, som la Nicole, la Doha i jo, la Laura, i us presentarem el nostre treball sobre les danses del món. Ara jo us parlaré sobre la bachata. La bachata és un gènere musical i un estil de ball nascut a la República Dominicana. Va aparèixer als anys 60, influenciat pel bolero, el son i el merengue. Al principi estava associat als barris populars i a la música de desamor. El seu so característic combina guitarras, bongo, guira i baix. Pel que fa a la vestimenta, és senzilla i còmoda. Tant homes com dones porten roba flexible per permetre moure's bé, com tots ajustats, leggings, pantalons elàstics o camisetes jogueres. També és habitual utilitzar sabates de ball o calçat amb sola llisa per facilitar els girs i mantenir un moviment suau i fluid. Amb el temps, la bachata passa de ser un estil marginal a convertir-se en un fenomen internacional, reconegut per la UNESCO. Actualment hi ha diversos estils com la moderna, la sensual, etc. Entre els pioners destaquen José Manuel Calderón i Luis Segura, i en l'escena global sobresurten artistes com Aventura, Romeo Santos i Prison Royce.
1: Ara jo us parlaré sobre un altre ball, el tango. El tango és un ball molt reconegut, el qual es va originar a l'Argentina l'any 1880. El tango no té un creador concret, sinó que va ser influenciat per immigrants europeus, sobretot d'Espanya i Itàlia, i per la cultura africana. El so característic del tango és intens, profund i molt emotiu, i transmet sentiments com la passió i la nostàlgia. Els instruments més utilitzats són el bandoneo, el piano i el violí, que creen una música molt expressiva. La vestimenta és elegant. Els homes porten vestit amb camisa i les dones vestits ajustats amb talons, sovint amb colors foscos o vermells. Es balla en parella, amb una abraçada propera i moviments elegants, precisos i coordinats. Alguns cantants i cançons reconegudes són Carlos Gardel amb la cançó El dia que me quieras i Astor Piazzolla amb Libertango.
2: I jo ara us parlaré de la sardana. La sardana és una dansa tradicional de Catalunya que es balla en cercle, amb les persones agafades de les mans. Va néixer a l'Empordà al segle XIX i amb el temps es va estendre per tota Catalunya, convertint-se en un símbol de la cultura catalana. La música és alegre i rítmica amb parts curtes i llargues que ajuden a seguir els passos. Es toca amb una cobla amb instruments com el flabiol, la tenora o el trombó. No hi ha una vestimenta obligatòria, però tradicionalment es porten faldilles i faixa i es balla fent passos curts i llargs seguint el ritme de la música. I tots els balladors han d'anar coordinats. Gràcies per escoltar-nos.
3: Hola a tothom, sóc la Leire, de segon d'ESO de l'Institut Vicenç Plantada i avui us parlaré sobre tres danses d'Espanya, la Muñeira, la Jota i la Sardana. Comencem el nostre viatge a Galícia. Allà hi ha una dansa que es diu Muñeira. El nom ja sona una mica curiós. Doncs resulta que ve dels molins, els muños, on es feia la farina. S'associava a un moment de descans, de festa després de la feina. Quan vaig sentir la música per primer cop, em va semblar superenergètica. És una dansa alegre, amb molta visibilitat. Es balla en parelles o en grups, i els passos són ràpids, amb salts i moviments que et fan pensar en la natura. I la gent del poble ballant sense parar. Jo crec que és d'aquelles danses que et fan sentir lliure i contenta. Després ens anem cap a Aragó, per conèixer la Jota. Si la Muñeira és saltar, la Jota és volar. És una dansa amb molta potència, molta intensitat. Es balla amb castanyoles i els moviments són molt vistosos, són salts impressionants. Puntades de peu altes. I he vist vídeos i sembla que els ballarins estiguin desafiant la gravetat. Requereix molta habilitat i sobretot molta força. A més, les cançons de les jotes, les coples, expliquen històries, sentiments. És com si cada salt fos una paraula, una frase. És una dansa que et fa sentir viva i amb molta passió. I per acabar, no podia faltar la dansa de casa nostra, la sardana. Sé que molts la veieu com una cosa més tranquil·la, més seriosa, però a mi m'ha captivat d'una altra manera. La sardana és la dansa de la unió. Tothom agafat de les mans, formant una rotllana. No és només ballar, és estar connectat amb els altres. Has de seguir el ritme, els passos curts i els llargos. És com un llenguatge secret entre tots els que formen la rotllana. I la música de la cobla amb la tenora i la tibla té una sonoritat molt especial, molt nostra. Per a mi, la sardana és una manera de dir som una comunitat, ens cuidem i ens respectem. És una dansa que et fa sentir part d'alguna cosa més gran. Com veieu, cada dansa té la seva personalitat, el seu caràcter, però totes elles ens expliquen una mica d'on venim i com vivia la gent abans i quines eren les seves alegries i les seves preocupacions. Així que la pròxima vegada que sentiu una munyeira, una jota o una sardana, no us deixeu passar de llarg. Intenteu sentir l'energia que desprenen. Part de la nostra cultura i tenen molt d'ensenyar-nos. Això és tot per avui.
4: Hola, som alumnes de l'Institut Vicenç Plantada de segon d'ESO. I avui us farem una xerrada sobre els videojocs i com pot afectar a la gent. Què són els videojocs? Els videojocs són jocs digitals que es juguen a través d'una pantalla com un mòbil, una consola com per exemple PlayStation, Nintendo o Xbox o un ordinador. Tenen històries o objectius que has d'aconseguir. A vegades has de guanyar partides, salvar personatges o resoldre problemes.
5: 2. Tipus de videojocs. Hi ha diferents tipus de videojocs. Alguns són d'esport, com el futbol, altres de carreres amb cotxes o motos. També hi ha jocs d'aventures, de puzzle per pensar, d'acció, amb missions i de construcció on pots crear coses.
4: 3. Com afecten el nostre cos? Els videojocs poden afectar el nostre cos de manera positiva o negativa. Poden ajudar a millorar la coordinació, l'atenció i la capacitat de pensar. Però si es juga massa temps, poden cansar la vista, provocar mal d'esquena i afectar el son. Per això és important jugar amb moderació i descansar.
5: 4. Pros i contres. Pros ajuden a millorar les connexions entre ulls i mans. L'atenció i els reflexos també fan que pensem més per resoldre problemes i podem ser molt divertits, sobretot si juguem amb amics o en línia amb altres persones. Control. Si es juga massa temps, poden cansar la vista, provocar mal d'esquena o de coll i afecta el son també. Poden fer que passem moltes hores asseguts i fem menys exercici físic. Coses que no és bona per a la salut.
4: 5. Recomanació mèdica. Els metges recomanen jugar als videojocs amb moderació. És important fer pauses, descansar la vista i seure bé per evitar mal d'esquena. També no és bo jugar massa abans de dormir i cal fer activitat física cada dia per mantenir-se saludable.
5: Consciències. Si utilitzen massa els videojocs poden aparèixer diversos problemes com el cansament dels ulls, mal d'esquena o de coll, per estar molesta en tona, assegut, dificultats per dormir i menys activitat física, també es pot sentir més cansant o estar de mal humor.
4: 7. Quant de temps juga la gent? La majoria de persones que juguen videojocs ho fan entre 1 i 3 hores diàries, sobretot el temps lliure després de l'escola o fer la feina. Alguns juguen menys temps, només uns minuts o una estona curta, i altres poden jugar més hores si no controlen el temps.
5: 8. Conclusió. Els videojocs són molt divertits i ens poden ajudar a pensar millor, millorar els reflexos i passen o bé, però si juguem massa temps, podem fer-nos mal als ulls, a l'esquena i també fer que dormim pitjor. Per això és important jugar una estona i fer pauses i també fer altres coses com jugar fora o fer esport.
4: Aquesta ha sigut la nostra xerrada sobre els videojocs. Esperem que us hagi agradat.
6: Hola a tothom. Avui parlarem de Roblox, una de les plataformes de videojocs més populars del món. Què és Roblox i com funciona? Roblox és una plataforma online on els usuaris poden jugar i també crear els seus propis jocs. Quan entres a Roblox, pots crear el teu avatar i personalitzar-lo com vulguis. amb roba, accessoris i estils diferents. Després, pots explorar un catàleg molt gran de llocs, anomenats experiències, que inclouen aventures, simuladors, jocs de rol i molt més. A més, Roblox també permet jugar amb amics, xatejar i interactuar amb altres jugadors, cosa que el converteix en una xarxa social dins d'un videojoc. Jocs populars dins de Roblox. Dins de Roblox hi ha milions de jocs, però alguns han aconseguit molta fama. Tenen milions de jugadors cada dia. Per exemple, Adopt Me és un joc on pots adoptar mascotes, cuidar-les i fer intercanvis amb altres jugadors. És molt popular perquè sempre afegeixen noves mascotes. Un altre exemple és Brookhaven, un joc de roleplay on pots viure una vida virtual, comprar una casa, conduir cotxes i crear històries amb altres jugadors. També hi ha Bloxburg, que és un joc més centrat en la construcció i la simulació de vida, on pots dissenyar la teva pròpia casa i treballar per guanyar diners dins del joc. Aquests jocs destaquen perquè fomenten la creativitat i la interacció amb altres persones.
3: Economia dins de Roblox. Un altre aspecte molt important de Roblox és la seva economia interna. El joc utilitza una moneda virtual anomenada Robux, que serveix per comprar roba per l'avatar, accessoris, millores dins dels jocs i altres aspectes especials. Els jugadors poden aconseguir Robux comprant-los amb diners o en uns casos, creant jocs o objectes dins de la plataforma. A més, molts creadors de jocs dins de Roblox poden arribar a guanyar diners gràcies a la seva popularitat. Això fa que Roblox només sigui un joc, sinó també una oportunitat per aprendre a crear i fins i tot aprendre dins del món digital.
7: Hola, som la Martina, l'Alexia, la Ainhoa i avui parlarem d'un partit polític que es diu Vox. El president del partit es diu Santiago Abascal. Aquest partit parla molt de temes com anar pel carrer, de les ajudes, sobre l'immigració i de l'avort. També parla de la cultura i de les nostres religions.
8: Jo penso que tot el que diu aquest partit té la raó, però la idea que no podes escollir avortar no em sembla bé, perquè aquest bebè no és res fins que no passi un temps i per això ha de tindre dret a escollir si els vols avortar o tindre el bebè.
9: Jo penso que la majoria de coses que diu aquest partit estan bé, però hi ha algunes coses que no, com per exemple no puc anar segura pel carrer. Les persones immigrants cobren més que els meus avis i també he d'adaptar-me a les seves costums i religions.
7: Jo penso que no tot el que diu aquest partit està bé, perquè, per exemple, el tema del que no es pugui avortar si tu vols perquè diuen que aquesta vida no et pertaneix no em sembla bé, perquè si el cas com una violació et quedes embarassada, sense bolet no et donin l'opció d'avortar.
8: Vox és un partit polític d'Espanya que en els últims anys s'ho ha fet bastant conegut. Parla molt de la unitat del país, la seguretat i de canviar algunes coses que no li agraden a la societat actual.
9: Una cosa de les que parla són de les ajudes. Vox diu que aquestes ajudes haurien d'anar primer per a la gent espanyola, perquè creu així, es cuida millor la gent del país. Però hi ha persones que no estan d'acord i pensen que les ajudes haurien de ser per a tothom que les necessiti.
7: També parla de la immigració. Vox vol que hi hagi més control a les fronteres i menys immigració il·legal. Creu que així hi hauria més ordre i menys problemes. Però altres persones pensen que s'hauria d'ajudar més a la gent que ve d'altres països.
8: Sobre l'avortament, Vox està en contra i defensa que la vida comença des del principi. En canvi, hi ha altres opinions que diuen que les dones han de poder decidir sobre el seu cos.
9: En el tema de la cultura, Vox defensa les tradicions d'Espanya i vol mantenir-les. També creu que tots els espanyols haurien de sentir-se part del mateix país.
7: Un altre tema important és la seguretat. Vox diu que és molt important poder anar pel carrer tranquil i segur i per això vol lleis més dures contra la delinqüència.
8: Finalment, Vox es va crear l'any 2013 per persones que abans estaven en altres partits, sobretot el Partit Popular, perquè no estaven d'acord amb com es feien les coses.
9: Gràcies per escoltar-nos i per aquest missatge que us hem donat. Esperem que us hagi agradat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. El govern espanyol ha acceptat que el vaixell amb el brot d'antivirus atraqui a les Illes Canàries a petició de l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea. Abans s'evacuaran els casos més greus a Cap Verd, mentre la resta de passatgers, entre ells els ciutadans espanyols, arribaran a les Canàries en uns 3 o 4 dies. Allà seran examinats i atesos també amb protocols especials i sense contacte amb la població. N'ha parlat avui a la xarxa la doctora Núria Bruguera, pneumòloga del grup de malalties infeccioses de la Societat Catalana de Pneumologia.
2: El més habitual és que presentin uns símptomes semblants a inicialment a un procés gripal, amb malestar general, tos, febre, dolor muscular, i en casos que això pot anar progressant, pot produir-se des d'un edema pulmonar, que és l'entrada de líquid als alveols, i això provoca una insuficiència respiratòria amb una taxa de mortalitat molt elevada, o fins i tot poden presentar també afectació a nivell renal en forma de febre hemorràgica i una pèrdua de sang a través de l'orina.
1: Pel que fa a les reaccions polítiques a aquesta decisió, el president del govern de Canàries, Fernando Clavijo, que s'hi oposa, ha demanat una reunió urgent amb el president del govern espanyol, mentre que Albert Dalmau ha donat suport a la mesura per part del govern català, afirmant que ja tenen preparat l'espai per acollir els catalans del creuer. I en mobilitat, hi ha retencions a l'AP7 entre La Roca i Cardedeu i també entre Barberà i Mollet per un accident. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també a la C58 entre Montcada i Barcelona i a la 2 entre Sant Vicenç dels Horts. També, finalment, a la C32 a l'altura de l'Ella i el Baix Llobregat i el Papiol també s'hi detecta circulació densa. I el Departament d'Igualtat i Feminisme ha condemnat la mort d'una dona de 60 anys de Tortosa el passat 17 de març i ha confirmat que va ser un feminicidi. Es tracta del segon crim masclista en guanyar a Catalunya i el 161è des que es va començar a recollir dades oficials l'any 2012. Igualtat i Feminisme i l'Ajuntament de Tortosa han condemnat aquest crim i han convocat un minut de silenci davant de l'edifici consistorial avui al migdia. I preacord aquesta matinada entre l'empresa Girona Més Neta i el comitè per posar fi a la vaga de recollida d'escombraries de Girona. Fins que la plantilla no hi doni el vistiplau, però la vaga continua activa. L'aturada iniciada el dilluns ja havia provocat acumulació de deixalles en diversos punts de la ciutat. La manifestació prevista per avui s'ha desconvocat per celebrar l'assemblea, com dèiem, que decidirà si posa fi o no a aquest conflicte. I pel que fa al temps, a partir del migdia creixeran nuvolades a zones de muntanya i a la tarda tornaran els xàfecs i tronades al Pirineu, Prepirineu i també al prelitoral. Després aniran a l'Alt Empordà i a les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
5: Aquest diumenge 10 de maig el Club Muntanyenc Mollet organitza la 27a caminada per muntanya Serlada de Marina. Un recorregut de 22 quilòmetres per gaudir de la natura i fer esport. Informa't i inscriu-te al web semamollet.cat.

0: Si tot just us acabeu d'incorporar a la sintonia de Ràdio Mollet, us donem la benvinguda al magazín Posa't les piles. Estem a la recta final i els dimecres aquest recorregut final del magazín el fem de la mà de la psicòloga Teresa Prades. És una de les professionals del Centre de Psicologia Psico 3 de la nostra ciutat. Aquest centre es troba al carrer Francesc Cambó número 19 i el telèfon de contacte és el 93 570 45 18. Repetim, 93 570 45 18. Dir-vos també que tenen pàgina web, sempre ho diem, www.psico3.net, i que també són presents a diferents xarxes socials. Benvinguda, Teresa.
1: Bon dia.
0: Avui ens has proposat un tema, ves per on allò... Com, amb aquesta terminologia jo no l'havia sentit a parlar, el burn maternal, no? El burnout.
1: Burnout.
0: No? Que allò a la feina, no? L'estic cremat, el burnout, sí. No? Laboral sí que és com més conegut, però el burnout allò maternal...
1: Doncs, home, és que dir que estàs cremada de ser mare no queda gaire bé, socialment.
0: No queda gaire bé, però cada vegada hi ha més dones, eh?
1: Sí.
0: que comencen a manifestar, sobretot per xarxes socials,
1: sí.
0: Allò de dir, no era el que... No? Aquest conte sí. De fades que m'havien explicat... No?
1: Bueno, aquí està, no? Que a vegades pinten la maternitat i paternitat també com algo que és ideal, no? Llegeixes els llibres de criança dels fills i tal i qual, i al final la realitat és una altra.
0: Uh-huh.
1: Però que està bé que es digui que la realitat és una altra, no? Perquè al final els unicornis no existeixen, no? Llavors tu has de saber què t'enfrontaràs, de ser molt conscient que tenir un fill, sí, hi ha moltes coses positives i et omple com a mare, si és volgut, evidentment, però també hi ha coses que un dia plegaries i diries, escolta, que el criï un altre. I és veritat, i no passa res, i a la consulta ens venen moltes mares i amb aquesta sensació, no?, de dir és que no puc més, i a més amb el sentiment de culpabilitat perquè no arriben a ser la mare que se suposa que s'ha de ser, no? I llavors, bueno, pues, al final el primer que els dius és que criar un fill no és fàcil i ser mare no és fàcil.
0: Uh-huh.
1: I no hi ha llibres, i el que et funcionarà per un fill per l'altre no, i si t'equivoques pues no passa res, no? És aprendre dels errors i el que no, no? Quan em diuen, és que fa la rebequeria, la monta allà al mig i tothom em mira, dic, pues bueno, doncs que el que t'està mirant o el que t'està criticant, que vingui i ho gestioni ell, a veure què fa.
0: Bueno, de fet, una de les qüestions és aquesta, no? Aquesta pressió social.
1: Exacte, sí, sí.
0: No? Allò de...
1: Has de ser perfecta, has de ser bona mare, has de ser bona a la feina, has de ser bona com a parella, has de ser bona amiga, has de ser bona amb tot, no? I llavors, clar, això afegeix, i a vegades em vaig inspirar no només en el dia de la mare, sinó en el cas aquest d'Itàlia, d'aquella dona que va tirar els fills per la finestra, després es va tirar ella, no? Llavors, a més, és això, que és una sensació, un sentiment de no poder més, que potser no ho exterioritza aquella persona per por de dir, a veure, què m'estàs dient, no? Tu has de ser una bona mare i has de complir, no n'hi ha per tant, no? I s'ho van callant fins que generen una depressió.
0: Després hi ha el tema de la distribució de les cures, no?
1: Sí. Sí, clar, el problema sempre sortiran els que diuen que la dona ha d'estar a casa a cuidar fills, no? Vull dir, si no treballessis, tot això no et passaria. Però, clar, en el moment que la dona accedeix al món laboral, pues ha de tenir una bona feina, ha de complir la feina i ha de complir la família, no? I llavors, què ha passat? Que l'home va més lent, i llavors el fet d'implicar-se en la cura dels fills i el cuidador dels fills, doncs s'hi ha incorporat molt tard, no? Llavors cada vegada hi ha més homes, cada vegada, però clar, hi ha una part que no, no? Llavors bé, que t'estàs trobant sola, que ho has de fer tot, i no és el mateix un home que una dona.
0: Nosaltres aquí a Ràdio Mollet, amb motiu del 8 de març, vam parlar allò de la distribució de les cures, no? I havien tingut oportunitat de parlar amb un professor que estava fent un estudi, perquè deia, una cosa és el repartiment, no?, de les tasques, i una altra la càrrega mental.
1: També.
0: Allò de dir, qui és que s'encarrega de planificar, doncs, els menús, que s'ha de posar aquesta roba, la rentadora, s'ha d'anar al metge...
1: Però això per què passa?
0: No?
1: perquè nosaltres com a dones ja naixem amb un sisè sentit i naixem amb tota aquesta capacitat.
0: Amb un ordinador al cap.
1: Exacte. O és perquè des de petita se'ns ha inculcat que tu has de fer això, tal, tal, i ja ho dones per fet. Que aquí tindríem que veure. Llavors, jo crec que l'home també pot fer-ho, això. El que passa que s'ho ha de fer un canvi de xip i dir, bueno, doncs jo sóc pare i ser pare implica doncs, també fer totes aquestes coses perquè l'ha de portar al pediatre a la mare. És que no té sentit.
0: Si no, no, i que no és només allò canviar el bolquer, sinó veure si falten per comprar. No?
1: Exacte.
0: Fer la previsió de compra, no?
1: Exacte. Mm. Però moltes vegades això passa perquè, com que ja ho fem nosaltres, doncs, clar, l'altra persona...

0: quina xarxa familiar tens, quines possibilitats econòmiques i possibilitats reals tens de que això es pugui dur a terme, perquè si el nen es posa malalt, tu has de preveure, tu has de saber quan tens un fill que hi haurà un moment que es posarà malalt i que no podrà anar a l'escola. Llavors, si estàs sola, què fas, no? Jo crec que aquí hauria d'haver-hi una previsió per part de la persona que decideix ser mare o ser pare solter, no? I llavors hi ha l'altre punt de que la societat no hi ha, les feines no hi ha una conciliació familiar. I això és el que ens falla, no? Ara fan vaga els mestres, què fem amb els nens? No hi ha, les empreses no contemplen això, ja t'apanyaràs, no? Llavors jo crec que és una part personal que tu has de saber com t'ho planificaràs, i l'altra part social de dir, bueno, pues a veure, tenim dones que treballen, que tenen fills i que tenen tant dret a treballar com qualsevol, no? Llavors ha d'haver-hi aquesta conciliació familiar també.
1: I després, Teresa, no sé si és per aquesta pressió social o per aquest conte de fades que t'han explicat, que hi ha un grau d'autoexigència, no?
0: Sí, perquè clar, no, si tu de tu esperen, si per totes bandes vas rebent de que has de fer-ho perfecte, que et pots equivocar, que has d'arribar a tot, arriba un moment que tu mateixa assumeixes aquest rol i l'assumeixes com a teu, no? Llavors m'ho haig de fer perquè és que és la meva obligació, no? No et planteges que, ostres, no tens per què arribar a tot. Vull dir, és que no ho posa en lloc, no són les taules del Sinaí, m'entens? Llavors hi haurà moments que no arribaràs a tot i no passa res. Escolta, som humans.
1: I escolta'm una cosa, Teresa, sí que és veritat que hi ha com una pèrdua d'identitat, no? De vegades allò ja et trobes a la gent i com està el nen, com està la nena, però no et pregunten, i tu com estàs?
0: I jo deixo d'existir perquè he tingut un fill, aquí què està passant, no?
1: No?
0: Sí, sí, la mare, en el moment de ser mare, només és mare. Uh-huh. Ja no és ni dona ni és parella, sinó que, no? I llavors, bueno, això és també, la societat està muntada així.
1: No, de vegades allò, però jo la mare queda super descuidada, sí. Jo de dies que ja no hi arribo i el nen va molt bufó, no?
0: Però sí. Jo crec que aquí les mares haurien de revelar i dir, bueno, quan et pregunten això, com està el nen? Bueno, el nen està de fàbula, i sóc jo la que m'has de preguntar per mi. Un punt de rebel de les mares.
1: Evident, totes aquestes situacions que estem comentant, això després es trasllada amb tot un seguit de sintomatologia, no?
0: Exacte, sí, sí. A nivell emocional, primer, ja t'estàs qüestionant la teva capacitat com a mare. Per tant, ja entra el sentiment de culpabilitat, si ho estic fent bé, si no estic tal. I això només amb que el nen no tingui cap trastorn ni cap problema greu. Llavors, quan el nen ja té una malaltia, un trastorn emocional, o aquí ja s'afegeixen una quantitat de variables impressionants, no? Uh-huh. Però clar, el fet de tenir aquesta no acomplir, doncs el que fa és que et crea un sentiment de culpabilitat i al final pot acabar amb una depressió, no? Uh-huh. De dir, escolta, ja no puc més, no? A nivell físic també hi ha conseqüències, perquè clar, no dorms, no descanses prou, l'atenció aquesta de haig d'arribar tot i no arribo, tot això et va creant una sèrie d'ansietat que, bueno, pot sortir per qualsevol lloc, no? Llavors, clar, bueno, descarrega aquesta ansietat, vés al gimnàs.
1: No, i després això que comentàvem, no? El tema d'aquest sentiment de culpa, de dir és que és culpa meva, no? Que no hi arribo, que no sóc una bona mare, que... No.
0: Jo crec que això és el pitjor, perquè mira, si no tens temps per planxar, doncs pues, escolta, no planxes. Si el nen no fa tantes coses, doncs pues, en farà menys, no? Dius, bueno, la distribució de feines, tot això té solució. Clar, el problema és la pressió aquesta de dir has de ser bona amb tot, perquè has de ser una superwoman. No existeix la superwoman, no? Llavors, donar-te l'acceptació de dir, doncs, he fallat, m'he equivocat, no arribo tot, i escolta, no s'acaba el món, sóc humana, no? Llavors, bueno, si estic sola, doncs tindré que assumir-ho, i si no arribo a certes coses, doncs no hi arribo.
1: De fet, tenim allò tot un seguit de propostes, no? Com més el fet de saber delegar, això passa, no? També hem parlat en altres situacions que saber delegar de vegades és difícil, no? Perquè sembla que com tu no ho farà ningú.
0: Sí, això és veritat. És veritat, no, per això és el que et deia abans, no? Que el fet de que ho faci tot la dona és perquè, primera, hi ha una pressió social, ens han educat així, però també hi ha el punt de dir, bueno, acceptar que l'altra persona ho farà, però no ho farà com tu. Llavors, assumir que, bueno, el que t'interessa a tu és que es faci o que ho faci com tu vols, no? La qüestió és que es faci, no? Que si el nen s'ha de canviar el penyal, el canviar està canviat. no ho ha fet com tu vols,

0: bueno, però el nen no va brut, no? I llavors assumir-ho i de dir, bueno, pues, intentar delegar, mentre ell fa això, pues, vés-te'n a donar una volta, va? No ho miris.
1: Bueno, de fet, jo també, saber-ne trobar espais, deies el tema de, he d'anar al gimnàs i dius, uf, però igual sí que és important allò de dir, escolta'm, doncs jo tal dia, a tal hora, m'aniré, no?
0: I sí, que hi perquè hagi... si tu et cuides i et sents bé, això repercutirà en el nen. Si tu estàs bé, el nen estarà bé. Si tu estàs trista, estàs agobiada, estàs en un quadre d'ansietat perquè no arribes a tot, al final ho acabes transmetent en el nen. I moltes vegades el nen pateix els mateixos símptomes, no? Quan tu tens aquesta ansietat, al final el nen acabes estant nerviós. Per què? Perquè l'estàs transmetent. En algun moment, quan el pitjor que pot passar és, per exemple, la depressió postpart, no? El nivell d'exigència, el fet de que, ostres, m'ho van pintar tot com flors i violes, i resulta que això és més dur, no? El nen on s'enganxa la teta, però clar, li has de donar teta, perquè clar, si no li dones la teta és que, clar, ja no ets una bona mare. Tota aquesta pressió pot generar una depressió postpart que moltes persones, moltes dones no se'n recuperen. I això acaba afectant a la dinàmica familiar i acaba afectant al nen. I en algun punt, doncs, m'he trobat en casos a la consulta de que hi ha un aïllament, no? I d'un rebuig d'aquell nen o nena, perquè clar, és que m'està generant una ansietat perquè és el reflexe de que no sóc bona mare, no? I el reflexe aquest és el nen, amb la qual pot haver-hi una distància emocional.
1: Això que ha comentat la Teresa, m'he trobat a consulta. Si necessitem suport emocional, busquem ajuda.
0: Sí,
1: no?
0: El que passa que hi ha moltes dones, que és el que et deia abans, moltes dones pateixen en silenci, perquè els hi sembla que demanar ajuda perquè no puc és com admetre que no sóc bona, no estic complint la meva funció, per tant, és admetre tot això, no? I això no és fàcil. Llavors, moltes pateixen en silenci, fins que arriba un punt que ja no poden més i llavors surt per on surt.
1: Sí que és veritat que ara, però, hi ha experiències també de trobades grupals, no? De, doncs això, de persones que assisteix tant la parella, no? En aquestes trobades, sí. I es parlen de no? Allò de dir, els problemes que et trobes...
0: No, jo ho veig en parelles joves que et venen moltes parelles que veus que aquesta diferència de rols hi és, perquè clar, una mare és una mare i un pare és un pare, però ja hi ha aquesta distribució de rols, no? Aquesta distribució de feines ja hi és. I ho veus molt més en parelles més joves. Sobretot quan jo crec que ha d'haver-hi una conversa prèvia abans de quan decideixes de tenir fills. Ha d'haver-hi aquesta conversa de dir, bueno, què estan disposats a fer, com ens ho muntarem, tu com ho veus, no? Quina implicació tindrem cada un? Jo crec que això s'ha de parlar abans de tenir nens.
1: En tot cas, on ha de ser la dona en aquest cas, no? Allò, ser més generós amb un mateix, no? Cada vegada allò, ens posem allò un llistó, sí, ens posem allò un llistó tan alt, no?
0: Exacte.
1: Que no paga la pena, perquè això, i si finalment necessites allò suport professional, doncs busquem-lo.
0: Clar, i a més, quan és el primer, doncs vas més a cegues, no? Quan ja és el segon, la diferència ja ho veus, que el segon no s'ha criat com el primer. Per què? Perquè tens més experiència i hi ha coses
1: tens més eines també,
0: exacte, no?
1: Se'ls manegat d'una altra manera.
0: Bueno, no passa res si ens equivoquem, al final l'estem aprenent. Ser mare sempre ha sigut difícil, el que passa que potser les mares de fa uns anys no tenien el temps de plantejar-se, doncs, que estaven cremades, no? Es deixaven portar i quantes agafaven una depressió i no se sabia.
1: I estem parlant de les primeres etapes, però que sapigueu que mares és allò... Pas tota la
0: quan s'arriba a l'adolescència ja...
1: També és una altra època que també has de saber
0: bonica,
1: allò afrontar.
0: Molt bonica aquesta època.
1: Molt bonica. Teresa, això, que recomanació final...
0: Que ningú és perfecte i que si algun dia li fums un moc en el nen, no passa res. No ho facis, però si passa, no passa res. Escolta, això no et farà ser menys mare.
1: Queda dit. Teresa, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que fins la setmana vinent. Adéu-siau.
0: Adéu.
2: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

El vol silenciós de les papallones és resultat d'una arquitectura natural extremadament sofisticada. Recobertes de milers d'escates microscòpiques, no només determinen els colors i patrons que utilitzen per camuflar-se o comunicar-se, sinó que també actuen com a elements que minimitzen la fricció i la turbulència de l'aire. Quan baten les ales, aquestes escates absorbeixen i dispersen la vibració aerodinàmica. Aquest silenci té un valor adaptatiu. Permet a les papallones apropar-se a plantes i predadors potencials sense cridar l'atenció. Dins del camp de la biomimètica, els investigadors estudien aquesta microestructura per inspirar nous materials acústics destinats a reduir soroll en dispositius mecànics o en drons, que sovint pateixen problemes de contaminació sonora. Alguns equips d'enginyeria també analitzen com aquestes escates modulen el flux d'aire per millorar l'eficiència energètica de vol, un aspecte que podria tenir aplicacions en aerodinàmica de petita escala. A més, el comportament tèrmic de les escates, que poden dissipar o retenir la calor segons la seva orientació, obre noves vies de recerca en materials intel·ligents. La papallona, aparentment fràgil, representa un model natural extraordinàriament avançat.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui, però demà tornarem amb més propostes. Gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos. Aquest dimarts 5 de maig s'han complert 81 anys de l'alliberament del camp de concentració i extermini de Mauthausen i l'associació amical Mauthausen de la mà de l'Ajuntament de Mollet s'ha sumat un any més a la commemoració d'aquesta data tan assenyalada i que toca tan de prop a la ciutat. Representants polítics, entitats locals, veïns i veïnes i famílies s'han reunit aquest dimarts a la plaça amical Mauthausen per retre homenatge als 5 molletans que van morir en el camp de concentració, que són Vicenç Bach, Pere Cuyàs, Joan Molins, Joan Turà i Antoni López. Mireia Dionís, alcaldessa de Mollet, ha refermat el compromís de la ciutat amb la memòria democràtica.
1: Al final, Mollet sempre s'ha manifestat com una ciutat altament compromesa amb la memòria democràtica i ho fem perquè la memòria democràtica és dignitat, és recuperar la dignitat de totes aquelles persones que van patir el feixisme. També ho fem com un acte de justícia, com un acte de reparació, que creiem que és superimportant fer tot el possible per reparar a totes les víctimes del feixisme i també ho fem com un acte que ens interpel·la en el present, no? I per tant, davant dels discursos d'odi, davant de la discriminació, davant de la vulneració de drets, Mollet no vol quedar neutral, no? Per tant, en aquest acte, un any més, el que Mollet fa és mantenir el seu compromís doncs amb no callar i amb recordar i per sobre de tot doncs, manifestar que és una ciutat compromesa amb la dignitat humana.
0: Com és habitual, l'acte ha comptat amb la presència dels fills de Joan Tura, els darrers que queden de la resta de deportats. Josep Tura, en el seu discurs, ha parlat de la importància de defensar la llibertat i respectar la pluralitat. I també us informem que Mollet del Vallès ha posat en marxa aquest mes de maig un cicle de xerrades divulgatives sobre la Unió Europea, coincidint amb la celebració del Dia d'Europa el 9 de maig i els 40 anys de l'entrada d'Espanya a la UE. La iniciativa s'adreça principalment a la comunitat educativa del municipi i té com a objectiu acostar el funcionament de la Unió Europea a l'alumnat d'una manera entenedora i participativa. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: De l'11 al 18 de maig, gaudeix del programa per molts anys. Espectacles de playback, teatre, caminades, tallers de ball, cant i internet. Una setmana de propostes lúdiques i festives fetes i pensades per a la gent gran de Mollet. De l'11 al 18 de maig, per molts anys.
1: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
2: Sí, on el puc escoltar?
1: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:15 i els dissabtes a 11:00 del matí en redifusió.

0: Sons d'òpera.
1: Un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dilluns a les 11 de la nit i redifusió dissabte a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pèsol. El pèsol és el fruit el llegum de la pesolera, de color verd, comestible, quan és molt tendre. Sabeu què vol dir ser eixerit com un pèsol? És ser molt eixerit, espavilat. El teu fill és eixerit com un pèsol, sinònim de més trempat que un all, per exemple. Què vol dir jugar-s'hi un pèsol? Vol dir assegurar-se plenament una cosa. M'hi jugo un pèsol que aquest ha sortit d'algun terrissaire del poble. Diuen que per Sant Honorat, el pèsol granat. I quan és Sant Honorat? El 16 de maig. I què vol dir ser rodó o gros com un pèsol? Rodó com un pèsol és un exemple clar de la comparació de la forma del pèsol i gros de la grandària. El ginebró és el gàlbul del ginebre, gros i rodó com un pèsol, de pela pruïnosa i color blau negrós. La Maria té un ull de pèsol. No li facis cas, aquest. Vol dir que té un atac a la retina de l'ull que li impedeix la visió. Sempre parla comparant-ho tot. I acabem amb una endevinalla. Més petita que un pèsol. I veu en el vas del rei. L'heu endevinada, oi? La mosca, i tant. Ha estat un segar de pèsols, és a dir, una feina fàcil i ràpida. Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Callador, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
1: La bona música amb Music Calaix.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que aplega més de 120.000 professionals a Catalunya. Es començarà a implementar enguany i vincularà el finançament públic a les entitats segons l'esforç salarial que facin per pagar sous més alts als seus treballadors. Es busca equiparar en 4 anys els sous dels treballadors d'empreses concertades de la xarxa pública amb els sous del sector públic. Actualment, la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%. I el govern espanyol ha acceptat que el vaixell amb el brot d'antivirus atraqui a les Illes Canàries a petició de l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea. Tot plegat ja ha generat reaccions a nivell polític. El president del govern de Canàries, Fernando Clavijo, que s'hi oposa, ha demanat una reunió urgent amb el president del govern espanyol, mentre que per part de la Generalitat, Albert Dalmau, ha donat suport a la mesura, afirmant que ja tenen preparat l'espai per acollir els catalans del creuer. Pedro Sánchez, per la seva banda, ha convocat una reunió de seguiment aquest matí a la Moncloa. I preacord aquesta matinada entre l'empresa Girona Més Neta i el comitè per posar fi a la vaga de recollida d'escombraries a Girona. Ens amplia aquesta informació el Pau Villafanya des de Girona FM.
2: Les dues parts es van tornar a trobar aquest dimarts al vespre i, segons informen els sindicats, han estat negociant durant tota la matinada. El comitè ha informat que a les 6 del matí s'ha assolit un preacord que es presentarà a tota la plantilla. Ara, abans de desconvocar l'aturada, l'Assemblea de Treballadors de Girona Més Neta haurà de ratificar el preacord. De moment, la representació de la plantilla, que no ha donat detalls del pacte al qual ha arribat amb l'empresa, no posa termini per la votació. Els sindicats també deixen clar que de moment i en espera que l'Assemblea de Treballadors avali el preacord, l'aturada continua. Aquest matí la plantilla havia convocat una manifestació de protesta que s'ha desconvocat perquè precisament serà quan es porti a terme l'Assemblea de Treballadors per presentar el preacord.
1: I el Departament d'Igualtat i Feminisme ha condemnat la mort d'una dona de 60 anys de Tortosa del passat 17 de març i ha confirmat que va ser un feminicidi. La víctima havia ingressat uns dies abans de morir a l'UCI de l'Hospital de Tortosa, Verge de la Cinta, perquè no es trobava bé hores després de patir una agressió per part de la seva parella. Igualtat i Feminismes i l'Ajuntament de Tortosa han condemnat aquest crim i han convocat un minut de silenci davant de l'edifici consistorial avui al migdia. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la 2 al Bruc deixa un carril tallat i provoca retencions importants en aquest punt. També un altre accident a la B23 a Sant Feliu de Llobregat provoca també congestió i, a banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també a la C58 entre Montcada i Barcelona i a la 2 entre Sant Vicenç dels Horts i també a la C32 a l'altura d'Alella i Baix Llobregat.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 700. 700 programes, no està gens malament. I qui us parla, en Carles Matute, està ben orgullós de presentar aquest espai del Club Muntanyenc Mollet. Com us vaig dir la setmana passada, avui parlarem de dos elements del nostre equipament que poden marcar la diferència entre gaudir d'una sortida o passar-les força magres. Parlem dels mitjons i de les botes. Els mitjons, sí, els mitjons. Sembla una tonteria, però no ho és gens. N'hi ha de tota mena, d'estiu o d'hivern, llargs, curts o mitja canya, prims o gruixuts. Però el més important és una cosa molt simple: la talla correcta. Si van curts, s'arremanguen i poden provocar llagues. I si van massa llargs, fan bosses i freguen. I això, caminant hores, es paga. Per tant, han d'anar ben ajustats al peu. També vigileu el material del que estan fets. Normalment són barreja de llana i fibres tècniques. Els de cotó no els recomano. Absorbeixen suor, retenen humitat i acabareu amb els peus xops. I això no és agradable. Per alçada, els de mitja canya acostumen a anar bé gairebé per tot. I un consell final: no sigueu ronyes. Uns bons mitjons valen diners, però els peus encara valen més. I ara passem al calçat. Al costat de la motxilla, les botes són probablement la peça més important de l'equipament del muntanyenc. Bàsicament tenim tres opcions: sabatilles o botes baixes, mitja canya i canya alta. Comencem per les sabatilles. S'han posat molt de moda darrerament. Són còmodes, lleugeres i moltes marques en fan de molt bones. Però jo no les recomano per terreny exigent ni per alta muntanya. No protegeixen el turmell i això pot donar problemes. Mitja canya. Per mi la millor solució per a la majoria de sortides. Versàtils, còmodes i prou protectores. Jo mateix vaig fer el trekking del camp base de l'Everest amb unes mitja canya i vaig anar de conya. Canya alta, pensades per l'alta muntanya, neu, terreny dur i sortides exigents. Abans es portaven per tot, ara hi ha més varietat i millor especialització. La talla, això és clau. La bota de muntanya no ha d'anar justa. Com a norma general, la talla de carrer més mig número. I a la botiga hi ha una prova molt bona. Amb la bota descordada, empenyeu el peu endavant fins a tocar la punta. Si darrere hi cap just el dit índex, aquella talla és bona. I sobretot, quan aneu a comprar botes o sabatilles, feu una botiga especialitzada i deixeu-vos aconsellar. Mare de Déu, 700 programes i les botes encara aguanten. I ara sí, passem a l'agenda.
6: Pals i botes. L'agenda.
5: El dijous, dia 7, tenim una sortida del grup extrem, una matinal. El grup dels dijous ens delaitarà amb una sortida a Sant Llorenç de Munt, Cavall Bernat, Balma de la Pinassa i Sant Agnès. Com sempre, els companys Carlos Revilla i Francisco Vera són els vocals. És un recorregut de 9,5 quilòmetres amb un desnivell positiu de 540 i negatiu de 540. I 5 hores de durada. Dificultat mitjana alta. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El lloc de sortida serà el pavelló de la Riera Seca a les 6:30 del matí i el transport serà amb vehicles particulars. El dissabte dia 9, el grup de senders va a l'etapa 1 del GR2 de la Jonquera a Boadella d'Empordà. És un recorregut de 14,3 quilòmetres amb un desnivell positiu de 230 metres i negatiu de 270 i 3 hores 20 de durada. Dificultat baixa. Cal portar esmorzar, el dinar és opcional, aigua i equip personal. El vocal és en Jordi Luquer. El lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca, a les 7 del matí, i el transport és amb autocar. El preu és de 20 euros per al soci i 26 euros no soci. Cal puntualitzar un tema. Aquesta primera etapa del GR2 es correspon amb la sortida 150 des de l'inici de la secció de senders. Ho podrem celebrar tots plegats al restaurant Cala Francisqueta de Llers, on anirem després de l'excursió. El dinar, com d'altres vegades, és opcional. Si us interessa dinar de plat calent, ens prepararan un menú de 15 euros. Sí, noi, ho heu entès perfectament. 15 euros. A més informació, els inscrits per correu electrònic. Caldrà fer tria primer. La inscripció es tancarà de forma irrevocable el dilluns abans de la sortida, el dia 4 de maig, per poder notificar-ho amb antelació al restaurant. Inscripcions per internet a la web del club. I ara sí, el diumenge 10, aquí la fem grossa. Tothom. 27a caminada per la serralada de Marina. El vocal, com sempre, en Josep Soler Xicola. Recorregut 22,5 quilòmetres amb un desnivell positiu de 743 metres i negatiu de 743. Resseguint pistes i corriols de la serralada de Marina en un itinerari que ens ha preparat en Cisco Ferrer. Cal portar, per tal d'evitar deixalles, got o cantimplora. Hi haurà aigua per reomplir els avituallaments. Equip personal i calçat adequat. Inscripcions presencials a les oficines del club el 7 i 8 de maig de 19 a 21 hores i a la plaça Catalunya de Mollet el dia 9 de maig de 11 a 14 hores. Preu de la inscripció anticipada 10 euros als socis, 15 euros no socis. El mateix dia 12 euros socis, 17 euros no socis. El preu inclou habitualment esmorzar, refrigeri a l'arribada i samarreta commemorativa. Els col·leccionistes de samarretes ja ho sabeu. Fins aquí l'agenda. I acabem el nostre programa número 700 i fins a la propera setmana es despedeix de vosaltres en Carles Matute, salut i muntanya.
6: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

em passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos. La Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental ha celebrat el Dia de la Cambra. Aquest dimarts, una jornada que ha reunit la comunitat empresarial de la comarca i representants de l'àmbit polític per destacar el valor afegit i el paper clau de les empreses. L'acte que s'ha dut a terme al campus Fundació de Mollet ha estat especialment significatiu per la ciutat, ja que d'entre les empreses reconegudes, la Fundació Sanitària Mollet ha estat una de les protagonistes. I en esports, us informem que el Club Muntanyenc organitza la 27a edició de la Caminada per Muntanya. Serralada de Marina tindrà lloc aquest diumenge 10 de maig. En total són 22 quilòmetres i mig amb un desnivell acumulat de 743 metres. La presidenta del club, Mercè Cervera, i el coordinador de la prova, Josep Soler, han explicat que es tracta d'un desnivell assumible per a aquelles persones que estan acostumades a caminar.
1: Pes acumulat, com diem,
2: sí,
1: sempre,
2: és,
1: no?
2: Sí, és acumulat. Sí. I tot això vas pujant i baixant, no? Vull dir, surts d'aquí Mollet, que és planer, més o menys, i quan has travessat la carretera de la Roca, pues, ja comença la pujada, no? Però ve un tros de pla, vas fent pujol, corriols, pistes, i vas pujant. Aquí el tram que fa pujar una miqueta més és el tram de pujar al Turó del Galzeran. El Turó del Galzeran, que és després de l'esmorzar, vull dir que ja hauran agafat forces, el pujaran, però bueno, que són 70 metres, pràcticament, no sé si arribarà a 70 metres allò, aquest trosset de corriol. Després ja baixes per la pista i ja vas fent.
0: Cada vegada la major part de les inscripcions es fan en línia, tot i que tant aquest dijous com divendres 7 i 8 de maig, la secretaria del club restarà oberta entre les 7 de la tarda i les 9 del vespre per a aquelles persones que vulguin fer la inscripció presencial. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: De l'11 al 18 de maig, gaudeix del programa per molts anys. Espectacles de playback, teatre, caminades, tallers de ball, cant i internet. Una setmana de propostes lúdiques i festives fetes i pensades per a la gent gran de Mollet. De l'11 al 18 de maig, per molts anys.
1: Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitats Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
2: Andalucía, la que divierte.
3: Si te gusta recordar las cosas de tu tierra, sintoniza el 96.3 de la FM en Radio Mollet y escucha el programa Así es Andalucía, que se emite cada miércoles de 7 a 8 de la tarde, en el que podrás sentir algo diferente. No te lo pierdas.
4: Esteu escoltant Radio Mollet.

0: ¿Me ayuda? Era...
1: Seduciendo a la vida.

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un venir. Poc en crec la realitat, falta una estatat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor riure's de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie m'atabala, però jo crec en el destí.

perseguint la nit, busquent la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't de donar la nota, Joe.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar en 4 anys els sous dels treballadors del sector social que aplega més de 120.000 professionals a Catalunya. Es començarà a implementar enguany i vincularà el finançament públic a les entitats segons l'esforç salarial que facin per pagar sous més alts als seus treballadors. Es busca equiparar en 4 anys els sous dels treballadors d'empreses concertades de la xarxa pública amb els sous del sector públic. Ho ha explicat avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita a Vic.
2: Deixi'm anunciar-vos que aquesta tarda signarem amb la patronal i amb els agents sindicals un acord important per equiparació salarial dels 120.000 treballadors que treballen a l'àmbit de dependència. Són molts diners, a la tarda donarem els detalls. No es farà en un any, es farà progressiu, però hi ha un compromís de progressivament equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses a l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut.
1: Actualment la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%. I el govern espanyol ha acceptat que el vaixell amb el brot d'antivirus atraqui a les Illes Canàries a petició de l'Organització Mundial de la Salut. Tot plegat ja ha generat reaccions a nivell polític. El president del govern de Canàries, Fernando Clavijo, que s'hi oposa, ha demanat una reunió urgent amb el president del govern, Pedro Sánchez. Mentre que per part de la Generalitat, Albert Dalmau ha donat suport a la mesura, afirmant que ja tenen preparat l'espai per acollir els catalans del creuer. Per la seva banda, Pedro Sánchez ha convocat una reunió de seguiment. De fet, s'estan reunint ara a hores d'ara a la Moncloa. I en aquests moments té lloc un minut de silenci davant de l'Ajuntament de Tortosa per condemnar la mort d'una dona de 60 anys de Tortosa el passat 17 de març, després que s'hagi confirmat que va ser un feminicidi. La víctima havia ingressat uns dies abans de morir a l'UCI de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta perquè no es trobava bé hores després de patir una agressió per part de la seva parella. I els docents de l'Hospitalet de Llobregat s'han manifestat aquest matí en un dia on estan previstes diverses protestes als centres educatius prèvies al mes de vagues. Mig centenar concretament de persones s'han concentrat davant de l'Institut Escola Joan Sallarès i Pla de Sabadell, l'únic del Vallès Occidental inclòs en el Pla Pilot de la Generalitat per destinar-hi un agent dels Mossos d'Esquadra. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'A2 al Bruc deixa un carril tallat i provoca retencions. També un altre accident a la B23 a Sant Feliu de Llobregat provoca congestió amb circulació a banda també a l'A2 a Montmaneu i afectacions per obres que tallen un carril i pel que fa a la resta són retencions habituals que poden ser a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat i a la C58.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Afimoix celebra el seu 25è aniversari amb un concert solidari que aplegarà la participació de l'Escola Municipal de Música, el Centre Cultural Andalús i el Ball de Gitanes Esbar Dansaire. Serà aquest diumenge 10 de maig al Mercat Vell a partir de les 5 de la tarda i et pots fer amb l'entrada per només 5 euros. Els diners recaptats es destinaran a la investigació de la fibromiàlgia, fatiga crònica i malalties del síndrome de sensibilitat central.
5: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
6: Eureka, un programa on parlem des de cultura i història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca. Parlem del món actual a través d'entrevistes exclusives i reportatges. Eureka. Sintonitza cada dimecres a 6:45 de la tarda al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Remissió els diumenges a 11:15 del matí. També trobaràs el podcast del programa al web radiomollet.com.
7: Hey, 2, 3, come on. Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis, al web radiomollet.com.
8: Som Terra, un programa de ràdio que ofereix una visió transversal del sector primari sense estereotips, perquè només som capaços d'estimar allò que coneixem perquè només coneixem allò que ens ensenyen. Som Terra, cada dimarts a 4:45 de la tarda i reemissió dissabtes a partir de les 3.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. Marina Escribano tornarà a encapçalar les llistes de Mollet en Comú a les eleccions municipals de 2027. Repetirà per tercera vegada consecutiva al capdavant del projecte polític, consolidant així el seu lideratge dins l'espai dels comuns al municipi. També us informem que la Fundació Sanitària Mollet ha estat reconeguda per la seva tasca de sostenibilitat en el Dia de la Cambra. La Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental ha reconegut empreses i entitats que destaquen per la seva trajectòria, sostenibilitat, innovació i compromís social, entre d'altres. I també parlem del fet que l'associació amical Mauthausen, de la mà de l'Ajuntament de Mollet, han commemorat el 81è aniversari de l'alliberament de Mauthausen. La ciutat s'ha reunit un any més per retre homenatge als 5 molletans que van morir en el camp de concentració. En esports, el Club Muntanyenc organitza la 27a edició de la caminada per muntanya Serralada de Marina. En total són 22 quilòmetres i mig, amb un desnivell acumulat de 743 metres. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: De l'11 al 18 de maig, gaudeix del programa per molts anys. Espectacles de playback, teatre, caminades, tallers de ball, cant i internet. Una setmana de propostes lúdiques i festives fetes i pensades per a la gent gran de Mollet. De l'11 al 18 de maig, per molts anys.
1: Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda. Barreres fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Badimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Molt bon dia a tothom. Un altre dimecres més. Tornem a estar amb vosaltres amb el programa de la nostra gent gran. Avui m'acompanya aquí a l'estudi la Magda Permont. Bon dia, Magda.
1: Bon dia, Dolors, i a tothom.
0: I tenim el controls tècnics, el Sergi Guardeño. Molt bon dia, Sergi. Bé, aquesta setmana...
1: Us parlarem,
0: parlarem de la setmana de Per Molts Anys, perquè és la setmana nostra, no? Sí. De la gent
1: gran. Si tu volies començar dient alguna cosa de... què? Que no me'n recordo.
0: No, que bueno...
1: La caminata.
0: La caminata que es farà de la serralada del Club Muntanyenc, que bueno, ja han vingut a parlar i així, però bueno, no és que hi va gent gran, va gent jove, el que volen és més gent jove, perquè tot arreu, no sé què passa, clar, ens quedem els grans.
1: Sí, però nosaltres també volem caminar, no?
0: Sí, però clar, jo aquesta no la faig.
1: Jo aquesta de la serralada de la Marina tampoc m'atreveix.
0: I la fan aquest diumenge. Ja. Vull dir que han anat ja a mirar com estava tot el terreny, perquè, clar, entre les pluges i el que ha fet, clar, volien saber. I després també a l'Avinguda Llibertat, bé, hi haurà tot el dematí, no sé si és de 10 a 1 o de 10 a 2, l'esport al carrer.
1: Ah, vale.
0: Sí, que estarà ple i fan bicicletes i
1: ping-pong. Però això és el dilluns o el diumenge?
0: No, això és el diumenge.
1: Ah, vale.
0: Això és el 10, això que dic ara és el 10.
1: Vale.
0: Després ja entrarem...
1: A l'11.
0: A l'11. Que de l'11 al 18, perquè en una setmana no cap tot.
1: No.
0: Som tants i fem tantes coses...
1: Ens tenen molt... treballant moltes
0: treballem
1: hores.
0: Treballem molt. I clar, i després, pues, en una setmana, falta un dia, i bueno, anirà de l'11 al 18.
1: Vale. Jo començaré per l'11. Aviam, a l'11 de maig, mostra d'arts plàstiques, vídeo i instal·lació del Mollet, pren la paraula, que així es dirà, no?
0: Així es dirà,
1: és el...
0: No és el títol, és el títol.
1: És el títol aquell,
0: Mollet,
1: no?
0: Mollet, pren la paraula.
1: Val. Llavors, a les 17:30...
0: Mira, ens estan trucant...
1: Vale.
0: No.
1: Vale, no, és que ens estaven avisant i no ens enteníem. Bueno, comencem una altra vegada. A l'11 de maig, a les 17:30, Mercat Vell, inauguració de l'exposició i passi de vídeo participants al... Hem de... És que no ho veig bé.
0: Inauguració de l'exposició i després ens passen un vídeo.
1: Hem de parlar, no?
0: Hem de parlar.
1: Paraules, és que m'he deixat les ulleres i una ja sense ulleres veu poquet. Paraules, silencis i altres fenòmens quotidians. Després, a les 18:30, a la Marineta, visita guiada a la mostra d'arts plàstiques, vídeo, instal·lació. A càrrec de les persones participants. L'exposició... podrà ser visitada a partir de l'11 de maig fins al 6 de juny.
0: O sigui, tot el que es vulgui veure,
1: sí,
0: allà hi ha un vídeo,
1: sí,
0: la Marineta...
1: Sortim tots a fer una miqueta l'índio, no? Que ens agrada.
0: Sí, que ens agrada. Una cosa, fem que posi una miqueta de música...
1: Sí, i tornem de seguida amb vosaltres.

0: Bé, hem tingut un petit fallo d'impressora, però ja estem aquí una altra vegada i us volíem explicar el que és l'agenda d'aquesta setmana que ve, que està a tope, a tope. Val? El 9 d'abril, exposició Respira, al Centre Cívic de Camp Antiquet, de dilluns a divendres, de 15:15 a 21:30. El 8 de maig, a les 18 hores, xarra informativa, comunitat energètica local. Compartim l'energia de Mollet Solar, Centre Cultural La Marineta. 7 de maig, Fira de Sant Ponç, a la Rambla Balmes, de 8:30 a 18 hores. 8 de maig, de dilluns a divendres i de 4 a 21 hores, inauguració, perdó, nosaltres a càrrec de Diana Velázquez, el Centre d'Informació i Recursos per Dones del CIR, la Joana Barcalà. És gratuït. El 8 de maig. Tenim la policia municipal en els barris. Consulteu horaris perquè... Sí, no, mira, ens surten els horaris. De 11 a 13. De 11 a 13, de 17 a 19... al barri del Centre, a la Rambla Fiveller, servei de proximitat de la policia municipal, per si teniu preguntes o algunes dubte. Coses a gestionar. A exacte. El 8 de maig, dona'ns per donar sang al Mercat Vell. Els horaris és de les 9:30 a les 14 hores i de les 4 a les 9 de la nit. 8 de maig també, 18 hores, tertúlies en femení, la masculinitat, estereotips i rols i gestió d'emocions. El Centre d'Informació i Recursos per Dones, CIR, la Joana Barcalà, a càrrec del taller Masculinitats Diverses i Perspectiva de Gènere. Inscripció prèvia. El 8 de maig, també a les 21:30, directe al Cívic, Hip Hop, Centre Cívic de Camp Antiquet, AMA, actuacions de Miki, Quatre Gats, ZP, l'entrada és gratuïta i diu taquilla inversa, que no sé massa el que
1: sí,
0: és.
1: Sí, vol dir que si t'ha agradat, dones el que et sembla.
0: Ah, mira.
1: Sí, em sembla que és això, eh?
0: Ah, pues mira, ja no inversa, ho sabia, sí. Ah, la primera notícia.
1: No posen un preu just, però mira, si t'agrada o si no et va bé, pots donar la voluntat.
0: La voluntat, la voluntat. Està bé, està bé. Bueno, molt bé, molt bé. 9 de maig, a les 17 hores, aplec de malabares, de foc, al Parc de les Pruneres. Ball de Diables i Associació Espiadimonis. Passa carrers, el Ball de Diables de l'Institut Aigua Viva a Pruneres. Les hores són... Consulteu horaris perquè comença a les 17:45 i acaba a les 8 hores. I ara...
1: Segueixo jo?
0: Sí.
1: El 10 de maig hi ha el Mercadet de segona mà a la Rambla de la Unió, Associació Social del Rastrillo de Parats de Mollet. També el 10 de maig fan ball de la gent gran a l'Espai Sant Jordi per a les gent gran. També el 10 de maig, a les 17 hores, hi ha un concert solidari de 25 anys de la AFIMOIC, Mercat Vell. L'entrada 5 euros, diu, destinat totalment a la investigació, perquè és la... Això em sembla que és de la fibromiàlgia.
0: Sí, és la fibromiàlgia, sí.
1: Hi haurà la participació del doctor José Alegre Martín, és un referent amb la investigació de la fibromiàlgia, i les actuacions seran de l'Escola Municipal de Música, el Centre Cultural Andalús, el Ball de Gitanes i les Bars de Saire, i sortejaran al final de l'acte amb diversos premis. Seguim amb el 12 de maig, Mercat Vell, a les 17:30, l'espectacle d'on les paraules fallen, la música habla, que bueno, tot això ja és dels grups de playback de la dècada dels 60, i és la setmana incloent que comencem tota la setmana de per molts anys.
0: Sí.
1: El dia 13 ballem per molts anys. Consulteu horaris també, perquè està amb llamp paperets que els centres cívics els reparteixen. El Lledoner, l'horari diu que és de 9:30 a 11:30, i fan una classe oberta de taller baile, ballem una proposta divertida per moure el cos al ritme de diferents cançons i diferents estils musicals a càrrec de la Núria Loela, monitora del taller aquest, ballem. Les inscripcions es podran fer a l'Ateneu Gran i al Lledoner fins al 13 de maig, o sigui que encara teniu temps. El 13 de maig, de les 12 a la 1, farem el programa nostre i com que tenim aquesta setmana tan atapeïda
0: sí,
1: la farem de tot. I si podrem estar tots...
0: Tots els que fem el programa estarem
1: si,
0: aquí.
1: Si podem.
0: De 12 a 1.
1: De 12 a 1. Ja veurem si tots estem o no estem.
0: Sí.
1: També el 13 de maig, de les 15 a les 17:15, taller d'inspecció tècnica dels edificis de vivenda, la ITB, i financiació de la rehabilitació. Tot això es farà al Centre Cívic de Can Borrell. Sessió per profunditzar en la cultura de la rehabilitació dels edificis, perquè, igual que nosaltres, els edificis també es fan
0: bé. Es tenen que recuperar.
1: I necessiten. I es pregunta què és la inspecció tècnica de l'edifici i les subvencions i les altres formes de financiació. Sí, això fa anys que ho estem fent i encara no estem. Encara no sé com estem. Sí. El meu edifici.
0: Sí, jo m'apuntaré també,
1: sí,
0: perquè
1: sí.
0: Té la marinera.
1: Diu que bueno, hi ha certificats per estalviar energia...
0: Sí,
1: bueno,
0: sí.
1: Diu que això es pot fer presencialment als centres cívics de dilluns a divendres, i si vols en línia hi ha la HHTPS, Centre Cívic, Enginy i Digitalitat, .cat, Mollet. També seguim amb el 13 de maig, que hi ha de tot. A les 17:30, al Mercat Vell, a l'acte de reconeixement a les persones de Mollet que compleixen 100 anys, el 2026. I no, altres anys tenim la... no sé quants n'hi han, però aquest any no ho sé, però segueixen havent-hi persones que passen dels 100 anys.
0: Sí, cada vegada més. Sí, tenim una ciutat longeva. T'ho dic en castellà perquè no sé quina és la traducció.
1: Jo tampoc.
0: Llavors, tenim una ciutat que sí.
1: Cada any n'hi ha 4, sí.
0: Sí.
1: Vull dir que jo ahir vaig mirar les defuncions perquè, mira, és una mania que té una.
0: Sí.
1: I de 90 i pico, Quatre que han mort de 90. Dos homes... Tres homes i un... o al revés, tres dones i una dona. Ara no, ui, mira, que no estic segura.
0: Tu dona't compte, no respirem bé, perquè la
1: ens
0: ciutat
1: fan... sí.
0: Té la
1: com
0: marinera.
1: Sí,
0: vale?
1: Sí.
0: Però durem?
1: Durem.
0: Oi, el que durem?
1: Això és el que durem. Què deu ser? Què deu ser? No sé.
0: No ho sé.
1: Poder que ens belluguem i xerrem.
0: Potser que no parem, molt,
1: que no, parem,
0: que no estem això. Massa a casa. Jo, el meu marit sempre em deia, si cae una lluvia de xutos, no te pilla en casa.
1: No, a mi també m'ho diuen, Si cau la teulada, tu no t'enganxen a dintre.
0: No.
1: Després, a la tarda d'aquest dia, diu que faran també per molts anys al Mercat Vell i l'Ajuntament faran un d'allò de teatre. Calla, que faran teatre.
0: Per
1: que
0: la Rosa...
1: La Rosa Galitó.
0: Exacte.
1: Que és l'associació integrada per al grup de teatre de reflexions de vida, diu que és la reflexions de vida. Si ja podem anar reflexionant...
0: Per molt que reflexionem,
1: no.
0: Em sembla que no arribarem a cap conclusió.
1: A cap conclusió,
0: vale?
1: Perquè, escolta...
0: Perquè...
1: Hi ha moltes opinions,
0: exacte.
1: Hi ha molts parets, hi ha molts pensaments diferents, no?
0: Sí.
1: Vull dir, posa una miqueta de música...
0: Sí, i de seguida tornem amb vosaltres.
1: I tornem amb vosaltres amb la setmana de pel molts anys.
0: Sí.
2: Abans d'anar a dormir, petó de bona nit, m'aixeco al matí i tu ja m'has

0: Vale, la cançoneta és molt maca i ens anima, eh?
1: Sí,
0: i és
1: sí,
0: per molts
1: sí.
0: anys.
1: Està molt bé, eh? M'agrada. És divertida.
0: És divertida. Bueno, segueix.
1: No, segueix tu.
0: Sí. Dimarts, dia 12, espectacle, donde les paraules fallen. L'has dit aquesta ja?
1: No, no, la del playback.
0: No, és la del playback, que és sí. la dècada dels 60, que són els de Lourdes, si no m'equivoco.
1: Sí.
0: La direcció és de la Maria Ortega. Bueno, sempre... Sí, a mi,
1: sí?
0: A mi m'agraden bastant.
1: Sí.
0: Sí, bueno, es de...
1: bueno
0: molt
1: tenen,
0: de...
1: tenen molta gent sempre
0: sí,
1: al playback,
0: sí.
1: sigui el que sigui,
0: sigui
1: eh?
0: Sigui el que sigui, sí, sí. sí sempre, eh?
1: Sí.
0: Aquest el farà al Mercat Vell perquè, mira, no sé...
1: Perquè em sembla que entra més gent.
0: No.
1: Ah, no?
0: Jo diria que no, no ho sé.
1: Sí?
0: No ho sé, no ho sé, no ho sé, no estic segura. Però és més proper. I poder
1: també.
0: La gent, si
1: sí.
0: venen de, ja venen de Lourdes,
1: sí.
0: si han de venir, clar que de Lourdes a Can Gomà estan a mig camí, també.
1: Sí.
0: No ho sé, total.
1: Sí.
0: Que sempre n'hi ha un que el fan al Mercat Vell i els altres els fan al,
1: a Can Gomà.
0: I a Can Gomà
1: ah, clar, sí, Can
0: costa
1: Gomà
0: una mica
1: té,
0: més la pujadeta,
1: més
0: hi ha més
1: sí.
0: gent, perquè té l'amfiteatre...
1: Sí, que puja cap amunt.
0: Puja cap amunt
1: sí.
0: i els de baix.
1: Sí, sí, sí. I després ballem, que tu ja ho has dit,
0: sí,
1: no?
0: Sí, això del ballem, també el dimecres, que encara podeu apuntar-vos, si voleu.
1: Exacte,
0: eh?
1: I sempre va bé
0: sí.
1: moure l'esqueleto, no?
0: Però això és avui, era, i serà avui, serà, serà... A nosaltres no ens anirà bé d'anar-hi.
1: Per què?
0: Ai, no, que és d'hora, és d'hora.
1: Clar, tu saps on estem? Aviam, avui estem a 7.
0: Avui estem a 7.
1: A 7.
0: Sí, sí, sí,
1: em sembla que sí que estem a 7. Si sí, sí, no m'equivoco, sí,
0: estem,
1: estem bones, eh?
0: Estem bé.
1: Vull dir,
0: estem
1: avui
0: bé.
1: Tenim el dia. Sí,
0: sí no, no, encara tenim
1: sí,
0: temps.
1: Eh?
0: Però, bueno, sí, depèn de si
1: sí.
0: arribem en temps, amb ganes. Però
1: sí.
0: si després es cansem, què fem? Després?
1: És igual, reposem i tornem a començar. Que no es digui... Que no es,
0: que
1: digui,
0: no es digui això mateix.
1: Eh?
0: Això mateix.
1: Que no tenim ganes, vale? Aviam. Després, realització i emissió en directe, és el de ràdio que ja hem dit, i l'espectacle de teatre que també ho hem dit. Hi ha una passejada creativa, viure de, del te, no, de...
0: De l'edat.
1: De l'edat.
0: Que viure no té edat.
1: Perdoneu, és que avui m'he deixat les ulleres i no veig.
0: No, és,
1: vale.
0: Això, això ja és dijous, i fan una passejada...
1: Sí, de 9 a 12 per Gallecs.
0: Per Gallecs, que està molt maco, eh?
1: Sí.
0: La meva filla hi va cada dia,
1: sí.
0: però jo sóc incapaç, encara no
1: sí.
0: m'atreveixo, no m'atreveixo.
1: Doncs
0: molt...
1: jo tinc ganes, igual
0: sí,
1: m'apunto,
0: jo també,
1: eh?
0: Jo també no sé si apuntar-me o què fer.
1: Tinc ganes d'anar a veure Gallecs, perquè ja m'han dit diversos
0: sí.
1: que està molt maco.
0: Està amb unes roselles vermelles, sí... Va fer unes fotos, la meva filla, preciosa.
1: Sí, no?
0: Està molt maco.
1: Té que ser, té que ser
0: però,
1: guapo.
0: Clar, és, serà un, de 9 a 12, 3 hores, jo no... Jo no, no,
1: no
0: crec que
1: però
0: aguanti.
1: Suposo que si vas, quan
0: no,
1: estiguis
0: de,
1: cansada,
0: sí, sí.
1: pots, pots sortir-ne,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Coneixent Gallec, saps per on estan.
0: No,
1: i pots
0: sí,
1: donar
0: sí,
1: la volta. A mi penso que no em perdria.
0: Sí, perquè 3 hores és molt. Jo, per mi...
1: Sí, 3 hores, sí. Aviam... Tot, tots tenim una edat.
0: Ja, ja estem, ja
1: i
0: estem
1: tenim,
0: que no estem.
1: I
0: no
1: tenim
0: estem,
1: que anar recollint-se una miqueta, no? Fem molta ai. Cosa,
0: sí.
1: però també tenim un tope,
0: sí.
1: no?
0: Sí.
1: Llavors es arriba un moment que dius, bueno,
0: que dius, bueno
1: para...
0: Perquè, a bon paro,
1: perquè,
0: eh?
1: Vale. I després, el mateix dia 14, a les 17:30, espectacle sobre el taló del grup... de playback de l'associació Amics de l'Art
0: de,
1: la,
0: de,
1: de
0: Mollet.
1: I jo crec que fins aquí, perquè la setmana que ve en direm més.
0: Clar,
1: llavors,
0: ja estem el divendres, ja és l'últim dia, ens fan un que diu que la vida t'agafi cantant.
1: Que m'agafi cantant.
0: Que a vegades el que canta el seu mal espanta. Eh?
1: O això sempre.
0: Sí, escolta.
1: Això sempre.
0: I a vegades, jo a vegades et diuen alguna cosa, i et poses a cantar, tu.
1: Exacte,
0: i si
1: ja
0: estàs a la
1: està.
0: Cuina, vas fent
1: jo,
0: el sofregit...
1: Exacte,
0: ja
1: està.
0: Apa,
1: i dius,
0: ja
1: va, oblida'm.
0: Sí.
1: Jo, com que canto, vull
0: sí,
1: dir, ja no tinc
0: ja
1: problema.
0: No
1: em poso a cantar
0: no.
1: i ja està.
0: Ens fan una mica de ball de germanor, diu,
1: sí.
0: i pel duet de la Cristi, del Cristian i la Sònia.
1: Sí.
0: I ens donen poder... No sé si ens donen... És el dia que ens donen els... els
1: no, és el divendres.
0: Diplomes.
1: El divendres és el
0: però,
1: dia que tenim,
0: és...
1: tenim berenar.
0: Berenar i els diplomes o berenar només?
1: I els
0: només?
1: Diplomes, sí.
0: Ai, els diplomes,
1: sí.
0: Pues vale.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Anirem a berenar, doncs.
1: Exacte. I, bueno, ja està.
0: I es queda el diumenge i el dilluns, que ja és...
1: L'altra setmana,
0: no és
1: pràcticament.
0: Setmana.
1: Sí.
0: Però bueno, l'altra setmana, el que vulgui anar... No, perquè és clar, ja ho dirà l'altra setmana.
1: Clar, clar. És que a partir del dimecres sí, tornem, sí, sí. A, tindre
0: tornem
1: programa,
0: a tindre programa
1: i si ens tornem a repetir, la gent se'ns cansarà, no? Se'ns agobiarà. Però no, no, teniu que connectar-vos a cada dia, cada dimecres, per sentir-nos, que nosaltres sempre tenim ganes de juerga i ens encanta agradar a la gent, no?
0: Teniu en compte que això ja és per les jubilades o prejubilades de 55 en endavant?
1: A partir de 55.
0: És que no estava segura.
1: Sí, sí, és a partir de 55. Sí, sí, ja, sí.
0: Que veureu però... que hi ha moltes, sí. Moltes coses per
1: aquí
0: fer.
1: Aquí no pares, aquí no, no sí, pares. Sí, sí. Vull dir, apunteu-vos a moltes coses, sí. Tingueu el cervell sempre ocupat. Això evita l'Alzheimer
0: sí,
1: i la
0: diuen.
1: Demència senil. Llavors, jo us ho recomano, d'acord? Vale?
0: Sí, sí, sí.
1: Bellugar molt el cervell. No, sí. No, no és necessari que sigui com una coctelera, però vull dir, tindre-lo ocupat.
0: Sí, sí, ocupat, Que hagis perquè... de buscar alguna cosa, que hagis de fer
1: sí,
0: alguna cosa, que hagis d'escriure,
1: sí.
0: O si t'agrada un idioma, que fan anglès, fan algú. Francès...
1: Apuntar-te tot el que puguis.
0: Manualitats, pintura,
1: exacte.
0: Dibuix, escriptura, català...
1: Quan menys estiguis davant de la caixa tonta,
0: sí,
1: millor.
0: Sí, millor.
1: Vale?
0: Millor
1: perquè la caixa tonta sí. Se't menja les neurones.
0: Sí,
1: i llavors les perdes.
0: Les perds.
1: Jo sempre dic, quan baixo de casa, que he perdut alguna neurona, perquè se me'n van avorrides. Perquè no paro.
0: No, i de passada surts de sí. Casa, no? I busques si has de fer alguna cosa, i comentes,
1: exacte.
0: I si estàs allà, i mira, jo avui, sí, avui em toca el club de lectura a la biblioteca, de 7 a 8. Pues aquell rato va... et passa allà i un explica una cosa i a mi sí. M'ha agradat el llibre. T'has fixat en aquell tros i t'has fixat en l'altre? Jo dic, ai, mira, doncs això no m'hi havia de compte. I vull dir, i te'l fan entendre el llibre d'una altra manera.
1: Clar. Sí. Jo penso que quan sortim, a mi menys em passa, primer surto de casa, vale? Quan tenco la porta sí. M'oblido de tot el que tinc dintre.
0: Allà
1: surto al carrer. I sempre trobes algú sí. Sempre, que coneixes, perquè com que som conegudes, no? Sempre trobes algú que fas petar la xerrada, vale? Això et dona una miqueta d'ànim i dius, ah, bueno, doncs bé.
0: Estic bé, estic bé.
1: Doncs m'ha passat bé, he sortit, he caminat.
0: O t'enteres d'algú que no, que està tan bé, o d'alguna cosa nova que no... O veus alguna botiga que diu, mira, aquí han canviat això. Mira, allà han canviat allà, han posat una altra cosa. Això m'agrada,
1: és una miqueta com el diari que no tenim a Mollet, que diu que ara tindrem.
0: Ara aviat, oi, sí, ens l'obriran.
1: Ara tindrem diari.
0: El quiosc petit.
1: El quiosc petit.
0: Es posarà amb el quiosc gran. S'ajuntaran, vaja, s'ajuntaran.
1: Vale, vale.
0: Ja fa falta, eh? Jo en trobo en falta.
1: Sí.
0: Però bueno, tot arriba.
1: Ens ompliran una miqueta més les passejades, perquè arriba un punt que de tant passejar ja et coneixes
0: molt el camí,
1: i dius, ostres, quin avorriment tornar a passar.
0: I allà pots parlar i de passada compres alguna llaminadura, alguna revista, alguna tonteria.
1: Sí.
0: Que això ens agrada gastar a les dones. Ens agrada, no?
1: A les dones i als homes, eh?
0: Sí, als homes també.
1: També.
0: I xerrar també, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè jo també els veig que estan ells, eh? I diuen, no, nena, que les dones que xerren.
1: Sí, però ells tenen les conversacions més,
0: sí?
1: Més menudetes,
0: més petites,
1: no?
0: Poder.
1: Perquè futbol
0: sí.
1: I poco más.
0: I poco más.
1: Eh?
0: Sí.
1: O almenys els que són grans. Els joves deuen tindre més.
0: O de que em fa mal aquí o em
1: exacte,
0: fa mal allà.
1: Exacte.
0: I a mi quan em comença així no m'agrada. Dic, com? Escolta, que si fa mal tothom té un dia que et fa mal alguna cosa, però no hi has de pensar en això.
1: No.
0: Però hi ha moltes que sí, moltes, i molts que també. I si no, també han de parlar de... Què cobres d'això? Què coi han de fer del que...
1: I tant.
0: No tenen altra conversa.
1: Bé, ja hem arribat al final del nostre programa i us volem recordar que ens podeu escoltar cada dimecres des de 12:45 del migdia i fins a 13:00 en directe, i els dissabtes a les 11:00 en redifusió, o per internet a www.radiomollet.com, on trobareu el postcat del programa. Moltes gràcies per ser tots nosaltres i fins al proper dimecres.
0: Recordeu que estarem de 12:00 a 13:00.
1: Sí, la setmana
0: que ve.
1: Si no
0: teniu feina i esteu a casa netejant, el transitor a la butxaca.
1: Exacte.
0: I jo em poso el pinganillos i quan estic a casa, amb el telèfon, i escoltar
1: Ràdio Mollet.
0: Bon dia a tothom.
1: Bon dia.

0: De l'11 al 18 de maig, gaudeix del programa per molts anys. Espectacles de playback, teatre, caminades, tallers de ball, cant i internet. Una setmana de propostes lúdiques i festives fetes i pensades per a la gent gran de Mollet. De l'11 al 18 de maig, per molts anys.
1: Hola, sóc en Pere Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès,

0: De l'11 al 18 de maig, gaudeix del programa per molts anys. Espectacles de playback, teatre, caminades, tallers de ball, cant i internet. Una setmana de propostes lúdiques i festives fetes i pensades per a la gent gran de Mollet. De l'11 al 18 de maig, per molts anys.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimecres 6 de maig de 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. Marina Escribano tornarà a encapçalar les llistes de Mollet en Comú a les eleccions municipals de 2027. Repetirà per tercera vegada consecutiva al capdavant del projecte polític, consolidant així el seu lideratge dins l'espai dels comuns al municipi. La Fundació Sanitària Mollet ha estat reconeguda per la seva tasca de sostenibilitat en el Dia de la Cambra. La Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental ha reconegut empreses i entitats que destaquen per la seva trajectòria, sostenibilitat, innovació i compromís social, entre d'altres. L'associació amical Mauthausen, de la mà de l'Ajuntament de Mollet, han commemorat el 81è aniversari de l'alliberament de Mauthausen. La ciutat s'ha reunit un any més per retre homenatge als 5 molletans que van morir en el camp de concentració. I en esports, el Club Muntanyenc Mollet organitza la 27a edició de la caminada per muntanya serralada de Marina. En total són 22 quilòmetres i mig, amb un desnivell acumulat de 743 metres. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, al control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: Marina Escribano tornarà a encapçalar les llistes de Mollet en Comú a les eleccions municipals de 2027. La formació local ha fet públic el seu suport a l'actual cap de llista, que repetirà per tercera vegada consecutiva al capdavant del projecte polític, consolidant així el seu lideratge dins l'espai dels comuns al municipi. Escribano afronta aquesta nova etapa amb l'aval de l'experiència acumulada i el reconeixement intern del partit. La seva trajectòria ha estat marcada per una implicació constant en la vida política i social de la ciutat, fet que li ha permès construir una imatge de proximitat i compromís amb el dia a dia dels veïns i veïnes de Mollet. Marina Escribano s'ha mostrat il·lusionada per tornar a ser alcaldable de Mollet en Comú i ha agraït el suport dipositat en la seva persona.
2: Doncs la veritat és que contenta, amb ganes, amb energia i agraïda també pel suport que he obtingut doncs, de part dels inscrits i de les inscrites de Mollet en Comú, que sé que més enllà dels que van votar, doncs molta més gent m'ha fet arribar doncs, la seva intenció, no? Perquè per disponibilitat no van poder donar suport, però que sí que es mostren contents i convençuts de que pugui encapçalar. I això, doncs, la veritat, que és una satisfacció i és un honor també poder encapçalar de nou la llista i en definitiva, seguir treballant per Mollet doncs, tot allò que pugui.
0: Marina Escribano està al capdavant de Mollet en Comú des de les eleccions de l'any 2019 i al llarg de 8 anys està la cara visible del partit local. Aquest darrer mandat ha estat especialment rellevant per Mollet en Comú, ja que han format part del govern municipal. Aquesta experiència ha suposat un pas endavant en la seva trajectòria política, passant de la posició a tenir responsabilitats directes en la gestió de la ciutat. En aquest sentit, Marina Escribano ha afirmat que han demostrat la seva capacitat per portar projectes de ciutat, la seva vocació per governar i transformar Mollet.
2: Aquest any doncs, té també una novetat, no? I és que portem un any i mig de govern doncs, mostrant i fent realitat molts projectes i moltes propostes del nostre programa, del nostre diari, dels nostres valors i doncs, mostrant i demostrant que som una força que té vocació de governar, que té vocació de transformar la ciutat i penso que és... Bueno, doncs és palpable que s'han produït canvis a la ciutat i que en les regidories que estem capitanejant doncs estan passant coses que bueno, doncs nosaltres considerem positives per Mollet i la seva ciutadania.
0: Amb la mirada posada en les municipals de 2027, la candidatura d'Escribano es presenta amb la voluntat de consolidar els projectes iniciats i continuar avançant en la transformació del municipi. Pel que fa a la candidatura, Marina Escribano ha ressaltat tota la feina feta pel seu equip, un equip que assegura que es permet tirar endavant el projecte. En referència a la seva persona, Escribano ha explicat que es percep com una persona treballadora, apassionada per la seva feina, amb vocació de servei públic i un gran sentiment de pertinença a Mollet.
2: Soc una persona treballadora, apassionada del que faig, amb convicció i amb vocació. Jo crec molt en el servei públic, crec molt en els valors democràtics, en la participació, en la transparència. M'estimo la ciutat. Mollet m'ha vist néixer i créixer, tinc una vinculació i aquesta, doncs, aquest vincle emocional i aquest vincle de molts, amb molts nivells, doncs, fa que treballi des d'un lloc molt sincer, des d'un lloc molt honest i amb molta fermesa pels ideals que tinc i que compartim.
0: La proclamació de Marina Escribano enceta una etapa continuista per Mollet en Comú, que aposta per l'experiència com a eix central de la seva proposta. Amb un lideratge consolidat i una clara vocació de govern, la formació enceta el camí cap a unes eleccions que consideren clau pel futur de la ciutat.
1: Mollet al dia, notícies.
0: La Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental ha celebrat el Dia de la Cambra aquest dimarts, una jornada que ha reunit la comunitat empresarial de la comarca i representants de l'àmbit polític per destacar el valor afegit i el paper clau de les empreses. L'acte que s'ha dut a terme a l'auditori del campus Fundació de Mollet ha estat especialment significatiu per la ciutat, ja que d'entre les empreses reconegudes, la Fundació Sanitària Mollet ha estat una de les protagonistes. Els reconeixements Cambra 2026 s'entreguen a empreses i entitats del Vallès Oriental que destaquen per la seva trajectòria, sostenibilitat i innovació i compromís social, entre d'altres. Jaume Duran, director de la Fundació Sanitària Mollet, s'ha mostrat orgullós pel reconeixement, afirmant que és especialment destacable que no provingui de l'àmbit de la salut i d'una entitat de tant prestigi com és la Cambra.
3: Bueno, és un orgull, la veritat és que és un orgull que la Cambra, que és una entitat que representa el món industrial, de la petita, la mitjana empresa, el teixit d'emprenedoria del país, ens reconegui en el Vallès aquesta posició de sostenibilitat i innovació. Per nosaltres, doncs, bueno, és un reconeixement que agraïm moltíssim, perquè precisament no ve del món de la salut, que és el que estem acostumats als hospitals, no?, i les entitats de salut. I, per tant, bueno, només això, estar agraïts i cofois, molt cofois, perquè la Cambra és una entitat de molt de prestigi, molt arrelada al país, vertebra Catalunya de dalt a baix. Per tant, que la Cambra ens digui això, doncs, ens fa especialment contents, sí.
0: Les altres empreses i entitats reconegudes han estat Segalers per la seva trajectòria empresarial, la Fundació El Xipre pel compromís social, Relats per la seva internacionalització i Abel Artesans, Arrelat al Comerç. Per la Cambra de Comerç, el Dia de la Cambra és especialment destacat perquè homenatgen a les empreses vinculades al territori que representen la fortalesa del sector del Vallès Oriental. En aquesta línia, Pep García, president de la delegació de la Cambra de Comerç al Vallès Oriental, ha afegit la fortalesa del teixit econòmic del sector serveis o del comerç de la comarca.
4: Bé, jo ja sabeu que sóc un fan del Vallès Oriental i també del teixit econòmic. Jo penso que tenim un teixit econòmic amb una força petjada industrial, el 35% del nostre valor afegit brut és industrial, però no només, també tenim uns serveis molt potents, tenim un comerç molt potent, tenim una economia molt diversificada, ocupem un espai privilegiat a nivell logístic i crec que també tenim un actiu molt important, que són les nostres persones, no? Tenim gent formada, empreses que saben fer les coses i, per tant, jo crec que el Vallès Oriental és un pol claríssim d'atracció de talent.
0: El Dia de la Cambra és una jornada on es fa balanç de l'any anterior i s'exposen els projectes en els quals s'estan treballant i aquells que s'han de desenvolupar a futur. Paral·lelament als reconeixements, l'acte també ha comptat amb una conferència central a càrrec de l'expert en intel·ligència artificial, Carlos Escapa, que ha exposat als participants com aplicar aquesta tecnologia amb criteri, claredat i resultats tangibles.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens apropa en Lluís Mipérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. Avui ha canviat força la situació del temps a moltes comarques i el sol llueix i la humitat és molt més baixa. A més, hi bufa el vent, especialment a les comarques de Lleida, de Tarragona i al sud de Barcelona. Ara bé, ja en aquests moments comencen a inflar-se els núvols i ja estan deixant alguns primers ruixats a les muntanyes al voltant del Montnegre, també de les Gavarres, al sud de la Selva, sud del Baix Empordà. Ruixats que han d'anar més al llarg d'aquesta tarda, sobretot a les comarques que toquen en França, per tant, a cavall entre Catalunya i la Catalunya Nord, l'Alt Pirineu i compta a l'Alt Empordà. Aquí acabaran espetegant tempestes fortes i amb calamarsades que es desplaçaran fins al Cap de Begur, aproximadament. També, independentment, alguna tamborinada molt més local es presentarà de l'Ebre cap al sud. A la resta del país una tarda més plàcida i, com dèiem, doncs bona per fer bugades. Pel que fa demà, una altra vegada els núvols augmentaran. Al migdia ja ruixats a l'interior de Tarragona i temperatura com la d'avui. N'estem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica. Nosaltres seguim les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia, que és avui a Mollet, la farmàcia Martínez, situada al carrer Diputació número 9, al barri de l'Estació del Nord.

0: Torà i Antoni López. Tots ells van ser víctimes del nazisme i els seus familiars s'asseguren que la seva memòria no quedi en l'oblit. Moltes famílies l'únic record que tenen dels seus éssers estimats són cartes que enviaven. Mireia Dionisio, alcaldessa de Mollet, ha refermat el compromís de la ciutat amb la memòria democràtica, afirmant que és un acte de dignitat, de reparació i que interpel·la el moment present.
1: Al final, Mollet sempre s'ha manifestat com una ciutat altament compromesa amb la memòria democràtica i ho fem perquè la memòria democràtica és dignitat, és recuperar la dignitat de totes aquelles persones que van patir el feixisme. També ho fem com un acte de justícia, com un acte de reparació, que creiem que és superimportant fer tot el possible per reparar a totes les víctimes del feixisme i també ho fem com un acte que ens interpel·la en el present, no? I per tant, davant dels discursos d'odi, davant de la discriminació, davant de la vulneració de drets, Mollet no vol quedar neutral, no? Per tant, en aquest acte, un any més, el que Mollet fa és mantenir el seu compromís doncs amb no callar i amb recordar i per sobre de tot doncs, manifestar que és una ciutat compromesa amb la dignitat humana.
0: Com és habitual, l'acte ha comptat amb la presència dels fills de Joan Tura, els darrers que queden de la resta de deportats. Josep Tura, en el seu discurs, ha parlat de la importància de defensar la llibertat i respectar la pluralitat.

0: Mollet del Vallès ha posat en marxa aquest mes de maig un cicle de xerrades divulgatives sobre la Unió Europea, coincidint amb la celebració del Dia d'Europa, que s'escau el 9 de maig i els 40 anys de l'entrada d'Espanya a la UE. La iniciativa s'adreça principalment a la comunitat educativa del municipi i té com a objectiu acostar el funcionament de la Unió Europea a l'alumnat d'una manera entenedora i participativa. Les sessions que es faran en anglès estan pensades per a estudiants de cicle superior, de primària, secundària, batxillerat i també per a persones de centres de formació d'adults. En total es preveu la realització de 22 xerrades repartides en 15 equipaments de la ciutat entre escoles, instituts, centres de gent gran i una escola d'adults amb la participació d'uns 600 alumnes. Durant les trobades s'explicarà quins països formen part de la Unió Europea, com funcionen les seves institucions i quines competències tenen, així com la influència que les polítiques europees tenen en el dia a dia de la ciutat. A més, el cicle també servirà per recordar l'adhesió d'Espanya i Portugal a la Unió Europea l'any 1986.
1: Mollet al dia, els esports.
0: En esports, us informem que el Club Muntanyenc Mollet organitza la 27a edició de la caminada per muntanya Serlada de Marina. Tindrà lloc aquest diumenge, dia 10 de maig. En total són 22 quilòmetres i mig amb un desnivell acumulat de 743 metres. La presidenta del club, Mercè Cervera, i el coordinador de la prova, Josep Soler, han explicat que es tracta d'un desnivell assumible per a aquelles persones que estan acostumades a caminar.
2: Però és acumulat, com diem,
3: sí,
2: sempre,
3: és,
2: no?
3: Sí, és acumulat. Sí. I tot això vas pujant i baixant, no? Vull dir, surts d'aquí Mollet, que és planer, més o menys, i quan has travessat la carretera de la Roca, pues, ja comença la pujada, no? Però ve un tros de pla, vas fent pujol, corriols, pistes, i vas pujant. Aquí el tram que fa pujar una miqueta més és el tram de pujar al Turó del Galzeran. El Turó del Galzeran, que és després de l'esmorzar, vull dir que ja hauran agafat forces, el pujaran, però bueno, que són 70 metres, pràcticament, no sé si arribarà a 70 metres allò, aquest trosset de corriol. Després ja baixes per la pista i ja vas fent. Ja.
0: Els organitzadors esperen que entre 350 i 400 persones participin de la caminada. En aquests moments hi ha 181 persones inscrites. Val a dir que cada vegada la major part de les inscripcions es fan en línia, tot i que tant aquest dijous com divendres, dia 7 i 8 de maig, la secretaria del club estarà oberta entre les 7 de la tarda i les 9 del vespre per a aquelles persones que vulguin fer la inscripció presencial. El Club Muntanyenc Mollet té la seva seu social al casal La República, ho explica Josep Soler.
3: En aquests moments, 181 persones ja inscrita a través de la web. Vull dir, es porta un ritme més o menys, encara va per sobre l'any passat. El que passa és que l'any passat, al tallar el dijous, que vam tallar el dijous, l'any passat, el dijous, en portàvem 250 persones apuntades. Normalment,

0: Normalment és això el que surt, i entre dijous i divendres se'ns apunta tothom, no?
1: L'inici de la caminada serà 8:15 del matí de diumenge des del pàrquing de tren Mollet-Sant Fost. El control d'arribada estarà situat a la Rambla Balmes, davant del Casal Cultural. Val a dir que enguany la caminada per muntanya serlada de Marina coincideix amb la celebració de l'esport. Al carrer, el Club Muntanyenc Mollet també hi serà present en aquest esdeveniment. Faran un taller de marxa nòrdica, així ho ha explicat Mercè Cervera.
2: Tindrem uns quants bastons i ens han dit que vindrà sobretot nens petits i, bueno, ensenyarem al nen, al pare, com a posar-se els bastons i un mínim de tècnica. I com que estarem bastant a prop de les muntanyetes que estan allà a prop del...
0: De l'Ajuntament, no?
2: Sí, ara no em surt el nom.
3: El parc de Pau Casals,
2: sí,
3: no?
2: Sí, correcte. Els he dit que ens posessin el més a prop possible, llavors farem una volteta, a part de...
3: Ah, fareu com un petit
2: un
3: circuit.
2: Un petit circuit, perquè vegin com una mica com moure's amb els bastons.
1: El Club Muntanyenc Mollet organitzarà aquest any la primera marxa nòrdica per gallecs. Aquesta activitat tindrà lloc el pròxim 14 de juny. I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. Marina Escribano tornarà a encapçalar les llistes de Mollet en Comú a les eleccions municipals de 2027. Repetirà per tercera vegada consecutiva al capdavant del projecte polític, consolidant així el seu lideratge dins l'espai dels comuns al municipi. La Fundació Sanitària Mollet ha estat reconeguda per la seva tasca de sostenibilitat en el Dia de la Cambra. La Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental ha reconegut empreses i entitats que destaquen per la seva trajectòria, sostenibilitat, innovació i compromís social, entre d'altres. L'associació amical Mauthausen, de la mà de l'Ajuntament de Mollet, han commemorat el 81è aniversari de l'alliberament de Mauthausen. La ciutat s'ha reunit un any més per retre homenatge als 5 molletans que van morir en el camp de concentració. I en esports, el Club Muntanyenc Mollet organitza la 27a edició de la caminada per muntanya serlada de Marina. En total són 22 quilòmetres i mig, amb un desnivell acumulat de 743 metres. I fins aquí l'informatiu d'avui. Nosaltres ens tornem a trobar demà a la mateixa hora i amb més informació de caire local. Que vagi molt bé.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero el dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.
3: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
4: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
5: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
6: 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant, per explicar fil per randa rutes de senderisme i per descriure viatges a qualsevol racó del planeta.
4: Sendes, dijous a 4:45 de la tarda i remissió divendres a 1:45 del migdia.
7: Tastets de llengua.
8: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pèsol. El pèsol és el fruit de llegum de la pesolera, de color verd, comestible, quan és molt tendre. Sabeu què vol dir ser eixerit com un pèsol? És ser molt eixerit, espavilat. El teu fill és eixerit com un pèsol, sinònim de més trempat que un all, per exemple. Què vol dir jugar-s'hi un pèsol? Vol dir assegurar-se plenament una cosa. M'hi jugo un pèsol que aquest ha sortit d'algun terrissaire del poble. Diuen que per Sant Honorat, el pèsol granat. I quan és Sant Honorat? El 16 de maig. I què vol dir ser rodó o gros com un pèsol? Rodó com un pèsol és un exemple clar de la comparació de la forma del pèsol i gros de la grandària. El ginebró és el gàlbul del ginebre, gros i rodó com un pèsol, de pela pruïnosa i color blau negrós. La Maria té un ull de pèsol. No li facis cas, aquest. Vol dir que té un atac a la retina de l'ull que li impedeix la visió. Sempre parla comparant-ho tot. I acabem amb una endevinalla. Més petita que un pèsol. I veu en el vas del rei. L'heu endevinada, oi? La mosca, i tant! Ha estat un segar de pèsols, és a dir, una feina fàcil i ràpida. Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Molt bona tarda. Sigueu benvingudes i benvinguts a l'Espai de Portaveus Municipals. Avui dimecres i com cada setmana és el torn de Mollet en Comú Podem i a la seva representació ens acompanya via telefònica la seva regidora i portaveu Marina Escribano. Aquí saludem. Molt bona tarda, Marina.
1: Hola, bona tarda.
0: Són diversos temes els que volem tractar avui per fer doncs, aquesta radiografia de la nostra ciutat de Mollet del Vallès i, com no pot ser d'una altra manera, parlem d'un acte que tot just fèieu doncs, ahir a la tarda des de Mollet en Comú i és que presentàveu doncs, que tornaràs a encapçalar les llistes del partit de cara a les eleccions municipals de l'any vinent, de l'any 2027. Marina, comenta'ns una mica doncs, quines són les sensacions de revalidar aquest lideratge.
1: Doncs són d'agraïment, d'il·lusió i de ganes, no? De continuar treballant per la nostra ciutat i també de repte, evidentment, sempre ho és, per molt que sigui doncs, la tercera vegada que m'estic presentant a l'alcaldia, tot i que no fa aquell vertigen igual que potser el 2019, no? Quan encapçales fa el mateix honor i fa doncs, el mateix repte perquè exigeix i perquè al final doncs, s'ha de representar a tota una organització, a unes idees i bé, doncs, porta al darrere una feina que tinc moltes ganes de fer i que seguim fent i per tant les sensacions són positives.
0: Marina, comenta'ns també una mica, de fet ho comentaves, doncs que seria la tercera vegada que encapçales el partit. Què és el que creieu doncs, que podeu aportar tant tu com a persona que lidera el projecte, també doncs, com a partit a la ciutat?
1: Doncs podem aportar, a part d'una altra visió, doncs, polítiques progressistes en molts àmbits, no? Que transformin veritablement la ciutat a nivell de doncs, aquells principis que creiem fonamentals per doncs, millorar la convivència, per empoderar la ciutadania, per créixer. Nosaltres som uns defensors ferms dels serveis públics i, per tant, en aquest aspecte doncs, som garants de tirar endavant doncs, uns serveis que no deixin doncs, a ningú enrere, posant al centre les persones, evidentment des d'habitatge, una regidoria que ara mateix estem doncs, capitanejant i que és una prioritat absoluta, però en totes aquelles altres polítiques doncs, que parlen de persones, que parlen d'atendre necessitats, que parlen de generar projectes de vida, i la nostra visió és doncs, primer, de valors democràtics, segon, de participació i de transparència. I som una força política amb vocació de govern, ara mateix hi som fa un any i mig, i que tenim una llarga trajectòria, que tenim idees, que tenim projectes i que tenim aquesta voluntat de fer passos endavant com a societat molletana, no? No en els seus carrers, en els seus edificis, però evidentment en la gent perquè doncs, tinguin una vida millor.
0: Aprofitant, Marina, que comentaves que una de les vostres responsabilitats actualment és la regidoria d'habitatge, aprofito també doncs, per preguntar-te respecte al pla local d'habitatge, perquè tot just la setmana passada doncs, obríeu aquest procés de participació ciutadana, que estarà obert doncs, encara uns dies d'aquest mes de maig. Com està funcionant? No sé si heu rebut algunes respostes de l'enquesta plantejada.
1: Sí, l'enquesta la va responent Ciutadania. Volem que el màxim de gent la pugui respondre per tenir aquesta percepció. Nosaltres insistim en la idea que és un qüestionari, que el que vol és copsar quines són les sensacions, percepcions de la gent, més que no pas una enquesta doncs, que seria doncs, de coneixement, de valors, etc. I el que estem és doncs, una mica podent palpar quines són les preocupacions més destacades de la ciutadania i també una mica quina és la seva percepció dels serveis d'habitatge de la ciutat, etcètera, etcètera. Això per una banda. Per l'altra banda, doncs, vam tenir el Consell de Ciutat l'altre dia, que la gent va participar, que vam poder plantejar doncs, preocupacions, idees, etcètera, i doncs, ara amb ganes de que el dimarts que ve, dia 12, tinguem aquestes dues altres 2/3 sessions participatives amb col·lectius, amb sectors professionals, amb una taula de joves per poder copsar doncs, també i per poder treballar en temes d'habitatge, per poder fer aquest procés participatiu amb moltes mirades, amb moltes perspectives i que la gent pugui dir la seva des d'on ho estan vivint i des del seu coneixement. La taula de joves creiem que és fonamental perquè és un dels col·lectius que té més problemes a l'hora d'emancipar-se i també doncs, quines són les propostes que poden aportar. Jo vull destacar que és molt important tenir aquest pla local d'habitatge perquè ens ha de marcar les línies d'aquestes polítiques d'habitatge a la nostra ciutat. Evidentment, malgrat no tenim el pla i l'estem elaborant, seguim i treballem i estem tirant endavant projectes i programes, però aquest pla és el que ens ha de donar el marc global previ a una anàlisi i una diagnosi que ens fotografi exactament la nostra ciutat.
0: De fet, Marina, també pel que comentes aquestes enquestes i tot aquest treball que s'està fent des d'una perspectiva intergeneracional, entenc doncs, que per poder copsar el problema des de diferents edats, no? I com se'ls planteja aquesta crisi habitacional.
1: Sí, totalment. El tema de l'habitatge travessa totes les edats, no? A partir de, doncs, de la joventut fins a les persones majors de 65, majors de 70. En cada etapa d'edat hi ha unes problemàtiques i unes dificultats i unes propostes que es poden tirar endavant, no? Com estem veient en altres municipis, que s'estan tirant endavant projectes molt, molt, molt interessants i volem també, doncs, veure què és el que millor encaixa per a la nostra ciutat de Mollet.
0: Doncs queda comentat aquest tema i en parlem d'altres. I és que tot just aquesta setmana doncs, visitava la ciutat la consellera de Drets Socials i Inclusió per inaugurar el que és la nova llar residencial pensada per persones amb discapacitat al Bosc. Marina, comenteu una mica doncs, aquesta inauguració i també què us sembla des del vostre partit doncs, que ara Mollet compti també amb aquest espai.
1: Doncs parlàvem d'habitatge, tenim un col·lectiu amb moltes també dificultats i unes necessitats molt específiques, que és el col·lectiu de persones amb discapacitat, que arriba un moment en què el necessari, lo saludable, lo positiu, el que realitza les persones és poder emancipar-se, no? És un pas positiu per les pròpies persones com per les famílies. Per tant, per nosaltres és una molt bona notícia, és superpositiu que Mollet compti amb un nou equipament que doncs, acollirà 24 persones que podran viure de forma autònoma, acompanyats, amb professionals, però podran fer la seva vida doncs, més autònomament en aquesta llar residencial. Vam poder visitar-la, és un espai doncs, que està molt i molt bé, i que precisament això doncs, porta a la convivència, porta a fer doncs, un treball això d'emancipació, d'autonomia i de poder tenir no? un dels, de les persones que hi viu, deia que estem molt bé, que estem molt tranquils i estem molt a gust i estaven doncs, realment molt contents, així com també totes les famílies i per tant doncs, hem de seguir amb polítiques en aquesta línia, doncs, resolent necessitats que té la ciutadania.
0: Doncs queda comentat també aquest tema i podríem posar doncs, punt i final a aquest bloc més centrat en habitatge i parlem d'altres temes. I és que tot just ahir dimarts doncs, es complien aquests 81 anys de l'alliberament del camp de concentració i extermini de Mauthausen i un any més doncs, des de l'associació Amical Mauthausen i també des de l'Ajuntament de Mollet doncs, us heu sumat a la commemoració d'aquesta data tan assenyalada que de fet doncs, toca molt de prop aquí a la ciutat. Marina, tot i que han passat doncs, aquests 81 anys, quina és la importància de continuar reivindicant doncs, aquesta lluita aquí a la ciutat?
1: Doncs és donar a conèixer el que va passar, donar a conèixer les atrocitats que va portar el nazisme i que porten els règims totalitaris. Cal que les noves generacions coneguin, cal, evidentment, que reconeguem i que recordem a les víctimes, a totes, però clar, especialment a les 5 persones de Mollet que, bueno, doncs que els hi van arrebatar la vida. I penso en aquest sentit que és important, i ho deia la persona doncs, que intervenia com a representant dels familiars, que cal que aquest acte es faci gran en el sentit de poder aplegar més públic i més públic jove. També ho parlava amb una mestra d'història. Estem en un moment en què el franquisme, el nazisme, els règims feixistes s'estan blanquejant. I s'estan blanquejant per un tema senzill de desconeixement i de que no s'està explicant, no s'està coneguent, s'està oblidant. Per tant, com sempre diem, memòria històrica és absolutament imprescindible i ha d'arribar, ha d'entrar als poros. Tothom ha de tenir molt clar, perquè, evidentment, no ens ho podem ni imaginar que pugui això tornar a passar en algun moment. I, bueno, al final estem parlant de valors democràtics, de memòria històrica i de reconeixement d'aquells que van lluitar, no? Doncs perquè tot això canviés i perquè tots aquests valors doncs, de discriminació, d'odi, bueno, d'odi màxim, arribant a tancar persones en camps de concentració i matar-les pel senzill fet del seu origen, creença, etc., això no pot passar i tothom ho ha de conèixer.
0: Doncs queda comentat també, ens queda un minut per finalitzar aquesta conversa i ho fem doncs parlant d'un tema més amable, i és que aquests dies doncs les persones que passegin per la Rambla de Mollet hauran vist que hi ha un cartell en el quiosque de premsa que porta un any pràcticament tancat anunciant la seva reobertura, i de fet serà de la mà del quiosque petit de la Rambla que està tot just a un metre del que és el quiosque municipal. Entenc que doncs des de l'Ajuntament celebreu que Mollet torni a gaudir d'aquest servei de premsa aquest any.
1: Sí, sí, per descomptat, i portem dies i setmanes parlant també amb el petit quiosc. Soc assídua de les galetes d'allà i parlant de com van, no?, tots els preparatius, tota la feinada que estan tenint, però amb la il·lusió de posar en marxa. Molta gent també que ens pregunta i que els hi podem dir doncs que això serà una realitat ja a tocar, diguéssim, ben propera, i això doncs jo crec que és una notícia molt celebrada al nostre poble.
0: Que ara no hi ha data d'obertura definitiva, no, però si més no sabrem que serà aquest any.
1: Exacte, exactament.
0: Doncs, Marina, amb aquest tema posem punt i final a aquesta conversa de portaveus municipals. Agrair-te que ens acompanyis una setmana més doncs, per comentar tota l'actualitat de la ciutat. Ja ens trobem a la propera. Que vagi molt bé, Marina. Adéu-siau.
1: Moltes gràcies. A reveure.

Afimoix celebra el seu 25è aniversari amb un concert solidari que aplegarà la participació de l'Escola Municipal de Música, el Centre Cultural Andalús i el Ball de Gitanes Esbar Dansaire. Serà aquest diumenge 10 de maig al Mercat Vell a partir de les 5 de la tarda i et pots fer amb l'entrada per només 5 euros. Els diners recaptats es destinaran a la investigació de la fibromiàlgia, fatiga crònica i malalties del síndrome de sensibilitat central.

0: quererte.
1: Si te gusta recordar las cosas de tu tierra, sintoniza el 96.3 de la FM en Radio Mollet. Y escucha el programa Así es Andalucía, que se emite cada miércoles de 7 a 8 de la tarde, en el que podrás sentir algo diferente. No te lo pierdas. Andalucía.
2: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb ADIMO, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Continguts en xarxa.

0: Dormir bé és una de les bases de la salut, però sovint no li donem la importància que té. Segons dades dels pneumòlegs catalans, un de cada tres ciutadans tindrà algun problema de son al llarg de la seva vida. I l'apnea del son és un dels trastorns més freqüents. A Catalunya s'estima que entre 300.000 i 600.000 persones podrien patir apnea, tot i que moltes encara no estan diagnosticades. A més, cada vegada hi ha més factors que poden empitjorar el descans, com l'ús de pantalles a la nit o els horaris irregulars de son. Avui en parlem amb la doctora Núria Grau, pneumòloga i coordinadora del grup de son de la Societat Catalana de Pneumologia. Bon dia i benvinguda.
1: Bon dia, gràcies.
0: Des de la Societat Catalana de Pneumologia advertiu que un de cada tres ciutadans, com dèiem ara, tindrà algun problema de son al llarg de la vida. Estem davant d'un problema de salut pública?
1: Absolutament, absolutament. La qualitat del son és un pilar fonamental en la salut pública i és una necessitat bàsica per la salut, igual que la bona alimentació o l'activitat física, i així ho recull ja l'Organització Mundial de la Salut. I és un problema de salut pública perquè és un problema molt prevalent el nombre de persones afectades per un trastorn del son. Dins dels trastorns del son n'hi ha de diversos, de diferents categories, el més freqüent és el respiratori, que segurament en parlarem, però clar, engloba molt grup de molts altres trastorns, com per exemple l'insomni, que és una altra patologia molt i molt prevalent. Per tant, és un problema de salut pública de primer ordre i que hi hem de posar interès i solució el més aviat possible.
0: En els últims anys sembla que estem dormint pitjor o com a mínim s'està dient que es dorm pitjor. Quins factors hi estan influint més?
1: Mira, la vida que portem, la vida moderna que portem, atrafegada, sobretot en les grans ciutats, amb una vida estressada, amb uns horaris apretats, això amb un nivell d'estrès elevat, ús excessiu de pantalles que ja estan incorporades en el nostre dia a dia, especialment a la nit, això ho hem de vigilar molt, uns horaris de son irregulars, això impacta molt en la nostra qualitat del son. Hem d'afluixar el son, l'hem de preparar al llarg del dia per poder dormir bé, i si dormim bé el nostre dia també serà millor. Per tant, és important promoure una bona higiene del son i detectar precoçment aquests trastorns per millorar la nostra salut.
0: Sovint, de fet, normalitzem dormir malament i és un error. Per què és un error pensar que això és normal?
1: Sí, a vegades normalitzem el ronc, no tots els roncs són iguals, un ronc molt intens, perllongat en el temps, no una nit, que estic més cansada o potser he begut una mica més. Una persona que ronca de manera molt intensa durant un període de temps prollongat, això ens ha d'alarmar, no ho podem normalitzar, d'acord? I això ha de fer que haguem de consultar. No podem normalitzar certs símptomes. El cansament tampoc el podem normalitzar. A vegades associem que estem cansats doncs perquè tenim una vida apretada, treballem molt i ens pensem que és normal, però un cansament excessiu amb una somnolència en hores inapropiades també ens han d'alertar que la nostra qualitat del son segurament no és òptima.
0: De fet, ja ha dit una cosa que ha estat interessant, que durant el dia es prepara la son. Com es fa això?
1: Doncs sí, ja l'anem preparant des del moment que ens aixequem. El bo és aixecar-nos en una hora correcta, després d'haver dormit doncs 8 hores, això és el que seria ideal, bueno, 7-8 en l'horari, en edat adulta, no parlem de nens, que seria diferent. Les hores necessàries que la persona necessita per dormir va canviant al llarg de la vida i al llarg del creixement. Però si parlem de l'edat adulta, la mitjana edat, en edat laboral, doncs hauríem de poder dormir gairebé 8 hores, i això doncs aixecar-nos en una hora prudent, amb el sol, amb llum de dia, que ens toqués el sol, en l'aire fresc, i fer uns horaris d'alimentació regulars. L'alimentació és un rellotge que també ens posa en hora i ens ajuda a dormir millor, la llum solar també, i l'exercici físic. L'exercici físic moderat, adaptat a la nostra situació i a la nostra condició física i mèdica, doncs ens ajuda a dormir bé. No dormim igual si estem tot el dia assegut amb poca activitat o si fem un exercici moderat. L'exercici intens, vigorós, dolorós i extenuant a última hora del dia tampoc és bo, eh? Tampoc ens ajuda a dormir. Els esportistes del nivell i del rendiment, que els futbolistes que juguen a última hora del dia, aquella nit dormen malament. Aquesta extenuació no és bona per conciliar i poder descansar bé. Per tant, hi ha tot una sèrie de coses que fem al llarg del dia que impacten en la nostra qualitat del son, des de les hores que hem dormit, com les hem dormit, evidentment, la nostra alimentació. El sopar ha de ser lleuger, no podem fer sopars copiosos i pesants, això impactarà en la nostra qualitat del son, i hem de fer cert exercici físic durant el dia, a la tarda, de cara que el nostre descans sigui el millor possible.
0: Parlem dels trastorns, que un dels més comuns és l'apnea obstructiva del son. Què és exactament això?
1: Mira, l'apnea obstructiva del son és un col·lapse de la via aèria superior, aquí a la faringe, aquí al coll, que es produeix quan estem dormint, només es produeix al dormir, i són col·lapses repetits. La via aèria superior es va tancant repetidament, diverses vegades al llarg de la nit. En funció del grau, de quantes vegades es produeixi aquest col·lapse, que es diu apnea, doncs serà més lleu, moderat o greu. Quan es produeix aquest col·lapse hi ha una baixada d'oxigen i tota una alteració cardiovascular que impacta doncs, en la nostra salut a llarg plaç. I aquestes apnees el que fan, a part d'aquest risc cardiovascular inherent a l'apnea, doncs, produeix mal descans nocturn per aquesta fragmentació en el son, perquè el nostre cervell està mig pendent de que tornem a respirar i ho aconsegueix, però a expenses de tenir un son fragmentat i, per tant, de pitjor qualitat.
0: Per tant, què li passa al cos quan una persona té apnea mentre dorm? Només li afecta el cor o afecta més parts?
1: Mira, l'impacte de l'apnea del son és molt important, impacta la qualitat de vida, per tant, és el que dèiem, un son de mala qualitat, seran pacients que s'aixequen cansats, s'aixequen com si aquesta nit no l'haguessin dormit, tot i haver passat doncs, unes hores suficients al llit, s'aixequen embotats, amb un mal de cap, una mica espessos, dificultat de concentració, problemes de concentració, memòria o acadèmic, en funció de l'edat de la persona. Això pot incidir doncs, en problemes i de riscos, de riscos laborals, si hem de conduir i de més. Això són els símptomes que el pacient té, pacients de mal descans nocturn. I l'altra conseqüència és el que dèiem, doncs, és un factor de risc cardiovascular. S'ha associat a hipertensió arterial, a diabetes, a malalties cardiovasculars com l'ictus, les arrítmies, per tant, hi ha un risc de mortalitat a llarg plaç, no puntualment, que ningú s'espanti, però és una mica com si hipertens, que a la llarga doncs, impacta en el nostre sistema cardiovascular i si no es diagnostica, doncs, d'aquí aquesta importància, i fixar-se en aquests senyals d'alerta.
0: De fet, ja ho deia jo a la presentació, però parlem de la magnitud del problema. Quantes persones podrien tenir apnea del son a Catalunya actualment?
1: Mira, els estudis d'epidemiologia doncs, diuen així poblacionals que entre un 4 i un 10% de la població adulta presenta apnea del son amb repercussió clínica. Si això ho extrapolem a la població de Catalunya, doncs són aquests 300.000, 600.000 habitants que podrien tenir aquesta malaltia. És una xifra molt elevada, la major part d'ells encara sense diagnosticar.
0: I per què hi ha tant infradiagnòstic?
1: Mira, falta de diagnòstic, sobretot és el desconeixement. Són símptomes però que dèiem que les persones, els pacients no identifiquen com que sigui patològic, la normalització del ronc, que moltes vegades es percep com una cosa sense importància. El cansament, també, a vegades sempre tenim alguna explicació que ens ajuda a considerar que aquest cansament el podem justificar per altres causes, i després, bueno, sobretot és les llargues llistes d'espera que tenim per accedir a una unitat del son i fer el diagnòstic amb l'estudi del son,
0: I quan una persona sospita que pot tenir apnea del son, quin seria el circuit habitual perquè pugui començar a fer-lo?
1: Sí, quan alguna persona comença a sospitar que alguna cosa no va bé a la nit, o bé perquè la parella de llit li fa referència, o bé pels símptomes que ell presenta durant el dia, aquests símptomes que hem comentat, el que ha de fer és consultar el seu metge capçalera, que sol ser el primer punt de contacte, i el metge capçalera el que farà és valorar el risc inicial, en funció de la professió, dels símptomes, la intensitat dels símptomes i tot el que expliqui el malalt. En funció d'aquests símptomes, doncs el pacient segurament serà derivat a pneumologia i es farà diagnòstic, que serà una polisomnografia, un estudi del son, en el qual es determinarà el grau de severitat de l'apnea del son. I es podrà determinar el tractament.
0: Exacte, i aquestes proves permeten diagnosticar aquests trastorns del son, exactament aquest estudi del son. Què és el que et fan dormir?
1: Sí, es passa una nit a la unitat del son, es posen uns sensors, no és invasiu, són uns sensors, unes bandes toràciques i el tòrax, un a l'abdomen per veure els moviments respiratoris, un tubet aquí dins del nas però només insinuat per veure el flux respiratori, per veure com respira, com respirem i determinar les apnees, un didal que ens determina el nivell d'oxigen, i amb aquests sensors doncs tenim el patró respiratori del pacient i podem comptabilitzar i definir el nombre d'apnees que presenta aquell pacient a la nit.
0: I un cop diagnosticat, quin és el tractament més habitual?
1: El primer, hem de dir que el primer pilar és realitzar canvis en l'estil de vida. La causa número 1 de l'apnea del son és el sobrepès i l'obesitat, que actualment també és una epidèmia en la nostra, en la població actual. I, per tant, hem de fer èmfasi de que hem de perdre pes i millorar el nostre estil de vida. Però això, com que porta un temps, doncs per poder controlar les apnees i resoldre-ho, el tractament prínceps és el CPAP, que és una màquina, les seves sigles en anglès, de pressió positiva a la via aèria. És una màquina que s'utilitza només per dormir, amb una mascareta que es col·loca al nas o al nas o a la boca, en funció de cada pacient, i es té a la tauleta de nit, endollada a la llum, i cada nit el pacient s'ha de col·locar la mascareta, l'engega, i aquest aire, que no és oxigen, és aire a pressió contínua, evita que aquesta faringe es tanqui i produeixi aquestes apnees. I, per tant, es restaura tot el patró respiratori, desapareixen les apnees, la qualitat del son millora enormement i es protegeix a nivell cardiovascular totes aquestes alteracions que produeixen les apnees.
0: Estem diagnosticant ara més casos o simplement en som més conscients?
1: Jo crec que en som més conscients, la població, el personal mèdic, els professionals ho coneixem molt més, perquè això els que ens hi dediquem doncs ho tenim molt present, evidentment, però els metges de capçalera ja ho tenen molt present, els cardiòlegs també, els nefròlegs, altres especialistes que veuen doncs hipertensions, cardiopaties, els neuròlegs ja tenen en mente molt, molt important poder interrogar què passa a la nit, perquè nosaltres estem de dia desperts i a la nit estem dormint i també passen coses a la nit. I la nit fins fa uns anys la teníem una mica oblidada. I, per tant, el personal sanitari cada vegada és més conegut. La població també està envellint, com dins de l'envelliment doncs també és més freqüent les alteracions del son en l'envelliment. I per això, conscienciació social i mèdica doncs respecte a aquesta qüestió i el coneixement més gran de l'apnea del son i la seva relació amb certes malalties.
0: Hem parlat d'aquesta qualitat del son i de la importància de dormir bé, descansar bé i tenir una bona salut amb Núria Grau, que és pneumòloga i coordinadora del grup de son de la Societat Catalana de Pneumologia. Moltes gràcies per l'entrevista.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Continguts en xarxa.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'Organització Mundial de la Salut eleva a 8 els casos sospitosos d'antivirus després que un antic passatger del creuer on s'ha detectat el brot s'hagi presentat en un hospital de Zuric amb símptomes. Mentrestant, 3 pacients sospitosos han estat evacuats del vaixell cap als Països Baixos i el vaixell es dirigeix ja cap a Tenerife, malgrat les reticències del govern canari. Per la seva banda, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, adverteix que no són probablement davant d'una nova pandèmia.
2: Té una letalitat gran, entre el 30 i el 50%. No estem davant d'una broma, però tampoc estem davant, molt probablement, d'una nova pandèmia, sobretot perquè el virus és conegut, no muta, té una capacitat infectiva molt reduïda.
0: Els 5 catalans a bord del creuer MV Ondius es troben bé, però hauran de fer aïllament quan arribin a casa. És dimecres 6 de maig de 2026 i tenim més titulars. El papa visitarà la presó de Can Brians en la seva estada a Catalunya, Sònia Kerr.
3: Aquesta visita i una gran trobada concert per a joves a l'Estadi Olímpic de Barcelona són les grans novetats d'una agenda que també inclou Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat.
0: Mestres i professors arrenquen un nou cicle de mobilitzacions dels docents.
3: Avui amb accions de protesta als centres educatius i als serveis territorials del Departament d'Educació per demanar al govern que reobrin les negociacions per millorar les condicions laborals i del sistema educatiu. Així ho reclama la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
4: Avui hi ha doncs, accions en diferents serveis territorials, en centres educatius, per visibilitzar el nostre desacord en aquesta línia, amb un acord que no s'hauria d'haver produït mai i també amb aquesta posició enrocada que ha mantingut fins ara el Departament d'Educació.
0: La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona invertiran més de 400 milions d'euros en 10 anys per rehabilitar el barri Besòs Maresme.
3: És el principal acord de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona que s'ha reunit avui.
0: En cultura, el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani.
3: La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental comença demà amb 57 pel·lícules seleccionades, de les quals 28 són de producció catalana.
0: Els esports, el Barça buscarà avui l'accés a la final a 4 de la Champions masculina d'handbol. Joan Barberà.
5: Amb la tornada de quarts de final al Palau davant el Nantes, els blaugranes afronten la cita a 3:15 del vespre amb els 2 gols de marge aconseguits la setmana passada a França.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, avui ha canviat força la situació del temps a moltes comarques i el sol llueix i la humitat és molt més baixa. A més, hi bufa el vent, especialment a les comarques de Lleida, de Tarragona i al sud de Barcelona. Ara bé, ja en aquests moments comencen a inflar-se els núvols i ja estan deixant alguns primers ruixats a les muntanyes al voltant del Mont Negre, també de les Gavarres, al sud de la Selva, sud del Baix Empordà. Ruixats que han d'anar més al llarg d'aquesta tarda, sobretot a les comarques que toquen en França, per tant, a cavall entre Catalunya i la Catalunya Nord, l'Alt Pirineu i compta a l'Alt Empordà. Aquí acabaran espetegant tempestes fortes i amb calamarsades que es desplaçaran fins al Cap de Begur, aproximadament. També, independentment, alguna tamborinada molt més local es presentarà de l'Ebre cap al sud. A la resta del país una tarda més plàcida i, com dèiem, doncs bona per fer bugades. Pel que fa demà, una altra vegada els núvols augmentaran. Al migdia ja ruixats a l'interior de Tarragona i temperatura com la d'avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mir Pérez, al control de so, i tenim l'Ivan López a la redacció i la coordinació. La Sònia Kerr passa en 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: No som davant d'una nova pandèmia. Són paraules del secretari de Salut Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, que ha dit que el més probable, que perquè l'antivirus té menys facilitat de transmissió que no pas el coronavirus. Ha causat un brot de moment amb 3 morts dins d'un creuer i ja són 8 els casos sospitosos. Avui s'ha confirmat el 8è. Hi ha 5 catalans que es troben bé dins del vaixell, però que hauran de fer un aïllament amb tota probabilitat quan tornin a casa seva. Es preveu que l'embarcació atraqui d'aquí a 2 o 3 dies a Tenerife. Mentrestant, la Moncloa, el president del govern espanyol, ha presidit avui una reunió de seguiment d'aquesta crisi sanitària. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. La durada del confinament domiciliari dels passatgers catalans la decidiran els metges un cop expliquin si van tenir contacte amb alguna de les persones infectades i quan. L'antivirus s'incuba entre 3 i 8 setmanes i és força letal, però a diferència del coronavirus, és poc eficaç contagiant-se, segons el secretari de Salut Pública. Una altra de les diferències és que és un virus conegut i no es pot passar la malaltia de manera asimptomàtica. El secretari de Salut Pública és Esteve Fernández.
2: Té una letalitat gran, entre el 30 i el 50%. No estem davant d'una broma, però tampoc estem davant,
8: molt probablement d'una nova pandèmia, sobretot perquè el virus és conegut, no muta, té una capacitat infectiva molt reduïda, que poden passar coses, sempre poden passar coses, no? Però realment a l'escenari, en aquest sentit, pensem que no cal anar més enllà del que realment sabem.
7: El responsable de Salut Pública insisteix a demanar calma.
8: Volem donar la informació, que hi hagi transparència, sobretot amb un objectiu final, que és que no hi hagi alarmisme infundat, mantenir la calma dintre d'unes coordenades de preocupació, d'actuació planificada i protocolitzada.
7: Aquest matí han començat a evacuar els passatgers amb símptomes del vaixell, el metge i dues persones més que traslladaran als Països Baixos.
0: També s'ha referit a aquesta crisi sanitària el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha explicat que des del govern estan en contacte amb els 5 catalans a bord del creuer on s'ha declarat aquest brot d'antivirus.
3: Illa ha expressat el suport a les decisions del govern espanyol sobre aquest assumpte.
9: Expressar el meu suport del govern de Catalunya a les decisions que està prenent al respecte d'aquest creuer el govern d'Espanya. Jo conec bé com funciona el CAES, conec bé com funciona la salut pública i no ens hem d'espantar, hem d'actuar sempre de la mà de la ciència per resoldre aquestes situacions. Per tant, enviar un missatge de serenor, de confiança i de suport a les decisions que s'estan prenent per resoldre aquesta qüestió i traslladar també que els catalans que estan en aquest vaixell, en aquest creuer, la informació que tenim és que estan afortunadament en bones condicions.
1: Notícies en xarxa.
0: Una visita a la presó de Brians 1 i una gran trobada concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les principals novetats de l'agenda del viatge que el Papa farà a Espanya i que començarà justament d'aquí a un mes. Durant els dos dies que estarà a Catalunya, Lleó XIV també visitarà, com ja s'havia anunciat, la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. Jordi Casino, bon dia.
10: Bon dia, Marta. El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya amb la visita a la presó de Sant Esteve Sesrovires i a l'abadia de Montserrat al matí i a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Omeya es el cardenal arcabisbe de Barcelona.
11: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. Y como se ha dicho, en Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios, la comunión en el Stadium de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres en Sant Agustín.
10: Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el Papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó XIV s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
0: Això serà el mes que ve, però avui s'ha fet ja el tret de sortida un nou cicle de mobilitzacions dels docents, amb accions de protesta als centres educatius i també als serveis territorials del Departament d'Educació. L'objectiu demana al govern que reobrin les negociacions per millorar les condicions laborals i del sistema educatiu. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia, Barcelona. Representants dels sindicats convocants de les vagues, USTEC, la CGT, professors de secundària i l'intersindical, han accedit a les oficines del Consorci d'Educació per mostrar el rebuig a l'acord de millora educativa. Denuncien l'immobilisme del govern i l'insten a seure a negociar. Yolanda Segures, portaveu d'USTEC, i Andreu Navarra, de professors de secundària.
13: Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats de les persones treballadores, que reverteixi aquestes injustícies salarials i educatives que estem patint.
14: No pot ser signar un acord amb sindicats minoritaris i enrocar-s'hi durant mesos quan la pràctica totalitat de la plantilla ha sortit al carrer a exclamar que això no és un acord de país, no se senten representats amb això i no pots anar insistint.
12: Les protestes d'avui són l'inici del calendari de mobilitzacions previstes fins al 5 de juny. La CGT ha ampliat la convocatòria de vaga a tots els treballadors de la comunitat educativa com el personal del lleure, d'atenció educativa o d'administració.
0: Doncs justament avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha confirmat que el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra als instituts està previst de moment a 7 centres, que són la meitat dels 14 en què s'havia plantejat inicialment. Un pla que continua generant rebuig als claustres inclosos en aquesta prova pilot. És el cas de l'Institut Escola Joan Sallarès i Pla de Sabadell, l'únic institut del Vallès Occidental que hi participa. Avui mig centenar de docents s'han concentrat a primera hora del matí i consideren que calen altres atencions prioritàries i que es pot estigmatitzar l'alumnat. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
15: Els manifestants han recordat el malestar que hi ha entre el professorat, que reclama més recursos en educació, ràtios més baixes i més professionals per fer front a les complexitats dels centres educatius. Unes demandes que, en cap cas, han recordat, impliquen la introducció de policies a les escoles. Nani Romero és delegada de la CGT.
16: Portem des del principi de curs manifestant-nos i fent vagues perquè necessitem més recursos. A l'aula, les aules estan desbordades i ens trobem que la resposta de l'administració és posant-nos Mossos a les escoles, amb la qual l'estigmatització del nostre alumnat sense oferir cap tipus de resposta educativa.
15: Des de l'Assemblea Educativa de Sabadell han subratllat que hi ha altres maneres d'abordar els problemes que es viuen a les aules, com ara amb la contractació d'educadors socials, psicòlegs o personal especialitzat. En la protesta, que ha durat de 7:45 a les 8 del matí, no hi ha participat cap docent ni famílies del centre sabadellenc, que, tot i que no han volgut fer declaracions, de moment no s'oposen a participar en aquesta prova pilot.
0: Repassem altres notícies destacades avui. El fiscal en cap anticorrupció desmenteix l'empresari Víctor de Aldama i assegura que Pedro Sánchez no era el número 1 de la trama de les mascaretes.
3: En la presentació del seu informe final davant del Tribunal Suprem, el fiscal ha afirmat que els tres acusats van conformar una verdadera organització criminal en la que Ábalos era el cap, Coldo García la seva ombra i Aldama el corruptor. Ha defensat que hi ha proves contundents per condemnar-los.
0: L'Ajuntament de Vic informa que la regidora d'Ara Vic, Elisenda Carrera, ha demanat formalment deixar el grup polític i passar a ser regidora no adscrita.
3: La decisió arriba l'endemà que Ara Vic demanés públicament que desmentís els rumors de fitxar per Aliança Catalana. Arran de la seva sortida, l'alcalde Albert Castells ha delegat les competències al regidor Xavier Farrés, cap de llista d'Ara Vic, que passarà a assumir foment de l'activitat econòmica i ocupació, cooperació i protecció civil.
0: I un jutjat de Granollers ha obert judici contra l'exalcaldessa de Vilanova del Vallès, Yolanda Cerezo, i l'arquitecte municipal del municipi per presumptes delictes urbanístics.
3: El procediment respon a un canvi de qualificació d'uns terrenys situats en zona verda per urbanitzar-los i fer un aparcament i un espai d'estacionament de carros d'un supermercat. Segons fonts municipals, la fiscalia ha demanat 2 anys de presó, una multa i 10 anys d'inhabilitació per a cada una. El consistori no és acusació, però sí que és subsidiari i part assabentada del procediment.
0: Un acord històric amb sindicats i patronals ha posat les bases per avançar cap a l'equiparació de salaris amb el sector públic. Ho ha avançat aquest matí el president Salvador Illa en una visita a Vic.
3: Concretament al CAP Vic Sud, on també ha elevat el pla pilot desplegat en aquest centre per reduir el temps d'espera del procés de dependència.
0: La mesura s'aplicarà de manera gradual a la resta de Catalunya. Anem fins allà al 9FM, a Guillem Rico.
17: El model d'atenció a la dependència aprovat amb èxit a Vic s'estendrà a tot Catalunya a partir de l'estiu i fins al març vinent. La mesura, marcada en el Pla Cura, ha permès agilitzar el procés de dependència i reduir el temps d'espera dels 397 dies actuals a 60, gràcies al sistema integrat. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita aquest dimecres al CAP Vic Sud i l'Hospital Universitari. Durant l'acte, Illa ha explicat que el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar els sous dels treballadors del sector social en 4 anys. Actualment, la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%. L'executiu català destinarà 150 milions d'euros anuals fins a arribar a una inversió de 600 milions d'euros al 2030, quan preveu que s'assoleixi aquesta equiparació reivindicada.

0: visitat al nou hospital de dia.
1: Doncs no deixem els acords perquè hi ha hagut preacord entre l'empresa i el comitè de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries. Després d'haver estat negociant durant tota la matinada, està previst que l'assemblea ratifiqui aviat aquest acord. Girona FM, Pau Villafañe.
2: El comitè ha informat que a les 6 del matí s'ha assolit un preacord que es presentarà a tota la plantilla. Ara, abans de desconvocar l'aturada, l'assemblea de treballadors de Girona Més Neta haurà de ratificar el preacord. De moment, la representació de la plantilla, que no ha donat detalls del pacte al qual arribat amb l'empresa, no posa termini per la votació. Els sindicats també deixen clar que de moment i en espera que l'Assemblea de Treballadors avali el preacord, l'aturada continua. Aquest matí la plantilla havia convocat una manifestació de protesta que s'ha desconvocat perquè precisament serà quan es porti a terme l'Assemblea de Treballadors per presentar el preacord.
1: I els sindicats de Nestlé demanaran avui la suspensió de l'expedient de regulació d'ocupació que ha presentat l'empresa i que preveu, recordem, l'acomiadament de 300 treballadors en part a les seus de Reus, Girona i Esplugues de Llobregat.
3: Reclamen que no es faci cap moviment fins que s'acabi el període d'informació i consulta a escala europea. N'ha parlat a la xarxa el responsable d'Intercentres de Nestlé a Comissions Obreres, Pablo Esteban.
4: És una triste dinàmica que ens hem trobat amb totes les multinacionals. Hem vist un filon amb l'intel·ligència artificial, volen automatitzar tots els processos i tot el que sigui reduir plantilla, per ells directament és un cost directe i la veritat no ho entenem perquè Nestlé sempre ha sigut una empresa que sempre ha tingut un eslògan, un lema de que cuida les persones i vol estar amb els seus treballadors i treballadores i al final doncs, han entrat aquest joc que ja, per exemple, Amazon o altres multinacionals anys enrere ja ha iniciat.
3: El sindicat proposa com a alternativa prejubilacions o recol·locacions per reduir l'impacte de l'ERO.
5: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Passa un minut d'un quart de tres, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona invertiran més de 400 milions d'euros en els pròxims 10 anys per rehabilitar el barri del Besòs Maresme. És el principal acord anunciat després de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona que s'ha trobat avui. Bon Carvajal, bon dia.
6: Bon dia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que les dues administracions invertiran fins a 415 milions d'euros en 10 anys per arreglar el barri Besòs Maresme i que no és una inversió que ve de zero, sinó que el que es pretén és accelerar molt el procés.
7: El que estem fent amb aquesta decisió el que és escalar, augmentar i accelerar. Això és el que estem fent. Perquè vèiem que amb el que havíem fet fins ara o el que s'havia fet fins ara no arribàvem a cobrir, insisteixo, les 200 finques que estan afectades en el barri del Besòs Maresme. Aquest ritme de rehabilitació era, evidentment, insuficient.
6: Per exemplificar-ho, l'alcalde ha dit que el 2001 es van rehabilitar 6 blocs i ara se n'arreglaran 200. Es crearà una oficina al barri per inspeccionar 1.600 habitatges i llavors es prioritzaran els pisos més urgents.
1: I seguim a Barcelona perquè aquest matí, al llarg de la jornada, s'han format cues de centenars de persones al pavelló 2 de la Fira de Barcelona en el primer dia de funcionament de l'equipament per agilitzar el procés de regularització de migrants. Aquesta setmana donen cita i a partir de dilluns que ve ja facilitaran els informes per persones residents a la ciutat, però que no estan empadronades. Anna Ruiz, bon dia.
8: Bon dia. El nou espai també serveix per engegar una nova fase en el procés de tramitació dels papers i reduir la pressió de les últimes setmanes sobre les oficines d'atenció ciutadana. Desenes de persones esperaven aquest matí per poder obtenir cita prèvia i seguir els tràmits després en un dels equipaments habilitats a la ciutat per facilitar els documents necessaris.
9: Fui a Jaume primero, hice una larga fila y de allá pues nos dijeron de que viniéramos aquí a pedir un ticket para luego retornar allá con el ticket ya solo para poder ya hacer el trámite de del papel que necesitamos. Como una cita previa, sí, exacto.
8: El pavelló 2 de la Fira, que obrirà demà dijous a partir de les 8 del matí, agendarà d'aquesta manera les cites prèvies i a partir de la setmana vinent s'encarregarà de tramitar la documentació d'aquells residents de Barcelona que no s'han empadronat encara. També s'han instal·lat fonts d'aigua potable per alleugerir les hores d'espera davant de les oficines municipals.
1: I el govern apel·la a la consciència dels consumidors per augmentar l'agricultura i la ramaderia ecològiques. El conseller del Ram, Òscar Ordeig, ha demanat un canvi radical en els hàbits mentre es duplicaran les assessories dels productors. L'objectiu és que en un futur proper la meitat de la producció alimentària catalana sigui d'origen ecològic. Televisió de Girona, Jordi Palau.
10: El govern vol augmentar l'agricultura i la ramaderia ecològiques ampliant a 73 els dinamitzadors que assessoren i acompanyen els productors que en fan. Es tracta de més del doble dels que hi havia fins ara i és una de les mesures per arribar a un futur en el qual la meitat de la producció alimentària catalana sigui ecològica. En aquest sentit, el conseller de

0: Agricultura, en ramaderia, pesca i alimentació, Òscar Ordeig, demana un canvi radical en la conscienciació dels consumidors i no anar a una lògica només de preu. Ordeig, però, reconeix que hi ha polítiques europees, com el contracte amb el Mercosur, en les quals no poden intervenir.
1: No podem només anar a un criteri de preu sense altres consideracions. Estem en una altra lògica, estem en un altre moment històric. Quin moment? El moment en el qual no podem dependre de les produccions de l'altra punta del món, perquè ja veieu què passa. Produccions, matèries primeres, i per tant necessitem, si tenim, no podem, i avui estem en cultiu d'horta, no podem deixar escapar el cultiu d'horta. Hem perdut el 70% de la producció d'horta d'alguns cultius com la tomàqueta els últims anys. Per tant, hem de recuperar el cultiu d'horta.
0: A Catalunya actualment hi ha 5.180 operadors que treballen l'agricultura o la ramaderia ecològica.
2: I és moment per a la cultura. El Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental comença demà amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon i s'allargarà fins al 17 de maig. De les 57 pel·lícules seleccionades, 28 són de producció catalana. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Del miler de pel·lícules candidates a participar al Docs Barcelona, els 57 films seleccionats segueixen tres grans eixos. El primer és que posa encara els conflictes globals i explora la condició humana des de l'empatia, com The Woman Who Poked the Leopard, sobre l'activista Stella Nyanzi a Uganda. També qüestionen narratives oficials, com a Atlas de la Desaparició, sobre els represaliats franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan in Gaza. Amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
4: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
3: El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el Premi Docs d'Honor és per al cineasta Mark Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.
2: Amb música, perquè el Palau de la Música acollirà el 9 de juny el concert principal de la Diada Pau Casals, l'acte destacat de la celebració del 150è aniversari del naixement del músic català. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. Deia Pau Casals que la música no es pot separar de la vida. Paraules que 150 anys després del seu naixement encara ressonen i no només entre els músics. Emmarcat en aquesta efemèride, la Diada Pau Casals pren un caràcter especialment significatiu amb un doble concert. El principal del 9 de juny al Palau de la Música, allà on Pau Casals assajava amb el quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov, i un altre el 13 de juny de gratuït al Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Un concert que comptarà amb les actuacions de l'Orquestra de Corda del Conservatori, també de l'Orquestra Xavier Montsalvatge de l'Institut Escola Oriol Martorell, l'Orquestra Voces i un conjunt de joves violoncel·listes dirigits per Antoni Ros Marbà. Jordi Pardo és el director de la Fundació Pau Casals.
6: La rellevància és que la flama està encesa, continua gràcies a les complicitats de les institucions, començant per el Palau de la Música i, evidentment, del Conservatori Municipal de Música i tots els músics i persones que abans he citat i moltes altres, això ha anat creixent. I, evidentment, en el marc del 150 és un dels concerts principals d'enguany.
5: La Diada Pau Casals és una iniciativa que se celebra des de fa una dècada per commemorar el vincle històric i simbòlic del músic català amb la ciutat de Barcelona.
2: I els llibreters han tornat a batre el rècord de facturació al darrer Sant Jordi. Es van vendre 2 milions de llibres per valor de 26.700.000 euros.
7: Segons el Gremi de Llibreters, es van vendre 71.000 títols diferents i es va facturar 600.000 euros més que l'any passat. Els llibres més demanats van ser els de ficció, seguits de la literatura infantil, la no ficció i el còmic. Més de la meitat, un 55%, era en català i la resta en castellà. Pel que fa als més venuts, la llista definitiva situa Crispetes de matinada i la intriga del funeral inconveniente al capdavant en ficció. Manual de defensa del català i hàbitos atòmicos, cambios pequeños, resultados extraordinarios en no ficció.
2: I és moment per als esports. Joan Barberà, molt bon dia. El Barça buscarà avui l'accés a la final a 4 de la Champions masculina d'handbol.
8: Bon dia, Marta. Avui, amb la tornada de quarts de final, el Palau Blaugrana contra el Nantes. El conjunt català afronta la cita a 3 quarts de 9 del vespre amb 2 gols de marge aconseguits la setmana passada a França amb el triomf per 30-32. Escoltem el tècnic del Barça, Carlos Ortega.
9: 2 goles hoy en día en el mano moderno, tan rápido, con dos equipos jugando muy rápido, eso no es nada. Y yo creo que el otro día fuimos más superiores y no llevamos una renta mayor.
10: algunas cosas tenemos que mirar nosotros y otras cosas, yo creo que el arbitraje estuvo bastante desafortunado en la línea de 7 metros en un lado y otro, ¿no?
8: La final a 4 de la Champions es disputarà un any més a Colònia, seu fixa des del 2010, al cap de setmana del 13 i 14 de juny. Aquest vespre, en futbol, el Barça celebrarà amb la seva afició el títol de la Lliga F de la Lliga Femenina, assolit fa dues setmanes. Serà després del partit davant el Llevant, que començarà a 3:15 a l'estadi Johan Cruyff. Amb la Lliga i la Supercopa al Sarró, venen ara dos partits intrascendents de la competició domèstica abans de les dues finals, la de la Copa de la Reina, el 16 de maig davant l'Atlètic de Madrid, i la de la Champions el dia 23 a Oslo contra el Lió. Enmig de tot plegat, el rumor sobre el futur de les jugadores, de què passarà amb Alexia Putellas o Mapi León. El tècnic blaugrana Pere Romeu veu el vestidor enfocat en els objectius.
11: Els estic gestionant amb total normalitat, sé que formen part del joc, sé que forma part del business, sé que forma part de que si estem al mes de maig hi ha algunes coses doncs, encara no estan tancades, és normal que es vagin parlant, però jo et puc assegurar que dins el vestuari l'únic que parlem és del partit de demà, de poder celebrar el títol de Lliga amb la nostra gent, del partit del diumenge a Tenerife, que ens prepari bé per la següent final de la Copa de la Reina i després la final de la Champions.
8: I aquesta setmana es disputen conjuntament les fases definitives de la Champions masculina i femenina, que jugaran a Coimbra, a Portugal. La femenina, recordem, en format final a 4, s'iniciarà aquest divendres amb el partit de semifinals entre el Vila-Sana, únic representant català que jugarà contra el Fraga. Abans, però, comença la final a 8 de la màxima competició continental masculina de l'hoquei sobre patins, avui amb el partit entre el Reus Deportiu i el Benfica. Els reusencs s'enfrontaran als portuguesos primers classificats del grup B, avui a les 10 de la nit, i després jugarà el partit entre el Porto i el Liceu. Per la seva banda, el Barça jugarà demà contra un altre equip portuguès, contra l'Sporting de Portugal. Els blaugranes, cal dir, que arriben a la cita després d'acabar segons del grup A i viatgen avui mateix a terres portugueses amb l'objectiu de passar l'eliminatòria, però, sens dubte, amb la intenció de guanyar el títol.
2: Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Fem res, una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Joves amb ofici.
13: Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals.
12: Des dels seus tallers ens expliquen què fan, per què i, sobretot, com encaren el futur dels seus oficis en un món que sovint els va a la contra.
13: Joves amb ofici. Escolta tots els capítols a la xarxa Més. Una producció de la Nova Ràdio de Reus. Amb el suport de la xarxa.
14: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot.
15: Què passaria si tot el que coneixes desapareix?
16: Què pot fer trontollar una democràcia?
17: I si demà deixés d'existir?
18: El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia?
19: Destruir la democràcia. Un podcast que repassa les costures de la democràcia a través d'un líder populista imaginari.
20: Destruir la democràcia. A la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
21: Propostes en xarxa.
22: La pedra forma part de la història de Maldà, a l'Urgell, des de temps ancestrals. Els primers pobladors ibers de Maldanell, les tombes excavades directament a la roca o la presència d'un dolmen en són els millors testimonis. Però també ho podeu comprovar gràcies a un festival. Maldà en la Pedra és el Festival d'Intervenció Socioartística a la Pedra de Maldà. Tot un homenatge al territori i a la tècnica de la pedra seca, declarada Patrimoni Cultural Immaterial per la UNESCO. Per això, en plena Vall del Corb, entre el 7 i el 17 de maig, podreu veure, tocar i admirar creacions en pedra. No només perquè hi haurà 5 artistes creant en viu, sinó perquè la cita compta amb un programa farcit de propostes per reivindicar-ne el seu ús cultural i artístic. A Maldà, la pedra és tot això i molt més, però sobretot identitat. Ho entendreu tot veient com treballen Albert Gràcia, Marta Fresneda, Juan Gutiérrez, Rita Pereira i Ruth Juan. Del 7 al 17 de maig, 6a edició de Maldà en la Pedra a Maldà. Més informació a maldanlapedra.cat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'Organització Mundial de la Salut eleva 8 els casos sospitosos d'antivirus després que un antic passatger del creuer on s'ha declarat el brot s'hagi presentat en un hospital de Zúric amb símptomes. Mentrestant, 3 pacients sospitosos han estat ja evacuats cap als Països Baixos i el vaixell es dirigeix cap a Tenerife i d'allà el passatge serà traslladat a Madrid. Ho acaba de confirmar la ministra de Sanitat, Mònica García, després de la reunió del Comitè de Seguiment del Govern espanyol.
2: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
0: Els 5 catalans a bord del creuer MV Ondius es troben bé, però hauran de fer aïllament quan arribin a Madrid, com la resta del passatge. És dimecres 6 de maig de 2026 i tenim més titulars. El papa visitarà la presó de Brianzo en la seva estada a Catalunya, Sònia Kerr.
3: Aquesta visita i una gran trobada concert per a joves a l'Estadi Olímpic de Barcelona són les grans novetats d'una agenda que també inclou la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat.
0: Mestres i professors arrenquen un nou cicle de mobilitzacions.
3: Avui amb accions de protesta als centres educatius i als serveis territorials del Departament d'Educació per demanar al govern que reobrin les negociacions per millorar les condicions laborals i del sistema educatiu.
0: La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona invertiran més de 400 milions d'euros en 10 anys per rehabilitar el barri del Besòs Maresme.
3: És el principal acord de la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona que s'ha reunit avui.
0: En Cultura, el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani.
3: La 29a edició del Festival Internacional de Cinema Documental comença demà amb 57 pel·lícules seleccionades, de les quals 28 són de producció catalana.
0: Els esports. El Barça buscarà avui l'accés a la final a 4 de la Champions masculina d'handbol. Joan Barberà.
4: Amb la tornada de quarts de final al Palau davant el Nantes, els blaugranes afronten la cita a 8:45 amb els 2 gols de marge aconseguits la setmana passada a França.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Avui ha canviat força la situació del temps a moltes comarques i el sol llueix i la humitat és molt més baixa. A més, hi bufa el vent, especialment a les comarques de Lleida, de Tarragona i al sud de Barcelona. Ara bé, ja en aquests moments comencen a inflar-se els núvols i ja estan deixant alguns primers ruixats a les muntanyes al voltant del Montnegre, també de les Gavarres, al sud de la Selva, sud del Baix Empordà. Ruixats que han d'anar més al llarg d'aquesta tarda, sobretot a les comarques que toquen en França, per tant, a cavall entre Catalunya i la Catalunya Nord, l'Alt Pirineu i compta a l'Alt Empordà. Aquí acabaran espetegant tempestes fortes i amb calamarsades que es desplaçaran fins al Cap de Begur, aproximadament. També, independentment, alguna tamborinada molt més local es presentarà de l'Ebre cap al sud. A la resta del país una tarda més plàcida i, com dèiem, doncs bona per fer bugades. Pel que fa demà, una altra vegada els núvols augmentaran. Al migdia ja ruixats a l'interior de Tarragona i temperatura com la d'avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi Pérez. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tenim novetats d'última hora respecte de la situació del vaixell on s'ha declarat un brot d'antivirus. Es dirigeix en aquests moments cap a Tenerife. S'espera que arribi dissabte. I el govern espanyol, que s'acaba de reunir en comitè de seguiment, ha decidit que el passatge, un cop arribi a Tenerife, serà traslladat a Madrid. Són les últimes informacions de les quals disposem. Recordem que a bord d'aquest vaixell hi viatgen 5 catalans, els quals es troben bé, però que hauran de fer quarantena un cop arribin a Madrid, com haurà de fer la resta del passatge. El brot d'antivirus en aquest creuer ha causat de moment 3 morts i hi ha 8 casos sospitosos. L'últim, un home que s'ha presentat a un hospital de Zúric que havia estat antic passatger d'aquest mateix vaixell i que presentava símptomes de la malaltia. De moment volem saber quina és l'última hora respecte d'aquesta reunió del comitè de seguiment que ha organitzat el govern espanyol. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. Doncs la ministra de Sanitat, Mònica García, ha estat l'encarregada de comparèixer i acaba d'anunciar que tots els ciutadans espanyols que viatgen al vaixell, que estan en aquest vaixell, també els catalans aniran a Madrid a fer la quarantena, l'aïllament. I per què? Perquè els ingressaran a l'Hospital Gómez Ulla, que pertany al Ministeri de Defensa, i perquè té uns mecanismes que garanteixen al 100% l'aïllament dels pacients.
2: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos. La Organización Mundial de la Salud es la que nos determinó y la que nos pidió ayer que fuera las Islas Canarias y que fuera España el país con el puerto más cercano en el marco del reglamento sanitario internacional para atender la situación.
3: L'antivirus es contagia amb poca probabilitat entre les persones, però ha passat dins del vaixell perquè és la soca dels Andes. Tot i això, s'incuba entre 3 i 8 setmanes i és força letal, però a diferència del coronavirus, és poc eficaç contagiant-se. Així ho ha explicat aquest matí el secretari de Salut Pública de la Generalitat. Una altra de les diferències amb el coronavirus és que aquest altre és un virus conegut i que no es pot passar la malaltia d'una manera asimptomàtica, que sempre dona la cara amb símptomes. El secretari de Salut Pública Esteve Fernández insisteix a demanar calma.
7: Volem donar la informació, que hi hagi transparència, sobretot amb un objectiu final, que és que no hi hagi alarmisme infundat, mantenir la calma dintre d'unes coordenades de preocupació, d'actuació planificada i protocolitzada.
3: Ara mateix el vaixell MV-Ondius està fondejat davant la costa de Praia, a la capital de Cap Verd, i des d'allà, des de fa unes hores ja, estan evacuant passatgers, com explicàvem, tot sota la coordinació del Centre Europeu per Prevenció i el Control de Malalties.
0: Gràcies, Maite. Estem pendents de totes les novetats que van apareixent en relació a aquest brot d'antivirus declarat a bord del creuer. També s'ha referit a la crisi sanitària el president de la Generalitat. Salvador Illa ha explicat que des del govern estan en contacte amb els 5 catalans a bord del creuer on s'ha declarat el brot.
3: Ell ha expressat el suport a les decisions del govern espanyol sobre aquest assumpte.
8: Expressar el meu suport del govern de Catalunya a les decisions que està prenent al respecte d'aquest creuer el govern d'Espanya. I conec bé com funciona el CAES, conec bé com funciona la salut pública i no ens hem d'espantar d'actuar sempre de la mà de la ciència per resoldre aquestes situacions. Per tant, enviar un missatge de serenor, de confiança i de suport a les decisions que s'estan prenent per resoldre aquesta qüestió i traslladar també que els catalans que estan en aquest vaixell, en aquest creuer, la informació que tenim és que estan, afortunadament, en bones condicions.
1: Notícies en xarxa.
0: Una visita a la presó de Brianzú i una gran trobada concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les principals novetats de l'agenda del viatge que el Papa farà a Espanya i que començarà justament d'aquí a un mes. Durant els dos dies que estarà a Catalunya, Lleó XIV també visitarà, com s'havia anunciat, la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. En té tots els detalls al Jordi Casino. Bon dia.
9: Bon dia, Marta. El format escollit per la trobada que es farà a Montjuïc i que estarà adreçada a tothom, però especialment a la joventut, és el d'una gran festa amb actuacions musicals incloses i preveu aplegar unes 60.000 persones. L'acte es farà el dimarts, dia 9 de juny, al vespre, després d'una missa a la Catedral de Barcelona. L'endemà, el dimecres, dia 10, serà el dia fort del viatge a Catalunya amb la visita a la presó de Sant Esteve Sesrovires i a l'abadia de Montserrat al matí i a l'església de Sant Agustí al barri del Raval i a la Sagrada Família a la tarda, amb l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist. Juan José Ella es el cardenal arcabisbe de Barcelona.
10: En todos los lugares vamos a tener eso también, la presencia de esa iglesia que se hace caridad, que se hace servicio a los más pequeños y a los más pobres. Y como se ha dicho, en Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios la comunión en el Stadium de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres en San Agustín.
9: Durant la resta de la visita, que durarà una setmana, el Papa anirà al Congrés, on farà un discurs i es reunirà amb els Reis i amb Pedro Sánchez, a més de fer una missa a la Cibeles i una trobada a l'estadi Santiago Bernabéu. El viatge de Lleó XIV s'acabarà a les Illes Canàries amb una agenda centrada en la migració.
0: Tret de sortida, un nou cicle de mobilitzacions dels docents. Avui, amb accions de protesta als centres educatius i també als serveis territorials del Departament d'Educació. L'objectiu, demanar al govern de nou que reobrin les negociacions per millorar les condicions laborals i del sistema educatiu. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia, Barcelona. Representants dels sindicats convocants de les vagues, USTEC, la CGT, professors de secundària i l'intersindical, han accedit a les oficines del Consorci d'Educació per mostrar el rebuig a l'acord de millora educativa. Denuncien l'immobilisme del govern i l'insten a seure a negociar. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC i Andreu Navarra, de professors de secundària.
12: Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats de les persones treballadores, que reverteixi aquestes injustícies salarials i educatives que estem patint.
13: No pot ser signar un acord amb sindicats minoritaris i enrocar-s'hi durant mesos quan la pràctica totalitat de la plantilla ha sortit al carrer a exclamar que això no és un acord de país, no se senten representats amb això i no pots anar insistint.
11: Les protestes d'avui són l'inici del calendari de mobilitzacions previstes fins al 5 de juny. La CGT ha ampliat la convocatòria de vaga a tots els treballadors de la comunitat educativa com el personal del lleure, d'atenció educativa o d'administració.
0: Coincidint amb l'inici de les mobilitzacions als centres educatius, Comissions Obreres ha fet públics els detalls de l'acord signat al març amb la UGT i Educació. Malgrat el rebuig majoritari del professorat, el sindicat defensa que es tracta d'un pacte amb un impacte qualitatiu sense precedents i ha allargat la mà a USTEC i a la resta d'organitzacions sindicals perquè s'hi sumin. Judit Vallès, bon dia.
6: Bon dia. L'acord inclou dues dimensions, una part retributiva de millores salarials i una altra pel que fa a la part qualitativa, amb millores per l'educació inclusiva. Des de Comissions Obreres s'ha defensat l'acord amb educació com un punt de partida cap a millores estructurals del sistema educatiu, tal com ha explicat el secretari general Edu Núñez.
14: Per nosaltres l'acord és un instrument. És un instrument per continuar la lluita per millorar el sistema educatiu a Catalunya. No és l'únic instrument, hi ha més. Per això mateix, dintre d'aquest itinerari de Comissions Obreres, tenim la iniciativa legislativa popular al Parlament que contempla que com a mínim hi hagi un 6% del producte interior brut que es destini a l'educació. Això és fonamental.
6: Algunes de les mesures concretes de l'acord preveuen augmentar el suport intensiu a l'escolarització inclusiva amb més docents experts i especialistes com psicopedagogs, infermers, integradors i dinamitzadors. Pel que fa a la millora salarial, l'objectiu és augmentar fins un 30% el complement salarial dels docents, que començarà amb una pujada del 8,5% aquest 2026 amb efecte retroactiu. També es preveu augmentar el sou a tot el personal educatiu. En total, l'acord tindrà una inversió de 2.000 milions d'euros.
0: No deixem la negociació col·lectiva. Un acord històric amb sindicats i patronals posa les bases per avançar cap a l'equiparació salarial del sector social amb el sector públic. Ho ha avançat aquest matí el president Salvador Illa en una visita a Vic.
3: Concretament al CAP Vic Sud, on també ha elevat el pla pilot desplegat en aquest centre per reduir el temps d'espera del procés de dependència.
0: Una mesura que s'aplicarà de manera gradual a la resta de Catalunya. El 9FM, Guillem Rico.
15: El model d'atenció a la dependència aprovat amb èxit a Vic s'estendrà a tot Catalunya a partir de l'estiu i fins al març vinent. La mesura, marcada en el Pla Cura, ha permès agilitzar el procés de dependència i reduir el temps d'espera dels 397 dies actuals a 60, gràcies al sistema integrat. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita aquest dimecres al CAP Vic Sud i l'Hospital Universitari. Durant l'acte, Illa ha explicat que el govern ha acordat un nou model de tarifes per equiparar els sous dels treballadors del sector social en 4 anys. Actualment, la bretxa salarial entre l'àmbit social i la mitjana del sector públic és del 37%. L'executiu català destinarà 150 milions d'euros anuals fins a arribar a una inversió de 600 milions d'euros al 2030, quan preveu que s'assoleixi aquesta equiparació reivindicada pel sector.
16: Equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses a l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Hi havia una diferència, tots ho coneixem, això ho tenim perfectament diagnosticat, que feia insostenible la situació. Marcarem un camí d'equiparació salarial.
15: Després del CAP Vic Sud, el president de la Generalitat ha anat a l'Hospital Universitari de Vic, on ha visitat el nou hospital de dia.
0: També hi ha hagut acord, en aquest cas preacord, entre l'empresa i el comitè de Girona Més Net per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries. Després d'haver estat negociant durant tota la matinada, està previst que l'Assemblea ratifiqui les properes hores aquest pacte. Girona FM, Pau Villafañe.
17: El comitè ha informat que a les 6 del matí s'ha assolit un preacord que es presentarà a tota la plantilla. Ara, abans de desconvocar l'aturada, l'Assemblea de Treballadors de Girona Més Net haurà de ratificar el preacord. De moment, la representació de la plantilla, que no ha donat detalls del pacte al qual ha arribat amb l'empresa, no posa termini per la votació. Els sindicats també deixen clar que de moment i en espera que l'Assemblea de Treballadors avali el preacord, l'aturada continua. Aquest matí, la plantilla havia convocat una manifestació de protesta que s'ha desconvocat perquè precisament serà quan es porti a terme l'Assemblea de Treballadors per presentar el preacord.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Gairebé 3:15, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona invertiran més de 400 milions d'euros en els pròxims 10 anys per rehabilitar el barri del Besòs Maresme. És el principal acord assolit avui a la Comissió Mixta Generalitat-Ajuntament de Barcelona. Mont Carvajal, bon dia.
18: Bon dia. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que les dues administracions invertiran fins a 415 milions d'euros en 10 anys per arreglar el barri Besòs Maresme i que no és una inversió que ve de zero, sinó que el que es pretén és accelerar molt el procés.
19: El que estem fent amb aquesta decisió el que és escalar, augmentar i accelerar. Això és el que estem fent. Perquè vèiem que amb el que havíem fet fins ara o el que s'havia fet fins ara no arribàvem a cobrir, insisteixo, les 200 finques que estan afectades en el barri del Besòs Maresme. Aquest ritme de rehabilitació era, evidentment, insuficient.
18: Per exemplificar-ho, l'alcalde ha dit que el 2001 es van rehabilitar 6 blocs i ara se n'arreglaran 200. Es crearà una oficina al barri per inspeccionar 1.600 habitatges i llavors es prioritzaran els pisos més urgents.
0: Seguim a Barcelona. Aquest matí, al llarg del matí, s'han format cues de centenars de persones al pavelló 2 de la Fira, en el primer dia de funcionament de l'equipament per agilitzar el procés de regularització de migrants. Aquesta setmana donaran cita i a partir de dilluns que ve facilitaran els informes per persones residents a la ciutat però que no estan empadronades. Ana Ruiz, bon dia.
20: Bon dia. El nou espai també serveix per engegar una nova fase en el procés de tramitació dels papers i reduir la pressió de les últimes setmanes sobre les oficines d'atenció ciutadana. Desenes de persones esperaven aquest matí per poder obtenir cita prèvia i seguir els tràmits després en un dels equipaments habilitats a la ciutat per facilitar els documents necessaris.
21: Fui a Jaume primero, hice una larga fila y de allá pues nos dijeron de que viniéramos aquí a pedir un ticket para luego retornar allá con el ticket ya solo para poder ya hacer el trámite de del papel que necesitamos. Como una cita previa, sí, exacto.
20: El pavelló 2 de la Fira, que obrirà demà dijous a partir de les 8 del matí, agendarà d'aquesta manera les cites prèvies i a partir de la setmana vinent s'encarregarà de tramitar la documentació d'aquells residents a Barcelona que no s'han empadronat encara. També s'han instal·lat fonts d'aigua potable per alleugerir les hores d'espera davant de les oficines municipals.
0: El govern apel·la a la consciència dels consumidors per augmentar l'agricultura i ramaderia ecològiques. El conseller del RAM, Òscar Ordeig, ha demanat avui un canvi radical en els hàbits, mentre que es duplicaran les assessories dels productors. L'objectiu és que en un futur proper la meitat de la producció alimentària catalana sigui ecològica. Televisió de Girona, Jordi Palau.
22: El govern vol augmentar l'agricultura i la ramaderia ecològiques ampliant a 73 els dinamitzadors que assessoren i acompanyen els productors que en fan. Es tracta de més del doble dels que hi havia fins ara i és una de les mesures per arribar a un futur en el qual la meitat de la producció alimentària catalana sigui ecològica. En aquest sentit, el conseller d'Agricultura, en Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, demana un canvi radical en la conscienciació dels consumidors i no anar a una lògica només de preu. Ordeig, però, reconeix que hi ha polítiques europees, com el contracte amb el Mercosur, en les quals no poden intervenir.
23: No podem només anar a un criteri de preu sense altres consideracions. Estem en una altra lògica, estem en un altre moment històric. Quin moment? El moment en el qual no podem dependre de les produccions de l'altra punta del món, perquè ja veieu què passa. Produccions, matèries primeres, i per tant necessitem, si tenim, no podem, i avui estem en cultiu d'horta, no podem deixar escapar el cultiu d'horta. Hem perdut el 70% de la producció d'horta d'alguns cultius com la tomàquet dels últims anys. Per tant, hem de recuperar el cultiu d'horta.
22: A Catalunya actualment hi ha 5.180 operadors que treballen l'agricultura o la ramaderia ecològica.
0: I passem per Igualada, perquè el barri del Rec acull des d'avui i fins dissabte la 30a edició del Rec.0, el festival de botigues temporals que des del 2009 converteix aquest antic barri industrial en un gran escenari de moda, cultura i gastronomia. Amb més de 100 marques i una quarantena d'activitats culturals, el certamen s'ha consolidat com una cita de referència a la Catalunya central. Canal Taronja, noia, Sergi Lladó, bon dia.
24: Molt bon dia. Doncs sí, milers de persones ja s'han apropat aquest matí en el primer dels 4 dies del Rec.0, el festival, com deies, de moda, cultura i gastronomia, que fins dissabte transformarà el barri del Rec d'Igualada. Clara López és la responsable de comunicació d'aquest certamen.
2: Bé, els esperem tots aquí. Hi ha una proposta molt gran, tant de moda, és molt eclèctica perquè tenim des de grans marques a dissenyadors més emergents, artesans, a tota la moda sostenible, inclús tenim un apartat de reparació, la nova pop-up del 080 a la galeria amb artesania. Convidem a que vinguin a descobrir tota aquesta proposta de moda, però a més, tota aquesta proposta gastronòmica que tenim amb 37 punts de restauració diferents, molt variats, i després tota l'oferta cultural, que és molt àmplia, més de 30 activitats i totes elles gratuïtes.
24: El REC preveu mantenir una elevada afluència de públic fins dissabte. Estarà obert des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre en el seu primer dia. Com dèiem, gràcies al bon temps i al sol que fa avui a Igualada, milers de persones s'han apropat a la ciutat i encara hi són per gaudir d'aquestes més de 100 marques que s'han instal·lat en antigues adoberies del barri i també per gaudir de la gastronomia, més de 37 propostes gastronòmiques i també activitats culturals gratuïtes que amenitzen aquests 4 dies a la ciutat d'Igualada.
0: Gràcies, Sergi Lladó. I d'Igualada a Barcelona, perquè el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. La 29a edició d'aquest Festival Internacional de Cinema Documental comença demà. Ho fa amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon i s'allargarà fins al 17 de maig. De les 57 pel·lícules seleccionades, 28 són de producció catalana. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Del miler de pel·lícules candidates a participar al Docs Barcelona, els 57 films seleccionats segueixen tres grans eixos. El primer és que posa en cara els conflictes globals i explora la condició humana des de l'empatia, com The Woman Who Poked the Leopard, sobre l'activista Stella Nyanzi a Uganda. També qüestionen narratives oficials, com a Atlas de la Desaparició, sobre els represaliats franquistes traslladats al Valle de los Caídos. A més, es posarà el focus a la transformació de les ciutats en films com With Hassan in Gaza. Amb una producció catalana de 19 documentals i 9 llargmetratges que la codirectora i cap de programació, Maria Colomer, destaca per la seva qualitat.
5: L'eix comú és que hi ha una intenció artística en totes aquestes pel·lícules que tenim aquest any. Són pel·lícules que no podrien ser podcast, no podrien ser llibres i no podrien ser programes de reportatges de tele, sinó que són pel·lícules per veure's al cinema.
4: El festival s'inaugura aquest dijous amb el film iranià A Fox Under a Pink Moon. Enguany, el Premi Docs d'Honor és per al cineasta Mark Cousins, a qui se li dedicarà una retrospectiva.
0: Seguim amb el violoncel de Pau Casals, perquè el Palau de la Música acollirà el 9 de juny el concert principal de la Diada, que porta el nom d'aquest músic. Serà l'acte destacat de la celebració del 150è aniversari del naixement de Casals. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. Deia Pau Casals que la música no es pot separar de la vida. Paraules que 150 anys després del seu naixement encara ressonen i no només entre els músics. Emmarcat en aquesta efemèride, la Diada Pau Casals pren un caràcter especialment significatiu, amb un doble concert. El principal del 9 de juny al Palau de la Música, allà on Pau Casals assajava, amb el quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov, i un altre el 13 de juny de gratuït al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, un concert que comptarà amb les actuacions de l'Orquestra de Corda del Conservatori, també de l'Orquestra Xavier Montsalvatge de l'Institut Escola Oriol Martorell, l'Orquestra Voces i un conjunt de joves violoncel·listes dirigits per Antoni Ros Marbà. Jordi Pardo és el director de la Fundació Pau Casals.
8: La rellevància és que la flama està encesa, continua gràcies a les complicitats de les institucions, començant per el Palau de la Música i, evidentment, del Conservatori Municipal de Música i tots els músics i persones que abans he citat i moltes altres, això ha anat creixent. I, evidentment, en el marc del 150 és un dels concerts principals d'enguany.
7: La Diada Pau Casals és una iniciativa que se celebra des de fa una dècada per commemorar el vincle històric i simbòlic del músic català amb la ciutat de Barcelona.
0: I abans d'acabar i anar als esports, un apunt cultural, perquè avui els llibreters han fet números de Sant Jordi i ens expliquen que han tornat a batre el rècord de facturació. Es van vendre enguany 2 milions de llibres per valor de 26.700.000 euros.
3: Segons el Gremi de Llibreters, es van vendre 71.000 títols diferents i es va facturar 600.000 euros més que l'any anterior. Els llibres més demanats van ser els de ficció, seguits per la literatura infantil, la no ficció i el còmic. Més de la meitat, un 55%, eren en català i la resta en castellà. Pel que fa als més venuts, la llista definitiva situa Crispetes de matinada i l'intriga del funeral inconveniente al capdavant en ficció i Manual de defensa del català i Hábitos atómicos, cambios pequeños, resultados extraordinarios en no ficció.
0: I és moment per als esports. Transporta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça buscarà avui l'accés a la final a 4 de la Champions masculina d'handbol.
9: Bon dia, Marta. Amb la tornada dels quarts de final, partit al Palau a partir de 3 quarts de 9 del vespre contra el Nantes. El Barça té 2 gols de marge aconseguits la setmana passada a França amb el triomf 30-32. Escoltem el tècnic del Barça, Carlos Ortega.
10: Dos goles hoy en día en el balón moderno tan rápido, con dos equipos que juegan muy rápido, eso no es nada. Y yo creo que el otro día fuimos más superiores y no llevamos una renta mayor. Algunas cosas tenemos que mirar a nosotros y otras cosas, yo creo que el arbitraje estuvo bastante desafortunado en la línea de 7 metros en un lado y otro, ¿no? Sí.
9: Doncs avui el Barça en futbol celebra el títol de la Lliga F assolit fa 2 setmanes. Serà contra el Llevant, un partit que comença a 6:45 al Johan Cruyff. I en hoquei sobre patins, avui pendents del Reus Deportiu, la nova ràdio, David Fernández.
11: El Reus Deportiu debuta aquest dimecres de la nit a la final a 8 de la Champions d'hoquei patins masculina a Coimbra amb un repte majúscul, superar el Benfica, un dels grans favorits al títol. Els roig i negres, quarts del seu grup, es troben amb un rival gairebé imparable aquesta temporada, però arriben amb tota la plantilla disponible i amb la il·lusió de donar la sorpresa. L'equip de Jordi Garcia sap que la pressió és per als portuguesos i confia a competir i defensar l'escut del Reus.
12: Ja, evidentment estem molt il·lusionats. Hem treballat molt aquest any per poder aconseguir arribar aquí. Som conscients de la dificultat de la situació, però a la vegada esperançats. Som conscients de que nosaltres som un equip que tenim la capacitat de poder, sobretot a la Champions, competir amb tothom, i aquesta és la idea, anar allà i fer el nostre partit, tenir personalitat i intentar portar el partit al que nosaltres volem.
11: El partit començarà a les 11 de la nit i obre el camí cap a una Final Four que decidirà el campió continental aquest diumenge.
9: I demà juga el Barça, ho fa contra l'Sporting de Portugal. Escoltem el jugador del conjunt blaugrana, Ignacio Labarth.
13: Te diría que sí, desde 2018, que es mi primer año aquí en el primer equipo, no levantamos la Copa de Europa y hemos estado cerca en algunas semifinales de meternos en la final y aspirar a ganarla, y sí que es cierto que en los últimos años nos ha faltado pues quizás ese último paso para creérnoslo de verdad y ser firmes aspirantes. Creo que este año vamos con otra imagen, con otra candidatura y vamos a hacernos respetar.
9: I a partir de divendres, molt pendents de la Champions femenina d'hoquei sobre patins, juga el Vilassana Lleidatà.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Tornarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
25: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió, dissabte a les 9 del matí.
3: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista, amb Jaume Montsant.
4: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
3: Núvol de fum, a Ràdio Mollet.

Hola, molt bon dia, sí, benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, el Posa't les Piles. Rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyen en Sergio Guardeño i Emma Balea, dir-vos... Avui parlarem precisament de la Fira de Sant Ponç, que tindrà lloc a la nostra ciutat en el dia de demà. També tindrem a l'espai del CIES al Piles, concretament serà alumnat de l'Institut Vicenç Plantada el que ens acompanyarà en aquesta franja horària que sempre compartim amb els centres de secundària de la ciutat. I a la recta final del programa avui us parlarem del burnout maternal, concretament en l'espai de psicologia. Això vol dir, doncs, sabeu allò quan un està cremat a la feina? Doncs també quan una dona acaba de ser mare, també de vegades sent aquesta pressió social, ens en parlarà la Teresa Prades. Però per començar, com sempre, ho fem amb l'apunt informatiu que ens apropa la nostra companya, Carla Ramos. Comencem.

0: fer referència a temes que van ser d'actualitat la tarda d'ahir a la nostra ciutat i, i en els actes que va ser-hi present Ràdio Mollet. Carla, per on comencem?
1: Doncs bon dia, Emma. Sí, comencem parlant d'actes que tenien lloc tot just ahir a la tarda, com apuntaves, i comencem parlant de la Cambra de Comerç de Barcelona del Vallès Oriental, que ha celebrat el Dia de la Cambra aquest dimarts, una jornada que ha reunit la comunitat empresarial de la comarca i representants de l'àmbit polític per destacar el valor afegit i el paper clau de les empreses. L'acte que s'ha dut al campus Fundació de Mollet ha estat especialment significatiu per la ciutat, ja que, dintre de les empreses reconegudes, la Fundació Sanitària Mollet ha estat una de les protagonistes. Els reconeixements Cambra 2026 s'entreguen a empreses i entitats del Vallès Oriental que destaquen per la seva trajectòria, sostenibilitat, innovació i compromís social, entre d'altres. Jaume Duran, director de la Fundació Sanitària Mollet, s'ha mostrat orgullós pel reconeixement.
2: Bueno, és un orgull, la veritat és que és un orgull que la Cambra, que és una entitat que representa el món industrial, de la petita, la mitjana empresa, el teixit d'emprenedoria del país, ens reconegui en el Vallès aquesta posició de sostenibilitat i innovació. Per nosaltres, doncs, bueno, és un reconeixement que agraïm moltíssim, perquè precisament no ve del món de la salut, que és el que estem acostumats als hospitals, no?, i les entitats de salut. I per tant, bueno, només això, estar agraïts i cofois, molt cofois, perquè la Cambra és una entitat de molt de prestigi, molt arrelada al país, vertebra Catalunya de dalt a baix. Per tant, que la Cambra ens digui això, doncs, ens fa especialment contents, sí.
1: Les altres empreses i entitats reconegudes han estat segalers per la seva trajectòria empresarial, la Fundació El Xipre pel compromís social, Relats per la seva internacionalització i Abel Artesans, arrelat al comerç. El Dia de la Cambra és, doncs, una jornada on, més enllà d'aquests reconeixements, també es fa balanç de l'any anterior i s'exposen els projectes en els quals s'estan treballant i aquells que s'han de desenvolupar a futur. Paral·lelament als reconeixements, l'acte també ha comptat amb una conferència central a càrrec de l'expert en intel·ligència artificial Carlos Escapa, que ha exposat als participants com aplicar aquesta tecnologia amb criteri, claredat i resultats tangibles.
0: Molt bé, doncs aquesta era una de les activitats que tenia lloc en el dia d'ahir a la nostra ciutat, concretament a l'auditori de la Fundació Campus, però prèviament hi havia un acte d'homenatge que any rere any tenim de celebrar aquí a la nostra ciutat.
1: Exactament, eh? Aquest dimarts s'han complert 81 anys de l'alliberament del camp de concentració i extermini de Mauthausen, i l'associació amical Mauthausen, de la mà de l'Ajuntament de Mollet, s'han sumat un any més a aquesta commemoració de la data tan assenyalada i que, de fet, doncs, toca tan de prop a la ciutat. Representants polítics, entitats locals, veïns i veïnes i també famílies s'han reunit aquest dimarts a la plaça amical Mauthausen per retre homenatge als 5 molletans que van morir en el camp de concentració, que són Vicenç Bach, Pere Cuyàs, Joan Molins, Joan Turà i Antoni López. Tots ells van ser víctimes del nazisme i els seus familiars s'asseguren de que la seva memòria no quedi en l'oblit. Mireia Dionisio, alcaldessa de Mollet, ha refermat el compromís de la ciutat amb la memòria democràtica, afirmant que és un acte de dignitat, de reparació i que interpel·la el moment present.
3: Al final, Mollet sempre s'ha manifestat com una ciutat altament compromesa amb la memòria democràtica, i ho fem perquè la memòria democràtica és dignitat, és recuperar la dignitat de totes aquelles persones que van patir el feixisme. També ho fem com un acte de justícia, com un acte de reparació, que creiem que és superimportant fer tot el possible per reparar a totes les víctimes del feixisme, i també ho fem com un acte que ens interpel·la en el present, no? I per tant, davant dels discursos d'odi, davant de la discriminació, davant de la vulneració de drets, Mollet no vol quedar neutral, no? Per tant, en aquest acte, un any més, el que Mollet fa és mantenir el seu compromís, doncs, amb no callar i amb recordar, i per sobre de tot, doncs, manifestar que és una ciutat compromesa amb la dignitat humana.
1: Com és habitual, l'acte compta amb la presència dels fills de Joan Tura, que són els darrers que queden de la resta de deportats. Josep Tura, en el seu discurs, ha parlat de la importància de defensar la llibertat i respectar el que és la pluralitat.
0: Molt bé, doncs aquests, com dèiem, eren actes que tenien lloc en el dia d'ahir a la nostra ciutat, que recollirem avui a l'informatiu Mollet al dia, junt amb altres informacions també destacades, així que no us ho perdeu, a la una, no?
1: La una. Exacte, la una més informació. gràcies.
0: A això. Moltíssimes gràcies, Carla.
1: A tu, Emma, que vagi
0: molt bé. I igualment anem a saber ara de la previsió meteorològica. Sembla ser que venen unes jornades més tranquil·les, a veure si és veritat, perquè demà tenim Fira de Sant Ponç, ara en parlarem. Així que anem a sentir en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís Mi.
4: Bon dia, una jornada una altra vegada regirada, sobretot al nord de Catalunya, però en general tindrem treva pel que fa als ruixats de la resta del país. Sí que aquesta tarda tornarà a ploure, sobretot al nord de Girona, també a gran part del Pirineu, o cap a les Terres de l'Ebre, al sud de l'Ebre, bàsicament, amb alguna tempesta. I compte perquè, per exemple, a l'Empordà sí que esperem que plogui amb intensitat. A l'Alt Empordà especialment. També destacar les boires que hi ha hores d'ara a les valls del Pirineu, en alguns racons de Girona, també de la Catalunya central, boires que es desfaran. I un ambient molt contrastat. Al matí desperta més fred que ahir i la tarda, en canvi, acabarà sent una mica més càlida que no pas el dimarts. Estem pendents a la xarxa.
5: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: Tots els anys, prèvia a la Fira de Sant Ponç, a la ràdio ens agrada fer-nos ressò d'aquesta trobada que va molt més enllà de la venda de productes. Això ens ho explicarà la regidora responsable de l'Institut Municipal de Serveis a les Persones amb Discapacitat, que és Laura Jara, i que ens acompanya en el dia d'avui. Benvinguda.
1: Hola, molt bon dia.
0: Dèiem això, que la Fira de Sant Ponç és quelcom més que la venda de productes, no?
1: Bueno, és una fira que representa moltes coses, doncs segurament ara entrarem en el detall, però sobretot s'està convertint en una fira històrica i molt arrelada a la nostra ciutat. 44 edicions ja, déu-n'hi-do.
0: Doncs sí, ja pot dir que és històrica, perquè
1: doncs,
0: és un dels projectes, jo crec, que més emblemàtics de l'Institut. Té molts, el tema de les dones d'aigua el tenim molt present, però la Fira de Sant Ponç ho és també. A l'Institut aplega diferents institucions i una de les que també participa en aquesta fira és la residència La Vinyota. En la seva representació ens acompanya l'Erika Cruces, que és integradora social. Molt bon dia, Erika.
2: Hola, bon dia.
0: Amb l'Erika també parlarem una miqueta, doncs, això, que ens expliqui com es viu aquesta fira en aquest centre residencial que acull a persones amb discapacitat psíquica, no, intel·lectual.
2: Sí, bueno, La Vinyota és una residència per a persones amb discapacitat intel·lectual i està dins de la Fundació Sanitària Mollet. Uh-huh. A més, doncs, és important participar a la fira perquè, més enllà dels productes, que el que realment es vol és donar visibilitat a les capacitats dels nois, el treball que fan al llarg del temps, perquè el que es fa és un taller durant 3 mesos abans previs per començar a fer les manualitats, a més dels productes, i bueno, és un treball que no es comença un mes abans, sinó que té molt temps.
0: Tot un període, no? Sí, no? De preparació. I... l'Erika ha dit allò que la residència

0: La Vinyota depèn de la Fundació Sanitària Mollet. Entenem que des de la Fundació, i ara ens adrecem a la regió, regidora, es van posar en contacte amb l'Institut...
1: Portem molts anys treballant de la mà. Tot el que serien els serveis que tenim dins de l'organisme de l'IMSD, de l'Institut Municipal de Servei a les Persones amb Discapacitat, però la residència La Vinyota és una peça més de tot l'engranatge i de tot el servei que tenim adreçat a les persones amb discapacitat. És veritat que la gestió es fa des de la Fundació Sanitària Mollet, però bueno, jo crec que la col·laboració és constant. De fet, totes les activitats que s'organitzen des del centre ocupacional, ara fa poc les jornades esportives, centre ocupacional, des del centre especial de treball, Can Vila, sempre hi participen i hi ha una molt, molt, molt bona entesa. Sí, molt bona relació.
0: Deia l'Èrica, a la residència, 3 mesos abans ja estem treballant. Jo crec que en els diferents... les diferents equipaments que té l'Institut, no? Recordem l'Escola d'Educació Especial Can Vila, el Centre Ocupacional al Bosc, el Centre de Treball Alborada... Gairebé és tot l'any que es treballa aquesta fira.
1: Bueno, ja no? Sabem que tenen una activitat tant el Centre Especial de Treball com el Centre Ocupacional, ja sigui amb el tema de la reposteria, de les magdalenes, dels càterings, de les dones d'aigua. Hi ha una activitat al llarg de tot l'any, però sí que és veritat doncs, que els últims mesos es dediquen a fer aquests treballs de posada a punt per la Fira de Sant Ponç, que com bé sabem, doncs és una mostra, és treure al carrer tot el que fan al llarg de l'any.
0: Bé, com cada any tindrem magdalenes, pans de pessic, no?
1: Herbes, olis aromatitzats, sabons, plantes, ceràmica, que jo em van haver de frenar l'any passat perquè crec que vaig comprar...
0: De tot.
1: És maquíssim, de veritat, recomano a la gent que doni una volta per allà perquè hi ha una varietat de productes molt interessants.
0: Demà des de primera hora del matí a 9:15 fins a les 6 de la tarda, doncs hi haurà aquestes parades al bell mig de la Rambla de Mollet.
1: Sí, a veure si el temps ens acompanya, que sembla que sí.
0: Sembla que sí,
1: que la Fira de Sant Ponç a vegades té aquestes cosetes que aquestes dates són... Però bueno, no, sembla que sí, que tot tirarà endavant i llavors molt contents.
0: De fet, Sant Ponç és el dia 11, si no m'erro, però sempre a l'entorn d'aquesta data, el dijous, no?
1: Dijous,
0: sí, ja sigui el d'abans, després, doncs en aquest cas ha estat a l'avançada. Des de la residència, Èrica, que comentaves allò, 3 mesos abans ja comencem a preparar, bàsicament vosaltres feu manualitats, no?
2: Sí, nosaltres el que fem són manualitats, sí que és veritat que tenim ajuda de voluntaris que ens ajuden a fer coses com més artesanals també per vendre-les, però sí, nosaltres fem les manualitats. I, bueno, intentem com incloure productes nous amb novetats per, bueno, una mica, no?
0: Ai, tenim novetats aquest any?
2: Aquest any sí,
0: a tenim vera, novetats.
2: Que a veure, què tal?
0: A
2: sí,
0: vera.
2: Animo la gent a que vingui.
0: Però digue'ns quina novetat.
2: Bueno, són com unes tote bag, que no es feien abans i ara es comencen a fer i, bueno, doncs això, els nois doncs ho dibuixen i ho pinten.
0: Quina, més enllà, clar, parlem dels productes perquè després és el que la ciutadania hi veu en aquestes parades.
2: Exacte.
0: I adquireix, però quins beneficis vosaltres trobeu, no?, que... entre els usuaris o bueno, entre els residents, no?
2: Bueno, realment, doncs, treballant amb ells, doncs el que es busca també és que es sentin com més integrats, no?, de cara, perquè si ells venen els seus productes, doncs diuen, mira, estan aquí presents. I també, doncs, desenvolupa molta creativitat.
0: Uh-huh.
2: I doncs de cara a treballar amb ells va molt bé.
0: Imagino que també el tema de psicomotricitat, no?, allò de...
2: Bueno, és que nosaltres com tenim diferents activitats,
0: sí,
2: llavors una d'elles és el que utilitzem per aquestes, no?, per aquestes festes, doncs és la creativitat.
0: Uh-huh.
2: I doncs allà es desenvolupa molt bé.
0: També hi ha usuaris que es traslladen a la fira?
2: Allò. Exacte.
0: Per estar...
2: Sí. Farem, bueno, nosaltres el que fem és que durant el torn del matí el que estem allà, doncs els usuaris quan tenen el seu horari de passejos, doncs en comptes de fer el passeig, doncs venen i estaran allà amb nosaltres. Després a l'hora del menjar tornen. I el mateix per la tarda.
0: Molt bé.
2: Sí.
0: Bé, de fet, amb això que descriu l'Èrica, imagino que és la finalitat de la fira, no? No només allò de mostrar allò que... No? Sempre diem allò de les persones amb discapacitat i en altres ocasions hem dit, bé, les persones que tenen altres capacitats i que ens les mostren precisament en aquesta jornada, no?
1: Bueno, és una manera, doncs, de practicar la veritable inclusió, no? De demostrar que són presents i que formen part activa de la societat i que la seva feina doncs pot estar integrada en el dia a dia d'una ciutat i bueno, per nosaltres és molt rellevant. És veritat que nosaltres aquí a Mollet tenim la sort que l'IMCD com a institució, la Vinyota i les persones amb discapacitat estan molt presents en el dia a dia dels molletans i molletanes, perquè qui no coneix una dona d'aigua, qui no ha comprat unes magdalenes a la Fira de Sant Ponç o a la Fira d'Artesans, vull dir, estan molt en el dia a dia de Mollet, però bueno, és una clara mostra de que amb voluntat poden estar presents i poden estar al carrer venent els seus productes i venent les seves creacions que
0: són de veritat. De fet, des del consistori també es dona molt de suport, perquè sempre que hi ha doncs algun acte institucional en el que s'ha de fer doncs un tastet d'algun producte, són productes que venen precisament, no?
1: Sempre. Nosaltres sempre truquem al centre ocupacional i al centre especial de treball, que a vegades ens han de dir, és que no donem a l'abast el seu necessitat. Necessiten certa antelació perquè, bueno, vulguis o no, doncs requereix d'uns tempos, però nosaltres sempre, a nivell institucional, sempre acudim. I, bueno, i tenim dones d'aigua, que a mi se m'omple la boca de dir-ho, però tenim dones d'aigua arreu del món. És que és una passada.
0: Aprofitem per dir que el calendari institucional d'aquest 2026, també, precisament, tot el que queda recollit són dones d'aigua.
1: Sí, va quedar preciós, la veritat.
0: Parlant de la part aquesta creativa, també volem destacar el cartell de Sant Ponç. Sabem que des de l'institut es promou allò un sorteig, no? Un concurs de dibuixos, i volem felicitar, perquè ho hem vist per xarxes, que el Xavi i la Lucía han estat els guanyadors i autors d'aquest cartell. També han quedat finalistes, i també enumerarem a la Júlia, la Melanie, en Dani i el Roger, que també, doncs, evidentment...
1: Enhorabona, i tant. Sí, sí, una gran feina. I molta responsabilitat de tenir l'encàrrec de fer el cartell de la Fira de Sant Ponç.
0: Èrica, tu que vens ara de la residència, no? Explica'ns, avui què fareu? Veieu tots els preparatius.
2: Bueno, sí, és veritat, avui, bueno, tenim un dia una mica llarg perquè hem de preparar tot el que encaixa i ficar-ho
0: dins. Jo m'imagino que per això de l'institut han dit que vingui la regidora, perquè també tenim molta feina.
2: Sí, hi ha bastant feina, perquè hem d'acabar de fer les últimes cosetes, preparar-ho tot, i bueno, demà a veure, perquè és un gran dia per nosaltres.
0: Llavors, digues.
2: Bueno, que jo volia dir que a més la fira afavoreix el retrobament entre alumnes i professors i fins i tot entre ells mateixos, ja que molts es tornen a veure després de molts anys. I això doncs fa que es despertin records d'altres èpoques, com la infància o l'escola, la primària. I a més es creuen com moments doncs molt bonics i de retrobament.
1: Sí, és veritat. Jo comparteixo el que diu. És veritat que com tenim la sort de tenir des de l'escola de primària de Can Vila i tenim després d'altres equipaments, és veritat que és un moment de trobada d'alumnes, de mestres, de professionals, és un moment molt maco, la veritat, és un dia molt, molt maco.
0: Que ho disfruten tant usuaris com usuàries, com ciutadania, però també els professionals precisament que hi són al capdavant, no? D'aquests centres que hem anomenat. La regidora, m'imagino que demà reservarà jo alguna franja horària per visitar la fira. Nosaltres també intentarem d'acostar-nos.
1: Sí, normalment intentem quadrar-ho amb l'alcaldessa, que ja sabeu que la seva agenda, déu-n'hi-do, pobra. Però bueno, sí, farem la volteta, gastarem diners per allà, perquè jo ara en aquest moment tot el tema de la ceràmica i tot això em té, i llavors bueno, ens veiem per allà i convidar i animar a tota la gent doncs, que gaudeixi d'aquest dia d'inclusió, de participació activa i bueno, i que comprin molts productes, sobretot.
0: De fet, jo crec que és una de les fires que estan més consolidades, no? És a dir, també entre la ciutadania, que hi ha persones que diuen, però quan és la Fira de Sant Ponç, no?
1: Bueno, jo tinc entès que hi ha persones que estan esperant aquesta fira per comprar, sobretot, el tema de les herbes, de les plantes aquestes aromàtiques. Hi ha molta gent que està esperant la Fira de Sant Ponç per adquirir certs productes que només poden... només, però bueno, que és un...
0: Que ja ho tenen allò al calendari, no?
1: És un espai per poder-ho trobar i per tant, doncs... Bueno, que seguim 44 anys més.
0: Sí. Ja sabeu, 44 anys, com deia la regidora, celebrant la Fira de Sant Ponç, evidentment segur que anirem sumant més, i per nosaltres també és tota una festa que volem recollir en aquests micròfons. No sé si l'Erika, és la primera vegada que vius la Fira de Sant Ponç, tu?
2: És la primera vegada que he vist la Fira de Sant Ponç des de dins, perquè, bueno... quan feia, són els altres anys, doncs si passes, fas una volta, però bueno... Quan
0: la dius, has anat com a compradora.
2: Exacte, sí.
0: I què és el que t'havia robat fins ara al cor, allò quan passaves per la Fira de Sant Ponç,
2: bueno,
0: Erika?
2: Sí que és veritat, no?, que, com hem dit abans, que les hem mencionat, les magdalenes que es venen, doncs, bueno, és el que es diu, que estan molt bones.
0: Estan molt bones,
1: sí. Ai, el pastís de formatge, que m'acabo d'en recordar. Bé, està boníssim. Bueno, tots els pastissos, però jo que tinc debilitat pel de formatge,
2: està bo, sí.
1: Tota la reposteria, tot el producte. És que tot és artesanal.
2: Exacte.
1: I tot és fet amb molta cura, amb molt carinyo i amb,
0: sí,
1: molt detall.
0: I que penseu això, doncs, que tenen allò totes les normes de seguretat i higiene, això està regulat,
1: no.
0: Vull dir que sempre ens ho han dit, que des de l'obrador ho tenen super...
1: Es compleix tota la normativa, tot el producte passa pels seus controls pertinents i
0: aprofitem per fer una crida demà, Fira de Sant Ponç, des de 8:45 fins a les 6 de la tarda es podran fer aquestes compres, però que penseu que a l'obrador del Centre Ocupacional del Bosc podeu fer encàrrecs al llarg de tot l'any, i les dones d'aigua també es poden comprar a diferents punts de la ciutat, al museu, a la Fundació Sanitària Mollet, que també té la botiga, al propi taller Alborada. És a dir, que aquestes comandes, si demà ho teniu malament en aquesta franja horària per apropar-vos a la Rambla de Mollet, que es poden adquirir més productes al llarg de tot l'any. Moltíssimes gràcies a l'Erika Cruces per haver-nos acompanyat com a integradora social de la residència La Vinyota.
2: Gràcies a vosaltres.
0: I gràcies també a la regidora responsable de l'Institut Municipal de Serveis a Persones Discapacitades, Laura Jara. Ens veiem demà,
1: gràcies.
0: A la fira.
1: Ens veiem demà.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
3: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Bon dia, som els alumnes de segon d'ESO de l'Institut Vicenç Plantada i us parlarem de diversos temes. Bon dia, som la Nicole, la Doha i jo, la Laura, i us presentarem el nostre treball sobre les danses del món. Ara jo us parlaré sobre la bachata. La bachata és un gènere musical i un estil de ball nascut a la República Dominicana. Va aparèixer als anys 60, influenciat pel bolero, el son i el merengue. Al principi estava associat als barris populars i a la música de desamor. El seu so característic combina guitarras, bongo, guira i baix. Pel que fa a la vestimenta, és senzilla i còmoda. Tant homes com dones porten roba flexible per permetre moure's bé, com tots ajustats, leggings, pantalons elàstics o camisetes jugueres. També és habitual utilitzar sabates de ball o calçat amb sola llisa per facilitar els girs i mantenir moviment suau i fluid. Amb el temps, la bachata passa de ser un estil marginal a convertir-se en un fenomen internacional reconegut per la UNESCO. Actualment hi ha diversos estils com la moderna, la sensual, etc. Entre els pioners destaquen José Manuel Calderón i Luis Segura, i en l'escena global sobresurten artistes com Aventura, Romeo Santos i Prison Royce.
1: Ara jo us parlaré sobre un altre ball, el tango. El tango és un ball molt reconegut, el qual es va originar a l'Argentina l'any 1880. El tango no té un creador concret, sinó que va ser influenciat per immigrants europeus, sobretot d'Espanya i Itàlia, i per la cultura africana. El so característic del tango és intens, profund i molt emotiu, i transmet sentiments com la passió i la nostàlgia. Els instruments més utilitzats són el bandoneo, el piano i el violí, que creen una música molt expressiva. La vestimenta és elegant. Els homes porten vestit amb camisa i les dones vestits ajustats amb talons, sovint en colors foscos o vermells. Es balla en parella, amb una abraçada propera i moviments elegants, precisos i coordinats. Alguns cantants i cançons reconegudes són Carlos Gardel amb la cançó El dia que me quieras i Astor Piazzolla amb Libertango.
2: I jo ara us parlaré de la sardana. La sardana és una dansa tradicional de Catalunya que es balla en cercle, amb les persones agafades de les mans. Va néixer a l'Empordà al segle XIX i amb el temps es va estendre per tota Catalunya, convertint-se en un símbol de la cultura catalana. La música és alegre i rítmica amb parts curtes i llargues que ajuden a seguir els passos. Es toca amb una cobla amb instruments com el flabiol, la tenora o el trombó. No hi ha una vestimenta obligatòria, però tradicionalment es porten faldilles i faixa i es balla fent passos curts i llargs seguint el ritme de la música. I tots els balladors han d'anar coordinats. Gràcies per escoltar-nos.
3: Hola a tothom, sóc la Leire, de segon d'ESO de l'Institut Vicenç Plantada, i avui us parlaré sobre tres danses d'Espanya, la Muñeira, la Jota i la Sardana. Comencem el nostre viatge a Galícia. Allà hi ha una dansa que es diu Muñeira. El nom ja sona una mica curiós. Doncs resulta que ve dels molins, els muños, on es feia la farina. S'associava a un moment de descans, de festa després de la feina. Quan vaig sentir la música per primer cop, em va semblar superenergètica. És una dansa alegre, amb molta visibilitat. Es balla en parelles o en grups, i els passos són ràpids, amb salts i moviments que et fan pensar en la natura. I la gent del poble ballant sense parar. Jo crec que és d'aquelles danses que et fan sentir lliure i contenta. Després ens anem cap a Aragó, per conèixer la Jota. Si la Muñeira és saltar, la Jota és volar. És una dansa amb molta potència, molta intensitat. Es balla amb castanyoles i els moviments són molt vistosos, són salts impressionants. Puntades de peu altes. I he vist vídeos i sembla que els ballarins estiguin desafiant la gravetat. Requereix molta habilitat i sobretot molta força. A més, les cançons de les jotes, les coples, expliquen històries, sentiments. És com si cada salt fos una paraula, una frase. És una dansa que et fa sentir viva i amb molta passió. I per acabar, no podia faltar la dansa de casa nostra, la sardana. Sé que molts la veieu com una cosa més tranquil·la, més seriosa, però a mi m'ha captivat d'una altra manera. La sardana és la dansa de la unió. tothom agafat de les mans, formant una rotllana. No és només ballar, és estar connectat amb els altres. Has de seguir el ritme, els passos curts i els llargos. És com un llenguatge secret entre tots els que formen la rotllana. I la música de la cobla amb la tenora i la tibla té una sonoritat molt especial, molt nostra. Per a mi, la sardana és una manera de dir som una comunitat, ens cuidem i ens respectem. És una dansa que et fa sentir part d'alguna cosa més gran. Com veieu, cada dansa té la seva personalitat, el seu caràcter, però totes elles ens expliquen una mica d'on venim i com vivia la gent abans i quines eren les seves alegries i les seves preocupacions. Així que la pròxima vegada que sentiu una munyeira, una jota o una sardana, no les deixeu passar de llarg. Intenteu sentir l'energia que desprenen, part de la nostra cultura, i tenen molt d'ensenyar-nos. Això és tot per avui.
4: Hola, som alumnes de l'Institut Vicenç Plantada de segon d'ESO. I avui us farem una xerrada sobre els videojocs i com pot afectar a la gent. 1. Què són els videojocs? Els videojocs són jocs digitals que es juguen a través d'una pantalla com un mòbil, una consola com per exemple PlayStation, Nintendo o Xbox o un ordinador. Tenen històries o objectius que has d'aconseguir. A vegades has de guanyar partides, salvar personatges o resoldre problemes.
5: 2. Tipus de videojocs. Hi ha diferents tipus de videojocs. Alguns són d'esport, com el futbol, altres de carreres amb cotxes o motos. També hi ha jocs d'aventures, de puzzle per pensar, d'acció, amb missions i de construcció on pots crear coses.
4: 3. Com afecten el nostre cos? Els videojocs poden afectar el nostre cos de manera positiva o negativa. Poden ajudar a millorar la coordinació, l'atenció i la capacitat de pensar. Però si es juga massa temps, poden cansar la vista, provocar mal d'esquena i afectar el son. Per això és important jugar amb moderació i descansar.
5: 4. Pros i contres. Pros ajuden a millorar les connexions entre ulls i mans. L'atenció i els reflexos també fan que pensem més per resoldre problemes i podem ser molt divertits, sobretot si juguem amb amics o en línia amb altres persones. Controls. Si es juga massa temps, poden cansar la vista, provocar mal d'esquena o de coll i afecta el son també. Poden fer que passem moltes hores asseguts i fem menys exercici físic. Coses que no és bona per a la salut.
4: 5. Recomanació mèdica. Els metges recomanen jugar als videojocs amb moderació. És important fer pauses, descansar la vista i seure bé per evitar mal d'esquena. També no és bo jugar massa abans de dormir i cal fer activitat física cada dia per mantenir-se saludable.
5: Consciències. Si utilitzen massa els videojocs poden aparèixer diversos problemes com el cansament dels ulls, mal d'esquena o de coll, per estar molesta en tona assegut, dificultats per dormir i menys activitat física, també es pot sentir més cansat o estar de mal humor.
4: 7. Quant de temps juga la gent? La majoria de persones que juguen videojocs ho fan entre 1 i 3 hores diàries, sobretot el temps lliure després de l'escola o fer la feina. Alguns juguen menys temps, només uns minuts o una estona curta, i altres poden jugar més hores si no controlen el temps.
5: 8. Conclusió. Els videojocs són molt divertits i ens poden ajudar a pensar millor, millorar els reflexos i passen o bé, per si juguem massa temps. Podem fer-nos mal als ulls, a l'esquena i també fer que dormim pitjor. Per això és important jugar una estona i fer pauses i també fer altres coses com jugar fora o fer esport.
4: Aquesta ha sigut la nostra xerrada sobre els videojocs. Esperem que us hagi agradat.
6: Hola a tothom. Avui parlarem de Roblox, una de les plataformes de videojocs més populars del món. Què és Roblox i com funciona? Roblox és una plataforma online on els usuaris poden jugar i també crear els seus propis jocs. Quan entres a Roblox, pots crear el teu avatar i personalitzar-lo com vulguis, amb roba, accessoris i estils diferents. Després, pots explorar un catàleg molt gran de llocs, anomenats experiències, que inclouen aventures, simuladors, jocs de rol i molt més. A més, Roblox també permet jugar amb amics, xatejar i interactuar amb altres jugadors, cosa que el converteix en una xarxa social dins d'un videojoc. Jocs populars dins de Roblox. Dins de Roblox hi ha milions de jocs, però alguns han aconseguit molta fama. Tenen milions de jugadors cada dia. Per exemple, Adopt Me és un joc on pots adoptar mascotes, cuidar-les i fer intercanvis amb altres jugadors. És molt popular perquè sempre afegeixen noves mascotes. Un altre exemple és Brookhaven, un joc de roleplay on pots viure una vida virtual, comprar una casa, conduir cotxes i crear històries amb altres jugadors. També hi ha Bloxburg, que és un joc més centrat en la construcció i la simulació de vida, on pots dissenyar la teva pròpia casa i treballar per guanyar diners dins del lloc. Aquests jocs destaquen perquè fomenten la creativitat i la interacció amb altres persones.
3: Economia dins de Roblox. Un altre aspecte molt important de Roblox és la seva economia interna. El joc utilitza una moneda virtual anomenada Robux, que serveix per comprar roba per l'avatar, accessoris, millores dins dels jocs i altres aspectes especials. Els jugadors poden aconseguir Robux comprant-los amb diners o en uns casos, creant jocs o objectes dins de la plataforma. A més, molts creadors de jocs dins de Roblox poden arribar a guanyar diners gràcies a la seva popularitat. Això fa que Roblox només sigui un joc, sinó també una oportunitat per aprendre a crear i fins i tot aprendre dins del món digital.
7: Hola, som la Martina, l'Alexia, l'Ainhoa i avui parlarem d'un partit polític que es diu Vox. El president del partit es diu Santiago Abascal. Aquest partit parla molt de temes com anar pel carrer, de les ajudes, sobre la immigració i de l'avort. També parla de la cultura i de les nostres religions.
8: Jo penso que tot el que diu aquest partit té la raó, però la idea que no puguis escollir avortar no em sembla bé, perquè aquest bebè no és res fins que no passi un temps i per això ha de tindre dret a escollir si els vols avortar o tindre el bebè.
9: Jo penso que la majoria de coses que diu aquest partit estan bé, però hi ha algunes coses que no, com per exemple no puc anar segura pel carrer. Les persones immigrants cobren més que els meus avis i també he d'adaptar-me a les seves costums i religions.
7: Jo penso que no tot el que diu aquest partit està bé, perquè, per exemple, el tema del que no es pugui avortar si tu vols perquè diuen que aquesta vida no et perteneix no em sembla bé, perquè si el cas com una violació et quedes embarassada, sense voler no et donin l'opció d'avortar.
8: Vox és un partit polític d'Espanya que en els últims anys s'ho ha fet bastant conegut. Parla molt de la unitat del país, la seguretat i de canviar algunes coses que no li agraden a la societat actual.
9: Una cosa de les que parla són de les ajudes. Vox diu que aquestes ajudes haurien d'anar primer per a la gent espanyola, perquè creu així, es cuida millor la gent del país, però hi ha persones que no estan d'acord i pensen que les ajudes haurien de ser per a tothom que les necessiti.
7: També parla de la immigració. Vox vol que hi hagi més control a les fronteres i menys immigració il·legal. Creu que així hi hauria més ordre i menys problemes, però altres persones pensen que s'hauria d'ajudar més a la gent que ve d'altres països.
8: Sobre l'avortament, Vox està en contra i defensa que la vida comença des del principi. En canvi, hi ha altres opinions que diuen que les dones han de poder decidir sobre el seu cos.
9: En el tema de la cultura, Vox defensa les tradicions d'Espanya i vol mantenir-les. També creu que tots els espanyols haurien de sentir-se part del mateix país.
7: Un altre tema important és la seguretat. Vox diu que és molt important poder anar pel carrer tranquil i segur i per això vol lleis més dures contra la delinqüència.
8: Finalment, Vox es va crear l'any 2013 per persones que abans estaven en altres partits, sobretot el Partit Popular, perquè no estaven d'acord amb com es feien les coses. Gràcies per escoltar-nos i per aquest missatge que us hem donat. Esperem que us hagi agradat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els 13 passatgers i el tripulant espanyol del creuer afectat per l'antivirus passaran una quarantena a l'Hospital Militar Central Gómez Ulla de Madrid. El vaixell navegarà des de prop de Praia, la capital de Cap Verd, on està fondejat ara, fins al port de Granadilla de Abona, a l'illa de Tenerife, que és un port secundari proper a l'aeroport de Tenerife Sur, on arribaran el cap de setmana. Des d'allà volaran a la base aèria de Torrejón d'Ardó, de Madrid, des d'on aniran a l'Hospital Militar. Pel que fa a la resta de passatgers del creuer, seran repatriats als seus països d'origen. Ha parlat de tot plegat la ministra de Sanitat, Mònica García.
2: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
1: I el govern apela a la consciència dels consumidors per augmentar l'agricultura i la ramaderia ecològiques. El conseller del RAM, Òscar Ordeig, ha demanat un canvi radical en els hàbits perquè es multiplicaran els assessors dels productors. L'objectiu és que en un futur proper la meitat de la producció alimentària catalana sigui ecològica. A Catalunya actualment hi ha 5.180 operadors que treballen l'agricultura i la ramaderia ecològica.
3: No podem només anar a un criteri de preu sense altres consideracions. Estem en una altra lògica, estem en un altre moment històric. Quin moment? El moment en el qual no podem dependre de les produccions de l'altra punta del món, perquè ja veieu què passa. Produccions, matèries primeres, i per tant necessitem, si tenim, no podem, i avui estem en cultiu d'horta, no podem deixar escapar el cultiu d'horta. Hem perdut el 70% de la producció d'horta d'alguns cultius com la tomàquet els últims anys. Per tant, hem de recuperar el cultiu d'horta.
1: I l'expedient de regulació d'ocupació de Nestlé afectarà almenys 178 treballadors a Catalunya, segons les dades, les primeres dades traslladades per l'empresa a la mesa negociadora. L'impacte principal es concentra a l'oficina central d'Esplugues de Llobregat, amb 158, mentre que també hi ha acomiadaments previstos a Girona, 12 i a 8 i 8 a Reus. En el conjunt de l'Estat, l'empresa ha detallat afectacions en diversos centres de treball. I som pendents de la Junta d'Accionistes del Banc Sabadell, que confirmarà aquesta tarda l'elecció de Marc Armengol com a nou conseller delegat en substitució de César González Bueno. Armengol, que fins la setmana passada havia capitanejat la TCB, que a Sabadell s'ha venut al Santander, s'entrarà a la nova etapa post-OPA de l'entitat vallesana, adaptant-se a la intel·ligència artificial.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Aquest diumenge, 10 de maig, el Club Muntanyenc Mollet organitza la 27a caminada per muntanya Serlada de Marina. Un recorregut de 22 quilòmetres per gaudir de la natura i fer esport. Informa't i inscriu-te al web semamollet.cat.
1: Barreres Fora, un programa on les persones amb diversitat funcional prenen veu amb Adimo, l'Associació de Discapacitat Físics i Sensorials de Mollet i Comarca. Barreres Fora, cada dimecres a les 5 de la tarda a Ràdio Mollet. I si vols escoltar-ho una altra vegada, t'esperem el diumenge a la 1 de la tarda.
2: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta, des de l'òptica dels valors.
3: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
5: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Si tot just us acabeu d'incorporar a la sintonia de Ràdio Mollet, us donem la benvinguda al magazín Posa't les piles. Estem a la recta final i els dimecres aquest recorregut final del magazín el fem de la mà de la psicòloga Teresa Prades. És una de les professionals del Centre de Psicologia Psico3 de la nostra ciutat. Aquest centre es troba al carrer Francesc Cambó número 19 i el telèfon de contacte és el 93 570 45 18. Repetim, 93 570 45 18. Dir-vos també que tenen pàgina web, sempre ho diem, www.psico3@net, i que també són presents a diferents xarxes socials. Benvinguda, Teresa.
1: Bon dia.
0: Avui ens has proposat un tema, ves per on, allò, com, amb aquesta terminologia jo no l'havia sentit a parlar, el burn maternal, no? El burnout.
1: Burnout.
0: No? Que allò a la feina, no? L'estic cremat, el burnout, sí. No? Laboral sí que és com més conegut, però el burnout allò maternal...
1: Com doncs, és que dir que estàs cremada de ser mare no queda gaire bé. Socialment.
0: No queda gaire bé, però cada vegada hi ha més dones, eh?
1: Sí.
0: que comencen a manifestar, sobretot per xarxes socials, sí. Allò de dir, no era el que... No? Aquest conte sí. De fades que m'havien explicat... No?
1: Bueno, aquí està, no? Que a vegades pinten la maternitat i paternitat també com algo que és ideal, no? Llegeixes els llibres de criança dels fills i tal i qual, i al final la realitat és una altra.
0: Uh-huh.
1: Però que està bé que es digui que la realitat és una altra, no? Perquè al final els unicornis no existeixen, no? Llavors tu has de saber què t'enfrontaràs, de ser molt conscient que tenir un fill, sí, hi ha moltes coses positives i et omple com a mare, si és volgut, evidentment, però també hi ha coses que un dia plegaries i diries, escolta, que el criï un altre. I és veritat, i no passa res, i a la consulta ens venen moltes mares i amb aquesta sensació, no?, de dir és que no puc més, i a més amb el sentiment de culpabilitat perquè no arriben a ser la mare que se suposa que s'ha de ser, no? I llavors, bueno, doncs, al final el primer que els dius és que criar un fill no és fàcil i ser mare no és fàcil.
0: Uh-huh.
1: I no hi ha llibres, i el que et funcionarà per un fill per l'altre no, i si t'equivoques doncs no passa res, no? És aprendre dels errors i el que no, no? Quan em diuen que fa la rebequeria, la monta allà al mig i tothom em mira, dic, doncs bueno, doncs que el que t'està mirant o el que t'està criticant, que vingui i ho gestioni ell, a veure què fa.
0: Bueno, de fet, una de les qüestions és aquesta, no? Aquesta pressió social.
1: Exacte, sí, sí.
0: No? Allò de...
1: Has de ser perfecta, has de ser bona mare, has de ser bona a la feina, has de ser bona com a parella, has de ser bona amiga, has de ser bona amb tot, no? I llavors, clar, això afegeix, i a vegades em vaig inspirar no només en el dia de la mare, sinó en el cas aquest d'Itàlia, d'aquella dona que va tirar els fills per la finestra, després es va tirar ella, no? Llavors, a més, és això, que és una sensació, un sentiment de no poder més, que potser no ho exterioritza aquella persona per por de dir, a veure, què m'estàs dient, no? Tu has de ser una bona mare i has de complir, no n'hi ha per tant, no? I s'ho van callant fins que generen una depressió.
0: Després hi ha el tema de la distribució de les cures, no?
1: Sí. Sí, clar, el problema sempre sortiran els que diuen que la dona ha d'estar a casa a cuidar fills, no? Vull dir, si no treballessis, tot això no et passaria. Però, clar, en el moment que la dona accedeix al món laboral, pues ha de tenir una bona feina, ha de complir la feina i ha de complir la família, no? I llavors, què ha passat? Que l'home va més lent, i llavors el fet d'implicar-se en la cura dels fills i el cuidador dels fills, doncs s'hi ha incorporat molt tard, no? Llavors cada vegada hi ha més homes, cada vegada, però clar, hi ha una part que no, no? Llavors ve que t'estàs trobant sola, que ho has de fer tot, i no és el mateix un home que una dona.
0: Nosaltres aquí a Ràdio Mollet, a motiu del 8 de març, vam parlar allò de la distribució de les cures, no? I havíem tingut oportunitat de parlar amb un professor que estava fent un estudi, perquè deia, una cosa és el repartiment, no?, de les tasques, i una altra la càrrega mental.
1: També.
0: Allò de dir, qui és que s'encarrega de planificar, doncs, els menús, que s'ha de posar aquesta roba, la rentadora, s'ha d'anar al metge...
1: Però això per què passa?
0: No?
1: perquè nosaltres com a dones ja naixem amb un sisè sentit i naixem amb tota aquesta capacitat.
0: Com un ordinador al cap.
1: Exacte. O és perquè des de petita se'ns ha inculcat que tu has de fer això, tal, tal, i ja ho dones per fet. Que aquí tindríem que veure. Llavors, jo crec que l'home també pot fer-ho, això. El que passa que s'ho ha de fer un canvi de xic i dir, bueno, doncs jo sóc pare i ser pare implica doncs, també fer totes aquestes coses perquè l'ha de portar al pediatre a la mare. És que no té sentit.
0: Si també bueno, i que no és només allò canviar el bolquer, sinó veure si falten per comprar, no?
1: Exacte.
0: Fer la previsió de compra, no?
1: Exacte. Però moltes vegades això passa perquè, com que ja ho fem nosaltres, pues, clar, l'altra persona se'n desentén, no? Llavors arriba un punt que tu has de dir, escolta, a partir d'ara seràs tu qui controlaràs si falten bolquers o no, o si falta paper de vàter.
0: Després també és veritat, l'altre dia sentia també que cada vegada hi ha més famílies monoparentals i sí. Això doncs implica que potser moltes d'aquestes situacions no tenen un suport real, no?, per part d'una xarxa social que et doni...
1: Clar, aquí hi ha la doble... En el moment que tu decideixes ser mare, estiguis en parella o no, tu has de saber quina xarxa familiar tens, quines possibilitats econòmiques i possibilitats reals tens de que això es pugui dur a terme, perquè si el nen es posa malalt, tu has de preveure, tu has de saber quan tens un fill que hi haurà un moment que es posarà malalt i que no podrà anar a l'escola. Llavors, si estàs sola, què fas, no? Jo crec que aquí hauria d'haver-hi una previsió per part de la persona que decideix ser mare o ser pare solter, no? I llavors hi ha l'altre punt de que la societat no hi ha, les feines no hi ha una conciliació familiar. I això és el que ens falla, no? Ara fan vaga els mestres, què fem amb els nens? No hi ha, les empreses no contemplen això, ja t'apanyaràs, no? Llavors jo crec que és una part personal que tu has de saber com t'ho planificaràs i l'altra part social de dir, bueno, pues, a veure, tenim dones que treballen, que tenen fills i que tenen tant dret a treballar com qualsevol, no? Llavors ha d'haver-hi aquesta conciliació familiar també.
0: I després, Teresa, no sé si és per aquesta pressió social o per aquest conte de fades que t'han explicat que hi ha un grau d'autoexigència, no?
1: Sí, perquè clar, no, si tu de tu esperen, si per totes bandes vas rebent de que has de fer-ho perfecte, que no et pots equivocar, que has d'arribar a tot, arriba un moment que tu mateixa assumeixes aquest rol i l'assumeixes com a teu, no? Llavors ho haig de fer perquè és que és la meva obligació, no? No et planteges que, ostres, no tens per què arribar a tot. Vull dir, és que no ho posa enlloc, no són les taules del Sinaí, m'entens? Llavors hi haurà moments que no arribaràs a tot i no passa res. Escolta, som humans.
0: I escolta'm una cosa, Teresa, sí que és veritat que hi ha com una pèrdua d'identitat, no? De vegades allò ja et trobes a la gent i com està el nen, com
1: exacte.
0: Està la nena, però no et pregunten i tu com estàs?
1: I jo deixo d'existir perquè he tingut un fill, aquí què està passant, no?
0: No?
1: Sí, sí, la mare, en el moment de ser mare, només és mare. Ja no és ni dona ni és parella, sinó que, no? I llavors, bueno, això és també... La societat està muntada així.
0: No, de vegades allò...
1: Però jo
0: la mare que va superdescuidada, sí. Jo de dies que ja no hi arribo i el nen va molt bufó, no?
1: Sí. Jo crec que aquí les mares haurien de revelar i dir, bueno, quan et pregunten això, com està el nen? Bueno, el nen està de fàbula, i sóc jo la que m'has de preguntar per mi. Un punt de rebel de les mares.
0: Evident, totes aquestes situacions que estem comentant, això després es trasllada amb tot un seguit de simptomatologia.

0: crea un sentiment de culpabilitat i al final pot acabar amb una depressió, no? De dir, escolta, ja no puc més, no? A nivell físic també hi ha conseqüències, perquè clar, no dorms, no descanses prou, l'atenció aquesta de haig d'arribar tot i no arribo, tot això et va creant una sèrie d'ansietat que, bueno, pot sortir per qualsevol lloc, no? Llavors, clar, bueno, descarrega aquesta ansietat, vés al gimnàs.
1: No, i després això que comentàvem, no? El tema d'aquest sentiment de culpa, de dir és que és culpa meva, no? Que no hi arribo, que no sóc una bona mare, que... No.
0: Jo crec que això és el pitjor, perquè mira, si no tens temps per planxar, doncs escolta, no planxes. Si el nen no fa tantes coses, doncs en farà menys, no? Dius, bueno, la distribució de feines, tot això té solució. Clar, el problema és la pressió aquesta de dir has de ser bona amb tot, perquè has de ser una superwoman. No existeix la superwoman, no? Llavors donar-te l'acceptació de dir, doncs, he fallat, m'he equivocat, no arribo tot i, escolta, no s'acaba el món, sóc humana, no? Llavors, bueno, si estic sola, doncs tindré que assumir-ho i si no arribo a certes coses, doncs no hi arribo.
1: De fet, tenim allò tot un seguit de propostes, no? Com més el fet de saber delegar, això passa, no? També hem parlat en altres situacions que saber delegar de vegades és difícil, no? Perquè sembla que com tu no ho farà ningú.
0: Sí, això és veritat. És veritat, no, no, per això és el que et deia abans, no? Que el fet de que ho faci tot la dona és perquè, primera, hi ha una pressió social, ens han educat així, però també hi ha el punt de dir, bueno, acceptar que l'altra persona ho farà però no ho farà com tu. Llavors, assumir que, bueno, el que t'interessa a tu és que es faci o que ho faci com tu vols, no? La qüestió és que es faci, no? Que si el nen s'ha de canviar el penyal, el canviar està canviat. No ho ha fet com tu vols? Bueno, però el nen no va brut, no? I llavors assumir-ho i de dir, bueno, pues, intentar delegar. Mentre ell fa això, pues, vés-te'n a donar una volta, va? No ho miris.
1: Bueno, de fet, jo també, saber-ne trobar espais, deies el tema de he d'anar al gimnàs i dius, però igual sí que és important allò de dir, escolta'm, doncs jo tal dia, a tal hora, m'aniré, no?
0: I sí, perquè hagi... si tu et cuides i et sents bé, això repercutirà en el nen. Si tu estàs bé, el nen estarà bé. Si tu estàs trista, estàs agobiada, estàs en un quadre d'ansietat perquè no arribes a tot, al final ho acabes transmetent en el nen. I moltes vegades el nen pateix els mateixos símptomes, no? Quan tu tens aquesta ansietat, al final el nen acabes estant nerviós. Per què? Perquè li estàs transmetent. En algun moment, quan el pitjor que pot passar és, per exemple, la depressió postpart, no? El nivell d'exigència, el fet de que, ostres, m'ho van pintar tot com flors i violes, i resulta que això és més dur, no? El nen on s'enganxa la teta, però clar, li has de donar teta, perquè clar, si no li dones la teta és que, clar, ja no ets una bona mare. Tota aquesta pressió pot generar una depressió postpart que moltes persones, moltes dones no se'n recuperen. I això acaba afectant a la dinàmica familiar i acaba afectant al nen. I en algun punt, doncs, m'he trobat en casos a la consulta de que hi ha un aïllament, no? I d'un rebuig d'aquell nen o nena perquè, clar, és que m'està generant una ansietat perquè és el reflexe de que no sóc bona mare, no? I el reflexe aquest és el nen, amb el qual pot haver-hi una distància emocional.
1: Això que ha comentat la Teresa, m'he trobat a consulta. Si necessitem suport emocional, busquem ajuda.
0: Sí, oh. El que passa que hi ha moltes dones, que és el que et deia abans, moltes dones pateixen en silenci, perquè els hi sembla que demanar ajuda perquè no puc és com admetre que no sóc bona, no estic complint la meva funció, per tant, és admetre tot això, no? I això no és fàcil. Llavors, moltes pateixen en silenci, fins que arriba un punt que ja no poden més i llavors surt per on surt.
1: Sí que és veritat que ara, però, hi ha experiències també de trobades grupals, uh-huh. No? Doncs això, de persones que assisteix tant la parella, no? En aquestes trobades, sí. I es parlen de no? Allò de dir els problemes que et trobes.
0: No, jo ho veig en parelles joves que et venen moltes parelles que veus que aquesta diferència de rols hi és, perquè clar, una mare és una mare i un pare és un pare, però ja hi ha aquesta distribució de rols, no? Aquesta distribució de feines ja hi és. I ho veus molt més en parelles més joves. Sobretot quan jo crec que ha d'haver-hi una conversa prèvia abans de quan decideixes de tenir fills. Ha d'haver-hi aquesta conversa de dir, bueno, què estan disposats a fer, com ens ho muntarem, com tu com ho veus,

0: no? Quina implicació tindrem cada un? Jo crec que això s'ha de parlar abans de tenir nens.
1: Mm-hmm. En tot cas, una ha de ser la dona en aquest cas, no? Allò, ser més generós amb un mateix, no? Cada vegada allò, ens posem allò un llistó, sí, ens posem allò un llistó tan alt, no?
0: Exacte.
1: Que no paga la pena, perquè això, i si finalment necessites allò suport professional, doncs busquem-lo.
0: Clar, i a més, quan és el primer, doncs vas més a cegues, no? Quan ja és el segon, la diferència ja ho veus, que el segon no s'ha criat com el primer. Per què? Perquè tens més experiència i hi ha coses
1: tens més
0: que...
1: eines també,
0: exacte,
1: no? Se'ls va negar d'una altra manera.
0: Bueno, no passa res si ens equivoquem, al final l'estem aprenent. Ser mare sempre ha sigut difícil, el que passa que potser les mares de fa uns anys no tenien el temps de plantejar-se, doncs, que estaven cremades, no? Es deixaven portar i quantes agafaven una depressió i no se sabia.
1: I estem parlant de les primeres etapes, però que sapigueu que mares és allò... Pas tota la
0: quan s'arriba a l'adolescència ja...
1: també és una altra època que també has de saber
0: bonica,
1: allò afrontar.
0: Molt bonica aquesta època.
1: Molt bonica. Teresa, això, que recomanació final...
0: Que ningú és perfecte i que si algun dia li fums un moc en el nen, no passa res. No ho facis, però si passa, no passa res. Escolta, això no et farà ser menys mare.
1: Queda dit. Teresa, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que fins la setmana vinent. Adéu-siau.
0: Adéu.
2: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

El vol silenciós de les papallones és resultat d'una arquitectura natural extremadament sofisticada. Recobertes de milers d'escates microscòpiques, no només determinen els colors i patrons que utilitzen per camuflar-se o comunicar-se, sinó que també actuen com a elements que minimitzen la fricció i la turbulència de l'aire. Quan baten les ales, aquestes escates absorbeixen i dispersen la vibració aerodinàmica. Aquest silenci té un valor adaptatiu. Permet a les papallones apropar-se a plantes i predadors potencials sense cridar l'atenció. Dins del camp de la biomimètica, els investigadors estudien aquesta microestructura per inspirar nous materials acústics destinats a reduir soroll en dispositius mecànics o en drons, que sovint pateixen problemes de contaminació sonora. Alguns equips d'enginyeria també analitzen com aquestes escates modulen el flux d'aire per millorar l'eficiència energètica de vol, un aspecte que podria tenir aplicacions en aerodinàmica de petita escala. A més, el comportament tèrmic de les escates, que poden dissipar o retenir la calor segons la seva orientació, obre noves vies de recerca en materials intel·ligents. La papallona, aparentment fràgil, representa així un model natural extraordinàriament avançat.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui, però demà tornarem amb més propostes. Gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos. Aquest dimarts 5 de maig s'han complert 81 anys de l'alliberament del camp de concentració i extermini de Mauthausen i l'associació amical Mauthausen de la mà de l'Ajuntament de Mollet s'ha sumat un any més a la commemoració d'aquesta data tan assenyalada i que toca tan de prop a la ciutat. Representants polítics, entitats locals, veïns i veïnes i famílies s'han reunit aquest dimarts a la plaça amical Mauthausen per retre homenatge als 5 molletans que van morir en el camp de concentració, que són Vicenç Bach, Pere Cuyàs, Joan Molins, Joan Tura i Antoni López. Mireia Dionisio, alcaldessa de Mollet, ha refermat el compromís de la ciutat amb la memòria democràtica.
1: Al final, Mollet sempre s'ha manifestat com una ciutat altament compromesa amb la memòria democràtica i ho fem perquè la memòria democràtica és dignitat, és recuperar la dignitat de totes aquelles persones que van patir el feixisme. També ho fem com un acte de justícia, com un acte de reparació, que creiem que és superimportant fer tot el possible per reparar a totes les víctimes del feixisme i també ho fem com un acte que ens interpel·la en el present, no? I per tant, davant dels discursos d'odi, davant de la discriminació, davant de la vulneració de drets, Mollet no vol quedar neutral, no? Per tant, en aquest acte, un any més, el que Mollet fa és mantenir el seu compromís doncs amb no callar i amb recordar i per sobre de tot doncs, manifestar que és una ciutat compromesa amb la dignitat humana.
0: Com és habitual, l'acte ha comptat amb la presència dels fills de Joan Tura, els darrers que queden de la resta de deportats. Josep Tura, en el seu discurs, ha parlat de la importància de defensar la llibertat i respectar la pluralitat. I també us informem que Mollet del Vallès ha posat en marxa aquest mes de maig un cicle de xerrades divulgatives sobre la Unió Europea, coincidint amb la celebració del Dia d'Europa el 9 de maig i els 40 anys de l'entrada d'Espanya a la UE. La iniciativa s'adreça principalment a la comunitat educativa del municipi i té com a objectiu acostar el funcionament de la Unió Europea a l'alumnat d'una manera entenedora i participativa. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Picalletres. Presenta Tina Forest.
1: Hola a tothom, us saludem des dels estudis de la xarxa de comunicació local on estem preparats per encetar un nou capítol radiofònic del Picalletres, el nostre concurs lingüístic favorit. Estem a punt per posar a prova lingüísticament els nostres concursants d'avui i esperem que ens ofereixin un molt bon nivell. Segur que venen molt entrenats i amb moltes ganes d'aconseguir un bon grapat de punts que els facin entrar al nostre Picarrànquing. Ho comprovarem de seguida. Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Roda de Barà i cap a Torredembarra.
0: Estàs escoltant el Picalletres.
1: Contactem amb la Sònia Camí, que ens parla des de Roda de Barà Ràdio. Hola, Sònia, què tal? Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
2: Doncs tenim aquí ja presents a la Martina, l'Alba i l'Eneco, que representen l'Institut Roda de Barà.
3: Hola, jo sóc la Martina i m'agrada llegir.
4: Hola, jo sóc l'Alba i m'agrada el futbol.
5: Hola, jo sóc l'Eneco i m'agrada l'esport en general.
1: Doncs saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda, concursants, que tingueu molta sort. Anem ara a Ona la Torre, de Torredembarra. Com va Raquel Martínez?
6: Molt bé, tot a punt aquí als estudis de la ràdio per tal de donar la benvinguda a l'alumnat de l'Institut Torredembarra. Comencem per saludar el Sebastián, l'Eder i la Noa, que ja estan aquí davant dels micròfons.
7: Bon dia, jo sóc el Sebastià i m'agrada molt dibuixar.
8: Hola, jo em dic Eder i m'agrada molt el bàsquet.
9: I jo sóc la Noa i m'encanta quedar amb els amics.
1: Doncs us desitgem també el millor a vosaltres. I si no saludem a la nostra estimada jurat, no podem començar. Així que, jurat, ets aquí preparada per tot, oi?
10: Sí, aquí estic, Tina, ben preparada. Espero que els nostres concursants demostrin un molt bon nivell. Segur que sí, benvinguts i benvingudes, concursants. Molta sort.
1: Estic segura que els concursants demostraran que també han vingut amb una bona dosi de concentració. I abans de començar amb les proves, però recordem el Picarrànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
0: El Picarrànquing.
10: La quarta posició l'ocupa el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. En tercera posició tenim l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès, també amb 5.400 punts. En segona posició hi ha l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí amb 5.600 punts. I encapçala el Picarrànquing l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts.
1: Doncs aquest és el Picarrànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem.
0: A lletrejar.
1: Comencem amb el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Ànim, que en podeu fer unes quantes, si us ho proposeu. Comencem amb l'Institut Roda de Barà. Preparada, Martina?
3: Sí.
1: Temps. Interna.
3: I-N-T-E-R-N-A.
1: Síndria.
3: S-I-N-D.
10: La I porta accent.
1: Alba. Rapé.
4: R-E-P.
10: És una A, no una E.
1: Eneco. Arxivar.
5: A-R-A.
10: És una X.
1: Doncs comenceu amb un encert que suma 100 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Torredembarra. Preparat, Sebastián?
7: Sí.
1: Temps. Humana.
7: H-U-M-A. A-N-A.
1: Refrany.
7: R-E-F-R-A-N-Y.
1: Físics.
7: F-I amb accent tancat. S-I-C-S.
1: Dominar.
7: D-O-M-I-N-A-R.
1: Funeral.
7: F-U-N-A.
10: És una E.
1: Éder. Auditiu.
8: A-U-D-I-T-I-U.
1: Endívia.
8: E-N-T.
10: És una D.
1: Noa. Liberal.
11: L-I-B-E-R-A-L.
1: Natja.
11: N-A.
1: Doncs en aquest cas heu fet 6 encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
12: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només un haurà de contestar, d'acord? Comencem amb l'Institut Roda de Barà. Les vostres paraules són les següents. Cartera, calavera, patera.
4: Nosaltres pensem que és la tercera, patera.
10: Correcte. En català, l'embarcació petita, de fons pla i sense quilla, es diu pastera i no patera.
1: Doncs molt bé, ja teniu 200 punts al sac. Torna ara per a l'Institut Torre d'en Barra. Les vostres paraules són les següents. Aro, tripa, bata.
7: Nosaltres pensem que és aro.
10: Penseu bé, correcte. En català, quan volem fer referència a un objecte circular de plàstic, metall, ferro, buit a la part central, hem de fer servir termes com anella, argolla, cèrcol, rodell i no aro.
1: Doncs felicitats, 200 punts que també sumeu vosaltres al vostre marcador. I ara tornem a lletrejar.
0: A lletrejar.
1: La segona ronda consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut Roda de Barà. Alba, estàs preparada?
4: Sí.
1: Temps. Alternança.
4: A-L-T-E-R-N-A-C-I.
10: N, C trencada.
1: Eneco, atípiques.
5: A, T, I amb accent, P, I, C.
10: És una Q.
1: Martina, partidista.
3: P, A, R, T, I, D, I, S, T, A.
1: Desproveir.
3: D, E, S, P, R, O, B baixa, E, I amb dièresi.
10: No porta dièresi.
1: Doncs en aquesta ocasió també heu fet un encert que suma 200 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Torre d'en Barra. Preparat, Éder?
8: Sí.
1: Temps. Infinitat.
8: I-N-F-I-N-I-T-A-T.
1: Pictòrica.
8: B baixa, I.
10: Comença per P.
1: Noa, finlandesa.
11: F-I-N-L-A-N-D-E-S-A.
1: Proposar.
11: P-R-O-P-O-S-A-R.
1: Enginyosos.
11: E-N-G-I-N-Y-O-S-O-S.
1: Cavalcada.
11: C-A-B-A-L-T-A-S.
10: B baixa.
1: Sebastián. Magnífic.
7: M, amb accent obert.
10: No porta accent, aquesta A.
1: Doncs en aquest cas heu fet 4 encerts que sumen 800 punts al vostre marcador. És el moment ara de saber com van en aquest recompte general, aquests marcadors. Jurat, t'escoltem.
10: L'Institut Roda de Barà ha aconseguit sumar fins ara 500 punts i l'Institut Torre d'en Barra ha aconseguit 1.600.
1: Doncs en aquest cas l'Institut Torre d'en Barra que es posa una mica per davant, però no patiu perquè encara queden moltes proves per davant. El Picalletres no perd el ritme. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta cap a Gavina MP3, el nom artístic sota el qual s'amaga en Max Codinac, guanyador del Sona Nou del 2024. Amb el seu primer disc, Molts Ossos, Molts Estels, del 2024, va aconseguir capturar l'essència d'aquell pop narratiu que alguns trobaven a faltar des de Manel. Max aposta pel relat. Ve del món de la poesia i amb 27 anys ja ha publicat un llibre, i això es nota en cada cançó. La seva música té una sensibilitat única que connecta sense artificis. Avui escoltarem Ho sento molt, una balada que camina entre el pop-rock, la cançó d'autor i l'electrònica. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Vinga, escoltem Ho sento molt, de Gavina MP3.

0: món ben sensible, el de Gavina MP3. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut Roda de Barà. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Què és el que ha pagat el protagonista de la cançó?
2: Nosaltres pensem que ha pagat moltes espelmes.
3: Perfectíssim. Escoltem-ho.
4: He pagat tantes espelmes que...
0: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Torredembarra. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. De què ha canviat tants cops el protagonista de la cançó?
5: Creiem que el protagonista de la cançó ha canviat moltes vegades de casa.
3: Molt bé, també, escoltem-ho.
4: He canviat tants cops de casa.
0: Molt bé, doncs també 200 punts que sumeu al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més complicades i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. De manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons a temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut Roda de Barà. Eneko, preparat?
6: Sí.
0: Temps. Complicitat.
6: C-O-M-P-L-I-C-I-T-A-T.
0: Restaurarem.
6: R-A.
3: És una E.
0: Martina. Monarquisme.
7: M-O-N-Q.
3: A-R.
0: Alba. Desconnexió.
7: D-E-S-C-O-N-N-E-X. I o amb accent tancat.
0: Antisistema.
7: A-N-T-I-S-I-S-T-E-M-A-A.
3: Has dit dues A's, ho sento.
0: Doncs llàstima d'aquesta última paraula, però en tot cas heu fet dos encerts que sumen un total de 600 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Torredembarra. Preparada, Noa?
8: Sí.
0: Temps. Esvalutador.
8: E-S-T-A.
3: De baixa, no té.
0: Sebastián. Despropòsit.
9: D-E-S-P-R-O-P-O amb accent obert S-I-T.
0: Trinxeraire.
9: T-R-I-X.
3: Abans hi ha una N.
0: Eder. Massacraran.
10: M-A S-S-A-C-R-A-R-A-N.
0: Aplicadament.
10: A-P-L-I-A.
3: Que has deixat una C.
0: Doncs en el vostre cas també heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
11: Les puntuacions a hores d'ara són les següents. L'Institut Roda de Barà ha aconseguit 1.300 punts i l'Institut Torredembarra n'ha aconseguit 2.400.
0: Aquests són els resultats amb els quals arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts. En aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i conquerir la primera plaça del programa d'avui.
1: La mega paraula.
0: Música. El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Sònia Camí, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula d'avui?
6: Doncs serà la Martina.
0: Doncs la Martina, representant del grup. Raquel Martínez, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula?
8: En el nostre cas serà el Sebastián.
0: Doncs en Sebastián també com a representant de l'equip. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, ara desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de Ona la Torre. Fins ara mateix.
8: Fins ara.
0: Comença la prova a l'Institut Roda de Barà. Estàs preparada, Martina?
12: Sí.
0: Som-hi, doncs. Avui parlem de la condició d'incandescent, que és una qualitat que tenen aquells elements vivament lluminosos a causa de la seva alta temperatura. Quan se sotmet, per exemple, un material com el ferro, l'acer, el carbó, a altes temperatures, es torna incandescent, lluminós. Doncs bé, la megaparaula d'avui és el substantiu... incandescència.
12: Incandescència.
3: Endavant.
12: I-N-C-A-N-D-E-S-C, amb accent obert, N-C-I-A.
0: Quina llàstima, t'has quedat sense temps, però anaves molt bé, no pateixis. Molt bé, doncs ara serà el torn de l'Institut Torredembarra. Per tant, desconnectem de Roda de Barà Ràdio. Fins després.
6: Fins ara.
0: Institut Torredembarra, estàs preparat, Sebastián?
9: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de la condició d'incandescent, és a dir, de l'estat d'un cos que emet radiacions lluminoses per l'acció tèrmica. Quan se sotmet, per exemple, un material com el ferro, l'acer, el carbó, a altes temperatures es torna incandescent, lluminós. Doncs bé, la megaparaula d'avui és el substantiu incandescència.
9: Incandescència.
3: Endavant.
9: I-N-C-A-N-S.
3: Hi va una D, no una S.
0: Connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip i concursants. Ara sabreu com ha lletrejat la megaparaula, l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Sònia Camí, quants punts ha apostat el teu equip?
6: Doncs els havia apostat tots.
0: Molt bé, doncs aquests 1.300 punts que teníeu i que heu apostat. Raquel Martínez, quants punts ha apostat el teu equip?
8: 300 punts.
0: 300 punts, doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut Roda de Barà ha lletrejat la megaparaula... incorrectament. Oh! I l'Institut Torredembarra ha lletrejat la megaparaula... incorrectament. Oh! De fet, en el cas de l'Institut Roda de Barà no és que l'hagués lletrejat incorrectament, sinó que s'ha quedat sense temps. Ha estat a punt de lletrejar-la de manera correcta, però malauradament s'han acabat els 15 segons abans que pogués acabar-la. Ara sí, només ens queda saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
11: Les puntuacions finals són les següents. L'Institut Roda de Barà ha quedat finalment amb 0 punts i l'Institut Torredembarra ha acumulat finalment 2.100 punts.
0: Per tant, l'Institut Torredembarra és el guanyador del Picalletres d'avui. Enhorabona, anem a parlar amb ells. Raquel Martínez, com esteu per aquí, nois, noies? Felicitats. Sí.
13: Gràcies.
8: Ara mateix estan somrients i acaben de fer un gest d'extensió. I bé, bé, els veig molt, molt contents, eh, hores d'ara.
14: Tu diràs, escolta'm, què, com ha anat això? Quina prova heu vist més complicada?
13: La de lletrejar, la paraula llarga.
14: La última, la mega paraula.
13: Sí.
14: Clar, és que són pocs segons, és una paraula llargueta, a vegades costa, que és, de fet és el que li ha passat a l'Institut Roda de Barà, que s'ha quedat sense temps. Però bé, no passa res. Institut Roda de Barà, com esteu?
6: Doncs bé, s'ho han passat bé, no? Jo crec que sí, que s'ho han passat molt bé i han après segurament noves paraules, no? Martina, Alba?
12: Sí.
6: Sí,
9: sí, sí. Sí,
14: sí, que, de fet, Martina, és que és el que diem, eh? L'havies fet bé, però és que aquest so final no ha acabat.
11: Felicitats, Martina, pel lletreig que has fet de la mega paraula, tot i que t'has quedat aquí amb dos, t'han faltat dos segons per entrar dins del temps. Ho sentim molt, però felicitats, ho has fet molt bé.
14: Felicitats a tots dos centres, que heu fet una molt bona participació, i ara ens cal saber com queda el Pica Ranking després d'aquest programa. Jurat, a veure com queda el Pica Ranking d'avui.
1: El Pica Ranking.
11: En quarta posició tenim el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès, també amb 5.400 punts. En tercera posició tenim l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí amb 5.600 punts. I el primeríssim lloc del nostre pica-rànquing l'ocupa l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts.
14: Doncs aquest és el Pica Ranking, el final del Pica Lletres d'avui. A mi, per part meva, només em queda acomiadar-me tant de les locutores, en aquest cas Sònia Camí, Raquel Martínez, i tots els concursants d'avui, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per haver concursat.
6: Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
8: Sí, ens ho hem passat molt bé, moltes gràcies.
14: Gràcies a vosaltres. Hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Pica Lletres que us podeu descarregar per entrenar-vos, per venir-hi a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies, Roda de Barà Ràdio i Ona la Torre, per la vostra feina, així com també el professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Pica Ranking per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Fins ben aviat. Adéu.
1: Pica Lletres. Mots i jocs. Acabassos.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Un acord històric amb sindicats i patronals posa les bases per avançar cap a l'equiparació salarial. Amb el sector públic ho ha avançat aquest matí el president Salvador Illa en una visita al CAP Vic Sud, on també ha elevat el pla pilot desplegat a aquest centre per reduir el temps d'espera del procés de dependència. Actualment la bretxa salarial en l'àmbit social i la mitjana al sector públic és un 37%. L'executiu català destina 150 milions d'euros anuals i fins arriba una inversió de 600 milions d'euros al 2030 quan preveu que s'assoleixi aquesta equiparació reivindicada pel sector. L'acord el signa hores d'ara el president de la Generalitat.
3: Equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades, que les atenen, aquelles persones que necessiten ser ateses a l'àmbit social perquè puguin equiparar-se a algú que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Hi havia una diferència, tots ho coneixem, això ho tenim perfectament diagnosticat, que feia insostenible la situació. Marcarem un camí d'equiparació salarial.
2: I dret a sortir d'un nou cicle de mobilitzacions dels docents, avui amb accions de protesta als centres educatius i als serveis territorials del Departament d'Educació per demanar al govern que reobri les negociacions per millorar les condicions laborals, recordem-ho, i el sistema educatiu. Les protestes d'avui són l'inici del calendari de mobilitzacions previstes fins al dia 5 de juny. En parla la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
4: Estem disposats a donar continuïtat a unes negociacions que no s'haurien d'haver trencat en cap moment i poder arribar a un acord que realment doni resposta a les necessitats de les persones treballadores, que reverteixi aquestes injustícies salarials i educatives que estem patint.
2: I el Parlament ha interceptat avui un paquet dirigit a la CUP que contenia una nota amb missatges racistes, homòfobs i d'extrema dreta escrits en català, així com diversos pamflets propagandístics d'empreses d'alarmes de seguretat i un llibre amb un circuit electrònic. Així ho ha explicat la CUP en un comunicat en què detalla que el paquet sense remitent ha arribat a les dependències. L'equip de seguretat del Parlament l'ha custodiat i els especialistes explosius dels Mossos s'han activat per analitzar-lo i han dit que no contenia cap explosiu. I el fiscal en cap d'anticorrupció desmenteix l'empresari Víctor de Aldama i assegura que Pedro Sánchez no era el número 1 de la trama de les mascaretes. En la presentació del seu informe final davant del Tribunal Suprem, el fiscal ha afirmat que els tres acusats van conformar una verdadera organització criminal en la que Ábalos era el cap, Coldo García la seva mà dreta i Aldama el corruptor. I el Docs Barcelona explorarà les fractures del món contemporani. La 21a edició del Festival Internacional de Cinema Documental comença demà amb el film A Fox Under the Pink Moon.

0: De l'11 al 18 de maig, gaudeix del programa per molts anys. Espectacles de playback, teatre, caminades, tallers de ball, cant i internet. Una setmana de propostes lúdiques i festives fetes i pensades per a la gent gran de Mollet. De l'11 al 18 de maig, per molts anys.
1: Andalucía, la que divierte.
2: Si te gusta recordar las cosas de tu tierra, sintoniza el 96.3 de la FM en Radio Mollet y escucha el programa Así es Andalucía, que se emite cada miércoles de 7 a 8 de la tarde, en el que podrás sentir algo diferente. No te lo pierdas.

0: Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, ADIMO.
1: Molt bona tarda, com cada dimecres i des de fa més de 26 anys.
2: Sí, senyor, sí.
1: El Barreres Fora torna amb tots vosaltres. El programa de... Espera, tinc el micro una mica lluny.
2: Vale.
1: El programa de Ràdio Mollet que fem els membres de l'associació ADIMO. I qui som, Josep? Qui som?
2: Sí, senyor, jo ara us ho dic. Tu mateix, Jaume Girbau.
1: Bona tarda, company.
2: Bona tarda. Cristina Sandoval, bona tarda.
3: Molt bona tarda.
2: Guillem Mono pot estar-hi. La Sevilla Ángela...
3: Con amor.
2: Tampoco puede estar. Por el momento, bueno, i qui us parla, en Josep Roca, que sóc jo mateix. I, bueno, i a l'altre costat del vidre tenim la nostra tècnic, Nora Corbalán.

0: torn. Ens podeu seguir escoltant tots els dimecres, com avui, de 17 a 18 hores. I si us heu perdut el programa o el voleu tornar a escoltar una altra vegada, recordeu que podeu accedir a la web de Ràdio Mollet, que és www.radiomollet.com. Només cal anar a programes, triar barreres fora i seleccionar la data del programa o el títol que vulgueu tornar a escoltar. El d'avui és Zoila Zabala Paralímpica. I tenim una segona part on parlarem del robo de silla en Castellón. I per cert, el diumenge tenim la redifusió de 13 a 14 hores.
1: Molt bé, també ens podeu visitar a la nostra seu social, que està al centre cívic de Can Pentiquet, carrer Can Flaquer, número 25 de Mollet del Vallès, tots els dimarts de 17 a 21 hores. També ens podeu trucar per telèfon al centre cívic al 93 570 35 25 93 570 3525. Ens podeu deixar l'encàrrec i us atendrem amb molt de gust. I ara mateix, si voleu intervenir en directe aquí en el Barreres Fora, apunteu, agafeu paper, agafeu llapis ràpidament
2: o memoritzeu,
1: o agafeu el mòbil i apunteu el número. El telèfon de la ràdio en directe és 93 570 6866, 93 570 6866.
0: Benvinguts a casa vostra.
3: Escoltes Barreres Fora.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos. La Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental ha celebrat el Dia de la Cambra. Aquest dimarts, una jornada que ha reunit la comunitat empresarial de la comarca i representants de l'àmbit polític per destacar el valor afegit i el paper clau de les empreses. L'acte que s'ha dut a terme al campus Fundació de Mollet ha estat especialment significatiu per la ciutat, ja que d'entre les empreses reconegudes, la Fundació Sanitària Mollet ha estat una de les protagonistes. I en esports, us informem que el Club Muntanyenc organitza la 27a edició de la Caminada per Muntanya Serralada de Marina. Tindrà lloc aquest diumenge 10 de maig. En total són 22 quilòmetres i mig amb un desnivell acumulat de 743 metres. La presidenta del club, Mercè Cervera, i el coordinador de la prova, Josep Soler, han explicat que es tracta d'un desnivell assumible per a aquelles persones que estan acostumades a caminar.
1: Però és acumulat, com diem.
2: Sí,
1: sempre,
2: és,
1: no?
2: És acumulat. Sí. I tot això vas pujant i baixant, no? Vull dir, surts d'aquí Mollet, que és planer, més o menys, i quan has travessat la carretera de la Roca, pues, ja comença la pujada, no? Però ve un tros de pla, vas fent pujol, corriols, pistes, i vas pujant. Aquí el tram que fa pujar una miqueta més és el tram de pujar al Turó del Galzeran. El Turó del Galzeran, que és després de l'esmorzar, vull dir que ja hauran agafat forces, el pujaran, però bueno, que són 70 metres, pràcticament, no sé si arribarà a 70 metres allò, aquest trosset de corriol. Després ja baixes per la pista i ja vas fent.
0: Cada vegada la major part de les inscripcions es fan en línia, tot i que tant aquest dijous com divendres 7 i 8 de maig la secretaria del club restarà oberta entre les 7 de la tarda i les 9 del vespre per a aquelles persones que vulguin fer la inscripció presencial. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: Si te gusta recordar las cosas de tu tierra, sintoniza el 96.3 de la FM en Radio Mollet y escucha el programa Así es Andalucía, que se emite cada miércoles de 7 a 8 de la tarde, en el que podrás sentir algo diferente. No te lo pierdas. Andalucía.
1: ¿Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero el dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Mollet.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Fins aquí, Barreres Fora, un programa de l'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Mollet i Comarca, ADIM.
1: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'Organització Mundial de la Salut eleva 8 els casos sospitosos d'antivirus després que un antipassager del creuer on s'ha detectat el brot s'hagi presentat en un hospital de Zúric amb símptomes. Mentrestant, 3 pacients sospitosos han estat evacuats als Països Baixos i el vaixell ja es dirigeix cap a Tenerife i d'allà el passatge serà traslladat a Madrid, ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García, després de la reunió del Comitè de Seguiment del Govern Espanyol.
2: Los españoles que están a bordo, que como digo son 13 pasajeros y un tripulante, serán evaluados, serán examinados cuando lleguen a Canarias y serán trasladados en avión militar a la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán atendidos, examinados y permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario que dispongan los protocolos clínicos.
1: Una visita a la presó Brans 1 i una gran trobada concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys adreçada als joves. Aquestes són les principals novetats de l'agenda del viatge que el Sant Pare farà a Espanya i que començarà justament d'aquí a un mes. Durant els 2 dies que estarà a Catalunya, Lleó XIV també visitarà, com ja havia anunciat, la Sagrada Família i l'Abadia de Montserrat. Juan José Omellas, el cardenal arcabisbat de Barcelona.
3: En Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios la comunión en el Stadium de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres en San Agustín, que es la parroquia donde están los agustinos, donde está también las hijas de la caridad.
1: I per acord entre l'empresa i el comitè de Girona Més Neta per desconvocar la vaga de recollida d'escombraries. El comitè ha informat que a les 6 del matí s'ha assolit un preacord que l'Assemblea de Treballadors haurà de ratificar. De moment, la representació de la plantilla no posa termini per la votació. Els sindicats també deixen clar que de moment i en espera que l'Assemblea l'avali, l'aturada continua. I el jutjat d'instrucció número 3 de Granollers ha obert judici contra l'exalcaldessa de Vilanova del Vallès, Yolanda Lorenzo, i l'arquitecte municipal per presumptes delictes urbanístics. El procediment respon a un canvi de qualificació d'uns terrenys situats en una zona verda per urbanitzar-los i fer un aparcament i un espai d'estacionament de carros d'un supermercat. I el barri del Rec d'Igualada acull des d'avui i fins i sap de la 30a edició del Rec Zero, el festival de botigues temporals que des del 2009 converteix aquest antic barri industrial en un gran escenari de moda, cultura i també gastronomia, amb més de 100 marques i una 40a d'activitats culturals.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Afimoix celebra el seu 25è aniversari amb un concert solidari que aplegarà la participació de l'Escola Municipal de Música, el Centre Cultural Andalús i el Ball de Gitanes Esbar Dansaire. Serà aquest diumenge 10 de maig al Mercat Vell a partir de les 5 de la tarda i et pots fer amb l'entrada per només 5 euros. Els diners recaptats es destinaran a la investigació de la fibromiàlgia, fatiga crònica i malalties del síndrome de sensibilitat central.

0: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
2: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
1: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més a El món és digital. Avui us proposo una conversa que potser ens incomoda una mica, perquè quan parlem d'intel·ligència artificial sovint pensem en oportunitats, en eficiència, en innovació. Però cada cop més apareix una altra cara, la del poder, el control, la vigilància i fins i tot la guerra feta des de la intel·ligència artificial. L'altre dia, parlant amb l'Héctor Sankowski, que és el nostre convidat d'avui, va sortir una idea que em va quedar al cap. Potser la distopia ja no és només ficció, potser està començant a ser una realitat en construcció. Perquè les preguntes que sorgeixen és qui està decidint cap a on va la intel·ligència artificial, amb quins interessos i, sobretot, quin paper hi tenim nosaltres com a ciutadans. De tot això en volem parlar avui, amb calma, però sense ingenuïtat.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
1: Bueno, bé, Héctor, abans de tot, com sempre, donar-te la benvinguda. Gràcies per estar un cop més aquí amb nosaltres. Si em permets, l'altre dia estàvem parlant de molts temes, com sempre, al voltant de la intel·ligència artificial, i vas dir una cosa que me la vaig apuntar, perquè em va agradar la frase tan llarga i contundent, i ara te la llegeixo. Més o menys vas dir: la intel·ligència artificial ja no és només una promesa tecnològica, sinó una eina real de poder, control, guerra informativa, consum energètic i transformació social. I recordo que després et vas quedar tan descansat. Però ara m'agradaria que aquesta frase doncs eclosionés aquí al programa i ens expliquis què és això, que aquest moment que estem arribant ja amb la intel·ligència artificial.
3: Bueno, a veure, primer, bona tarda a tothom que estigui escoltant el programa, totes i tots. Gràcies novament, Tomàs, per la possibilitat de que pugui participar. Gràcies també als oients que tenen la paciència d'aguantar aquests rotllos que fiquem tan tecnològics i tan conceptuals, però a vegades intentem aterrar, i començaré per l'aterrament. Mireu, quan la gent va començar a parlar dels llenguatges naturals, que del qual Tomàs és un expert perquè ell fa molts anys que treballa a la informàtica i tot això, de fet, hi havia com una idea de que hi hauria algun dia en el qual podríem parlar amb la màquina i la màquina no tindria, nosaltres no tindríem ni que escriure ni res, no? Te'n recordes quan va començar a parlar de llenguatge natural, que de fet és la base, diguem-ne, de la intel·ligència artificial. Avui no parlarem de l'origen de la paraula, perquè hi ha molt debat sobre això. Però, i això és els anys 50-60, diguem-ne, no? No estem parlant de que això fa 3 dies, des de fa molts anys s'està parlant d'això. De fet, en la pràctica, quan comencen a fer-se les primeres màquines, apareix això. Per tant, diguem-ne, en un moment determinat en la història, diguem-ne, de la tecnologia i en la història també de la ciència, va haver-hi un moment en el qual tothom veia de què habria, que és la primera cosa que jo afirmo. Es va veure que havia una esperança, que havia alguna eina que ens ajudaria a arreglar moltes coses, millorar, fer processos més ràpids, etc. Hem de recordar que molts dels processos que avui dia estan molt, molt estandarditzats amb la intel·ligència artificial ja existien amb mecanismes, diguem-ne, els chatbots i companyia, diguem-ne, no és una cosa que hagi sortit de la nada, diguem-ne, no ha sortit del no-res, ha sortit, diguem-ne, d'una evolució natural. Ara bé, què ha passat? Diguem-ne, no? Jo també deia l'altre dia, comentava el tema de la distopia, no? Perquè jo crec que quan pensàvem en els temes, hi ha 3 o 4 distopies, no utopies, sinó negatives, més que negatives, diferents, diguem-ne, no? Que van sorgir, no? I que estan representades en pel·lícules, no? Des de Matrix, podem dir Terminator, podem dir 2001, hi ha com situacions, és el HAL 9000, bueno. Què passa? Que ara s'estan materialitzant no de la mateixa manera, malgrat que avui Elon Musk ha dit que Robert Altman el que vol crear és un Terminator. No sé si ho has llegit en algun lloc, diguem-ne. Ha dit en un judici que estan avui, que s'està realitzant, que al final s'estan parlant de peles, de pasta, d'euros, diguem-ne, no estan parlant d'altra cosa, però el tio li diu, és que aquest senyor el que vol crear és un Terminator que acabarà amb la humanitat. El que sí és cert és que diguem-ne, la intel·ligència artificial ha accelerat processos que van des del control del dron, que és una cosa molt mecànica, però, ojo, amb un efecte molt concret i que nosaltres ja ho hem parlat en alguna tertúlia, perquè en quin moment el dron pot autonomitzar-se i prendre la decisió de, perquè, clar, el dron tu no programes per atacar un objectiu, però resulta que hi ha civils al costat de l'objectiu. I aleshores, en quin moment, si tu perds el contacte, el dron agafa l'autonomia de dir, com no tinc ningú que em digui el que tinc que fer, no, l'estic expressant en verbs humans, però el dron no pensa d'aquesta manera, òbviament. No és que no pensa, és que no pensa, actua. Si ell té la missió, diguem-ne, d'atacar, hagi o no éssers humans, o sigui, danys col·laterals, ell pot atacar. Però també podem anar al tema de com, diguem-ne, pot inventar una narrativa, que això podria ser una fake, podria crear elements, diguem-ne, de distorsió de la realitat, podria crear fins i tot imatges falses, diguem-ne, que és el que ha passat, per exemple, ahir, que va haver-hi un conflicte d'estat, diguem-ne, no?, entre l'Aitor Esteban i el PSOE, diguem-ne, no?, perquè van crear una imatge amb intel·ligència artificial i això va crear un conflicte d'estat, diguem-ne, no?, poca broma, no? O el propi Trump, que s'ha surt per una web vestido de papa o vestido de Cristo o vestido de no sé què, diguem-ne, no? O sigui, això pren una idea, diguem-ne, d'una informació que es pot construir amb la intel·ligència artificial i que pot orientar la informació d'una manera o una altra. O, en un altre registre, un altre concepte, també ens podria ajudar a la transformació social i a la millora de la humanitat. Perquè accelerar, per exemple, el procés de descobriment de les contraindicacions que pot tenir una vacuna contra la malària que està experimentant justament la Fundació Bill Gates en base a elements d'intel·ligència artificial, pot accelerar el procés 20 o 30 anys i hem anat a combatre una malaltia que fa estragos a Àfrica. O sigui, aquest apareix com un element, diguem-ne, del qual hi ha masses components en el qual comencen a haver-hi debats paral·lels molt complicats que tenen que veure des de l'ètica fins a l'exercici del poder. Diguem-ne, no, perquè no ens enganyem, qui tingui, que això és una mica el que debatem amb el tema de Palantir i amb el tema del manifest aquest que va fer l'Àlex Karp, la gent de Palantir, que és aquest manifesto de l'aliança per a simplificar per al
1: No,
3: vehicle.
1: no, no, no, no, simplificar-lo. Després vull preguntar-te per entendre.
3: Aleshores, clar,
1: Continua,
3: aquest és un tema
1: perquè sí que
3: després
1: m'agradaria que parléssim de per entendre.
3: Estem parlant de poder. Estem parlant, diguem-ne, de que en aquest moment, gràcies a la intel·ligència artificial, un banc té una capacitat de tenir una quantitat de dades meves, de la meva compte, però de tot el meu entorn econòmic, diguem-ne, que abans no tenia. I sobretot té una gran capacitat amb el sistema multiagents, que vol dir diversos sistemes d'anàlisi d'una situació, no? Com diversos, un anàlisi econòmic, un anàlisi fisiosociològic, un anàlisi fins i tot conductual, de què cosa s'ha fet, de com ho compro, no? Un anàlisi i me fa un perfil que abans, diguem-ne, no era tan fàcil de construir. I ara, amb un sistema multiagent, jo podia fer perfectament un perfil teu, Tomàs, que tingui multivariables que abans me costava molt de correlacionar-les i ara no em costen tant. No solament això, que ara ni les tinc que programar. Jo avui he fet un petit programa, diguem-ne, no, de temes per a un polígon industrial, me l'estic inventant, d'anàlisi de la seva situació energètica, en el qual el tio captura dades de les companyies elèctriques, mobilitat en la zona, no sé què, no sé quant, d'això me fa un pack que abans tenia que juntar dada, barreja, ara no, ara m'ho fa tot automàticament sense aprendre a programar. Amb un programa que seria el Python, que per als que no coneixen el tema, simplement és un programa, diguem-ne, al final és un llenguatge de programació que serveix, que en el qual se suporta moltes de les activitats, diguem-ne, d'intel·ligència artificial. Aleshores, clar, aquí tenim un canvi radical i sobretot el tema del poder, perquè el poder, tant el poder polític com el poder no polític, el poder econòmic, pot aprofitar totes aquestes dades que fan referència al subjecte, ordenar-les, sistematitzar-les i a partir d'aquí fer polítiques positives o negatives. I això no, avui, bueno, podem també parlar.
1: Aquest exemple que posaves del banc. Vale, avui en dia el banc té la capacitat, gràcies a la intel·ligència artificial, de fer una anàlisi total teu. Teu i de l'entorn i del moment econòmic del país i, en definitiva, decidir si et dona o no aquell crèdit que acabes de demanar. Però aquí ve el tema. Molt bé, la intel·ligència artificial ha preparat tot aquest conjunt de dades. Però qui pren la decisió final? O qui l'ha de prendre?
3: A
1: Un
3: veure,
1: humà o un algoritme?
3: vale,
1: Aquí ve el tema.
3: bueno, avui dia, jo, per lo que la meva experiència personal, o sigui, com subjecte, Estic veient, diguem-ne, que l'està prenent un algoritme, absolutament, que no l'està prenent cap... No, no hi ha intervenció humana. Jo tinc una experiència, diguem-ne, no fa poc, per tenir que comprar un aire condicionat, vaig demanar un petit crèdit a una d'aquestes financeres i el vaig fer a les 6 del matí, diguem-ne, no? Estic convençut que no havia ningú mirant-se cap carpeta i ell va decidir. Per tant, és cert que el que demanava era poc, és cert... hi havia moltes variables, però està claríssim de que cada dia més, diguem-ne, hi haurà un algoritme que juntarà el conjunt de dades, però ara normalment assumeix les dades que jo que són les més fàcils, però en quin moment, diguem-ne, suposem de que un tingui un

0: professor de la Universitat de temes criminològics, justament de polítiques públiques, de polítiques no tant de la criminologia com forense, sinó com... hi ha proves, jo explicava això, que hi ha proves en Estats Units, hi ha una de fa 15 anys, hi ha una, no?, que analitzen la conducta d'un subjecte des de moltes variables, i ara suposo que això, que és el que està fent Palantir, diguem-ne, no?, quan analitza, quan dona en el tema de l'ICE, diguem-ne, del famós tema dels emigrants, ha ajuntat molta informació i ha decidit l'algoritme a qui tenia que expulsar-se i qui no, i s'ha equivocat moltes vegades, com s'ha demostrat, no una, moltes vegades s'ha equivocat. Per què? Perquè ha correlacionat dades que potser no eren les que tenien que marcar, i pot jerarquitzar i prioritzar. Si a sobre, ara, què passa? Que qui decideix la jerarquia de l'algoritme, hi ha un punt en el qual és l'individu que diu, miri, sí, el que vostè digui l'algoritme, però soy jo el que digo que si ha comès una infracció de trànsit, no li doni un crèdit per comprar un cotxe o una moto. No sé si m'entens, això, la
1: Sí,
0: decisió
1: sí, sí, sí,
0: no és de
1: clar.
0: l'algoritme.
1: Sí, el que decideix les premisses de l'algoritme, per dir-ho
0: Exactament.
1: d'alguna forma. El programa d'avui, el programa d'avui, quan el veieu publicat, tant a Barcelona 2 com a la pròpia emissora, el títol que li he posat és Héctor Sankowski, que és el seu nom, quan la distopia deixa de ser ficció, intel·ligència artificial, poder i control. I ara sí parlem de poder i control, i aquí és on vull que ens facis 5 cèntims o 10, si cal, sobre el manifest de directius de Palantir i quin és el problema que pot sorgir d'aquí. O sigui, en què pot acabar tot això si això de Palantir tira endavant?
0: A ver, la situació és com... Bueno, a ver, el tema està de... Primer que no és nou aquesta història, però jo crec que no és nou de nou, de cap manera. O sigui, ja des de Julio César, i jo crec que abans des de Moisés, hi havia aquestes aliances entre el poder militar i el poder polític, o sigui, no, tranquils, no? Però sí és cert que Eisenhower, als anys 60, a finals del 60, i, bueno, en aquests anys que va governar ell, va parlar de l'aliança, diguem-ne, industrial-militar, que era la indústria, diguem-ne, de tancs, de camions, d'armes, no? S'alia amb la militar i formen un conglomerat i, no? I van avançant i van... tenint en compte que la Segona Guerra Mundial, com la Primera i com totes les guerres, van ser grans espais de, diguem-ne, d'experimentació de noves tecnologies, de nous materials, etcètera, etcètera. O sigui, el cotxe ha tingut una acceleració en la Segona Guerra Mundial brutal, i el camió, ni te cuento, o sigui, gràcies a la tecnologia del tanque, el transport de tropes, de la logística. Bueno, què passa amb Palantir? Palantir planteja el mateix, però amb intel·ligència artificial. Diu, hem de fer una aliança entre lo militar i els avenços de la informació que ens facilita la indústria militar, i amb això hem de crear un nou model, diguem-ne, d'aproximació a la política en el qual aquesta aliança tingui el poder i, per tant, sigui la que ordeni les prioritats de la política, no? I, per tant, per exemple, ja es posa com un exemple, jo ara estic parlant de memòria, si us plau, però es posa un exemple, que és més important si subministrar-li investigar sobre un rifle a un marí, marín és un soldat de l'armada, que normalment són soldats, però que se li diuen marines, diguem-ne, no? De l'armada americana, que són tios que van i oiteas que van i que envaeixen un país, és més important facilitar-li estudiar sobre com fer una 16, una 16, que seria un arma de repetició, una metralladora, que li diuen vulgarment, no? Aunque no és exactament això, però bueno, és igual, la gent m'ho entendrà, o, no sé, o no sé, un programa per l'escola. I clar, aquests són els dilemes ètics, diguem-ne, no? I que guarden relació amb el poder, perquè ells el que venen a dir és aquesta aliança permetrà, diguem-ne, no? I justament crear un conglomerat, un conglomerat entre les empreses de Silicon Valley que s'haurien de dedicar més a això, diguem-ne, a defensar l'ideal dels Estats Units, ¿vale? I això és el que li estan plantejant. Per tant, estem parlant del poder, perquè això després donarà poder a la força militar, i aquesta força militar està al finalitat del servei polític. I aquest servei polític pot utilitzar-lo per defensar les seves fronteres, però també pot utilitzar-lo per plantejar l'ICE, diguem-ne, no? La persecució dels emigrants clandestins, que diuen ells, quan molts no són il·legals, molts són legals, diguem-ne, no? Per tant, aquest és el tema. Jo crec que aquí és on entrem en el món de l'ètica, que és dir, si l'ètica i també de la política, en el sentit de dir com es controla, diguem-ne, quan hi ha uns que plantegen de que no volen el control i que volen una hiperliberalització i desregulació total, i altres que en lloc de dir, escolta, anem a parlar de com ho fem, no diuen, no, regulació total. I aleshores poden bloquejar fins i tot l'avenç, no sé si m'enteneu, diguem-ne,
1: Sí,
0: no?
1: sí.

0: Això és, jo crec que aquí hi ha un tema de ser molt proactiu, de tenir una ment molt oberta i de realment treballar. Aquí els únics que ara han donat un pas al front han estat els de Cloud, els d'Anthropic, i aquests han decidit, i això em segrestant el Mythos, perquè pel Mythos, perquè pensaven que podia, perquè bàsicament el que el Mythos va descobrir era la vulnerabilitat de determinat software. Aquests van dir, bueno, lo retiro del mercado, però el Pentàgono, no, no, a mi m'interessa molt aquest, perquè si puc fotre o a los iraníes o a los russos o a quien sea, diguem-ne, no? O si tothom va ara darrere de l'algoritme que governa el Mitos, m'entens? Perquè si és cert que això és tan així, serà fantàstic, diguem-ne, per als que volem això, no? Per tant, és una evolució molt interessant que hem d'anar analitzant-la amb molt de cura, molt, molt, molt. Per tant, jo
1: Però
0: crec que aquí, si ja ho veu... Sí, perdó.
1: sí, perdona, com pot arribar a pertànyer, per dir-ho així, al govern, la intel·ligència artificial? O sigui, és possible que arribem a tenir governs que siguin dirigits per intel·ligència artificial? O hi ha algun país que ja comença a fer pinitos en aquest sentit?
0: Bueno, no sé quin país va crear un ministeri fa poc.
1: El Bukele.
0: Sí, no, el Bukele va crear...
1: De
0: No, no.
1: sanitat.
0: Va ser Bukele que va... No, un que va crear un departament contra la corrupció en base a intel·ligència artificial. Ho vaig llegir no sé en quin país, però sí, clar que tu pots fer. Mira, primer, de fet, a veure, ara parlo de... Quan a Felipe González li criticàvem tots de que governava con les enquestes, diem-ne, no? Te'n recordes, no? Els anys 80, ja li deia, ojo con la informació, diem-ne, què manda més, la enquesta o la voluntat política suya i del poble? Bueno, aleshores, de fet, en la pràctica el que estem és avançant en aquesta idea de cada dia estem més pendent de l'opinió pública. Ara bé, la novetat és, amb la intel·ligència artificial ja no només puc tenir l'enquesta, sinó puc tenir comportaments enormes, diguem-ne, no?, de com opina la gent de molts temes i de moltes coses i de mobilitat, però també puc fer el contrari, la novetat de la intel·ligència artificial, que és puc induir a que la gent consumeixi d'una determinada manera perquè a mi me retorni un feedback en el qual jo pensi, no, com la gent consumeix i la gent actua i la gent se comporta de determinada manera, jo actuaré d'aquesta manera. Mentre el que he dit, o sigui, tu pots agafar i construir la informació en sentit contrari, o sigui, manipula, pura i duramente. I aquest és un dels les crítiques que se li estaven fent a Meta, diguem-ne, no, el risc que podia tenir en la manipulació, diguem-ne, de l'opinió, en la manipulació de la conducta, per a provocar, diguem-ne, no, que Meta és Facebook, per si algú no s'ha enterat encara, no? Diguem-ne, i també WhatsApp, però el tema és aquest. Però el mateix Google, diguem-ne, Google, des de fa molt de temps, diguem-ne, no, amb la publicitat i tot això, el que passa que al final ens hem espavilat tots i veiem que els 4 o 5 o 6 o 7 primers, diguem-ne, no, que apareixen són publicitat, però al principi tu dius, quiero comprarme una casa, o quiero comprarme un cotxe, o quiero comprarme una Coca-Cola, i et sortia el primer aquest i diu, ah, mira que bé, no, no, coño, que esto es publicitat. Mentre que oír-te, esto no es... Per tant, estava
1: Sí.
0: manipulant, no?
1: Parlem, estem arribant, ens queden 4 minutets de programa. Parlem d'això, del poder. Estem parlant de poder, no? El poder de la informació o de la desinformació. I qui? Bueno, no vull que diguis noms, però com s'està utilitzant precisament la intel·ligència artificial per produir desinformació intencionada?
0: Bueno, hi ha molta gent que està treballant sobre aquest tema. De fet, en la pràctica, tots els que he mencionat han treballat sobre això, diguem-ne, no? Que es tracta de manipular l'opinió pública. No, no té més secret això, diguem-ne, no? De fet, s'intenta manipular per crear opinió. De fet, en la pràctica s'ha acusat... Bueno, la famosa història de Analytical Cambridge, no sé si te'n recordes, diguem-ne, no?, que aquests tios van intentar manipular... Bueno, van intentar, o sembla que va ser... O sigui, en aquest moment, qualsevol campanya electoral tu la pots intoxicar perfectament amb bulos, amb falses informacions, etcètera, etcètera, i que pots provocar en un moment determinat variació en el comportament. De fet, electoral, de fet, en la pràctica, Milei ha treballat. L'ultradreta lo està treballant molt bé. És curiós, no?, perquè sempre havíem tingut que totes aquestes eines eren eines de progrés i ara ens estem donant que Trump i l'ultradreta li treuen més suc que l'esquerra. L'esquerra està mirant-se a veure com va esto, digamos, no? I està molt sotmès a aquest tema i, en canvi, l'ultradreta o una part de la dreta estan aprofitant aquestes eines d'una manera excepcional, diguem-ne, no? Hi ha un material molt interessant que explica això, i després s'han de llegir-los els mateixos, diguem-ne, no? Això lliga amb un tema de Palantir, que és que per Antí, per exemple, unes coses que planteja també és el tema del xoc cultural, que el diuen, no li hem de donar tanta importància, diguem-ne, a això del llenguatge políticament correcte i tot això, més aviat l'hem de combatre, i això lliga molt amb el pensament d'ultradreta, que és una de les coses que preservava alguns aspectes de la igualtat d'oportunitats per a la gent més feble, més vulnerable, però, diguem-ne, també és cert que s'ha manipulat massa aquest sentit i ara estamos com política pendular. De fet, en la pràctica, el que fa l'ultradreta, diguem-ne, no? I el que la ultradreta està fent molt bé és aprendre d'això i col·locar missatges, sí, ja estic acabant, col·locar missatges com per exemple aquest missatge de la prioritat nacional, diguem-ne, això està bastant ben estudiat, diguem-ne, no? Que diu, jo col·loco un missatge i de qual es parla d'aquest missatge i al final acabarem pensant, bueno, óyeme, pues por ahí no està tan mal esto de la prioritat nacional, saps el que vull dir-te, no?
1: Sí.
0: No, no.
1: Sí, ja no tinc temps, però precisament la prioritat nacional, quan un cap tingui que decidir si admet o no una persona, clar, si decideix un algoritme a Aragó o a Extremadura, aplicarà l'algoritme i no l'atendrà. Si ho aplica una persona, segurament tindrà un criteri diferent. Però aquest crec que és el gran perill, que acabem en mans d'algoritmes perquè la gent, per comoditats, però que sigui, ho abandoni. Tenim un minut i mig.
0: Bueno, però el tema, torno a dir-te, lo has dit tu abans, el tema està, lo has dit, la jerarquia, qui jerarquitza? L'algoritme no és autònom, no és intel·ligent. L'algoritme tu li dius, primero pon a los verdes i després a los amarillos, i l'algoritme farà això. Però si tu dius primero los amarillos i luego a los verdes, farà això també, a ell li importa tres pepinos. Però és que no pensa, l'algoritme no pensa. Aquest
1: No,
0: és
1: no, no.
0: l'altre tema que se comença a dir que si l'algoritme en algun moment pot tornar-se intel·ligent de debò. I pensa, que això és una mica també lo del mitos, maitos, o com li vulguis dir. Però avui no, perquè això dona per un altre programa i amb gent molt experta sobre això, diguem-ne.
1: Bueno, doncs, ara que has dit això, que ho hem dit més d'una vegada, el proper programa que vinguis, perquè vull que continuïs venint, convidem també a un tercer i fem una mica una tertulieta.
0: Perfecte, com tu
1: Vale, doncs,
0: manes.
1: res més. Ara sí que tinc que acomiadar-te perquè hem arribat al final, final, final. Gràcies i ja veurem el que passa. La propera setmana, més informació sobre
0: Vale.
1: intel·ligència artificial.
0: Gràcies a tu, Tomàs. Passa molt bona tarda i a tots els oients també. Adéu, gràcies.

0: Estàs escoltant El món és digital, el nostre programa setmanal sobre la innovació i la intel·ligència artificial i el seu impacte a la teva vida, al teu negoci i a la societat en general. Però si vols estar al dia cada dia, subscriu-te al nostre butlletí de notícies barcelonadot.com i cada dia rebràs el nostre butlletí que en 3 minuts et posarà al dia sobre la innovació i la intel·ligència artificial i el seu impacte a la teva vida, al teu negoci i a la societat en general. barcelonadot.com, el teu butlletí de notícies per estar al dia cada dia. I això ha estat tot per avui. Ja sabeu, el món és digital. Us espero aquí la propera setmana.
1: I això ha estat tot per avui a El món és digital.
2: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
3: Dos quarts, notícies.

0: Salutacions, són 2:15, us parla Carla Ramos. Aquest dimarts 5 de maig s'han complert 81 anys de l'alliberament del camp de concentració i extermini de Mauthausen i l'associació amical Mauthausen de la mà de l'Ajuntament de Mollet s'ha sumat un any més a la commemoració d'aquesta data tan assenyalada i que toca tan de prop a la ciutat. Representants polítics, entitats locals, veïns i veïnes i famílies s'han reunit aquest dimarts a la plaça amical Mauthausen per retre homenatge als 5 molletans que van morir en el camp de concentració, que són Vicenç Bach, Pere Cuyàs, Joan Molins, Joan Turà i Antoni López. Mireia Dionís, alcaldessa de Mollet, ha refermat el compromís de la ciutat amb la memòria democràtica.
1: Al final, Mollet sempre s'ha manifestat com una ciutat altament compromesa amb la memòria democràtica i ho fem perquè la memòria democràtica és dignitat, és recuperar la dignitat de totes aquelles persones que van patir el feixisme. També ho fem com un acte de justícia, com un acte de reparació, que creiem que és superimportant fer tot el possible per reparar a totes les víctimes del feixisme i també ho fem com un acte que ens interpel·la en el present, no? I per tant, davant dels discursos d'odi, davant de la discriminació, davant de la vulneració de drets, Mollet no vol quedar neutral, no? Per tant, en aquest acte, un any més, el que Mollet fa és mantenir el seu compromís doncs amb no callar i amb recordar i per sobre de tot doncs, manifestar que és una ciutat compromesa amb la dignitat humana.
0: Com és habitual, l'acte ha comptat amb la presència dels fills de Joan Tura, els darrers que queden de la resta de deportats. Josep Tura, en el seu discurs, ha parlat de la importància de defensar la llibertat i respectar la pluralitat. I també us informem que Mollet del Vallès ha posat en marxa aquest mes de maig un cicle de xerrades divulgatives sobre la Unió Europea, coincidint amb la celebració del Dia d'Europa el 9 de maig i els 40 anys de l'entrada d'Espanya a la UEM. La iniciativa s'adreça principalment a la comunitat educativa del municipi i té com a objectiu acostar el funcionament de la Unió Europea a l'alumnat d'una manera entenedora i participativa. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

Aquest diumenge, 10 de maig, el Club Muntanyenc Mollet organitza la 27a caminada per muntanya Serlada de Marina. Un recorregut de 22 quilòmetres per gaudir de la natura i fer esport. Informa't i inscriu-te al web semamollet.cat.

0: Eureka, un programa on parlem des de cultura i història fins a tecnologia i ciència. A Eureka cobrim una gamma àmplia de temes per mantenir-te informat sobre la ciutat de Mollet i comarca.
1: Molt bona tarda a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts un dimecres més al programa Eureka, en què cada dimecres posem un tema divers sobre la taula. Avui parlarem del projecte Xarxa Circular d'aquí de Mollet, que és una associació que, de fet, doncs, conserva el medi ambient mitjançant tèxtils en desús. Per parlar d'aquest projecte, avui tenim aquí els estudis de Ràdio Mollet amb dues de les fundadores del projecte. Tenim a l'Àngeles Morillo. Molt bona tarda, Àngeles.
2: Bona tarda.
1: I també tenim amb nosaltres a la Montse Seguillo. Molt bona tarda, Montse. Primer de tot, doncs, agrair-vos, no, que esteu avui aquí amb nosaltres i que, de fet, doncs, dongueu a veu aquest projecte, com dèiem, Xarxa Circular. Doncs us agraïm això, aquesta presència, doncs, per poder parlar d'aquest projecte de primera mà. Per començar, a Montse, Àngeles, comentem-nos una mica, per aquelles persones que no sàpiguen Xarxa Circular, com ho descriuríeu, què és aquest projecte?
2: Bueno, Xarxa Circular va començar perquè la Daniela, que és una altra part una de les fundadores, uh-huh. Estem Daniela, Ruth, la Montse i jo. I bueno, jo vaig conèixer la Daniela a un curs de català, uh-huh. i allí va sorgir tot d'una manera molt, bueno, no, va ser una mica molt raro, perquè ella, bueno, volia, ella sabia cosir, uh-huh. i ella volia perfeccionar-se més, uh-huh. amb la costura i tal. I bueno, i jo vaig comentar de que jo sabia cosir i tal, i bueno, i tot va començar ahí, no? Ella ja tenia el projecte una mica en ment.
1: Vale.
2: I bueno, i a través d'ella, pues, bueno, va sorgir tot i ja es van posar a contactar la Montse, que jo no la coneixia, i amb la Ruth, i bueno, i allí va sortir tot, no? Una mica. I al principi, bueno, es juntaven a casa seva i bueno, posaven en pràctica, cadascuna se portava la seva màquina de cosir, i bueno, jo ensenyava una mica el que jo sabia, perquè jo tampoc era, jo tenia el títol de corte i confecció, però jo no mai havia treballat d'això. Uh-huh. I bueno, vaig començar tot allà.
3: Sí, al final juntes diverses persones, parles molt amb aquest tipus de reunions, uh-huh. al final pràcticament és una teràpia perquè t'expliques de tot, i sí que vam veure que molta gent feia servir això, material reciclat de coses de casa, no? Uh-huh. Doncs, o entre nosaltres, doncs vull fer un projecte de tal, ah, espera, que jo tinc una samarreta que et pot servir per fer una altra història, o coses aquestes. I tothom ho veiem superbé, no? Tothom veiem, ostres, és que reciclem, estem contentes amb els resultats finals i tal, però a cap persona no li donava el valor que tenia, uh-huh. fer aquestes creacions amb roba i amb coses reciclades, coses de casa, no? Perquè deien, sí, surten molt maques, però no les vendria mai, perquè són coses reciclades, uh-huh. no li donaves el valor. I nosaltres sí que li veiem. I d'aquí la Daniela és a començar, sí. dient, no, doncs ho hem de tirar endavant, podem ajudar molta gent, gent que doncs, no té una manera de sortir econòmicament i d'aquesta manera podia tenir una sortida, uh-huh. nosaltres els podem ajudar amb xarxes socials, amb fer aquest tipus de coses. I vam començar l'associació per aquest motiu, pràcticament, sí. no? El que passa és que ha anat variant molt. Abans sí que teníem associats.
1: Vale.
3: Vam ser, no sé, 30 persones,
2: sí,
3: potser?
2: Sí, més o menys.
3: Unes 30 persones associades. Sí. Mm. de diferents parts de Catalunya, i cada un amb la seva material reciclat, que no era roba, sempre. Vull dir, ella sí, segur, l'Àngel segur que era roba. Jo he fet de tot, he fet de roba fins bots de vidre i bueno, coses. La nostra companya Ruth era en temes de fusta. Hi havia un que feia reciclatge amb tetrabrics, vull dir que una passada. Mm-hmm. I sí, anava bé, els ajudàvem... estava molt bé, però va venir la pandèmia. La pandèmia va ser un caos, tot paralitzat, fora uh-huh. fires, fora tot, i aquí ens van tornar a repensar el projecte.
2: Molts amb la pandèmia van deixar, perquè bueno, molts eren... Era la seva manera de viure, també, uh-huh. no? Feien fires i tal, i era una mica de fer això, no? De comentar, no? Pues mira, hi ha aquesta fira a tal lloc i si voleu, pues, venir, pues, bueno, era una mica això, no? Mm. I clar, molts ho van deixar perquè no podien sostenir aquests mesos tan dolents i bueno, i després també les fires també han baixat molt de el públic, sí, va molt i tal, però ja en les vendes no són abans, sembla que era una mica més, no? Anava tot millor. I bueno, al final vam replantejar com fèiem això i per on tiràvem, no? Aquesta història nostra, no? Que volíem fer i portar a terme.
3: A dia d'ara, doncs, les quatre d'aquí de Mollet ens vam quedar i ara ens dediquem exclusivament al reciclatge tèxtil, sobretot, encara que és veritat que fem tallers de manualitats i reutilitzem d'altres productes, però el nostre producte més estrella així és el tèxtil.
2: Sí, sobretot el texà, perquè és un producte que, bueno, costa molt de
3: bueno, que és molt contaminant. Al final.
2: Uh-huh.
3: I també és una roba que ens donen molt, o sigui, es fa servir molt, es compra molt, es deixa molt i ens arriba molta donació de texans.
4: Clar, vosaltres aquí doncs, parlem d'un projecte per tant que té molts anys de trajectòria, no? Al final doncs, per necessitat es vau trobar doncs, amb aquesta situació de que sí. Vau de reinventar-vos i doncs, donar-li un altre caire al projecte, però agafant unes paraules que abans al principi deies, Montse, comentaves que la gent li sobtava, no?, que féssiu doncs, un projecte a partir de coses reciclades. Sí que és un tema doncs, que potser està molt sobre la taula
3: sí,
4: i doncs,
3: en aquell moment, no?
4: La gent està molt conscienciada, però clar, en aquell moment de l'inici entenc que la gent potser deia per qui voldria, no?, aquests
3: exacte.
4: Objectes amb això reciclat.
3: Exacte.
4: No sé què us va motivar a començar aquest,
3: doncs
4: aquest
3: que li
4: projecte.
3: Veia. Nosaltres sí que li veiem el valor, fins i tot li veiem més valor, perquè al final no és el mateix tenir una tela que compres a metres i que la pots ajustar al tamany que tu vulguis. Si tu tens, si has de fer una bossa, per exemple, d'un texà, és molt més complicat i té un valor afegit i una creativitat més alta que no partir d'un patró que ja està fet. Vull dir que nosaltres sí que li veiem molt més valor.
2: Sí.
3: De fet, ja no només pel planeta, que també, evidentment, és un punt de sostenibilitat que s'ha de tenir en compte, però és que ja només per la creativitat i per la manera de solucionar problemes de la creació.
2: Bueno, i que un texà te dona molt... jugues molt amb ell, no? Amb les costures, les butxaques, lo que són les cinturilles... O sigui, te dona molt joc. Una tela que està, és una tela que no té res, pues clar, tu li has de polir, li has de fer coses i tal, i això ja, no sé, ja veus lo que és la costura texana amb els colors i bueno, i allí pues fem això, no? De que li posem aquí, que li posem allà i bueno, jugar amb els texans de diferents colors i bueno, i és molt xulo. Sí.
4: Comentem també el nom de xarxa circular, perquè tot i que doncs, crec que és bastant explicatori, no? per si sol, una mica doncs, com sorgeix aquest nom. No sé si potser hi ha altres opcions sobre la taula i al final doncs, us vau decantar per aquest.
3: Bueno, no ho recordo bé, però sí que vam tenir diverses opcions, però al final aquest és que teníem... Les dues paraules eren... sumaven els dos projectes més grans que teníem, no? Per una banda, ara sí que es parla d'economia circular, però en aquell moment no.
2: Sí, començava, eh?
3: Començava,
2: sí,
3: però...
2: Sí, començava i tal, però és veritat que...
3: Però no és com ara, que ara ja la gent ho té més o menys clar, en aquell moment, no? Llavors, la part de circular venia per aquesta banda, per una manera de produir de manera circular, i la part de xarxa també era bastant evident, que era perquè, com que les sinergies que es creen entre les persones, al final els contactes, al final les idees, la pluja d'idees sempre va millor quan tens una xarxa de persones... Ens quadrava tot,
2: sí.
3: Ens quadrava tot.
2: Sí, ens va agradar el nom i, bueno, i per què no? O sigui que sí.
4: Sovint també, doncs, ara sí que és cert, no? Com dèiem, és un tema doncs, que està molt sobre la taula, doncs, sobretot, per exemple, doncs, la roba de segona mà, roba utilitzada, doncs, està cada vegada doncs, està més en ús, no? Ja sigui per conscienciació o per d'altres temes, però normalment, doncs, quan pensem en productes contaminants, jo crec que el primer que se'ns ve al cap doncs, són els plàstics, no? O els combustibles, però realment, quin és l'impacte que tenen els tèxtils en la contaminació?
3: Molta. La indústria tèxtil és una de les més contaminants. ja sí que has parlat de la degradació de les matèries, del cotó, del texà, del que sigui, però de vegades no ens parem ni a pensar... mira, jo tinc quatre dades perquè sempre les tinc apuntades.
4: Perfecte.
3: I aquestes sí que te les puc donar. Mira, fins a l'últim estudi que s'ha fet, gastem cada persona de nosaltres entre 12 i 14 quilos de roba a l'any.
4: Déu-n'hi-do, és sí. Una dada...
3: És brutal. Això suposa que a Espanya només són 900.000 tones de roba. Una brutalitat. Uh-huh. D'aquestes tones, només aproximadament un 88% són, no es pot fer res, acaben en abocadors. Només un 10-12% és l'únic que es pot fer servir una altra vegada, uh-huh. o reciclar, o el que sigui. És molt. Tot això acaba en abocadors, en contaminació, els tinces que es fan servir per les robes són tòxics, acaben als mars, acaben al subsol, bueno, a part de tot el la part de la creació de la fast fashion, que ja ho coneixem també, que també està molt mm-hmm. sobre la taula, amb l'explotació que hi ha de dones, de nens... Bueno, és un conjunt de tot, però si a nivell de contaminació, si la roba és molt, molt contaminant, molt.
4: Mm-hmm. De fet, també jo crec que cada vegada som la societat està més conscienciada i ara, de fet, és molt habitual veure per xarxes socials, no, aquests camps de roba, no, que al final hi ha diverses zones del món que estan repletes de roba de tots els residus que realment generem aquí.
3: Exacte. Sí, la Daniela, la presidenta, és de Xile, és xilena, mm-hmm. i allà hi ha un desert d'Atacama, que és un d'aquests, és un desert ple mm-hmm. de roba, muntanyes de roba. Potser els més coneguts sí que estan a l'Àfrica, i tal, sí. Però hi ha més parts del planeta que amb roba que fins i tot tenen l'etiqueta de nova. Uh-huh. Vull dir que llancem roba en forma discriminada.
4: Totalment.
3: Sí, sí.
4: Centrant-nos en el projecte de xarxa circular, sobretot, Àngeles, posaves doncs, molt l'èmfasi en treballar, no, el material texà, mm. Però com treballeu, com doneu aquesta segona vida als tèxtils? Com ho feu?
2: Bueno, nosaltres el primer que fem és revisar com està aquesta prenda, no? I bueno, quasi sempre la portem a rentar. Les rentadores aquestes, les rentem i tal. Després, bueno, tallem el que són les tires de texà, bueno, lo que... Primer de tot hem de veure per què aprofitarem aquesta peça, no? Uh-huh. I a partir d'ahí, pues, ja és això, és tallar, és discursir, és... I, bueno, moltes hores, no? Perquè això és molt entretingut i bueno, però estem bé. Ho passem bé també, perquè, bueno, mentre estem, ens contem les nostres coses i tal, i, bueno, i es va bé, es va molt bé també d'estar... És un espai que bueno, que és agradable d'estar. Uh-huh. O sigui que, molt bé. Jo, bueno, jo, per la meva part, jo estic molt contenta perquè... jo no havia treballat mai d'això, del tema text, bueno, de la costura i tal, i era una cosa que m'agradava sempre, no? Uh-huh. I el sapigué fer-ho i tal, i no portar-lo a terme, jo sempre deia, ostres, a mi m'agradaria fer alguna cosa així. I bueno, i aquesta oportunitat, pues, bueno, estic molt agraïda, no?, a elles i tal, no? I la veritat és que molt bé. Al final és, bueno, fem una pinya, uh-huh. fem pinya.
4: Perquè aquestes peces que transformeu, d'on us venen i també quins productes doncs, aconfeccioneu?
3: Ens ve pràcticament tot donat. Quan fem fires, doncs la gent ens acaba coneixent, uh-huh. Molta gent ens diu, pues jo tinc un mogollon de roba i jo no puc portar. I li diem, doncs, al centre cívic l'era, perquè estem allà, i ens arriben moltes coses també. Hi ha societats, fins i tot, que han tingut excedents de roba que ens ha donat, uh-huh. i ens ha arribat de diferents llocs.
2: Sí,
3: sí, sí, sí, ens arriba de diferents llocs.
4: Uh-huh. I quins productes acabeu confeccionant? Doncs
2: pues mira, normalment, el que són camises, faldilles, això, bueno, ens poden servir de forros, no?, del forro dels bossos, uh-huh. i tal. Hem fet, mira, tonem roba. Les xaquetes texanes, les armilles, les faldilles, tot això a vegades també, mira, podíem tunellar i fer-li això, posar-li aquesta cinta, i bueno, és una mica jugar amb, amb el que et ve, ja el cap va pensant, mira, pues, això, no sé, jo el veig que per aquesta banda va bé o per l'altra, no? I és, bueno, sí que és veritat que el que més aprofitem són els pantalons, per exemple,
3: sí,
2: no?
3: Texans.
2: Que no la roba en si. Segons quina roba, pues, ens costa més de donar-li sortida.
3: Però també hem fet amb tendalls, els tols d'ús als del balcons també hem fet bolsos. Vull dir que no, és tota mena de tèxtil. El que passa és que sí que és veritat que el que més ens arriba i que més fem servir són texans.
4: Clar, perquè pel que comenteu, o sigui, més enllà de rebre aquesta roba, saber cosir, no, transformar-la, també hi ha un procés creatiu darrere. Sí. Suposo que porteu molts anys i veieu una peça i ja al cap us fa clic, no? En plan, mira, això per això.
2: És que ja la veus.
3: Ja la veus feta.
2: Convertida en una motxilla, en un bolso o en un moneder. Sí.
4: I us documenteu entre vosaltres o cadascú va creant per la seva banda o com treballeu?
2: Bueno, treballem de tot, una mica.
4: Vale.
2: Sí, perquè a vegades no es poden juntar les quatre, perquè cadascuna té la seva feina, no? Llavors, hi ha vegades que no estem. Els dies que nosaltres normalment estem dilluns a la tarda, dimecres i dijous, i divendres, perdó. I, bueno, jo faig les classes de costura ara ja també, i després quan ens marxen pues, es queden nosaltres i sempre treballem les coses nostres, no, d'allà. I a vegades el que sí també fem és quedar un altre dia o quan tenim més feina, pues clar, això porta molt de temps i bueno, i res, més que res és això, no? És cadascuna amb la seva idea. I creativitat, doncs, pues, bueno, mira, pues això podem fer aquí, a tal, o no sé què, o... I, bueno, després ho parlem entre les quatre, o que xulo, o jo això no ho faria així, ho faria de l'altra manera, o, bueno, al final és l'opinió de cadascuna, no? I també són quatre persones molt diferents.
3: Sí, les combinacions de colors, a quina agrada...
2: Sí, exacte. I bueno, a vegades tu veus d'una manera i dius, no, que això no... no. I bueno, també està bé, no? Perquè dius, hosti, és veritat que ho veig, no? Que no.
4: Totalment.
2: Aquesta combinació no és la que millor queda, no? O la que més...
4: Perquè totes les peces que us arriben, ho reutilitzeu tot al 100%, o hi ha algunes peces que es costa de poder transformar-les?
3: Hi ha algunes que costen, però intentem sempre reduir al màxim. Vull dir, de fet, ara fins i tot de les peces, de la roba més petita dels trossets que queden, fins i tot d'això ja hem aconseguit trobar-li una funció, que ara ens fan del farcit dels coixins de meditació que fem, uns tafos, que es diuen, els coixins de meditació, doncs el farcit de dins, els nostres, estan plens de trossets molt petits de roba, que de cosida que ens ha sobrat. Fins a aquest extrem, vull dir que hem fet moltes coses. O de les tires dels texans hem fet bisuteria... Sí, intentem al màxim, potser no és al 100%, però sí que intentem al màxim reduir el residu al màxim, que aquesta és la finalitat. Sí. Vull dir, al final el que volem és que es torni a reutilitzar tota la roba.
2: Botons, cremalleres, si estan en bon estat, també. Clar, perquè quan tu fas una peça nova, ja és reutilitzada, però, clar, has d'intentar que una cremallera obri i tanqui bé, que el botó que sigui bé, bueno, que estigui bé, que no estigui molt gastat, que no... I tot el que podem aprofitar, ho aprofitem, o sigui...
4: Entenc després que doncs, aquests productes, no, doncs, aneu doncs, segurament per diferents fires doncs, per poder exposar aquests productes, també doncs, per poder vendre'ls. En el cas concret d'aquí de Mollet, no sé si heu notat que la comunitat d'aquí local doncs, tingui algun paper en el projecte de xarxa circular.
3: Els particulars, vols dir? O...
4: Els molletans i molletanes, vale. I quan feu fires i demés, no sé si acullen bé, si coneixen el projecte...
3: Bueno, cada vegada sí, ens coneixen més. Sí. I, de fet, ara ja ens criden gent fins i tot per fer tallers o tant de manualitats, que també ho fem, però també amb instituts i... Sí, ara, de fet, hem deixat a les altres dues companyes que estem començant un nou projecte amb Alies Gallecs, que els nens de quart i tercer de l'ESO ens faran una mena de voluntariat, de serveis socials. Llavors estaran els nois amb nosaltres, miraran com ho fem, com ajudem també a altres persones amb situacions de vulnerabilitat, doncs, i coses d'aquestes. I està molt bé, i ara els hem deixat a elles dos. Vull dir que sí, ens van coneixent la gent i de boca en boca...
2: Cada vegada més. I després te fa molta il·lusió quan veus pel carrer algú que porta algú que t'has fet, no? I, ostres... Això te dona molta satisfacció.
4: O sigui, és un projecte que fa anys que és aquí a Mollet, us vau de reinventar per la Covid, però tot i així esteu en expansió, podríem dir, també encara.
2: Sí, tot el que podem.
3: Tot el que podem. És que al final,
2: perquè falta
3: al final les quatre treballem també i anem buscant els foradets per poder-li tirar endavant amb el projecte.
2: Jo sóc la que tinc més temps perquè treballo... Bueno, ara estic amb això, no?, lo de les classes de costura, i sóc la que tinc més temps d'allà, no?, i és la que em poso més a cosir perquè, bueno, tinc més temps. Uh-huh. I, bueno, però, bueno... Cadascuna fa el que pot i quan pot i, bueno...
4: Uh-huh. Ara, doncs, amb la mirada posada una mica en el futur, no sé si us heu plantejat alguns reptes, podríem dir, doncs, a curt o a llarg termini, o on us agradaria que evolucionés aquest projecte?
3: Hem tingut molts somnis de coses a fer, oi? Hem tingut moltes coses, el que passa és que... Ens costa portar-lo a terme pel que t'estem dient, perquè ens costa, però sí, hem tingut idees de fer fires exclusivament d'economia circular, hem tingut idees d'un local per tenir eines que siguin en préstec per la ciutadania de Mollet, que poguessin tenir, doncs, això, una màquina de cosir o, jo què sé, una barbacoa, que dèiem, no? Has de fer una barbacoa, doncs pots anar a aquest local que te la presten sense cap problema, perquè al final llancem coses que no... que una altra persona la pot fer servir. Què més? Hem tingut de tot, no?
2: Sí, o també, bueno, pensàvem, no?, de que si alguna cosa s'espatlla, pues, si tu coneixes algú que la saps reparar, pues, bueno, allí tens el lloc on es pot fer, no?
3: Sí.
2: Però,
3: sí.
2: Clar, això ja és... necessiten més temps...
3: Finançament...
2: Exacte.
3: Sobretot temps, també.
2: I, clar, no... Clar, deixar-la... jo perquè, bueno, tinc més temps, no? Però ella deixar la seva feina per portar a terme això, doncs, clar, és complicat. Uh-huh. És complicat.
4: Entenc. En el vostre cas, comentàveu, doncs, que vos, podem dir que vau ser visionàries, no?, amb aquest projecte. No sé si també al llarg dels anys, a mesura que ha anat avançant i evolucionant el projecte, en el vostre cas us heu notat, doncs, que de vegades esteu més conscienciades amb la contaminació del sector tèxtil.
2: Sí, sí, sí, cada vegada més. I la gent també, se va donant compte i tal, no? Perquè quan comentes al principi sí que... O sigui, diu, ostres, doncs no ho havia pensat. Jo pensava que contaminava els plàstics, no?
4: Sí.
2: És veritat que la roba és una cosa que és veritat que no... Que és lo que més contamina, no? Nosaltres veiem que, bueno, que si li donem una altra sortida, doncs, bueno, sí que al final tot acabarà abocant-se, però... li allargues una mica més la vida, no?, això.
4: Totalment.
2: I, bueno, és una mica el que busquem.
4: Uh-huh. I a Montse Ángeles, ja per acabar, no sé si teniu alguna fira pròximament fixada en el calendari.
2: Sí, ara tenim Fira Mollet, que es va...
4: Es va haver d'ajornar,
2: sí. Sí, es va ajornar i ara la tenim. I, bueno, estem a tope.
3: A tope.
4: Bona senyal.
2: Sí. La veritat és que sí.
4: Doncs, Montse Ángeles, ens ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres avui aquest dimecres i, doncs, per explicar-nos què és el projecte de xarxa circular. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies.
4: Nosaltres sí. Ens trobem dimecres vinent amb un altre tema d'actualitat. Molt bona setmana.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme i per descriure viatges a qualsevol racó del planeta.
2: Sendes, dijous a 4:45 de la tarda i remissió divendres a 1:45 del migdia.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: nuestras camperas.
1: ¡Vaya, niña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimecres 6 de maig de 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. Marina Escribano tornarà a encapçalar les llistes de Mollet en Comú a les eleccions municipals de 2027. Repetirà per tercera vegada consecutiva al capdavant del projecte polític, consolidant així el seu lideratge dins l'espai dels comuns al municipi. La Fundació Sanitària Mollet ha estat reconeguda per la seva tasca de sostenibilitat en el Dia de la Cambra. La Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental ha reconegut empreses i entitats que destaquen per la seva trajectòria, sostenibilitat, innovació i compromís social, entre d'altres. L'associació amical Mauthausen, de la mà de l'Ajuntament de Mollet, han commemorat el 81è aniversari de l'alliberament de Mauthausen. La ciutat s'ha reunit un any més per retre homenatge als 5 molletans que van morir en el camp de concentració. I en esports, el Club Muntanyenc Mollet organitza la 27a edició de la caminada per muntanya serralada de Marina. En total són 22 quilòmetres i mig, amb un desnivell acumulat de 743 metres. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño al control tècnic, Emma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: Marina Escribano tornarà a encapçalar les llistes de Mollet en Comú a les eleccions municipals de 2027. La formació local ha fet públic el seu suport a l'actual cap de llista, que repetirà per tercera vegada consecutiva al capdavant del projecte polític, consolidant així el seu lideratge dins l'espai dels comuns al municipi. Escribano afronta aquesta nova etapa amb l'aval de l'experiència acumulada i el reconeixement intern del partit. La seva trajectòria ha estat marcada per una implicació constant en la vida política i social de la ciutat, fet que li ha permès construir una imatge de proximitat i compromís amb el dia a dia dels veïns i veïnes de Mollet. Marina Escribano s'ha mostrat il·lusionada per tornar a ser alcaldable de Mollet en Comú i ha agraït el suport dipositat en la seva persona.
2: Doncs la veritat és que contenta, amb ganes, amb energia i agraïda també pel suport que he obtingut doncs, de part dels inscrits i de les inscrites de Mollet en Comú, que sé que més enllà dels que van votar, doncs molta més gent m'ha fet arribar doncs, la seva intenció, no? Per disponibilitat no van poder donar suport, però que sí que es mostren contents i convençuts de que pugui encapçalar. I això, doncs, la veritat, que és una satisfacció i és un honor també poder encapçalar de nou la llista i en definitiva, seguir treballant per Mollet doncs, tot allò que pugui.
0: Marina Escribano està al capdavant de Mollet en Comú des de les eleccions de l'any 2019 i al llarg de 8 anys està la cara visible del partit local. Aquest darrer mandat ha estat especialment rellevant per Mollet en Comú, ja que han format part del govern municipal. Aquesta experiència ha suposat un pas endavant en la seva trajectòria política, passant de la posició a tenir responsabilitats directes en la gestió de la ciutat. En aquest sentit, Marina Escribano ha afirmat que han demostrat la seva capacitat per portar projectes de ciutat, la seva vocació per governar i transformar Mollet.
2: Aquest any doncs, té també una novetat, no? I és que portem un any i mig de govern doncs, mostrant i fent realitat molts projectes i moltes propostes del nostre programa, del nostre diari, dels nostres valors, i doncs, mostrant i demostrant que som una força que té vocació de governar, que té vocació de transformar la ciutat, i penso que és... Bueno, doncs és palpable que s'han produït canvis a la ciutat i que en les regidories que estem capitanejant doncs estan passant coses que bueno, doncs nosaltres considerem positives per Mollet i la seva ciutadania.
0: Amb la mirada posada en les municipals de 2027, la candidatura d'Escribano es presenta amb la voluntat de consolidar els projectes iniciats i continuar avançant en la transformació del municipi. Pel que fa a la candidatura, Marina Escribano ha ressaltat tota la feina feta pel seu equip, un equip que assegura que es permet tirar endavant el projecte. En referència a la seva persona, Escribano ha explicat que es percep com una persona treballadora, apassionada per la seva feina, amb vocació de servei públic i un gran sentiment de pertinença a Mollet.
2: Soc una persona treballadora, apassionada del que faig, amb convicció i amb vocació. Jo crec molt en el servei públic, crec molt en els valors democràtics, en la participació, en la transparència. M'estimo la ciutat. Mollet m'ha vist néixer i créixer, tinc una vinculació i aquesta, doncs, aquest vincle emocional i aquest vincle de molts, amb molts nivells, doncs, fa que treballi des d'un lloc molt sincer, des d'un lloc molt honest i amb molta fermesa pels ideals que tinc i que compartim.
0: La proclamació de Marina Escribano enceta una etapa continuista per Mollet en Comú, que aposta per l'experiència com a eix central de la seva proposta. Amb un lideratge consolidat i una clara vocació de govern, la formació enceta el camí cap a unes eleccions que consideren clau pel futur de la ciutat.
1: Mollet al dia, notícies.
0: La Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental ha celebrat el Dia de la Cambra aquest dimarts, una jornada que ha reunit la comunitat empresarial de la comarca i representants de l'àmbit polític per destacar el valor afegit i el paper clau de les empreses. L'acte que s'ha dut a terme a l'auditori del campus Fundació de Mollet ha estat especialment significatiu per la ciutat, ja que d'entre les empreses reconegudes, la Fundació Sanitària Mollet ha estat una de les protagonistes. Els reconeixements Cambra 2026 s'entreguen a empreses i entitats del Vallès Oriental que destaquen per la seva trajectòria, sostenibilitat i innovació i compromís social, entre d'altres. Jaume Duran, director de la Fundació Sanitària Mollet, s'ha mostrat orgullós pel reconeixement, afirmant que és especialment destacable que no provingui de l'àmbit de la salut i d'una entitat de tant prestigi com és la Cambra.
3: Bueno, és un orgull, la veritat és que és un orgull que la Cambra, que és una entitat que representa el món industrial, de la petita, la mitjana empresa, el teixit d'emprenedoria del país, ens reconegui en el Vallès aquesta posició de sostenibilitat i innovació. Per nosaltres, doncs, bueno, és un reconeixement que agraïm moltíssim, perquè precisament no ve del món de la salut, que és el que estem acostumats als hospitals, no?, i les entitats de salut. I, per tant, bueno, només això, estar agraïts i cofois, molt cofois, perquè la Cambra és una entitat de molt de prestigi, molt arrelada al país, vertebra Catalunya de dalt a baix, i, per tant, que la Cambra ens digui això, doncs, ens fa especialment contents, sí.
0: Les altres empreses i entitats reconegudes han estat Segalers per la seva trajectòria empresarial, la Fundació El Xipre pel compromís social, Relats per la seva internacionalització i Abel Artesans, Arrelat al Comerç. Per la Cambra de Comerç, el Dia de la Cambra és especialment destacat perquè homenatgen a les empreses vinculades al territori que representen la fortalesa del sector del Vallès Oriental. En aquesta línia, Pep García, president de la delegació de la Cambra de Comerç al Vallès Oriental, ha afegit la fortalesa del teixit econòmic del sector serveis o del comerç de la comarca.
4: Bé, jo ja sabeu que sóc un fan del Vallès Oriental i també del teixit econòmic. Jo penso que tenim un teixit econòmic amb una força petjada industrial, el 35% del nostre valor afegit brut és industrial, però no només, també tenim uns serveis molt potents, tenim un comerç molt potent, tenim una economia molt diversificada, ocupem un espai privilegiat a nivell logístic i crec que també tenim un actiu molt important, que són les nostres persones, no? Tenim gent formada, empreses que saben fer les coses i, per tant, jo crec que el Vallès Oriental és un pol claríssim d'atracció de talent.
0: El Dia de la Cambra és una jornada on es fa balanç de l'any anterior i s'exposen els projectes en els quals s'estan treballant i aquells que s'han de desenvolupar a futur. Paral·lelament als reconeixements, l'acte també ha comptat amb una conferència central a càrrec de l'expert en intel·ligència artificial, Carlos Escapa, que ha exposat als participants com aplicar aquesta tecnologia amb criteri, claredat i resultats tangibles.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara comencem les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens apropa en Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. Avui ha canviat força la situació del temps a moltes comarques i el sol llueix i la humitat és molt més baixa. A més, hi bufa el vent, especialment a les comarques de Lleida, de Tarragona i al sud de Barcelona. Ara bé, ja en aquests moments comencen a inflar-se els núvols i ja estan deixant alguns primers ruixats a les muntanyes al voltant del Montnegre, també de les Gavarres, al sud de la Selva, sud del Baix Empordà. Ruixats que han d'anar més al llarg d'aquesta tarda, sobretot a les comarques que toquen en França, per tant, a cavall entre Catalunya i la Catalunya Nord, l'Alt Pirineu i compta a l'Alt Empordà. Aquí acabaran espetegant tempestes fortes i amb calamarsades que es desplaçaran fins al Cap de Begur, aproximadament. També, independentment, alguna tamborinada molt més local es presentarà de l'Ebre cap al sud. A la resta del país, una tarda més plàcida i, com dèiem, doncs bona per fer bugades. Pel que fa demà, una altra vegada els núvols augmentaran. Al migdia ja, ruixats a l'interior de Tarragona i temperatura com la d'avui. N'estem pendents a la xarxa.
2: Moltes gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica. Nosaltres seguim les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia, que és avui a Mollet, la farmàcia Martínez, situada al carrer Diputació número 9, al barri de l'Estació del Nord.

0: I nosaltres seguim parlant d'actes que han tingut lloc aquesta setmana. Aquest dimarts, dia 5 de maig, s'han complert 81 anys de l'alliberament del camp de concentració i extermini de Mauthausen i l'associació amical Mauthausen, de la mà de l'Ajuntament de Mollet, s'han sumat un any més a la commemoració d'aquesta data tan assenyalada i que toca tan de prop a la ciutat. Representants polítics, entitats locals, veïns i veïnes i famílies s'han reunit aquest dimarts a la plaça amical Mauthausen per retre homenatge als 5 mulletans que van morir en el camp de concentració: Vicenç Bach, Pere Cuyàs, Joan Molins, Joan Turà i Antoni López. Tots ells van ser víctimes del nazisme i els seus familiars s'asseguren que la seva memòria no quedi en l'oblit. Moltes famílies, l'únic record que tenen dels seus éssers estimats són cartes que enviaven. Mireia Dionisio, alcaldessa de Mollet, ha refermat el compromís de la ciutat amb la memòria democràtica, afirmant que és un acte de dignitat, de reparació i que interpel·la el moment present.
1: Al final, Mollet sempre s'ha manifestat com una ciutat altament compromesa amb la memòria democràtica, i ho fem perquè la memòria democràtica és dignitat, és recuperar la dignitat de totes aquelles persones que van patir el feixisme. També ho fem com un acte de justícia, com un acte de reparació, que creiem que és superimportant fer tot el possible per reparar a totes les víctimes del feixisme, i també ho fem com un acte que ens interpel·la en el present, no? I per tant, davant dels discursos d'odi, davant de la discriminació, davant de la vulneració de drets, Mollet no vol quedar neutral, no? Per tant, en aquest acte, un any més, el que Mollet fa és mantenir el seu compromís, doncs, amb no callar i amb recordar, i per sobre de tot, doncs, manifestar que és una ciutat compromesa amb la dignitat humana.
0: Com és habitual, l'acte ha comptat amb la presència dels fills de Joan Tura, els darrers que queden de la resta de deportats. Josep Tura, en el seu discurs, ha parlat de la importància de defensar la llibertat i respectar la pluralitat.

0: Mollet del Vallès ha posat en marxa aquest mes de maig un cicle de xerrades divulgatives sobre la Unió Europea, coincidint amb la celebració del Dia d'Europa, que s'escau el 9 de maig i els 40 anys de l'entrada d'Espanya a la UE. La iniciativa s'adreça principalment a la comunitat educativa del municipi i té com a objectiu acostar el funcionament de la Unió Europea a l'alumnat d'una manera entenedora i participativa. Les sessions que es faran en anglès estan pensades per a estudiants de cicle superior, de primària, secundària, batxillerat i també per a persones de centres de formació d'adults. En total es preveu la realització de 22 xerrades repartides en 15 equipaments de la ciutat entre escoles, instituts, centres de gent gran i una escola d'adults amb la participació d'uns 600 alumnes. Durant les trobades s'explicarà quins països formen part de la Unió Europea, com funcionen les seves institucions i quines competències tenen, així com la influència que les polítiques europees tenen en el dia a dia de la ciutat. A més, el cicle també servirà per recordar l'adhesió d'Espanya i Portugal a la Unió Europea l'any 1986.
1: Mollet al dia, els esports.
0: En esports us informem que el Club Muntanyenc

0: surts d'aquí Mollet, que és planer, més o menys, i quan has travessat la carretera de la Roca, pues, ja comença la pujada, no? Però ve un tros de pla, vas fent pujol, corriols, pistes, i vas pujant. Aquí el tram que fa pujar una miqueta més és el tram de pujar al Turó del Galzeran. El Turó del Galzeran, que és després de l'esmorzar, vull dir que ja hauran agafat forces, el pujaran, però bueno, que són 70 metres, pràcticament, no sé si arribarà a 70 metres allò, aquest trosset de corriol. Després ja baixes per la pista i ja vas fent. Yeah.
1: Els organitzadors esperen que entre 350 i 400 persones participin de la caminada. En aquests moments hi ha 181 persones inscrites. Val a dir que cada vegada la major part de les inscripcions es fan en línia, tot i que tant aquest dijous com divendres, dia 7 i 8 de maig, la secretaria del club estarà oberta entre les 7 de la tarda i les 9 del vespre per a aquelles persones que vulguin fer la inscripció presencial. El Club Muntanyenc Mollet té la seva seu social al casal La República, ho explica Josep Soler.
0: En aquests moments, 181 persones ja inscrita a través de la web. Vull dir, es porta un ritme més o menys encara va per sobre l'any passat. El que passa és que l'any passat, al tallar el dijous, que vam tallar el dijous, l'any passat, el dijous, en portàvem 250 persones apuntades. Normalment és això el que surt, i entre dijous i divendres se'ns apunta tothom, no?
1: L'inici de la caminada serà 8:15 del matí de diumenge des del pàrquing de tren Mollet-Sant Fost. El control d'arribada estarà situat a la Rambla Balmes, davant del Casal Cultural. Val a dir que enguany la caminada per muntanya Serlada de Marina coincideix amb la celebració de l'esport. Al carrer, el Club Muntanyenc Mollet també hi serà present en aquest esdeveniment. Faran un taller de marxa nòrdica, així ho ha explicat Mercè Cervera.
2: Tindrem uns quants bastons i ens han dit que vindrà sobretot nens petits i, bueno, ensenyarem al nen, al pare, com posar-se els bastons i un mínim de tècnica. I com que estarem bastant a prop de les muntanyetes que estan allà a prop del...
0: De l'Ajuntament, no?
2: Sí, ara no em surt el nom.
3: El parc de Pau Casals,
2: sí,
3: no?
2: Sí, correcte. Els he dit que ens posessin el més a prop possible, llavors farem una volteta, a part d'això.
3: Ah, fareu com un petit circuit.
2: Un petit circuit, perquè vegin com una mica com moure's amb els bastons.
1: El Club Muntanyenc Mollet organitzarà aquest any la primera marxa nòrdica per gallecs. Aquesta activitat tindrà lloc el pròxim 14 de juny. I abans de marxar, repassem les notícies més destacades d'avui. Marina Escribano tornarà a encapçalar les llistes de Mollet en Comú a les eleccions municipals de 2027. Repetirà per tercera vegada consecutiva al capdavant del projecte polític, consolidant així el seu lideratge dins l'espai dels comuns al municipi. La Fundació Sanitària Mollet ha estat reconeguda per la seva tasca de sostenibilitat en el Dia de la Cambra. La Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental ha reconegut empreses i entitats que destaquen per la seva trajectòria, sostenibilitat, innovació i compromís social, entre d'altres. L'associació amical Mauthausen, de la mà de l'Ajuntament de Mollet, han commemorat el 81è aniversari de l'alliberament de Mauthausen. La ciutat s'ha reunit un any més per retre homenatge als 5 molletans que van morir en el camp de concentració. I en esports, el Club Muntanyenc Mollet organitza la 27a edició de la caminada per muntanya Serlada de Marina. En total són 22 quilòmetres i mig, amb un desnivell acumulat de 743 metres. I fins aquí l'informatiu d'avui. Nosaltres ens tornem a trobar demà a la mateixa hora i amb més informació de caire local. Que vagi molt bé.

0: Sí?
1: Ei, què fas? Hem quedat a les 5 al parc, vens?
0: Ho sento, però ja tinc plor.
1: Ui, és una cita? Has quedat amb algun noi guapo?
0: Però què dius? És una cosa més important.
1: Doncs explica't.
0: D'acord, és un programa de ràdio.
1: Un programa de ràdio?
0: No, no, no és un programa de ràdio qualsevol, és el programa.
1: I quin és aquest programa?
0: L'edat del pavo. El programa on els adolescents podem parlar de tot.
1: Doncs sembla divertit, però els divendres m'agrada sortir amb els amics. No ho fan cap altre dia?
0: Ai, m'agrada escoltar-lo els divendres a les 5, però també es repeteixen els dissabtes a les 6 o al podcast de Ràdio Mollet.
1: Escolteu l'edat del pavo cada divendres a Ràdio Mollet.
0: Us esperem.

0: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 700. 700 programes, no està gens malament. I qui us parla, en Carles Matute, està ben orgullós de presentar aquest espai del Club Muntanyenc Mollet. Com us vaig dir la setmana passada, avui parlarem de dos elements del nostre equipament que poden marcar la diferència entre gaudir d'una sortida o passar-les força magres. Parlem dels mitjons i de les botes. Els mitjons, sí, els mitjons. Sembla una tonteria, però no ho és gens. N'hi ha de tota mena, d'estiu o d'hivern, llargs, curts o mitja canya, prims o gruixuts. Però el més important és una cosa molt simple, la talla correcta. Si van curts, s'arremanguen i poden provocar llagues. I si van massa llargs, fan bosses i freguen. I això, caminant hores, es paga. Per tant, han d'anar ben ajustats al peu. També vigileu el material del que estan fets. Normalment són barreja de llana i fibres tècniques. Els de cotó no els recomano. Absorbeixen suor, retenen humitat i acabareu amb els peus xops. I això no és agradable. Per alçada, els de mitja canya acostumen a anar bé gairebé per tot. I un consell final. No sigueu ronyes. Uns bons mitjons valen diners, però els peus encara valen més. I ara passem al calçat. Al costat de la motxilla, les botes són probablement la peça més important de l'equipament del muntanyenc. Bàsicament tenim tres opcions: sabatilles o botes baixes, mitja canya i canya alta. Comencem per les sabatilles. S'han posat molt de moda darrerament. Són còmodes, lleugeres i moltes marques en fan de molt bones. Però jo no les recomano per terreny exigent ni per alta muntanya. No protegeixen el turmell i això pot donar problemes. Mitja canya. Per mi la millor solució per a la majoria de sortides. Versàtils, còmodes i prou protectores. Jo mateix vaig fer el trekking del camp base de l'Everest amb unes mitja canya i vaig anar de conya. Canya alta. Pensades per l'alta muntanya, neu, terreny dur i sortides exigents. Abans es portaven per tot. Ara hi ha més varietat i millor especialització. La talla. Això és clau. La bota de muntanya no ha d'anar justa. Com a norma general, la talla de carrer més mig número. I a la botiga hi ha una prova molt bona. Amb la bota descordada, empenyeu el peu endavant fins a tocar la punta. Si darrere hi cap just el dit índex, aquella talla és bona. I sobretot, quan aneu a comprar botes o sabatilles, feu una botiga especialitzada i deixeu-vos aconsellar. Mare de Déu, 700 programes i les botes encara aguanten. I ara sí, passem a l'agenda.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: El dijous, dia 7, tenim una sortida del grup extrem, una matinal. El grup dels dijous ens delaitarà amb una sortida a Sant Llorenç de Munt, Cavall Bernat, Balma de la Pinassa i Sant Agnès. Com sempre, els companys Carlos Revilla i Francisco Vera són els vocals. És un recorregut de 9,5 quilòmetres amb un desnivell positiu de 540 i negatiu de 540. I 5 hores de durada. Dificultat mitjana alta. Cal portar esmorzar, aigua, botes i bastons. El lloc de sortida serà el pavelló de la Riera Seca a les 6:30 del matí i el transport serà amb vehicles particulars. El dissabte dia 9, el grup de senders va a l'etapa 1 del GR2 de la Jonquera a Boadella d'Empordà. És un recorregut de 14,3 quilòmetres amb un desnivell positiu de 230 metres i negatiu de 270 i 3 hores 20 de durada. Dificultat baixa. Cal portar esmorzar, el dinar és opcional, aigua i equip personal. El vocal és en Jordi Luquer. El lloc de sortida, pavelló de la Riera Seca, a les 7 del matí, i el transport és amb autocar. El preu és de 20 euros per al soci i 26 euros no soci. Cal puntualitzar un tema. Aquesta primera etapa del GR2 es correspon amb la sortida 150 des de l'inici de la secció de senders. Ho podrem celebrar tots plegats al restaurant Cala Francisqueta de Llers, on anirem després de l'excursió. El dinar, com d'altres vegades, és opcional. Si us interessa dinar de plat calent, ens prepararan un menú de 15 euros. Sí, noi, ho heu entès perfectament. 15 euros. A més informació, els inscrits per correu electrònic. Caldrà fer tria primer. La inscripció es tancarà de forma irrevocable el dilluns abans de la sortida, el dia 4 de maig, per poder notificar-ho amb antelació al restaurant. Inscripcions per internet a la web del club. I ara sí, el diumenge 10, aquí la fem grossa. Tothom, 27a caminada per la serralada de Marina. El vocal, com sempre, en Josep Soler Xicola. Recorregut 22,5 quilòmetres amb un desnivell positiu de 743 metres i negatiu de 743. Resseguint pistes i corriols de la serralada de Marina en un itinerari que ens ha preparat en Cisco Ferrer. Cal portar, per tal d'evitar deixalles, got o cantimplora. Hi haurà aigua per reomplir els avituallaments. Equip personal i calçat adequat. Inscripcions presencials a les oficines del club el 7 i 8 de maig de 19 a 21 hores i a la plaça Catalunya de Mollet el dia 9 de maig de 11 a 14 hores. Preu de la inscripció anticipada 10 euros als socis, 15 euros no socis. El mateix dia 12 euros socis, 17 euros no socis. El preu inclou avituallament, esmorzar, refrigeri a l'arribada i samarreta commemorativa. Els col·leccionistes de samarretes ja ho sabeu. Fins aquí l'agenda i acabem el nostre programa número 700 i fins a la propera setmana es despedeix de vosaltres en Carles Matute, salut i muntanya.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Portaveus municipals.

0: molt bona tarda. Sigueu benvingudes i benvinguts a l'Espai de Portaveus Municipals. Avui dimecres i com cada setmana és el torn de Mollet en Comú Podem i a la seva representació ens acompanya via telefònica la seva regidora i portaveu Marina Escribano. Aquí saludem. Molt bona tarda, Marina.
1: Hola, bona tarda.
0: Són diversos temes els que volem tractar avui per fer doncs, aquesta radiografia de la nostra ciutat de Mollet del Vallès i com no pot ser d'una altra manera, parlem d'un acte que tot just fèieu doncs, ahir a la tarda des de Mollet en Comú i és que presentàveu doncs, que tornaràs a encapçalar les llistes del partit de cara a les eleccions municipals de l'any vinent, de l'any 2027. Marina, comenta'ns una mica doncs, quines són les sensacions de revalidar aquest lideratge.
1: Doncs són d'agraïment, d'il·lusió i de ganes, no? De continuar treballant per la nostra ciutat i també de repte, evidentment, sempre ho és, per molt que sigui doncs, la tercera vegada que m'estic presentant a l'alcaldia, tot i que no fa aquell vertigen igual que potser el 2019, no? Quan encapçales fa el mateix honor i fa doncs, el mateix repte perquè exigeix i perquè al final doncs, s'ha de representar a tota una organització, a unes idees i bé, doncs, porta al darrere una feina que tinc moltes ganes de fer i que seguim fent i per tant les sensacions són positives.
0: Marina, comenta'ns també una mica, de fet ho comentaves, doncs que seria la tercera vegada que encapçales el partit. Què és el que creieu doncs, que podeu aportar tant tu com a persona que lidera el projecte, també doncs, com a partit a la ciutat?
1: Doncs podem aportar, a part d'una altra visió, doncs, polítiques progressistes en molts àmbits, no? Que transformin veritablement la ciutat a nivell de doncs, aquells principis que creiem fonamentals per doncs, millorar la convivència, per empoderar la ciutadania, per créixer. Nosaltres som uns defensors ferms dels serveis públics i, per tant, en aquest aspecte doncs, som garants de tirar endavant doncs, uns serveis que no deixin doncs, a ningú enrere, posant al centre les persones, evidentment des d'habitatge, una regidoria que ara mateix estem doncs, capitanejant i que és una prioritat absoluta, però en totes aquelles altres polítiques doncs, que parlen de persones, que parlen d'atendre necessitats, que parlen de generar projectes de vida, i la nostra visió és doncs, primer, de valors democràtics, segon, de participació i de transparència. I som una força política amb vocació de govern, ara mateix hi som fa un any i mig, i que tenim una llarga trajectòria, que tenim idees, que tenim projectes i que tenim aquesta voluntat de fer passos endavant com a societat molletana, no? No en els seus carrers, en els seus edificis, però evidentment en la gent perquè doncs, tinguin una vida millor.
0: Aprofitant, Marina, que comentaves que una de les vostres responsabilitats actualment és la regidoria d'habitatge, aprofito també doncs, per preguntar-te respecte al pla local d'habitatge, perquè tot just la setmana passada doncs, obríeu aquest procés de participació ciutadana, que estarà obert doncs, encara uns dies d'aquest mes de maig. Com està funcionant? No sé si heu rebut algunes respostes de l'enquesta plantejada.
1: Sí, l'enquesta la va responent Ciutadania. Volem que el màxim de gent la pugui respondre per tenir aquesta percepció. Nosaltres insistim en la idea que és un qüestionari, que el que vol és copsar quines són les sensacions, percepcions de la gent, més que no pas una enquesta doncs, que seria doncs, de coneixement, de valors, etc. I el que estem és doncs, una mica podent palpar quines són les preocupacions més destacades de la ciutadania i també una mica quina és la seva percepció dels serveis d'habitatge de la ciutat, etcètera, etcètera. Això per una banda. Per altra banda, doncs, vam tenir el Consell de Ciutat de l'altre dia, que la gent va participar, que vam poder plantejar doncs, preocupacions, idees, etcètera, i doncs, ara amb ganes de que el dimarts que ve, dia 12, tinguem aquestes dues altres 2/3 sessions participatives amb col·lectius, amb sectors professionals, amb una taula de joves per poder copsar doncs, també i per poder treballar en temes d'habitatge, per poder fer aquest procés participatiu amb moltes mirades, amb moltes perspectives i que la gent pugui dir la seva des d'on ho estan vivint i des del seu coneixement. La taula de joves creiem que és fonamental perquè és un dels col·lectius que té més problemes a l'hora d'emancipar-se i també doncs, quines són les propostes que poden aportar. Jo vull destacar que és molt important tenir aquest pla local d'habitatge perquè ens ha de marcar les línies d'aquestes polítiques d'habitatge a la nostra ciutat. Evidentment, malgrat no tenim el pla i l'estem elaborant, seguim i treballem i estem tirant endavant projectes i programes, però aquest pla és el que ens ha de donar el marc global prèvia a una anàlisi i una diagnosi que ens fotografia exactament la nostra ciutat.
0: De fet, Marina, també pel que comentes aquestes enquestes i tot aquest treball que s'està fent des d'una perspectiva intergeneracional, entenc doncs, que per poder copsar el problema des de diferents edats, no? I com se'ls planteja aquesta crisi habitacional.
1: Sí, totalment. El tema de l'habitatge travessa totes les edats, no? A partir de la joventut fins a les persones majors de 65, majors de 70. Amb cada etapa d'edat hi ha unes problemàtiques i unes dificultats i unes propostes que es poden tirar endavant, no? Com estem veient en altres municipis, que s'estan tirant endavant projectes molt, molt, molt interessants i volem també, doncs, veure què és el que millor encaixa per la nostra ciutat de Mollet.
0: Doncs queda comentat aquest tema i en parlem d'altres. I és que tot just aquesta setmana doncs, visitava la ciutat la consellera de Drets Socials i Inclusió per inaugurar el que és la nova llar residencial pensada per persones amb discapacitat al Bosc. Marina, comentem una mica doncs, aquesta inauguració i també què us sembla des del vostre partit doncs, que ara Mollet compti també amb aquest espai.
1: Doncs parlàvem d'habitatge, tenim un col·lectiu amb moltes també dificultats i unes necessitats molt específiques, que és el col·lectiu de persones amb discapacitat, que arriba un moment en què el necessari, el saludable, el positiu, el que realitza les persones és poder emancipar-se, no? És un pas positiu per les pròpies persones com per les famílies. Per tant, per nosaltres és una molt bona notícia, és superpositiu que Mollet compti amb un nou equipament que doncs, acollirà 24 persones que podran viure de forma autònoma, acompanyats, amb professionals, però podran fer la seva vida doncs, més autònomament en aquesta llar residencial. Vam poder visitar-la, és un espai doncs, que està molt i molt bé, i que precisament això doncs, porta a la convivència, porta a fer doncs, un treball això d'emancipació, d'autonomia i de poder tenir no? un dels, de les persones que hi viu, deia que estem molt bé, que estem molt tranquils i estem molt a gust i estaven doncs, realment molt contents, així com també totes les famílies i per tant doncs, hem de seguir amb polítiques en aquesta línia, doncs, resolent necessitats que té la ciutadania.
0: Doncs queda comentat també aquest tema i podríem posar doncs, punt i final a aquest bloc més centrat en habitatge i parlem d'altres temes i és que tot just ahir dimarts doncs, es complien aquests 81 anys de l'alliberament del camp de concentració i extermini de Mauthausen i un any més doncs, des de l'associació Amica al Mauthausen i també des de l'Ajuntament de Mollet doncs, us heu sumat a la commemoració d'aquesta data tan assenyalada que de fet doncs, toca molt de prop aquí a la ciutat. Marina, tot i que han passat doncs, aquests 81 anys, quina és la importància de continuar reivindicant doncs, aquesta lluita aquí a la ciutat?
1: Doncs és donar a conèixer el que va passar, donar a conèixer les atrocitats que va portar el nazisme i que porten els règims totalitaris. Cal que les noves generacions coneguin, cal, evidentment, que reconeguem i que recordem a les víctimes, a totes, però clar, especialment a les 5 persones de Mollet que, bueno, doncs que els hi van arrebatar la vida. I penso en aquest sentit que és important, i ho deia la persona doncs, que intervenia com a representant dels familiars, que cal que aquest acte es faci gran en el sentit de poder aplegar més públic i més públic jove. També ho parlava amb una mestra d'història. Estem en un moment en què el franquisme, el nazisme, els règims feixistes s'estan blanquejant. I s'estan blanquejant per un tema senzill de desconeixement i de que no s'està explicant, no s'està coneguent, s'està oblidant. Per tant, com sempre diem, memòria històrica és absolutament imprescindible i ha d'arribar, ha d'entrar als poros. Tothom ha de tenir molt clar, perquè, evidentment, no ens ho podem ni imaginar que pugui això tornar a passar en algun moment. I, bueno, al final estem parlant de valors democràtics, de memòria històrica i de reconeixement d'aquells que van lluitar, no? Doncs perquè tot això canviés i perquè tots aquests valors doncs, de discriminació, d'odi, bueno, d'odi màxim, arribant a tancar persones en camps de concentració i matar-les pel senzill fet del seu origen, creença, etc., això no pot passar i tothom ho ha de conèixer.
0: Doncs queda comentat també, ens queda un minut per finalitzar aquesta conversa i ho fem doncs parlant d'un tema més amable, i és que aquests dies doncs les persones que passegin per la Rambla de Mollet hauran vist que hi ha un cartell en el quiosc de premsa que porta un any pràcticament tancat anunciant la seva reobertura, i de fet serà de la mà del quiosc petit de la Rambla, que està tot just a un metre del que és el quiosc municipal. Entenc que doncs des de l'Ajuntament celebreu que Mollet torni a gaudir d'aquest servei de premsa aquest any.
1: Sí, sí, per descomptat, i portem dies i setmanes parlant també amb el petit quiosc. Soc assídua de les galetes d'allà i parlant de com van, no? Tots els preparatius, tota la feinada que estan tenint, però amb la il·lusió de posar en marxa. Molta gent també que ens pregunta i que els hi podem dir doncs que això serà una realitat ja a tocar, diguéssim, ben propera, i això doncs jo crec que és una notícia molt celebrada al nostre poble.
0: Que ara no hi ha data d'obertura definitiva, no, però si més no sabrem que serà aquest any.
1: Exacte, exactament.
0: Doncs, Marina, amb aquest tema posem punt i final a aquesta conversa de portaveus municipals. Agrair-te que ens acompanyis una setmana més doncs, per comentar tota l'actualitat de la ciutat. Ja ens trobem a la propera. Que vagi molt bé, Marina. Adéu-siau.
1: Moltes gràcies. A reveure.

De l'11 al 18 de maig, gaudeix del programa per molts anys. Espectacles de playback, teatre, caminades, tallers de ball, cant i internet. Una setmana de propostes lúdiques i festives fetes i pensades per a la gent gran de Mollet. De l'11 al 18 de maig, per molts anys.

0: Dormir bé és una de les bases de la salut, però sovint no li donem la importància que té. Segons dades dels pneumòlegs catalans, un de cada tres ciutadans tindrà algun problema de son al llarg de la seva vida. I l'apnea del son és un dels trastorns més freqüents. A Catalunya s'estima que entre 300.000 i 600.000 persones podrien patir apnea, tot i que moltes encara no estan diagnosticades. A més, cada vegada hi ha més factors que poden empitjorar el descans, com l'ús de pantalles a la nit o els horaris irregulars de son. Avui en parlem amb la doctora Núria Grau, pneumòloga i coordinadora del grup de son de la Societat Catalana de Pneumologia. Bon dia i benvinguda.
1: Bon dia, gràcies.
0: Des de la Societat Catalana de Pneumologia advertiu que un de cada tres ciutadans, com dèiem ara, tindrà algun problema de son al llarg de la vida. Estem davant d'un problema de salut pública?
1: Absolutament, absolutament. La qualitat del son és un pilar fonamental en la salut pública i és una necessitat bàsica per la salut, igual que la bona alimentació o l'activitat física, i així ho recull ja l'Organització Mundial de la Salut. I és un problema de salut pública perquè és un problema molt prevalent el nombre de persones afectades per un trastorn del son. Dins dels trastorns del son n'hi ha de diversos, de diferents categories, el més freqüent és el respiratori, que segurament en parlarem, però clar, engloba molt grup de molts altres trastorns, com per exemple l'insomni, que és una altra patologia molt i molt prevalent. Per tant, és un problema de salut pública de primer ordre i que hi hem de posar interès i solució el més aviat possible.
0: En els últims anys sembla que estem dormint pitjor o com a mínim s'està dient que es dorm pitjor. Quins factors hi estan influint més?
1: Mira, la vida que portem, la vida moderna que portem, atrafegada, sobretot en les grans ciutats, amb una vida estressada, amb uns horaris apretats, això amb un nivell d'estrès elevat, ús excessiu de pantalles que ja estan incorporades en el nostre dia a dia, especialment a la nit, això ho hem de vigilar molt, uns horaris de son irregulars, això impacta molt en la nostra qualitat del son. Hem d'afluixar el son, l'hem de preparar al llarg del dia per poder dormir bé, i si dormim bé, el nostre dia també serà millor. Per tant, és important promoure una bona higiene del son i detectar precoçment aquests trastorns per millorar la nostra salut.
0: Sovint, de fet, normalitzem dormir malament i és un error. Per què és un error pensar que això és normal?
1: Sí, a vegades normalitzem el ronc, no tots els roncs són iguals, un ronc molt intens, perllongat en el temps, no una nit, que estic més cansada o potser he begut una mica més. Una persona que ronca de manera molt intensa durant un període de temps prollongat, això ens ha d'alarmar, no ho podem normalitzar, d'acord? I això ha de fer que haguem de consultar. No podem normalitzar certs símptomes. El cansament tampoc el podem normalitzar. A vegades associem que estem cansats doncs perquè tenim una vida apretada, treballem molt i ens pensem que és normal, però un cansament excessiu amb una somnolència en hores inapropiades també ens han d'alertar que la nostra qualitat del son segurament no és òptima.
0: De fet, ja ha dit una cosa que ha estat interessant, que durant el dia es prepara la son. Com es fa això?
1: Doncs sí, ja l'anem preparant des del moment que ens aixequem. El bo és aixecar-nos en una hora correcta, després d'haver dormit doncs 8 hores, això és el que seria ideal, bueno, 7-8 en l'horari, en edat adulta, no parlem de nens, que seria diferent. Les hores necessàries que la persona necessita per dormir va canviant al llarg de la vida i al llarg del creixement. Però si parlem de l'edat adulta, la mitjana edat, en edat laboral, doncs hauríem de poder dormir gairebé 8 hores, i això doncs aixecar-nos a una hora prudent amb el sol, amb llum de dia, que ens toqués el sol, l'aire fresc, i fer uns horaris d'alimentació regulars. L'alimentació és un rellotge que també ens posa en hora i ens ajuda a dormir millor, la llum solar també, i l'exercici físic. L'exercici físic moderat, adaptat a la nostra situació i a la nostra condició física i mèdica, doncs ens ajuda a dormir bé. No dormim igual si estem tot el dia assegut amb poca activitat o si fem un exercici moderat. L'exercici intens, vigorós i extenuant a última hora del dia tampoc és bo, tampoc ens ajuda a dormir. Els esportistes del nivell i del rendiment que els futbolistes que juguen a l'última hora del dia, aquella nit dormen malament. Aquesta extenuació no és bona per conciliar i poder descansar bé. Per tant, hi ha tot una sèrie de coses que fem al llarg del dia que impacten en la nostra qualitat del son. Des de les hores que hem dormit, com les hem dormit, evidentment, la nostra alimentació. El sopar ha de ser lleuger, no podem fer sopars copiosos i pesants, això impactarà en la nostra qualitat del son, i hem de fer cert exercici físic durant el dia, a la tarda, de cara a que el nostre descans sigui el millor possible.
0: Parlem dels trastorns, que un dels més comuns és l'apnea obstructiva del son. Què és exactament això?
1: Mira, l'apnea obstructiva del son és un col·lapse de la via aèria superior, aquí a la faringe, aquí al coll, que es produeix quan estem dormint, només es produeix al dormir, i són col·lapses repetits. La via aèria superior es va tancant repetidament, diverses vegades al llarg de la nit. En funció del grau de quantes vegades es produeixi aquest col·lapse, que es diu apnea, doncs serà més lleu, moderat o greu. Quan es produeix aquest col·lapse hi ha una baixada d'oxigen i tota una alteració cardiovascular que impacta doncs, en la nostra salut a llarg plaç. I aquestes apnees el que fan, a part d'aquest risc cardiovascular inherent a l'apnea, doncs, produeix mal descans nocturn per aquesta fragmentació en el son, perquè el nostre cervell està mig pendent de que tornem a respirar i ho aconsegueix, però a expenses de tenir un son fragmentat i, per tant, de pitjor qualitat.
0: Per tant, què li passa al cos quan una persona té apnea mentre dorm? Només li afecta el cor o afecta més parts?
1: Mira, l'impacte de l'apnea del son és molt important, impacta la qualitat de vida, per tant, és el que dèiem, un son de mala qualitat, seran pacients que s'aixequen cansats, s'aixequen com si aquesta nit no l'haguessin dormit, tot i haver passat doncs, unes hores suficients al llit, s'aixequen embotats, amb mal de cap, una mica espessos, dificultat de concentració, problemes de concentració, memòria o acadèmic, en funció de l'edat de la persona. Això pot incidir doncs, en problemes i de riscos, de riscos laborals, si hem de conduir, de més. Això són els símptomes que el pacient té, pacient de mal descans nocturn. I l'altra conseqüència és el que dèiem, doncs, és un factor de risc cardiovascular. S'ha associat a hipertensió arterial, a diabetes, a malalties cardiovasculars com l'ictus, les arrítmies, per tant, hi ha un risc de mortalitat a llarg plaç, no puntualment, que ningú s'espanti, però és una mica com si hipertens, que a la llarga doncs, impacta en el nostre sistema cardiovascular, i si no es diagnostica, doncs, d'aquí aquesta importància, i fixar-se en aquests senyals d'alerta.
0: De fet, ja ho deia jo a la presentació, però parlem de la magnitud del problema. Quantes persones podrien tenir apnea del son a Catalunya actualment?
1: Mira, els estudis d'epidemiologia doncs, diuen així poblacionals que entre un 4 i un 10% de la població adulta presenta apnea del son amb repercussió clínica. Si això ho extrapolem a la població de Catalunya, doncs són aquests 300.000, 600.000 habitants que podrien tenir aquesta malaltia. És una xifra molt elevada, la major part d'ells encara sense diagnosticar.
0: I per què hi ha tant infradiagnòstic?
1: Mira, falta de diagnòstic, sobretot és el desconeixement. Són símptomes, però que dèiem, que les persones, els pacients, no identifiquen com que sigui patològic. La normalització del ronc, que moltes vegades es percep com una cosa sense importància. El cansament, també. A vegades sempre tenim alguna explicació que ens ajuda a considerar que aquest cansament el podem justificar per altres causes. I després, bueno, sobretot és les llargues llistes d'espera que tenim per accedir a una unitat del son i fer el diagnòstic amb l'estudi del son.
0: I quan una persona sospita que pot tenir apnea del son, quin seria el circuit habitual perquè pugui començar a fer-lo?
1: Sí, quan alguna persona comença a sospitar que alguna cosa no va bé a la nit, o bé perquè la parella de llit li fa referència, o bé pels símptomes que ell presenta durant el dia, aquests símptomes que hem comentat, el que ha de fer és consultar el seu metge capçalera, que sol ser el primer punt de contacte, i el metge capçalera el que farà és valorar el risc inicial, en funció de la professió, dels símptomes, la intensitat dels símptomes i tot el que expliqui el malalt. En funció d'aquests símptomes, doncs el pacient segurament serà derivat a pneumologia i es farà el diagnòstic, que serà una polisomnografia, un estudi del son, en el qual es determinarà el grau de severitat de l'apnea del son. I es podrà determinar el tractament.
0: Exacte, i aquestes proves permeten diagnosticar aquests trastorns del son. Exactament, aquest estudi del son, què és el que et fan dormir?
1: Sí, es passa una nit a la unitat del son, es posen uns sensors, no és invasiu, són uns sensors, unes bandes toràciques i el tòrax, un a l'abdomen per veure els moviments respiratoris, un tubet aquí dins del nas però només insinuat per veure el flux respiratori, per veure com respira, com respirem i determinar les apnees, un didal que ens determina el nivell d'oxigen, i amb aquests sensors doncs, tenim el patró respiratori del pacient i podem comptabilitzar i definir el nombre d'apnees que presenta aquell pacient a la nit.
0: I un cop diagnosticat, quin és el tractament més habitual?
1: El primer, hem de dir que el primer pilar és realitzar canvis en l'estil de vida. La causa número 1 de l'apnea del son és el sobrepès i l'obesitat, que actualment també és una epidèmia en la nostra, en la població actual. I, per tant, hem de fer èmfasi de que hem de perdre pes i millorar el nostre estil de vida. Però això, com que porta un temps, doncs per poder controlar les apnees i resoldre-ho, el tractament prínceps és la CPAP, que és una màquina, les seves sigles en anglès, de pressió positiva a la via aèria. És una màquina que s'utilitza només per dormir, amb una mascareta que es col·loca al nas o al nas o a la boca, en funció de cada pacient, i es té a la tauleta de nit, endollada a la llum, i cada nit el pacient s'ha de col·locar la mascareta, l'engega, i aquest aire, que no és oxigen, és aire a pressió contínua, evita que aquesta faringe es tanqui i produeixi aquestes apnees. I, per tant, es restaura tot el patró respiratori, desapareixen les apnees, la qualitat del son millora enormement i es protegeix a nivell cardiovascular totes aquestes alteracions que produeixen les apnees.
0: Estem diagnosticant ara més casos o simplement en som més conscients?
1: Jo crec que en som més conscients, la població, el personal mèdic, els professionals ho coneixem molt més, perquè això els que ens hi dediquem doncs, ho tenim molt present, evidentment, però els metges de capçalera ja ho tenen molt present, els cardiòlegs també, els nefròlegs, altres especialistes que veuen doncs, hipertensions, cardiopaties, els neuròlegs ja tenen en mente molt, molt important poder interrogar què passa a la nit, perquè nosaltres estem de dia desperts i a la nit estem dormint i també passen coses a la nit. I la nit fins fa uns anys la teníem una mica oblidada. I per tant, el personal sanitari cada vegada és més conegut. La població també està envellint, com dins de l'envelliment doncs també és més freqüent les alteracions del son en l'envelliment. I per això, conscienciació social i mèdica doncs, respecte a aquesta qüestió i el coneixement més gran de l'apnea del son i la seva relació amb certes malalties.
0: Hem parlat d'aquesta qualitat del son i de la importància de dormir bé, descansar bé i tenir una bona salut amb Núria Grau, que és pneumòloga i coordinadora del grup de son de la Societat Catalana de Pneumologia. Moltes gràcies per l'entrevista.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Continguts en xarxa.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant, per explicar fil per randa rutes de senderisme i per descriure viatges a qualsevol racó del planeta.
2: Sendes, dijous a 4:45 de la tarda i remissió divendres a 1:15 del migdia.
3: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.

Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El dimarts 5 de maig, el foyer del Tecnocampus de Mataró es convertirà en l'epicentre del pensament crític i la reflexió social amb la celebració del tercer Fòrum Valors Mataró Europa. L'edició d'enguany se centra en les fake news i la desinformació, així com els reptes que això suposa per a Europa a nivell legislatiu. Avui en parlarem amb Jael Caral, doctora en filosofia, professora de filosofia política a la Universitat Pompeu Fabra i una de les participants de la taula rodona del fòrum. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Radó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon i avui, nou capítol de Santuaris Naturals amb Josep Gordi. Per acabar, dedicarem el like a Les cicatrices del colonialisme en Àfrica, el nou llibre de Guillermina Mecuy, que parla de les ferides encara obertes que va deixar el colonialisme europeu al continent africà. El text, editat per Espasa, reflexiona sobre com mirar cap al futur sense deixar enrere el passat, també pretén explorar solucions per crear un relat coherent i una autonomia social. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!

0: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa, redacció@valors.org.
1: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? A què ens parles avui?
2: Hola, Laura, com estàs? Avui parlarem del correllengua, sobretot per posar-lo en valor. A hores d'ara, molts ja sabran el que és, però de manera resumida és una mobilització cultural, social i esportiva que uneix tots els territoris de parla catalana. I el fet que tingui el nom de cursa, de córrer, és perquè emula el que vindria a ser la flama olímpica. Es fan trams en què la flama passa per diferents mans i un cop arribats al destí, se celebren diversos actes.
1: Perquè se n'ha parlat molt aquests dies, l'objectiu del correllengua, Carles, podem dir que és reivindicar la llengua, al cap i a la fi, no?
2: Exacte. De fet, el lema d'aquesta edició, que és la 31ena, és sí a la llengua. No és cap misteri per ningú que la situació del català és complicada. De fet, n'hem parlat aquí alguna vegada. Ara bé, la participació està sent molt alta i està mobilitzant moltes persones que, preocupades per la situació del català, han trobat una organització que canalitza la defensa de la llengua.
1: Ha sigut 31ena edició, eh? Pensava que era un acte més nou.
2: Molta gent ho pensa, de fet, jo també, perquè al cap i a la fi la iniciativa agafa més força segons el moment històric en què ens trobem. El correllengua agermanat va néixer a Mallorca el 1995 i es va inspirar en la Corrica Basca, una cursa simbòlica amb el mateix caràcter participatiu i reivindicatiu que uneix els parlants d'euskera de punta a punta del país, que de fet encara es celebra i aquest març passat doncs ho van dur a terme. Ara, 31 anys després, el correllengua s'ha consolidat com a símbol de la promoció i la unitat lingüística del català a tots els territoris de parla catalana.
1: A tot això, Carles, quan acaba el correllengua i com s'hi pot participar?
2: El correllengua va començar el 19 d'abril, sé que m'has preguntat quan acaba, però també hem de posar en valor que ja fa uns dies que s'està donant a terme, i va començar al cementiri de Prada, on hi ha la tomba de Pompeu Fabra, i acabarà el dia 5 de maig a l'Alguer, a l'illa de Sardenya. En les jornades que queden, qui vulgui podrà participar corrent o en bicicleta, ja que depèn del tram, es fa d'una manera o d'una altra. I si pel que sigui no es vol fer esport, es pot participar en qualsevol de les activitats que es duen a terme al final i l'inici de cada etapa. Siguin concerts, combats de corrandes, mostres de cultura popular i moltíssimes coses més.
1: Sempre he pensat que tu faries bones corrandes, però això ja ho parlem un altre dia. Com està anant fins ara el correllengua?
2: De moment ha passat per poblacions importants com Girona o Barcelona i està sent un èxit. Cada acte s'omple de gent i també hi ha moltes personalitats del sector cultural que s'hi han volcat. Per exemple, a Barcelona hi va haver concerts de Catarres, Auxili, Elèctrica d'Arma i de molts artistes més. Però no només van cantar, sinó que també se'ls va veure participar en la marxa.
1: Per tant, està tenint molt d'èxit.
2: Moltíssim, i això em sembla una molt bona notícia per Catalunya i la seva cultura. També és una mostra que encara hi ha moltes persones que opten per la mobilització i per lluitar pel que creuen que és important. La llengua és la peça angular de la cultura catalana i gràcies a iniciatives com aquesta n'estic segur que la farem remuntar. Al cap i a la fi, és important que algú sàpiga canalitzar els reclams de la població i els reculli en una iniciativa com aquesta.
1: Tant de bo d'aquí un temps no haguem de parlar de la salut del català, perquè la tindrà molt i molt bona.
2: Farem que no.
1: Carles, moltíssimes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Quan passava un minut de 3:45 de la tarda del 18 d'abril, l'estadi Ander Altenforsterei de Berlín va viure un moment històric. L'àrbitre va fer el xiulet inicial i davant d'unes graderies plenes de gom a gom va començar el primer partit de la història de la Bundesliga amb una dona entrenant un dels equips. Aquest mes d'abril, l'Unió Berlín ha nomenat com a entrenadora Marie-Louise Etta, que s'ha convertit en la primera dona que entrena un equip de futbol masculí en un club de les 5 grans lligues europees. En començar el partit, Etta va mantenir un posat seriós, saludant protocolàriament l'entrenador visitant i donant tota l'estona una sensació de calma. Una tranquil·litat que ja havia volgut transmetre durant els dies previs, centrant els seus missatges sobretot en el futbol. Unes paraules que han estat més sobre camps de gespa que no pas sobre sostres de vidre. Però per sort o per desgràcia, la trajectòria d'Etta a l'Unió de Berlín passarà a la història i en aquesta història el futbol serà més aviat secundari. Tot i que cada cop més equips incorporen dones en el seu staff tècnic i amb l'auge del futbol femení són molts els equips i les seleccions que tenen un entrenador en comptes d'un entrenador, aquest senzill pas encara no s'havia fet en el futbol professional masculí més conegut. Entre els molts sostres de vidre que encara hi ha, el del futbol és un dels més durs i difícils de trencar. Potser per això el community manager de l'Unió Berlín ha tingut un mes d'abril amb força feina. Les xarxes socials del modest equip berlinès, que fins ara sempre havia passat força desapercebut, s'han omplert els últims dies de missatges, alguns felicitant ETA, però d'altres també amb burles i masclisme. ETA és una pionera, una mena de primera exploradora que entra en un territori nou. Aquesta exjugadora nascuda a Dresden quan no feia ni un any que l'Alemanya s'havia reunificat és l'encarregada de fer el primer pas d'un camí llarg, perquè amb el temps, quan el facin les que vinguin a continuació, ja no siguin notícia.

Aquest mes de maig, el dia 5, Valors organitza la tercera edició del Fòrum Valors Mataró a Europa. De seguida ens hi endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Crec que les persones que ens escolten s'ho passarien encara millor si us poguessin veure Pere Sánchez i Carles Bancs.
1: Millor que no.
0: Ballar.
2: No, en Pere té més gràcia que jo ballant, jo
1: no,
2: crec.
1: No, sí, jo, vamos, supergràcia. Sobretot avui. Estem escoltant una cançó que té ara mateix 10 anys.
0: 10 anys, justos.
1: Va ser, bueno, justos, no sé, 10 anys amunt, 10 anys avall. Però que... Bueno, mesos amunt, mesos avall, dies amunt, dies avall, mesos, no sé.
0: Quina cançó és?
1: És la cançó Europa is Lost, que és el que jo crec que està a Europa, una mica perduda en aquest mar de superpotències mundials intentant dominar el món, com Estats Units, Rússia, la Xina... I aquestes coses, no? I mira, aquesta cançó de fa 10 anys que va escriure Kai Tempest, que és un raper de Londres, dels suburbis, i que les ha passat molt malament per sortir endavant a la vida, per tema de drogues, tema d'identitat sexual, tema etcètera, etcètera, doncs posa una mica... Toca el crostó fa 10 anys, va tocar el crostó a Europa, i aquesta cançó segueix vigent tocant el crostó a Europa.

0: stop crying, stop buying.
1: Veig que no només t'agrada aquesta cançó, Carles Banks, sinó que a més ens va perfecte per parlar del tema que avui volem posar sobre la taula.
2: Ens va perfecte perquè la cançó diu que Europa està perduda i nosaltres, doncs, intentarem trobar-hi solucions. Avui no marxarem gaire lluny perquè el proper dimarts 5 de maig se celebra a Mataró la tercera edició del Fòrum Valors Mataró Europa. Un any més, el Tecnocampus acollirà la jornada i aquesta vegada es parlarà de fake news, de la desinformació i dels reptes que això suposa per a Europa a nivell de legislació. En l'acte hi participaran Josep Maria Ganyet, Joan Reventós, Loreto Corredoira i Jael Caral. Avui en parlarem amb aquesta última perquè ens faci 5 cèntims del que podrem escoltar al fòrum.
1: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. Doncs avui ens visita una d'aquestes persones que formaran part de la tercera edició del Fòrum Valors Mataró Europa. És Jael Caral, doctora en filosofia, també professora de filosofia política a la Universitat Pompeu Fabra, i amb ella podrem parlar i reflexionar sobre tot aquest escenari de notícies falses i de desinformació. Jael Caral, benvinguda a Valors a l'Alça, com està?
3: Hola, moltes gràcies per haver-me contactat i, bueno, i encantada de participar al fòrum i també de parlar ara amb tu una estoneta sobre aquestes qüestions.
1: Que tindrem la sort de fer un tastet del que donarà de si aquest fòrum el dia 5 de maig, però volíem aprofitar per avançar una mica els continguts que segurament posaran sobre la taula, que són molt interessants i ens afecten d'una manera o altra a tots nosaltres, no? D'entrada, Jael, com és que consumim tantes notícies falses actualment?
3: Bueno, jo crec que amb això té a veure molt la manera que tenim de consumir notícies, no? O sigui, abans hi havia uns mitjans tradicionals que eren, doncs, els diaris, la ràdio, no? La tele, i llavors allà hi havia com una mena de filtre que no sempre funciona perfectament, però sí que hi ha un filtre en el que teniu molt a veure els periodistes, no? I els que us encarregueu de que aquests mitjans funcionen bé. Ja dic, no és un filtre perfecte, però és un filtre. Però és que ara la manera que tenim de consumir informacions ha canviat, sobretot amb les xarxes socials, no? I aquí entren en funcionament, doncs, una sèrie de mecanismes, els algoritmes, no?, que tendeixen a reproduir, no?, a facilitar-nos aquella informació que té unes característiques que fa que a nosaltres ens atrapi més, no?, i que té a veure, doncs, amb l'activació d'una sèrie d'emocions, no?, i que en el fons aquestes plataformes el que busquen són clics, no? Llavors, clar, quan hi ha una informació que destaca per sobre la resta, és la que ens fa prestar-li més atenció, desgraciadament. Llavors, les fake news molts cops tenen un component, jo crec, d'espectacularitat, si vols, que fa que nosaltres li donem més importància per sobre de, doncs, una altra notícia sobre què ha passat avui a la guerra d'Iran, no? I ens anem a allò més concret, no sé, per exemple, sense anar més lluny, tot el tema d'Epstein, no? O sigui, el tema d'Epstein, hi ha uns fets que estan provats, però a partir d'aquests fets es genera molta altra, no vull dir informació, perquè, clar, si són fake news,
1: clar, no acabaria ser informació.
3: Donar-los la categoria d'informació les està elevant a una cosa que no són. Però es generen una sèrie de continguts que no són contrastats, no? I llavors aquí és on entra, doncs, tot el que t'està explicant, el tema dels algoritmes, o mira, el cas més recent d'aquesta noia que va demanar l'eutanàsia, no? Fa molt poc, aquesta noia jove, Noelia es deia, que em sembla que tenia 25 anys, allò va generar una sèrie de... Bueno, va generar molta atenció i és aquí el caldo de cultiu perfecte per a les fake news, no? Es deia, per exemple, que l'havien violat un grup de menes, no? Això era una fake news com una casa que després va ser desmentida. Sí que és veritat que sembla, segons ella, havia patit agressions, però no eren de menes ni venien d'un centre de menes, no? Llavors, clar, això es presenta així a Twitter o a Instagram, on sigui, i la gent clica en allò, no? Jo crec que és aquesta barreja de coses, no? Una mica el desplaçament dels mitjans tradicionals que exigien doncs, totes aquestes comprovacions per una altra manera de consumir les notícies que facilita doncs, aquest tipus de contingut que acaba fent mal, la veritat.
1: Clar, perquè tenint en compte que som, en certa manera, esclaus, no? No només d'aquests nous hàbits de consum, sinó també d'aquests algoritmes, d'aquests mecanismes que ens condueixen cap on els interessa, d'alguna manera, i que és difícil esquivar, al cap i a la fi, les fake news. Com ho hem d'afrontar? Com podem ser responsables davant d'aquest context, que imagino que és complicat, i també quin paper juguen, per exemple, les plataformes de fact-checking, de verificació?
3: Mira, jo aquí crec que hi ha un tema molt important, que has mencionat tu la paraula responsabilitat, no? Jo crec que, donat que aquesta situació genera molts de prejudicis, i vols després també en podem parlar, no? Prejudicis d'entrada molts cops a la democràcia, perquè moltes d'aquestes fake news tenen una funció política, però de vegades també generen doncs, desconfiança cap a institucions concretes. A un moment de molta alarma, doncs, quan va haver la pandèmia, quan va haver aquest, bueno, no sé com l'apagó, no sé com es diria en català. Sí. Doncs en aquests moments d'una certa preocupació, també d'una certa histèria, no? Perquè jo recordo les primeres hores de l'apagó, és que no sé com es diria en català,
1: apagada.
3: A mi em van arribar moltes informacions absolutament esfereïdores, no? Que si era un atac de Rússia, que si tal. Val. Aquí jo crec que hi ha, òbviament, una qüestió d'identificar no tant qui és el responsable, sinó diferents graus de responsabilitat.

0: no som del tot innocents en la propagació de les fake news, no? Perquè nosaltres, si tenim la sospita de que allò potser no és cert i que contribueix a crear una alarma, doncs potser ens ho hem de pensar dues vegades abans de seguir propagant aquesta falsa notícia, no? És a dir, que jo crec que la responsabilitat, per suposat, no és igual, però no hi ha una responsabilitat única, no? I clar, tu em deies els fact-checkings. Bueno, jo crec que aquests mecanismes poden funcionar, però a mi el que m'agrada molt, no, és aquesta idea de la ment col·lectiva, no? Com funciona la Wikipedia? I això ho vaig dir una vegada a l'Economist, un article impressionant, que bàsicament deia, mira, és que a la gent el que li agrada és tenir raó, no? I a la Wikipedia, quan algú diu una cosa falsa, al cap de 10 minuts, algú l'ha corregit. I crec que nosaltres també, individualment, també podem ser fact-checkers, i això es veu molt a Twitter, no? A Twitter, molts cops, algú publica una cosa i a baix et surt, no sé si ho has vist alguna vegada, però a mi m'encanta, a baix et surt. Els usuaris han completat informació d'aquest post, d'aquesta notícia, no? Moltes vegades el que et diu és, aquest vídeo l'ha creat la intel·ligència artificial. Per què? Perquè, clar, aquí, si vols, també podem parlar, i suposo que al fòrum sortirà, no? Que hi ha tot el diguem, l'afegit ara, ja no de les fake news, sinó dels vídeos i les imatges falses, que encara ens desconcerten més, perquè fins ara admetíem que la paraula podia ser mentida, no? És a dir, bueno, tu llegeixes una cosa i dius, ho agafo amb pinzes, no? Si m'estranya molt. Però és que ara hem d'agafar amb pinzes també les imatges, no? I això des del punt de vista dels consumidors i des del punt de vista també de trobar la veritat col·lectivament, no ens afegeix una complicació. Llavors, jo a la feina que fan aquestes empreses que s'hi dediquen, no? I que s'hi dediquen professionalment i que poden ser més o menys exitoses, també vull afegir el que podem fer tots col·lectivament, que de vegades és comprovar, no?, una dada i el lloc on es correspongui o que es facilite la participació dels que rebem aquesta comunicació i digui, això no és així, no? Això, aquí, aquesta imatge, per exemple, imatges, no?, de conflictes, no? Això no és Iran, això és Canadà, això ho dic en referència a una imatge que es va popularitzar molt d'una noia cremant una foto d'una ayatolà, no? Que resulta que no era a Iran, no? Ja està bé saber-ho. I qui ho diu? Els consumidors d'aquesta imatge.
1: És interessant això que planteges, perquè ara sortia, no, la intel·ligència artificial i els perills afegits que això suposa en la generació no només de notícies falses, sinó d'imatges i la dificultat
0: Imatges, sí.
1: que podem tenir de contrastar o bé, és veritat que sense intenció encara és més difícil, no? Però com a mínim saber quines eines tenim al nostre abast per poder-ho contrastar, no?
0: Sí, però jo et dic aquí, jo crec que també les plataformes mateixes poden donar-nos aquesta oportunitat de que algú que tingui informació millor doncs la pugui exposar i dir, mira, aquesta imatge no és certa o aquesta informació no es correspon amb el que... Llavors, jo crec molt en això també, no? En que siguin els mateixos usuaris, els mateixos consumidors, perquè en són molts, clar, és que són milions de persones i entre aquestes milions de persones potser és deixar parlar als consumidors és la manera més fàcil de vegades, no?, de contrastar aquesta informació. A mi almenys això crec que és una bona eina, més enllà que no substitueix, per suposat, sancions a les plataformes, que no substitueix empreses més especialitzades, però que, clar, sempre hi ha un problema, no?, en tot això, que és on totes aquestes mesures per a evitar, no?, la propagació de fake news i el dany que comporten, doncs totes aquestes mesures no puguin acabar sent, diguem, un perill per a la llibertat d'expressió, no?, que suposo que és el gran problema de
1: Bé,
0: legislar sobre aquest assumpte.
1: clar, és complicat, no? Sempre diem que les lleis arriben més tard que la realitat, però imagino que en aquest cas es fa molt difícil, és tot un repte.

0: de legislar en aquest àmbit?
1: Sobretot perquè, clar, què és una fake news? No? És que aquest és el, també és el problema. No? O sigui, una fake news, nosaltres podem donar una definició més o menys general. No? Està clar que la fake news té l'aparença d'una notícia i té una intenció d'influir. Val? Però, clar, hi ha, diguem, altres figures, per dir-ho d'alguna manera, pròximes, però que no acaben de ser fake news. És a dir, moltes vegades, com diferenciem, per exemple, una fake news d'un ús parcial d'informació verdadera, un ús manipulador d'informació verdadera. Aquella informació no és falsa, no és fake, però potser és incompleta. Potser jo no et dono tota la informació i llavors crea doncs, un biaix que acaba tenint un efecte similar a una fake news, no? És a dir, una distorsió de la realitat, però en aquest cas amb dades que són verdaderes. O com diferencia una fake news de vegades de la propaganda, no? Que es pot permetre, diguem, una certa laxitud en relació a la veritat. No? És a dir, quan tu estàs tractant de canalitzar un missatge, doncs es pot permetre, no sé, una hipèrbole, per exemple, o com diferenciar les fake news d'una sàtira que no sigui molt explícita. Una sàtira no busca enganyar, busca, doncs, té un to humorístic, ridiculitzador, però que pot arribar a confondre. No? I llavors, clar, totes aquestes coses es barregen, que hi ha fake news que són molt, molt clares, no? Per exemple, doncs, aquestes notícies que vinculen les vacunes amb l'autisme. Doncs això ha estat refutat científicament, molt ben refutat. I tu podries dir, o totes les notícies fake al voltant de doncs, les vacunes del Covid, no? Liderades pel moviment antivacuna, amb una... Vale, molt bé. Però hi ha casos clars que no generen dubtes de que allò és una fake news i s'ha de tractar de limitar perquè a vegades generen efectes que són molt seriosos. Però al voltant tenim totes aquestes zones grises que, clar, per a mi la llibertat d'expressió és tremendament important, també des del punt de vista democràtic, no? I si volem, diguem, frenar les fake news, acabem censurant, doncs ho veig com, bueno, potser és matar, no?, mosques a canyonades. Sí.
0: Totalment. És un tema molt interessant, sí. Jael, i de ben segur que donarà molt destí en aquest Fòrum Valors Mataró a Europa el proper 5 de maig a Mataró. Però abans d'acabar, molt breument, deixem demanar-li si ens podem imaginar un internet sense fake news o si això ja ha deixat de ser impossible. Ha deixat de ser possible, vaja.
1: Bueno, jo crec que ha deixat de ser... Jo crec que ha deixat de ser possible, bàsicament perquè... Saps què passa? Que de vegades només ens enterem que una cosa és una fake news amb posterioritat.
0: Clar.
1: No? I llavors, clar, hi ha fake news que són molt òbvies, no? Però n'hi ha d'altres que esdevenen òbvies passat el temps. Mira, ara es va publicar, i amb això acabaria, es va publicar fa poc al País un article basat en un article periodístic, però basat en un article científic, dient que tot el tema dels nens robats, no?, durant el franquisme, els bebès robats, doncs que no n'hi havia ni un. Clar, això és una cosa que ha generat uns rius de tinta i opinions i una preocupació, i hi ha gent que ha patit molt. Però al cap dels anys hem vist, i dic, o sigui, ho publicava el diari El País, que no és sospitós, que va ser un dels principals, no?, mitjans que va difondre casos d'aquestos, etcètera, etcètera. Bueno, al cap de X anys rectifiquen. Amb això què fem? Era una fake news? No ho era? Se va convertir? ho era des del principi, hi havia intenció de manipular, saps? Llavors, un internet net de tot, de tots aquests casos crec que és impossible. O sigui que ens haurem de conviure amb això.
0: I aprendre a fer-ho. Jael Caralt, doctora en Filosofia i professora de Filosofia Política de la Universitat Pompeu Fabra, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Ha passat molt ràpid, però per sort la gent que ens escolta té una nova oportunitat per parlar sobre aquesta qüestió i per escoltar reflexions com les seves el proper 5 de maig al foyer del Tecnocampus de Mataró en la tercera edició del Fòrum Valors Mataró Europa. Jael Caralt, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada. És moment de saber què destaca d'aquesta entrevista a Carles Bancs. Carles, què n'ha subratllat?
2: En vull destacar que ha dit que nosaltres no som innocents en la propagació de les fake news i per això em sembla que és molt important que s'eduqui a les noves generacions a saber discernir correctament en aquest àmbit.
0: És el subratllat de Carles Bancs. Moltíssimes gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.

0: una vegada al mes sortint de l'estudi, com a mínim mentalment, i ho fem per conèixer la natura que ens envolta i en concret alguns santuaris naturals, com sempre ben acompanyats de Josep Gordi. Com estàs? Com anem?
1: Molt bé, content d'estar aquí amb vosaltres.
0: Igualment. Cap on ens portes avui?
1: Avui us proposo viatjar fins als ports, que és una de les zones més meridionals de Catalunya.
0: Què té de particular aquesta zona?
1: Els ports és un territori que s'estén entre les comarques catalanes de la Terra Alta i el Montsià, però que també té continuïtat més enllà, és a dir, per la província de Terol, a l'Aragó, i per la de Castelló, al País Valencià. Alguns qualifiquen aquest espai com el Yellowstone català, és a dir, un territori molt curiós.
0: Per tant, el comparen amb el primer parc nacional dels Estats Units. Com és això?
1: Per l'extensió. Perquè, tot i que no és comparable l'extensió del parc americà amb aquesta zona, és un territori molt despoblat i, per tant, poc aprofitat econòmicament avui en dia i, en conseqüència, ha deixat força la seva dinàmica natural. Per tant, és un espai, diríem, molt salvatge, i d'aquí aquesta comparació. D'altra part, també, com Yellowstone, està sotmès al risc del foc, dels incendis, i en les darreres dècades s'han produït importants incendis en aquesta zona.
0: Això sembla que no ens en salvarem pas, eh? Imagino, Josep, que la diversitat paisatgística deu ser ben notable.
1: Evidentment, la diversitat ve marcada per l'altitud. Pensa que el cim més alt és el Caro, a 1.441 metres, i el punt més meridional, l'embassament d'Ulldecona, està a 476 metres d'altitud. I si tenim present les orientacions dels vessants, la diversitat encara és molt gran. Per tant, podem passar dels boscos d'Alzinar fins i tot a la Fageda.
0: Carai, i posem una mica de música aquest trajecte que estem fent?
1: Sí, i us proposo escoltar una veu de les Terres de l'Ebre, la Montse Castellà, que és tortosina i que té una llarga trajectòria com a cantautora, i us proposo escoltar la cançó Som aquí.

0: Josep, els ports són un parc natural, també?
1: Evidentment, és un parc natural, però són moltes més altres coses. Per exemple, hi ha una reserva natural parcial que correspon a la zona de Vallcaneres, on es localitza la Fageda del Retaule i el Faig Pare. També existeix un refugi de fauna salvatge, situat a la zona dels Estrets, i també hi ha una reserva nacional de caça, creada el 1966, i que té com a estrella la cabra ibèrica. Com a curiositat, dir que les cabres que tenim a Montserrat provenen d'aquesta reserva dels ports.
0: Com és que estem parlant dels ports com a santuari natural?
1: Primer, perquè és un territori aïllat, despoblat, salvatge, i tot això ens porta a la vivència de la solitud, de la tranquil·litat, de la pau, i també perquè existeix en aquest territori el santuari de Fontcalda, que és un espai on viure els lligams entre natura i espiritualitat.
0: Imagino que hi ha indrets especials per sentir aquests vincles interiors amb la terra, no?
1: Evidentment, jo... L'espai més magnífic i isolat és el Barranc de la Fou. És un territori que us convido a passejar i que arrenca del pantà d'Ull de Cona i finalitza, per mi, un bon lloc, un bon acabament, és a la Fageda del Retaule.
0: Ja n'has parlat, aquesta fageda, Què té d'especial la Fageda del Retaule?
1: Doncs és la fageda més meridional del continent europeu. Per tant, és com una raresa biogeogràfica al mig d'un massís eminentment mediterrani, trobar-te doncs aquest petit rodal de faixos i un faig espectacular com és el Faig Pare.
0: Com és aquest Faig Pare?
1: Doncs és entremig d'aquesta fageda, evidentment amb un vessant obac. El Faig Pare és un arbre inconfusible, ja que bona part de les seves arrels estan al descobert. Per tant, és un arbre que està sota una petita inclinació i que permet això, visualitzar les arrels, i això li dona un caràcter molt curiós. També té unes branques molt tortuoses en forma de canelobre i, per tant, quan ets davant seu, ets com si fossis davant d'un fort i ancià guerrer que es manté dempeus, lligat a la vida, ancorat a la terra, i que encara manté la seva vitalitat, altivesa i orgull. No? Jo sempre m'agrada parlar dels arbres monumentals com si fossin grans personatges, com si fossin vells, dels quals podem aprendre molt. Per cert, fa poc va caure una de les seves branques principals com a resultat d'una de les fortes ventades que hem patit aquest hivern. I els tècnics del parc van decidir deixar la branca a terra per visualitzar que estem davant d'un arbre vell, d'una d'edat avançada, i que, per tant, doncs, fràgil i vulnerable, i que també admirem de l'arbre allò que s'ha trencat. No només el caràcter majestuós que té, sinó també tots els elements que han anat caient com a resultat del pas dels anys. Per tant, altament recomanable la fageda, l'arbre i un espai, com que està en un mar totalment isolat i que per arribar-hi has de caminar, doncs un espai on establir aquests lligams amb la terra de forma molt contundent.
0: Avui hem passejat pels ports, t'he de dir que estava mirant fotos del Faig Pare i és impressionant.
1: És impressionant.
0: Ja en imatges, imagino que en persona encara més. Amb quina música tancarem?
1: Doncs tornarem, com que som temps de primavera, no? Doncs acabem amb una música festiva, altra vegada amb un grup d'aquestes Terres de l'Ebre, el Quico, el Cèlio i el Munt de Ferreries, i una de les seves jotes més famoses, de Roquetes Vinc, de Roquetes Baixo.
0: Josep Gordi, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
1: A vosaltres.

0: que potser li la puguin ajudar a millorar en la feina o coses que puguin sorgir, doncs, que les pugui treballar.
1: Les rebaixes que marquen és un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia marcat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
2: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.
3: Remissió de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda.
4: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que en farem.
5: Hi ha moltes formes de desitjar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
6: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
7: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
8: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula pèsol. El pèsol és el fruit i llegum de la pesolera, de color verd, comestible, quan és molt tendre. Sabeu què vol dir ser eixerit com un pèsol? És ser molt eixerit, espavilat. El teu fill és eixerit com un pèsol, sinònim de més trempat que un all, per exemple. Què vol dir jugar-s'hi un pèsol? Vol dir assegurar-se plenament una cosa. M'hi jugo un pèsol que aquest ha sortit d'algun terrissaire del poble. Diuen que per Sant Honorat, el pèsol granat. I quan és Sant Honorat? El 16 de maig. I què vol dir ser rodó o gros com un pèsol? Rodó com un pèsol és un exemple clar de la comparació de la forma del pèsol i gros de la grandària. El ginebró és el gàlbul del ginebre, gros i rodó com un pèsol, de pela pruïnosa i color blau negrós. La Maria té un ull de pèsol. No li facis cas, aquest. Vol dir que té un atac a la retina de l'ull que li impedeix la visió. Sempre parla comparant-ho tot. I acabem amb una endevinalla. Més petita que un pèsol. I veu en el vas del rei. L'heu endevinada, oi? La mosca, i tant! Ha estat un segar de pèsols, és a dir, una feina fàcil i ràpida. Aquesta informació l'hem extreta del web per a Miologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues, amics? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per sintonitzar-nos una setmana més en aquest programa que, com sempre, revisa la millor música rock i pop de tots els temps i avui també amb altres estils. Perquè ja ho sabeu que ens agrada de tot, que som molt curiosos i que, per tant, no ens tanquem només al pop i al rock, ni molt menys. I, de fet, avui volem fer un homenatge a la música blues, especialment perquè avui tenim una convidada de casa nostra, del nostre país, a qui ens fa molta il·lusió saludar.

0: Avui em fa especial il·lusió tenir al nostre programa una compositora, guitarrista i cantant catalana que ja fa 3 dècades que vaig veure en viu a la Nova Jazz Cava. Va ser al costat de la vella Dixieland i del gran Josep Maria Farràs. Ha cantat amb Blues Messenger, amb Víctor Urís i Amadeu Casas, Joan Pau Comelles, l'orquestra del Taller de Músic i molts més. Va començar a cantar l'any 1988 quan tenia 25 anys. Ara, ja entrada a la 60a, després d'haver publicat una colla de discos, d'haver col·laborat amb molts artistes, d'haver participat en un munt de festivals i amb un nombre important de premis i de reconeixements, continua aixecant passions amb una veu única, inconfusible, que traspua moltes nits viscudes i transmet feeling real. És un plaer per mi avui saludar a la Big Mama. Què tal, Montse, com estàs?
1: Hola, molt bé, quina introducció més bona, gràcies.
0: Bé, és que fer entrevistes sempre és un luxe perquè és un intercanvi de coneixements, de vivències, d'experiències, però és que, és clar, si a més entrevistes una persona que tu ja has escoltat abans i aquí admires, doncs home, encara és doble luxe, no?
1: Doncs moltes gràcies. Si és que la Jazz Cava hi ha tocat gairebé tots, bueno, podríem dir tots els meus projectes que he fet, allà me'ls han recolzat i és dels llocs que, bueno, que ho he d'agrair perquè ja des del principi ja em van recolzar, vaig poder tocar fins i tot em feia jam sessions i després tot el que anem fent ha pogut passar per allà, que bueno, em trobo que no sempre m'ha passat amb altres espais o altres festivals que costen més, però molt agraïda a la Jazz Cava. A més em van donar el premi Jazz Terrassament el número 15 i estic molt l'any 2015, perdó, i estic molt agraïda a tothom d'allà. O sigui que si em vas veure allà amb la vella Dixieland, devia ser l'any 95, eh?
0: Correcte, sí. Jo, mira, doncs tenia 19 anyets, va ser quan vaig començar a anar per allà, sí.
1: Molt bé. I has anat seguint anant, no?, suposo.
0: Oh, i tant. Amb alguns buits entre mig, perquè de vegades la vida familiar costa compaginar aquestes nits a altes hores, però bé, sempre es procura. Escolta, Montse, què té la música que et motivi a llevar-te cada dia i tornar a agafar el micròfon?
1: És que la música permet expressar tot el que et passa dins, les teves emocions, i hi ha la gent, doncs, que busca una via expressiva en l'art i uns ho fan amb la música, els altres escrivint, els altres... Bueno, jo també soc una persona que escric bastant, vull dir que barrejo molt el text amb la música, però sí que la música em provoca això, com molt remoure amb les emocions, i que són el que em fa moure al llarg del dia, a mi també, eh? Soc una persona de vida molt emocional i això em motiva molt poder escoltar música, i no em costaria molt concebre un món sense música.
0: Jo ho he pensat moltes vegades, això també. Què faríem sense música? Doncs no m'ho plantejo. Però vaja, tenim ara un disc molt candent, en format EP, que ens ha encantat escoltar. Es diu Senza Confine, volum 1, al costat de Captain's Brotherhood, en el que heu cuinat 6 bons temes de soul, blues, jazz i bossa nova. Aquest és el segon disc que fas en Captain's Brotherhood. Què és el que t'ha fet repetir amb ells?
1: Són molt bons músics, molt bons companys, persones que m'han entès bé la meva dinàmica, i és un gust treballar amb ells perquè és fàcil. De fet, aquest disc el vam gravar en un dia i llavors es nota que el directe també és així de fresc, com aquest mateix disc. Vull dir que si hi ha bons tècnics ha de sonar bé el directe, i no sé, bueno, són hi ha Lorenzo Spinozzi a la guitarra, que és un guitarrista que sap molt de a part de tocar, té molt gust, hi ha el Hernán Friedman al baix, i tots dos controlen molt d'harmonia i han escoltat molta música. El Salva Suau a la bateria és una persona que és molt treballador, que és molt, s'ho apunta tot, ho recorda tot. Si algú no, un dia s'equivoca, sap que havíem dit una altra cosa. I llavors hi ha Alberto Burgess, que és més despistat, però és aquest so blusero que a mi també connecta molt bé, i és un nano encantador. Llavors tots fem com una petita família, i m'ha agradat molt repetir amb ells.
0: A mi, sincerament, m'ha agradat molt l'entusiasme que heu demostrat amb aquest disc. Es nota bon rotllo a l'estudi i molta sintonia. Fa anys que gravar un disc a l'estudi podia semblar una mica pesat, no?, per allò d'anar repetint preses, però entenc que en el vostre cas, almenys aquest disc, s'assembla bastant a com soneu en viu. Com és gravar un disc com aquest avui dia?
1: Sí, nosaltres, la nostra manera, jo sempre, que ho he fet, ha sigut tots alhora. Llavors hem de buscar un estudi on hi capiguem tots, que estigui tot ben separat, sigui separadet bé. Jo estava tancada dins d'una habitació, llavors la bateria en un altre espai, els amplis els van poder posar dins d'unes altres habitacions, però tots ens vèiem i vam gravar a l'estudi que es diu Medusa Studio, que ens va recomanar el Dani Nelo també, i és a l'estudi són dos socis i hem gravat molt a gust, la veritat. Hi havia un jove tècnic que ens va, Dani Vila, que ens va fer primer dia, el que seria la gravació. Vam estar gravant tres vegades les cançons, cada cançó tres vegades, i vam triar la que ens va agradar més. I llavors les mescles ens ho ha fet el Roger Rodés, que és un dels socis, que l'altre és el Manu Guix, i ens hem mesclat molt bé. La veritat és que el so allà ha reflectit, crec jo, com nosaltres toquem, molt orgànic, tot molt dinàmic, molta dinàmica, i que uns ens recolzem els altres tocant. I això, potser en gravacions més pop, on es grava primer la bateria, després el baix, i tot queda molt net, però falta aquesta pulsació, que jo crec que això amb el jazz o amb el blues ha de sortir.
0: Bé, jo crec que ho heu reflectit aquesta molt bé, perquè és ben bé això que dius. Es nota, diguem, aquesta simbiosi entre tots els músics, i hi ha també el moment, entre cometes, de glòria, no?, de cadascun d'ells amb el seu solo. Vull dir, es nota tot molt, molt ben cohesionat, però sense que ningú es trepitgi. I a mi el que em sorprèn és que em diguis que només s'han fet tres gravacions de cada tema. Em sembla espectacular. Vull dir, això realment demostra que en directe us porteu molt bé entre vosaltres, no?
1: Sí, a més són tot temes propis, són temes meus, que me'ls han ajudat a arranjar ells. Van fer tampoc que fessin molts assajos, vam quedar, la nostra metodologia va ser quedar primer amb l'Hernán i amb el Lorenzo, en petit comitè, llavors vam afegir al Salva la bateria i l'Alberto al piano, i això vam assajar primer abans de vacances de Nadal, després vam assajar algun dia al gener, i llavors ja cap a l'estudi va ser el dia 12 de març. Vam gravar tots junts el 12 de març, primer les proves de so, llavors la gravació, ja anàvem molt segurs, perquè a l'assaig ja ho teníem tot bastant clar, ja havíem definit també l'espai de cadascú, com dius tu, això una mica, cadascú sap com on ha d'entrar el seu solo i matisar-ho així, però sempre a l'estudi tens sorpreses i llavors passen coses màgiques, i la veritat és que en el disc va passar això, és que hi ha coses que surten noves i llavors ja queden allà.
0: Mira, ara que parlàvem de gravar a l'estudi, tinc una amiga que és cantant en un grup de música country, i el compositor i guitarrista del seu grup, en Jim, em deia que han perdut la il·lusió per gravar discos, que prefereixen aprofitar el poc temps que tenen, perquè ells es dediquen a altres coses també, fent concerts i arribant directament als oients. Què n'opines, tu, que has gravat tants discos?
1: Sí, perquè el disco, nosaltres que l'hem fet, és només, o sigui, jo ja no faré còpies. He fet algunes còpies per buscar concerts, així és, de promoció, però molt poques, i són a les plataformes, hem penjat tots els discos, però no rendeixen. Llavors és una inversió que fas, que la fas perquè et reverteixi, doncs, això en forma de concerts, que és com tu realment també et ve de gust, doncs, de contactar amb la gent. Però també, a mi, en el meu cas, com deies abans, que jo ja passo de la seixantena, també vull deixar un llegat, saps? O sigui, ara ja em vaig plantejar, quan vaig fer 60 anys, si seguir o no a la música, però és el que dius tu, que vaig descobrir que era vital per mi, era molt necessària. I llavors el que sí, vaig pensar, doncs endavant, vull seguir, vaig tenir la sort de trobar aquests músics tan macos, i ara el que vull fer, si pot ser amb ells, doncs deixar un llegat d'aquests anys, el que pugui, d'anar deixant, doncs, un disc per any o cada dos, així. I també he descobert que fer un disc de 12 o 13 cançons ja no s'escolta. Llavors, en aquest cas, vam decidir fer aquest de 6, que, bueno, que sembla que entra més la gana de repetir, oi? I llavors, vam dit que és com un EP, però és com mig disc, li hem posat el volum 1, sense confine, volum 1, per donar peu a que pugui ser un volum 2 i anar fent. I, però sí que a nivell econòmic fer discos no és gens rentable avui en dia, menys que no siguis una estrella molt, molt d'aquestes que ven molt.
0: No, no, està clar, està clar. Dono fe que això de sis cançons et ve ganes, com a mínim, de tornar a escoltar el disc. Jo ho he fet tres vegades pràcticament seguides, perquè és que em va entrar tan bé aquest disc a la primera que no em vaig tenir prou. Per tant, ja estem esperant en candeletes el volum 2. Però abans del volum 2, Montse, on teniu previst oferir concerts?
1: Doncs mira, la primícia del primer concert que tenim així és el dia 7 de juny al Teatre Cursal de Manresa, que és un teatre gran, i allà tocarem amb Sextet, també amb la nostra percussionista, la Javiera Consuelo Paredes, que és la percussionista que ens va ajudar a fer l'Smile, el disc anterior. I llavors adaptarem també aquestes cançons bueno, perquè les toqui ella i serà la primícia. I ara farem la gira de Smile i Sense Confine Tour. I llavors tenim altres concerts, toquem a les Festes de Gràcia, a la plaça de les Dones del 36, tocarem també al Festival d'Empúria Brava, tocarem a l'obertura del cicle del Jazz a la Fresca aquí a Terrassa. Bueno, tenim una sèrie de concerts molt macos en perspectiva a partir del juny. Anem fent així. I ara també dic que, clar, aquest disc també està fet perquè hi hagi la contractació oberta, que tenim moltes ganes de tocar en directe allà on doncs, ens vulguin contractar. A finals d'any estarem al festival amb un festival que es fa a Cambrils, també. Bueno, anem tenint concerts així esparsos, però que estan molt bé.
0: Doncs escolta'm, Montse, nosaltres encantats d'haver parlat avui amb tu i també esperem veure't ben aviat en aquests concerts que ja comencen a preparar-se, a cuinar-se. Big Mama, Montse, moltes gràcies i fins molt aviat.
1: Moltíssimes gràcies. Vagi molt bé.

0: els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Bé, doncs ja ho sabeu, Sense Confine, volum 1, Big Mama Monse and Captain's Brotherhood, un EP amb 6 temes genials. A mi m'ha encantat escoltar, com dèiem a l'entrevista amb la Monse, aquesta col·lecció de bones cançons, cançons positives que donen bon rotllo, que són fresques i que et venen ganes de, si més no, moure't una mica, o si no pots, com ha sigut el meu cas, perquè he escoltat aquest disc mentre estava conduint, doncs de tornar-lo a posar des del principi. I com us deia a l'inici, avui us proposo fer aquesta selecció eclèctica de música blues, de diferents estils, de diferents formats, de diferents anyades, i com no, començarem amb la Big Mama, amb un dels temes que a mi m'han agradat més d'aquest EP. Un tema, doncs, que diguem que és una mica allò picarón, podríem dir, entre cometes, un tema que es diu, amb un títol molt enginyós, Sex O'Clock.

Avui hem començat per la porta gran amb la Big Mama Montse i amb aquest tema que es deia Sex O'Clock. Cap al final del programa escoltarem una altra cançó d'aquest EP de Big Mama Montse and Captain's Brotherhood. Seguim amb més cançons seleccionades de diferents tipus de blues i ara viatgem a l'any 2000 amb un treball que van fer conjuntament ni més ni menys que B.B. King, el rei del blues, amb Eric Clapton. Un treball molt recomanable, es deia Riding with the King. Aquest era un dels seus temes, 3 O'Clock Blues.

people

0: Rock and Classics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: Fantàstic poder gaudir amb calma d'aquestes cançons blues, d'aquesta música que arriba fins a l'ànima. Hem escoltat Eric Clapton i B.B. King i ara anem una mica més enrere en el temps. Anem a l'any 1993 per a seleccionar una cançó que va sonar moltíssim dins del treball Blues Alive de Gary Moore. Gary Moore, que va començar, ja ho sabeu, amb música heavy metal i que va anar evolucionant, retrocedint cap als clàssics del blues. I va fer alguns discos molt interessants, com aquest que recollia una de les seves gires en viu, amb aquesta cançó que va ser un èxit ja en format LP, Still Got the Blues.

Avui al Rock and Classics, especial blues. Ara anem a un artista que admirem moltíssim, John Lee Hooker, amb un dels seus discos més comercials, en el qual hi col·laborava ni més ni menys que Carlos Santana, el guitarrista nord-americà d'origen mexicà, així doncs, una combinació perfecta. Així sonaven el 1989 aquests dos grans monstres. John Lee Hooker, Carlos Santana, The Healer.

0: Rock and Classics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: Avui hem fet com una regressió en el temps, eh? Hem començat amb un tema candent, ben calent, de Big Mama Monse i Captain's Brotherhood, d'aquest 2026, i hem anat cap enrere. Doncs continuem enrere. Anem ara al 1969 per a recuperar el primer llarga durada de Led Zeppelin, una banda de hard rock, sí, però que també era molt amant del blues. I ho va deixar palès amb temes com aquest I Can't Quit You Baby.

Amigues, amics, enfilem la recta final d'aquest En Rock en Clàssics d'avui que hem dedicat a la música blues. I acabarem com hem començat, amb la Big Mama Montse en Captain's Brotherhood, amb un dels temes del seu EP Senza Confine volum 1. Després encara tindrem temps d'escoltar una altra cançó de Led Zeppelin, Since I've Been Loving You, però en aquest cas en una versió, una mescla, doncs més senzilla de la que va aparèixer en el treball original Led Zeppelin 3, en una reedició que ja fa alguns anys que van poder gaudir gràcies a aquestes noves remescles de Jimmy Page, el productor, guitarrista i compositor de Led Zeppelin. Marxem amb un altre tema que a mi m'agrada molt d'aquest treball de Big Mama Montse en Captain's Brotherhood, un tema que es diu You Are My Angel, ets el meu àngel. Amb aquesta cançó marxem, gràcies per escoltar-nos, ja sabeu que seguim actius a les xarxes socials i que el nostre podcast el podeu escoltar quan vulgueu en diferit a les principals plataformes de podcasting o, si no, en directe a través de 40 emissores de Catalunya, Andorra i Balears. Que vagi molt bé.

my tears as if

0: Aquest diumenge 10 de maig el Club Muntanyenc Mollet organitza la 27a caminada per muntanya Serlada de Marina. Un recorregut de 22 quilòmetres per gaudir de la natura i fer esport. Informa't i inscriu-te al web semamollet.cat.
1: Parlem de cuina.
2: Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Uller.
1: Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina.
2: Dilluns a 12:15 del migdia i redifusió dissabte a 9:15 del matí.
3: Afimoix celebra el seu 25è aniversari amb un concert solidari que aplegarà la participació de l'Escola Municipal de Música, el Centre Cultural Andalús i el Ball de Gitanes Esbar Dansaire. Serà aquest diumenge 10 de maig al Mercat Vell a partir de les 5 de la tarda i et pots fer amb l'entrada per només 5 euros. Els diners recaptats es destinaran a la investigació de la fibromiàlgia, fatiga crònica i malalties del síndrome de sensibilitat central.

0: Moments d'òpera.
1: Benvinguts de nou al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Del 2 al 17 de maig torna al Gran Teatre del Liceu un títol emblemàtic del romanticisme francès, tot i que d'inspiració germànica. Avui, Werther.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: Werther és una òpera dividida en quatre actes amb música de Jules Massenet, llibret en francès d'Edouard Blau, Paul Millier i George Hartmann, tot i que basat en la novel·la Els sofriments del jove Werther de Johann Wolfgang Goethe. L'escena va ser a la Hofoper de Viena un 16 de febrer del 1892, mentre que l'estrena catalana seria al Gran Teatre del Liceu un 29 d'abril de 1899. Com dèiem, ara torna al Teatre de les Rambles en una producció signada per Christoph Loy i protagonitzada pel tenor Xavier Anduaga, que debuta, per cert, en el rol principal. En quant als personatges que intervenen en aquesta òpera, Charlotte és una jove que està enamorada d'Albert, però també de Werther. Paper, el de Charlotte, per mezzo-soprano o soprano, amb un bon registre greu. Werther és un jove poeta, bojament enamorat de Charlotte, paper aquest de gran exigència i molt emblemàtic per tenor líric. Sophie és la germana de Charlotte i està mitja enamorada de Werther, paper per soprano lírica. I Albert és el xicot i, posteriorment, marit de Charlotte, un paper modest, en aquest cas, per baríton. La novel·la de Goethe, Els sofriments del jove Werther, va instal·lar a Europa un nou moviment que s'estava ja gestant a Alemanya, el romanticisme. La inspiració romàntica de l'obra es va acabar traduint en un augment dels suïcidis al país germànic, fet que repetiria amb l'expansió del títol arreu d'Europa. Però més enllà d'aquest fet tràgic, Massenet es va preocupar de dotar aquesta partitura de moments emblemàtics que encara avui dia causen un gran efecte en el públic. No obstant això, hi ha detalls realistes, com la insistent melodia d'una cançó nadalenca que el pare de la protagonista ensenya als seus nets en ple estiu i que es transformarà en el tema final de l'obra quan arriba precisament al Nadal. En aquest sentit, vocalment, els personatges canten amb una tendència a lluir la zona aguda, fet que d'alguna manera anuncia l'estil verista que arribarà a finals de segle. Però anem a centrar-nos ja en l'obra que ens ocupa i endinsem-nos en l'argument i els moments musicals més rellevants de l'òpera Werther de Jules Massenet. A l'inici de Werther, l'agutzil vidu, ensenyant als seus fills una Nadala, sorprèn dos veïns, Schmidt i Johann, perquè encara és juliol. Charlotte es vesteix per un ball, atès que el seu pretendent, Albert, és fora i serà acompanyada per Werther, a qui tots consideren, podríem dir, un melancòlic. Apareix aleshores Werther, la visió i l'entorn natural on es troba en la casa de Charlotte exalten el jove romàntic Werther en la seva escena d'entrada. La sentim ara en la veu del tenor peruà, Juan Diego Flores.

Werther arriba i es queda observant com Charlotte prepara el sopar dels seus germans, feina que fa des de que la mare fa poc va morir. Així doncs, és el moment de la retrobada entre els dos joves. Werther saluda Charlotte amb un petó, després se'n van junts al ball. Albert torna inesperadament després d'estar 6 mesos de viatge. Es mostra insegur sobre les intencions de Charlotte i disgustat per no trobar-la, però Sophie li dona esperances i l'acaba consolant. Finalment, se'n va amb la promesa de tornar l'endemà al matí. Ens fixem, doncs, en aquesta escena on hi apareixen Werther, el parla de Charlotte, Sophie i, finalment, Albert, és a dir, Roberto Lagna, Jean-Philippe Curtis, Angela Giorgio, Patricia Petivon i Thomas Hampson, tots dirigits per Antonio Papano amb la London Symphony Orchestra en una gravació de l'any 1999.

Tal com acabem de sentir, Werther i Charlotte tornen molt tard i ell ja es mostra enamorat d'ella. La seva declaració d'amor és interrompuda per l'anunci del retorn d'Albert. Charlotte aboca que va prometre a la seva mare moribunda que es casaria precisament amb Albert. Werther manifesta aleshores la seva desesperació. Werther és Alanya i Charlotte, Angela Giorgio.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera resumint l'òpera Werther de Jules Massenet i ens situem ja a l'inici del segon acte. Han passat 3 mesos respecte a l'acte anterior i Charlotte i Albert s'han casat. Es dirigeixen feliços a l'església perseguits pel melancòlic Werther. En veure'ls junts ho entén tot. Charlotte i Albert, en efecte, s'han casat. Albert és Thomas Hampson, Charlotte és Angela Giorgio i Werther Roberto Alagna.

Sophie intenta animar Bert després de descobrir el casament entre Charlotte i Albert. Diu que el convida, Sophie, a un ball. L'amable Sophie és la soprano Patricia Petivong i Bert, de nou, Roberto Alagna.

Malgrat les amables paraules de Sophie, Werther rebutja aquesta invitació d'anar al ball amb ella i li parla de l'amor que sent encara per Charlotte. De fet, quan Charlotte surt de l'església, Werther li parla del primer cop que van trobar-se. Charlotte li suplica que no intenti tornar-la a veure fins al dia de Nadal. Així, els dos podran reflexionar sobre la seva situació. Werther pensa en suïcidar-se, però surt immediatament quan Sophie el saluda. Charlotte consola la plorosa Sophie, que no pot comprendre un capteniment tan cruel com el de Werther. Ara Albert s'adona que Werther s'estima Charlotte.

A l'inici del tercer acte del Werther de Massenet, Charlotte es troba sola a casa la nit de Nadal. Passa el temps a llegir les cartes de Werther, pensant en ell i imaginant la manera en què podrà demanar-li que s'allunyi d'ella per sempre. Aquests pensaments omplen de tristesa a Charlotte, que és consolada per la seva germana, Sophie. Giorgio és Charlotte.

De sobte apareix Werther i mentre ell li llegeix els seus poemes, Charlotte s'adona que encara està enamorada. S'abracen durant un moment, però ràpidament ella l'acomiada.

Després d'aquesta separació, Werther se'n va amb pensaments de suïcidi. Abans de marxar, es mira a la biblioteca i recorda la inspiració del poeta i la molta inspiració trobada en les traduccions. És aquesta, segur, la més popular escena del títol. Canta el tenor canari Alfredo Kraus.

Després d'aquesta emblemàtica escena, Albert retorna a casa i troba la seva dona trastornada. Werther ha enviat un missatge a Albert demanant-li les seves pistoles amb l'excusa de necessitar-les per un llarg viatge. Albert envia un criat amb les pistoles i Charlotte, en saber-ho, té una terrible premonició i s'afanya en trobar a Werther. Hampson és Albert i Giorgio, Charlotte.

0: recte final de l'òpera Werther de Jules Massenet, ens hem traslladat fins a l'apartament de Werther. Charlotte ha arribat massa tard. Werther és mig mort a causa de les ferides del tret de la pistola. Ella el consola declarant-li el seu amor. Li demana perdó, un perdó que arriba però massa tard. Fora, se senten ara els infants cantant una nadala. I així és com mor Werther i també com és el final del títol més cèlebre del catàleg de Jules Massenet, l'òpera que del 2 al 17 de maig podrem veure al Gran Teatre de Liceu, aquest Werther. Tornem en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de desejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi germanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: Núvol de fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
6: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.
5: Núvol de fum a Ràdio Mollet.

0: Ruta 66, un programa de rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, l'artista de la setmana, música d'arrel americana i els grans de la història.
1: Ruta 66, a Ràdio Mollet, el dilluns a les 11 de la nit i en redifusió diumenge a les 8 del matí.

Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT. Ara mira'm bé, passo ràpid.

diuen que estic boig, bo i compte ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clau, com un laburo.

0: mon pare. No sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
1: Labubu!
0: Labubu.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure, on cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiment, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.
4: Guau, has vist que m'han verificat, tio?
5: Sí, tio. Cinquè disc i per fi guanyo

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.